0: Sí.
1: Embolica't.
2: Sí. Implica't.
3: Sí. Comunica't.
4: Identifica't.
5: Beautiful addiction.
4: ICAT, la ràdio inquieta.

quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda...

0: són al·lèrgiques al pol·len. Què contesta?
1: Són sis noies excessivament joves.
2: La de grup de noies no tenim clar si els agrada massa i la de grup jove sí, perquè són joves. Això ho tenen.
3: Vas de mi que sembleu més joves del que
4: sí,
3: sou.
4: Sí, jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això.
1: Sis noies, eh?
5: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
6: Aquestes sis amigues del barri de Gràcia.
0: No te li passa la llengua, que això segurament us ho han dit més d'una vegada.
7: Aneu amb la bandera de Gelband.
0: Digues Maria, oi?
8: Quedeu com una de Gelband.
9: Que moles.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
10: Hi ha un no, no i no.
11: Sí.
0: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es facin la idea de què vol dir estem fins al coll?
11: Hi ha moltes boibans, però tots els programadors els hi mengen el cul els mateixos tios.
12: Han venit a escoltar el discurrito.
10: A Catalunya tenim la sort que tenim una boiband i també tenim una girlband, que en aquest cas són les al·lèrgiques al pol·len.
13: Escoltes i cats.

Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge, a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes, la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Fotimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de Generació Digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.

Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes, a les 9 del matí, és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que petaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllan. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a Icat.

Tot el que pots fer al web Tikat també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les Tikat Tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació Tikat i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el Def Boy!

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Quim Balaguer. El partit quebequès s'ha proclamat guanyador de les eleccions a la regió francòfona canadenca. El partit independentista s'ha quedat a les portes de la majoria absoluta, mentre que Futur Quebec, el partit que fins ara estava al govern, s'ha quedat sense representació parlamentària. Washington, Oriol Serra.
2: Bon dia. Els quebequesos han decidit un canvi de govern a les eleccions d'aquest dilluns a l'Assemblea Nacional del Quebec. L'independentista Partit Quebequès, liderat per Paul Saint-Pierre Plamondon, ha guanyat les eleccions quedant-se a les portes de la majoria absoluta i podria o bé governar en minoria o bé formar coalició amb l'esquerra sobiranista de Quebec Solidari. El Partit Quebequès està compromès a convocar un nou referèndum sobre la independència d'aquesta nació francòfona que forma part del Canadà. El partit que ha governat la província canadenca els darrers 8 anys, Futur Quebec, ha quedat fora de la cambra després d'haver ostentat la majoria absoluta. La seva líder i fins ara primera ministra ja ha felicitat els seus rivals. Oriol Serra, Catalunya Ràdio, Washington.
1: Més notícies, Agustí Serrat.
3: El Tribunal Constitucional aprovarà avui avalar l'aplicació de l'amnistia per al delicte de malversació que pesa damunt dels líders del procés. Amb aquesta aprovació desapareix un dels principals esculls per al retorn de Carles Puigdemont i la resta d'exiliats. L'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, explicava al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio que, malgrat el que decideixi el Constitucional, el calendari per al retorn de l'expresident el marcarà el Suprem.
4: Va a depender de lo que ellos, la velocidad con la que ellos resuelvan y el sentido de que ellos resuelvan, porque se está dando por hecho muchas cosas, pero nosotros no somos el Tribunal Supremo y tenemos que esperar a ver qué resuelven ellos, ¿no?
1: Pedro Sánchez convoca eleccions generals pel 29 de novembre. El president espanyol ha avançat 9 mesos als comicis amb l'objectiu que la crisi política pels decrets d'habitatge activi el vot de les esquerres i reverteixi la derrota que li pronostiquen les enquestes. Sánchez ho planteja com un plebiscit contra l'ascens de l'extrema dreta.
5: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura i de justícia social.
3: El govern mantindrà activat el pla Inuncat en fase d'emergència almenys fins dijous per la previsió de noves precipitacions. En paral·lel, l'executiu aprovarà avui un primer paquet d'ajudes per pal·liar els desperfectes que han provocat els aiguats dels últims dies. Seran 75 milions d'euros que, segons el president Illa, es podran ampliar més endavant.
6: Primer paquet, perquè anirem veient quan anem tinguent coneixement de les afectacions si convé destinar-hi més recursos perquè tothom pugui veure restablerta la seva normalitat. No?
1: Els Mossos han detingut 13 persones pels aldarulls d'aquesta nit al centre de Barcelona posteriors a la manifestació per l'habitatge. Entre els detinguts hi ha una noia menor d'edat, la resta són homes majors d'edat. És un primer balanç provisional dels Mossos que també han informat de 28 agents ferits lleus. Poques gràcies ha posposat fins dijous el concert que havia de fer ahir a l'Estadi Olímpic de Barcelona.
3: El grup i la promotora volien mantenir el concert, però davant les intenses pluges i els problemes de mobilitat van decidir ajornar-lo. El president de la promotora de Project, Tito Ramoneda, ho explicava a la tarda de Catalunya Ràdio.
7: Penseu que dissabte a les 4 de la tarda tothom desmuntant, baixant equips, vull dir, preveient el que podia passar al vespre i a la matinada amb aquest mini huracà que hi havia previst, tot això fa que totes aquestes hores siguin molt difícils de recuperar. Això no és una gira de 80 dates que arriben, munten i ho tenen tot pim-pam. Això és un concert únic i repetible.
3: Les entrades de dilluns seran vàlides per al concert de dijous o bé se'n podrà demanar la devolució. Oques Grasses actuarà 4 nits consecutives de dimecres a dissabte.
1: Esports, quarta jornada avui de la Nations League de futbol. A 3:15 de la vespre i a Split, Croàcia i Espanya s'enfrontaran. Jugats ahir, França 4, Bèlgica 1 i Ucraïna 1, Hongria 2.
3: El primer equip del Barça ha tornat als entrenaments després d'una setmana de festa coincidint amb l'aturada de seleccions. Eric García ha fet part de l'entrenament amb el grup, mentre que Rafinha, Joan García i Frenkie de Jong han fet treball individualitzat.
1: S'ha fet pública la llista dels 25 finalistes al Golden Boy, el guardó que anomena el millor futbolista del món més jove de 21 anys. Hi ha tres candidats del Barça, Pau Cubarsí, que és el gran favorit, Marc Bernal i també Xavi Espart.
0: Fins aquí les notícies.

0: Vinga, que ja hi tornem a ser. Bon dia, matiners. Avui és dimarts 6 d'octubre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que tindrem un matí amb boires matinals i més núvols al litoral sud, amb algun ruixat. Al llarg del matí, els ruixats avançaran de sud-est a nord-est. I a la tarda i al vespre s'intensificaran al prelitoral i al litoral, on localment poden tornar a ser torrencials. Temperatures sense grans canvis. Marta Viana, bon dimarts, bon dia.
1: Bon dia, matiners. Avui a Cerdanyola del Vallès. El sol sortirà a les 7:53 i aquí el dia durarà 11:32.
0: Clara García, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui vull arrencar el dia amb una cita...
0: Sembla Shakira a Madrid, ara mateix, Clara García. Amb els aplaudiments aquests. Sembla que sortís a l'escenari d'un gran estadi.
1: Reina, sabeu que ho deies per la meva veu i dic, gràcies.
0: També. Què? Quina cita?
1: Vull començar una cita de Maruja Torres en una entrevista al País, que és meravellosa. I diu així: no tinc el cony per equidistàncies en aquest moment. Cal començar a treure el nas perquè te'l trenquin. Si no ho fem, no sé si passarem a la història, però passarem a la tomba com una merda.
0: Maruja Torres, que es queda tranquil·líssima amb aquest titular. Maiol Roger, bon dia.
2: Bon dia.
0: A partir de les 6 engega el matí de Catalunya Ràdio.
2: Que tampoc estarem per aquí distàncies avui, perquè tenim un dia completet. Totes les reaccions a les eleccions generals, a la convocatòria i la prèvia de l'amnistia que avui es reuneix al Constitucional. Tindrem el ministre Urtasun, a Míriam Nogueras, parlarem del Constitucional amb Ernesto Kaiser, des de les 6 fins l'hora que calgui.
0: Exactament, a partir de les 6, com sempre, amb Ricard Ostrell. Gràcies, Maiol. I avui arrenquem el dimarts fent baixar la bola de discoteca. Free. Sí?
3: Freeze! Ara. I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: És Ma Baker, de Bonnie M, i és que tal dia com avui, un 6 d'octubre, però de l'any 1949, va néixer el DJ i cantant de la banda Bobby Farrell, que va morir el 30 de desembre del 2010. La seva música, Bonnie M, ens va deixar clar que la vida és una festa. I a aquestes hores del matí, aquí a Catalunya Ràdio, la festa sempre està servida.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Quim Balaguer, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Benvingut als matiners.
2: Gràcies.
0: Que avui t'estrenes.
2: Sí, senyor.
0: I estem pendents de saber què ha passat al món mentre dormíem, que en aquest cas crec que la protagonista és la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.
2: Sí, per una qüestió que tu, com altres estrelles que treballeu a la ràdio...
0: Estrellades, sí.
2: Estrelladíssimes, però...
0: I tant.
2: Però que teniu una cosa que heu de preservar i conservar...
0: Sí, la dignitat.
2: Això ja se'ns suposa. Però és la veu.
0: Sí.
2: Perquè el dia que estàs afònic, fatal.
0: Fatal, fatal, fatal.
2: Doncs la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha registrat la seva veu a l'Oficina Europea de Patents per protegir-se d'eventuals clons i muntatges fets amb intel·ligència artificial.
0: No és la primera persona coneguda que ho fa.
2: No, mira, jo no sé, això no... Jo sempre havia sentit parlar d'aquell jugador de futbol que assegurava les cames.
0: Sí, aquella... Jennifer López al cul.
2: Actrius amb certes parts voluptuoses.
0: Bueno, registra sí, el que vol.
2: Però aquí doncs, es veu que la senyora Meloni va gravar una frase que diu simplement... Io sono Giorgia Meloni.
0: Sí.
2: I després allà a l'Oficina Europea de Patents doncs, li han registrat també amb els canvis de timbre de veu, les inflexions, les particularitats que pugui tenir, de manera que assegurar-se que la seva veu no es faci servir per muntatges, memes i altres coses que cada dia ens sorprenen a les xarxes socials fets amb intel·ligència artificial.
0: De fet, crec que la Meloni en alguna ocasió ha dit que se sentia preocupada pels riscos que podia comportar la intel·ligència artificial.
2: Sí, és que ella ja havia passat per aquí, perquè allò tan típic d'agafar un cos d'una dona amb roba interior, pam, enganxar-hi la cara d'algú altre,
0: sí,
2: que abans es feia tan batusserament,
0: sí,
2: amb uns photoshops o com siguin.
0: O retallant i enganxant.
2: Retallant, però cada vegada això s'ha anat polint més i ara ja arribes que no saps distingir de qui és cada cosa, no?
0: En aquest cas, doncs... la primera ministra italiana cobrint-se les esquenes pel que pugui passar d'aquestes fake news que ens trobem a les xarxes socials.
2: Efectivament.
0: Dia sí, dia també. Quim, moltes gràcies.
2: Vinga,
0: que tinguis bon dimarts.
2: Bon dia.
0: Fins ara. I avui el món serà un lloc una mica millor per la reacció de les entitats socials durant les pluges d'aquests dies. Andreu Merino.
3: La parròquia de Santa Anna o la Fundació Arrel s'han arremangat, com sempre, per oferir refugi a les persones sense llar. Òbviament, en episodis de temporal com el d'aquests dies, les persones que viuen al carrer o en infrahabitatges són les que pateixen més les inclemències del temps. Davant d'això, les portes de Santa Anna són obertes, igual que les d'Arrels. Des de la Fundació, a més, fan una crida als voluntaris habituals de l'entitat per augmentar els recursos d'acollida, atenció i cobertura de necessitats de les persones sense sostre.
0: 5 del matí, 12 minuts, 3 bones notícies per començar el dia. Avui els matiners, per cert, ens fixem en Singapur perquè paga la seva gent perquè llegeixi.
4: Sí, ha posat en marxa un pla nacional, que això em sona fortíssim, per fomentar la lectura i plantar cara doncs, a l'addicció a l'escroll, o a l'escroll aquest infinit que fem normalment, a les xarxes socials. Per fer que es vol, s'haurà d'anar contracorrent. Ja ho saps prou bé. Ei, me la suda que tinguis més likes. El programa el que proposa és llegir 15 minuts al dia a través d'una aplicació que registra tota l'activitat. Cada sessió d'aquesta que fas dona 20 monedes virtuals que després doncs, es poden bescanviar per diverses recompenses. Per tant, molt bona iniciativa de Singapur.
0: I no deixem la música, en aquest cas, que acabem d'escoltar més likes d'Oques Grasses, però ara veureu per què us estic dient tot això. Perquè les cançons de l'Oreja de Van Gogh seran la banda sonora del musical Puedes contar conmigo, Ot Serra.
5: Després del retorn de Maya Montero als escenaris, ara els clàssics de l'Oreja de Van Gogh també arriben a la gran pantalla. Serà una pel·lícula dirigida per Fernando González Molina i els integrants de la banda en seran productors executius. S'hi explicarà una història original articulada a través de les seves cançons, però no s'han donat detalls ni del pressupost, ni l'argument, ni el repartiment. El grup, això sí, ha dit en un comunicat que serà una celebració meravellosa, asseguren, de tot el que els uneix amb el públic.
0: Lara, una cosa. Macià m'estava apuntant molt correctament que creu que t'apuntaràs al càsting.
4: Sí.
0: Home, és que jo crec que si ha de venir una protagonista del musical de l'Oreja de Van Gogh, has de ser tu.
6: Em donen el principal, el paper principal.
4: Cap mena de dubte.
6: Segur, eh?
0: T'animes a cantar una mica en directe, podes comptar. Seguim?
4: Seguim.
0: Un minut, un quart de sis del matí. Entre aquest dilluns i el 13 d'octubre, alerta. No, espera't.
4: Què passa, que no m'he posat bé?
0: No, ho estic llegint fatal jo, espera't. Ara sí, ara no, espera't, anem a fer-ho bé, això. M'he saltat el...
4: No passa res.
0: El text. L'Ajuntament de Madrid traurà subhasta més de 5.000 objectes perduts. Ara sí, entre aquest dilluns i...
4: El 13 d'octubre, també, en primer lloc, us preguntareu per què hi ha música de Star Wars, no?
0: Sí.
4: Que un d'aquests 5.000 objectes és un pòster de Star Wars que va molt cotitzat.
0: Ah.
4: Si us interessa un pòster de Star Wars, sapigueu que entre aquest dilluns i el 13 d'octubre es posarà subhasta. A més, també hi haurà una maleta de Louis Vuitton, càmeres de fotos, pals de golf o consoles Nintendo Switch. Són objectes que porten més de 2 anys sense ser reclamats pels seus propietaris.
1: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: I repassem alguna efemèride musical a aquestes hores del matí, mentre esteu fent el primer cafè, perquè tal dia com avui, un 6 d'octubre, però del 1982, Madonna publicava el seu primer single, Everybody.
1: Sí, tot i l'estrella que és ara, quan Madonna va treure el seu primer tema, no va ser ni de bon tros un èxit. De fet, aquesta cançó havia començat com una demo que Madonna va fer arribar a un DJ d'una discoteca de Nova York, i va ser allà on va començar a circular, fins a fer tot el circuit, fins que va arribar a les mans de la discogràfica Sire Records.

0: Som els matiners i tenim son, però no se'ns nota.
1: Mentre estava escoltant ara l'Everybody de Madonna, estava pensant que abans, cap als 80, fotien un minut i mig de la tornada i allà l'anaves aguantant fins que acabaves la cançó.
2: Sí,
1: perquè
2: m'has
1: escoltat només un minut cantar Everybody, venga, clap your hands, i cap a casa tu, i a facturar.
2: Però saps què m'he adonat a aquesta temporada que estem deixant? Doncs aquesta part com més de cua, i dic, però és que totes les antigues, entén-me, les que estem tirant 80... a les efemèrides, la que poses el minut cap al final, tot és tornada.
1: Pots fer un èxit d'un minut i mig sense dir absolutament res.
2: Totalment, increïble.
1: Bé, repàs d'alguns moments que ens ha deixat la televisió. Comencem parlant de Col·lapse, de TV3.
2: Marcos Franz, un dels actors de Merlí, va parlar obertament de la relació de manipulació que va viure durant anys amb una persona del seu entorn que el va arribar a controlar, diu, en aspectes molt íntims de la seva vida.
3: Quin dia vas tocar a fons?
4: El quart any d'estar amb ell. Estava a la sala de Jambori amb un amic meu i em va començar a parlar dient-me: Marcos, has sortit, oi? Estàs amb amics teus, oi? Què t'he dit d'aquestes persones? Sí, sí, control absolut. Vaig trucar-lo mig tremolant, li vaig cridar i li vaig dir de tot. Li vaig dir: m'has estat enganyant, tot això és una gran mentida, m'has fet perdre l'amor per la vida, l'amor per el meu ofici, ja no sé ni qui sóc, ets un fill de puta, fuig de la meva vida. Bloquejar per tot arreu, adeu. Amb, posteriorment, molts pensaments de dir: el desbloquejo i torno a parlar amb ell, perquè no podia deixar-lo del tot.
1: Déu-n'hi-do, les declaracions de Marcos Franz. Podeu recuperar l'entrevista a través del portal 3cat, però va passar una història,
2: una història
1: complicadíssima de 4 anys. Sí. De fet, crec recordar que va dir a l'entrevista que no podia ni mirar-se la segona temporada de Merlí perquè no reconeixia de la mirada tan fosca que tenia.
2: Ostres, tu. No, quan mires Merlí, el veus.
1: Tu ja ho vas detectar.
2: No us en recordeu, d'aquest personatge?
1: És que
2: el personatge
1: que
2: era una mica raret,
1: sí.
2: Ja. Saps? Feia molt bé.
1: En tot cas, des d'aquí, tots els ànims del món a Marcos Franz i aquesta entrevista que va concedir el Jordi González de Col·lapse. I de TV3 a BTV.
2: Sí, perquè Muixca ha explicat que el que canta reflecteix, diu, la realitat dels joves de Catalunya, que és una barreja de cultures.
5: Crec que la realitat dels joves de Catalunya és que vivim entre mescles culturals, i m'agrada. Sí que és veritat que crec que s'ha de mantenir la llengua i jo sempre parlo català. Això no treu que molts cops se m'escapin castellanades amb els meus amics, entre tots. Llavors, a les cançons és el mateix.
1: 10 minuts, arribem a 6:15 del matí i acabem visitant el programa de Broncano a la Revuelta.
2: Ahir va visitar el programa de Broncano la deta gallega Ana Peleteiro.
6: Te hago las preguntas clásicas ya antes de marcharte.
7: Me voy a sentar, porque...
6: Fatal.
7: ¿En qué crees que estoy peor?
6: Intuyo, por lo que ha contado aquí otra vez, que de chiquillos, que los primeros meses no son los más fogosos.
7: No, en absoluto.
6: Pero a su vez también, supongo que financieramente, justo también cuando has tenido un niño no has podido competir.
7: Ah, no, pero mami, mi amor, las mujeres facturan de otra manera. Claro.
8: Yo creo que no estamos en el momento de hablar de patrimonios tal y como está la gente que no puede ni comprarse un pisito, ¿eh? O sea, la verdad.
6: Ahí tienes toda la razón.
8: Entonces voy a hablar mejor de sexo.
6: Me parece razonable.
8: Yo creo que lo mejor es que se arregle eso y que todo el mundo vuelva a poder comprarse una casa sin que sus padres le adelanten una herencia, por ejemplo.
6: Ya, ya.
8: Si los tienen. Y si no, pues vivir de malas formas, con lo cual creo que eso es mucho más importante.
1: Vinga, va, que obrim la revista del cor dels matiners i ho fem amb molt bones notícies perquè, home, a veure un moment, per favor, ha aparegut el gat de Maria Pombo.
2: Feia unes setmanes. Sí. Va explicar, nosaltres també ho va explicar aquí als matiners, que s'havia escapat, que no el trobaven.
1: Tens el Macià plorant, ara,
2: sí.
1: Perquè és una de les coses que més l'inquietava aquesta setmana, si Maria Pombo
2: li hem
1: recuperava
2: el seu
1: gat.
2: Ja està. Ara tot anirà millor. Cada nit feien batudes, ells mateixos ho penjant a les xarxes socials, i ara, doncs, en una sèrie de stories que Maria Pombo ha penjat, per cert, des de l'aeroport, ha anat explicant com ha anat tot el procés de retrobament amb el gat. Ha agraït molt la col·laboració ciutadana a les xarxes, especialment del Noticiero Pombo, que és un compte que sempre penja coses de la família, i explicava això.
9: Todos los días me mandaba plutos, básicamente, y decía: no, no. No, ese no es, ese no es. Y entonces ya las dos, en plan, no, porque tiene tres manchas en la oreja y tiene un corte y tiene las patas más largas.
2: Després, quan el van tenir localitzat, van anar a la casa d'una veïna i, clar, doncs allà van haver d'esperar que el gat aparegués.
9: Y nada, no sale. Digo, otra vez la misma historia. Es que, chicos, no sabéis la de casas que he visto, ¿vale? Me conozco el barrio entero. Y es que ya te juro que decía, vale, pues ya está, otra vez una falsa alarma. Y de repente giro la cabeza Claro, yo creía que lo iba a encontrar porque había visto a Pluto, entonces iba grabando. Y entonces de repente me giro y veo a Pluto así mirándonos con miedo.
2: El va a veure y después, doncs, final feliz.
9: Se ha quedado así debajo del seto, mirándonos. Es verdad que no ha intentado huir ni esconderse más. Se ha quedado como quieto diciendo, cogedme ya, porque estoy en puro shock. Le hemos cogido, estaba súper tenso. Y yo, thank you so much.
2: Molt bé. Aquest gat no volia ser rescatat.
1: És que s'acabava dir ara mateix. És que aquest gat potser el que tenia gana és de fotre el cap i havia fet aquella cosa d'agafar les coses i marxar de casa.
2: Sí, totalment. I estava la mar de bé allà sota el set. Estava amagat sota el set, o pobre.
1: Quan va veure un altre cop la cara de la poma, vaig pensar, no m'ho puc creure.
2: Clar que no va anar corrent. Quina mandra.
1: Que seguim. Ah, sí, perquè a més Anna Guerra torna a ficar la pota.
2: Home, per variar. En una catifa vermella li han preguntat quins somnis ja ha complert i ha respost això.
10: Y no, uno de los sueños que he cumplido es cantar en Los Ángeles con Alejandro Sanz, bueno, canté en Santiago de Compostela también, y un día me bajé de un avión en Los Ángeles que iba a grabar con Tiziano Ferro un videoclip y le dije, bueno, te voy a ver esta noche al Microsoft Square Garden.
11: ¡Amor!
10: Y me pasó el setlist y me dijo, ¿qué quieres cantar?
2: Aquesta vegada ha barrejat el Madison Square Garden de Nova York amb el Microsoft Theater de Los Angeles i ha creat el Microsoft Square Garden.
12: I ara una cosa que no hi té gaire a veure.
2: És la millor, eh?
1: Escolta, a la vida a vegades passen aquestes coses, no?
2: Però li passa cada dia.
1: Pobre, però una guerra és que últimament és notícia per tot. Va, deixem-la respirar una miqueta. Des de l'estudi Microsoft 3 de Catalunya Ràdio, fent els matiners, i també volem saber quins sons ha deixat la ràdio. Ot Serra.
13: Al matí de Catalunya Ràdio vam fer un programa especial a causa de les pluges imprevistes i de la pluja a la tempesta política, perquè Pedro Sánchez va irrompre amb l'anunci d'eleccions anticipades.
14: Estem en ruta. De fet, serem en alguns dels municipis més afectats per aquestes pluges d'aquest cap de setmana.
15: Catalunya es desperta pendent del cel. Protecció Civil manté el pla inundat actiu.
16: Massa aigua, terrible.
17: Tots els meus records, tot ha marxat. El meu fill ha tingut que sortir, trencar aquells barrots allà dalt.
18: Recordem que 4 carreteres encara estan tallades.
19: Destaquem quantitats de pluja que ja superarien els 50-60 litres per metre quadrat a Granollers.
20: Tenim la sensació que el cotxe, a mi se m'ha començat abans a moure el cotxe sol, és a dir, que se l'enduia l'aigua.
21: És molt perillós això, que enviïn una alerta ja.
22: Protecció Civil està a punt de llançar un nou S-alert per risc de desbordament de rius i rieres al Vallès Oriental.
23: Convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre.
13: El nostre meteoròleg, l'Eloi Cordomí, duia tantes hores mirant models de predicció, mapes i explicant-ho, que finalment va acabar tenint un lapsus.
19: Però sí que el que veiem són aquests nuclis de precipitació molt més intensos, ara ja al centre i nord de Mallorca.
22: De Mallorca? Sí. Mallorca, ja te'n vas?
19: No, Mallorca no. També
22: has de descansar, també, no, Eloi, perquè veig que ja això ja no saps ni de què parles. A veure.
19: Menorca. Ai.
22: Menorca, ara?
19: Maresme.
13: A la tarda, Mariano Barriendos, paleoclimatòleg, ens explicava que fa temps que es pronostica un clima mediterrani de 2 estacions i no de 4.
24: A finals dels anys 80, als principis dels 90, ja hipotetitzàvem cap a on podria anar un clima mediterrani deteriorat, en aquest sentit, d'un escalfament, de més masses d'aire humit disponibles, de pluges més torrencials, i una possibilitat era tendir cap a un clima monsònic, cap a un clima de 2 estacions. Una estació fresca i relativament seca i una estació càlida que té un final, com ens està passant ara, el final dels estius i la tardor, amb unes precipitacions torrencials.
13: I més enllà d'aquesta casa, Federico Jiménez Los Santos celebrava els bons auguris de les enquestes per Aliança Catalana i plantejava un front de dretes que d'entrada sembla estrany.
25: Vi el gran discurso de Silvia Orriols en la debate de política general y he visto la encuesta de La Vanguardia, en la que ya le da empate con ella. Bueno, empate no, o sea, es que le va a sacar 5 diputados a este paso. Y hay una posibilidad de gobierno, Silvia Orriols, con Junts, bueno, con lo que quede, PP y Vox, que va al alza. Pues se puede hacer una alianza contra el Islam y para acabar con toda la progrese escolar.
1: Els matiners. Vinga, va, moment de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera Energi, que vam parlant amb en Sergi Tous d'Astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
26: Bon dia, matiners. Avui dimarts 6 d'octubre tenim la Lluna transitant pel signe de Lleó. I atenció, perquè estarà activant a Júpiter i el Node Sud. És un dia que ens pot fer veure amb més claredat on necessitem ser reconeguts, aplaudits o admirats pels altres. I aquí va la pregunta del dia. Fas el que fas perquè realment et representa o perquè esperes que algú t'ho validi? No passa res per voler reconeixement, però recorda, el teu valor no pot dependre sempre dels aplaudiments de fora. Bon dimarts!
1: Vinga, Lara, aquí li diem Angie Ans per molts anys avui.
2: Avui fa anys el publicista Lluís Bassat, en fa 85, també en suma un mes i arriba al 55 l'actriu Lola Dueñas i avui també celebra el seu aniversari. ¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar. Fito Cabral és el músic, cantant i compositor, avui en fa 60. ¿Qué te voy a decir si yo acabo
1: de llegar? Si esto es como el mar. Amb només pràcticament 3 minuts arribem ja a 6:15 del matí i els matiners de Catalunya Ràdio cada dia ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
0: Bon dia, matiners i matineres.
3: Quim Masferrer, actor. Només podem dir d'ell que també és molt maco.
0: La cançó que us proposo per arrencar el dia d'avui és When a Man Comes Around de Johnny Cash. És una cançó que m'agrada moltíssim, molt. Imagineu-vos si m'agrada que, com a mínim, l'escolto 6 vegades cada setmana. Això, com a mínim. I ara direu, ostres, 6 vegades cada setmana. Mireu, és una cançó que m'agrada tant, tant, que l'he posat en el meu espectacle Temps, que sóc al Teatre Borràs, i estic actuant 6 funcions per setmana, i aquesta cançó sona a cada funció. Imagineu-vos si m'agrada. Espero que a vosaltres us agradi tant com m'agrada a mi. Bon dia, amb energia!
4: Els matiners.

0: Els més matiners.
1: Són 6:15, bon dia, matiners, benvinguts i benvingudes al dimarts 6 d'octubre. Agustí Serrat, bon dia.
2: Bon dia.
1: Amb l'Agustí, com sempre, moment de repassar els titulars d'aquest matí. El govern espanyol recupera avui les mesures d'habitatge després que Pedro Sánchez hagi anunciat la convocatòria d'eleccions anticipades per al 29 de novembre.
2: El Consell de Ministres tornarà a aprovar els dos decrets que va tombar el Congrés perquè un cop dissolt es podran aprovar la Diputació Permanent, on el vot de Junts no és decisiu. El president espanyol ha decidit avançar les eleccions amb l'objectiu que la crisi política pels drets d'habitatge activi el vot de les esquerres i reverteixi el que els pronostiquen les enquestes. Sánchez ho planteja com un plebiscit contra l'ascens de l'extrema dreta.
3: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social.
2: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, també ho planteja com un plebiscit, però contra Sánchez.
4: Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos. Por fin votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa.
2: L'avançament electoral ha enxampat Sumar sense candidat i Vox en ple ascens a les enquestes.
1: Els partits catalans també activen la maquinària electoral.
2: Gabriel Rufián diu que s'està pensant en encapçalar la llista d'Esquerra Republicana com vol la cúpula del partit i, si no hi ha cap sorpresa, Míriam Nogueras tornarà a ser la número 1 de Junts. El PSC ha escollit el ministre i exalcalde barceloní Jordi Hereu com a cap de cartell i, mentre que la CUP decidirà aquest dissabte si es presenta o no a les eleccions espanyoles, Aliança Catalana ja ha dit que no ho farà.
1: El Constitucional aprovarà avui avalar l'aplicació de l'amnistia als líders del procés.
2: I amb aquesta aprovació desapareix un dels principals esculls per al retorn de Carles Puigdemont i la resta d'exiliats. Segons ha sabut Catalunya Ràdio, els magistrats aposten perquè avui només s'aprovi la proposta del president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido, que és la més clara a favor d'aplicar l'amnistia i que insta el Suprem a fer-ho de manera immediata i preferent.
1: Comissions Obreres i la UGT anuncien la convocatòria d'una vaga general de 24 hores aquesta tardor.
2: Els sindicats majoritaris volen reclamar sous dignes que permetin l'accés de tothom a l'habitatge. Diuen que decidiran la data concreta per aquesta aturada de 24 hores de forma conjunta amb les plataformes socials i els sindicats de l'habitatge.
1: Precisament ahir es va fer una manifestació en defensa del dret a l'habitatge a Barcelona.
2: Sí, van participar 20.000 persones segons la Guàrdia Urbana, 120.000 segons els organitzadors, que van celebrar l'anunci d'aquesta vaga general. Carmen Carazo és la portaveu del sindicat de llogateres.
5: Hi ha un clam social que és imparable, la gent ha dit prou, vivim ofegats. I per tant és una boníssima notícia que no només el moviment per l'habitatge, sindicats de llogaters, sinó que sindicats de classe s'hi sumin.
2: Després de la concentració hi va haver enfrontaments amb la policia, contenidors cremats i 13 detinguts.
1: I un dia més, molta precaució avui amb les pluges, que en alguns punts podrien tornar a ser torrencials.
2: El govern demana que no s'abaixi la guàrdia i mantindrà activat el pla Inuncat en fase d'emergència, almenys fins dijous, per la previsió de noves precipitacions. En paral·lel, l'executiu de Salvador Illa aprovarà avui un primer paquet d'ajudes per pal·liar els desperfectes que ja han provocat els aiguats els últims dies. Seran 75 milions d'euros que, si cal, es podrien ampliar més endavant.
1: I una altra conseqüència dels aiguats és que continuen els problemes de mobilitat.
2: Sí, Rodalies comença el dia funcionant a mig gas per les conseqüències del temporal a les infraestructures del Vallès Oriental i el Maresme. L'R1 només circularà entre Hospitalet i Arenys de Mar i no passaran trens a l'R2 Nord entre Barcelona i Granollers ni tampoc a l'R11 entre Barcelona i Maçanet-Massanes.
1: Absolen l'exconsellera de Salut Alba Vergés i l'exsecretari de Salut Pública Josep Maria Argimon.
2: Els acusaven d'haver discriminat policies nacionals i guàrdies civils en la vacunació contra la Covid al març del 2021. L'Audiència de Barcelona, però, considera que no hi ha proves que ho fessin. Si bé admet que hi va haver una diferència entre les vacunacions de Mossos i policies locals d'una banda i Policia Nacional i Guàrdia Civil de l'altra, conclou que estava justificada per raons sanitàries i dificultats de la gestió.
1: Gran mobilització avui a França amb diversos col·lectius sumant-se a les protestes dels estudiants contra les retallades.
2: I això enmig de les denúncies de repressió policial. El govern ha obert 10 investigacions per analitzar l'actuació de les forces de seguretat que haurien deixat 200 estudiants ferits, un d'ells un noi de 15 anys que ha perdut una mà.
1: I aquesta nit, finalment, no hi ha hagut concert d'Oques Grasses.
2: No, el concert que havien de fer a l'Estadi Olímpic de Barcelona, la primera de les quatre actuacions que hi faran per acomiadar-se dels escenaris, passa finalment a dijous. El grup i la promotora l'han canviat arran de les pluges intenses que hi va haver ahir i els problemes de mobilitat que, com ara us explicàvem, continuen encara avui. Oques Grasses actuarà, per tant, quatre nits consecutives de dimecres a dissabte.
1: Hi vas?
2: Dissabte,
1: sí. Ens hi veurem.
2: Ens hi veurem?
1: Sí, home, i tant. Descansa, Agustí.
2: Vinga.
1: Dos quarts de sis del matí, quatre minuts. Fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
6: Què tal, bon dia?
1: Maria Fernández Noguera, bon dia.
7: Bon dia.
1: Avui amb l'avançament electoral a tot arreu.
6: Sí, un 29N d'alta tensió, diu El País. Unes eleccions de les quals Sánchez fa un plebiscit personal, titula El Periódico. La Vanguardia opta per dir que Espanya decidirà el 29N. L'Ara és el més concís, eleccions 29N, mentre que El Mundo parla de l'última jugada de Sánchez per sobreviure.
7: De fet, Sánchez surt en totes les portades, menys a la del Periódico. A la premsa de Madrid i a l'Ara el veiem durant el seu discurs d'ahir amb la Moncloa de fons. I La Vanguardia, encara fotos de Sánchez i de Feijó, aquest últim mirant el rellotge com si digués que ja és l'hora.
6: El Periódico opta per posar foto de portada de l'altre gran tema del dia, les inundacions al Vallès, titulen Granollers zona zero, i s'hi veu una gran extensió negada d'aigua, incloses les vies del tren i un tren aturat enmig de la piscina.
7: I foto semblant a l'Ara, que escriu unes declaracions textuals. Ha sigut un caos, en 10 minuts s'ha inundat tot.
1: I avui tots els editorials dels diaris van sobre l'avançament electoral.
7: Sí, l'Ara destaca que Pedro Sánchez se la juga a tot o res.
6: I remarca que des d'un punt de vista de l'autogovern de Catalunya, la convocatòria electoral resulta especialment frustrant, perquè decau la reforma del finançament, la condonació del 20% del FLA o el traspàs de Rodalies.
7: El Periódico considera que l'avançament de les eleccions generals era necessari des de fa molts mesos.
6: Tot i això, assenyala que aquesta solució és pur tacticisme i tenyeix de populisme la campanya electoral abans que comenci.
7: La Vanguardia exposa que la campanya s'anuncia tan polaritzada o més que la legislatura que ara toca fi.
6: I demana als polítics que facin una campanya constructiva, evitin les declaracions populistes i no minin la confiança en el sistema.
7: El País considera que l'avançament electoral després del fracàs dels decrets d'habitatge permet un aclariment després de la legislatura que ha estat, diu, de bloquejos.
6: I adverteix que existeix el perill que per primera vegada des de Franco una formació d'extrema dreta governi Espanya.
7: En canvi, El Mundo diu que Sánchez utilitza l'habitatge com un simulacre populista després de 8 anys de passivitat i assetjat per la corrupció.
6: I destaca que cal un govern viable per tancar l'excepcionalitat.
1: Moment també de repassar la premsa digital. Una bona notícia per als amants del tenis taula de Tàrrega.
6: Sí, perquè estrena club i equip competidor de tenis taula després de més de 30 anys. Ho llegim al Segre. A hores d'ara ja té una quarantena de socis. La història va començar de manera gairebé improvisada gràcies a un grup de jubilats i prejubilats que es reunien al Casal Cívic, que ha acabat creixent fins a convertir-se en una proposta esportiva inclusiva i arrelada en el teixit associatiu local. Els entrenaments estan dirigits per Jordi Cos, un antic competidor d'aquest esport.
1: Què cau en picat?
7: El preu de l'oli, les pluges de principis d'any han afavorit la bona salut de l'olivera i les previsions de collita d'oliva són optimistes. Segons llegim a l'Ara, es preveu que aquest any s'han collit 300.000 tones més que l'any passat. En aquest context, el preu final del litre podria ser més baix que l'any passat, entre 3 i 3 euros i mig menys. I us preguntareu per què encara es paga a 10 euros en alguns súpers? Doncs perquè segurament són ampolles d'anys anteriors, comprades a preus més alts.

0: Encara hi ha esperança.
1: La Guàrdia Municipal de Sant Salvador de Guardiola, per tant, el Berguedà, ha recuperat una bicicleta robada a Barcelona. Ho veiem al Regió 7. Va ser durant un servei de patrullatge per una urbanització quan van detectar un menor que circulava amb una bicicleta de carretera tipus aero que, per les seves característiques, va aixecar les sospites dels agents. Quan li van demanar que s'aturés, va fugir, però finalment el van aturar i van constatar que la bicicleta era robada.
0: On han tornat a batejar després de 36 anys?
2: A Estaon, una entitat de població de la Vall de Cardós, al Pallars Sobirà, i si ja és notícia per si sol aquest naixement pels anys que feia que no n'hi havia cap, i hem d'afegir una curiositat que veiem al Segre. El rector que va oficiar aquest baptisme va ser ni més ni menys que el mossèn de Tor, Joan Díaz. La família viu a Calders, al Moianès, però va preferir batejar els fills al poble familiar.
0: Vinga, va, que estem fent camí ja cap a 6:45 del matí. Benvinguts i benvingudes als matiners de Catalunya Ràdio, també en emissió conjunta Pericat. Marta Viana, moment de repassar alguns apunts culturals. Amb què arrenquem?
3: Doncs mireu, avui comencem parlant de teatre perquè és dia de moltes estrenes. La primera, per exemple, a la sala Atrium de Barcelona, on s'estrena Impossible d'Erri de Luca. I també avui al Teatre Condal s'estrena el nou muntatge Bons i Dolents, que és la nova comèdia de Joel Joan.
0: Doncs haurem d'anar a veure Joel Joan també al teatre amb aquesta nova comèdia. Què més?
3: Doncs mira, avui també comença una cosa molt xula, que és el cicle Interrupcions. És una programació de circ que es fa just al centre de Barcelona, evidentment, si el temps acompanya. I, perdoneu, he dit que comença i és que ja està en marxa, perquè havia de començar ahir, però hi va haver problemes amb el temps.
0: Sí.
3: Joan Ramon Grael, que és el director artístic de la Central del Circ, ens ho ha volgut explicar pels matiners.
4: I si interrompíssim la normalitat? Des de la Central del Circ, amb comissariat conjunt de l'Antic Teatre i Artefactum, proposem el programa Interrupcions fins al 17 d'octubre al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera de Barcelona. El carrer esdevé una pista de circ i pensament, amb creadors com Circ Perillós, Jorge Albuerni o Ingrid Esperanza, i l'estrena de la plataforma digital de l'Arxiu del Circ, arxiudelcirc.cat, per recuperar la memòria del circ contemporani a Catalunya. Us hi esperem.
3: I acabem amb un apunt de música, perquè si no us n'havíeu assabentat, Shakira, aquests
0: dies...
3: No m'ho
0: diguis.
3: ...és a Madrid.
0: Què?
3: Doncs, cada dia, si no hi vas anar, perquè no hi vas anar...
5: Perquè no m'hi vau convidar.
3: Doncs fa un últim concert.
0: Va, doncs anem-hi tots, no?
3: Estaria molt bé. A més, tenim festa, perquè és el 12 d'octubre.
0: Fem matiners, el 12 d'octubre.
3: Ah, sí? Bueno, després ho parlem. A Shakira ho va anunciar ahir en un vídeo i una publicació en Instagram. Diu que davant l'alta demanda per a tots aquests concerts... No, és que per un dia que tenia festa... Doncs va, ha decidit fer l'últim concert i ho farà amb amics. No ha dit amb qui, però en tot cas segur que estarà ple de sorpreses. Per tant, segur que hi haurà convidats dalt de l'escenari d'alt nivell. La prevenda comença avui i la venda general demà a les 10 del matí.

0: pràcticament 3 minuts, arribem a 3 quarts de 6 del matí. Arriba el moment de la dada, Maria. Algun dia, Maria, hauries de fer una dada sobre els dies festius dels matiners.
1: Quants dies festius van als matiners?
0: Tinc el cordomí per aquí o no? I està despert o no? A veure, no, no hi és?
2: Ah, mira, sí, sí.
0: Bon dia, cordomí.
2: Bon dia.
0: És que ja ens agrada molt tenir-te ja a la dada, Maria.
2: Ah, a mi també m'està agradant. Ui, acaba de trobar-me un bitxo aquí sota el micro.
0: Un bitxo?
1: De
2: un
1: quin
2: Bernat
1: tipus?
2: Pudent.
0: Clar,
2: un...
0: Oh, no, no, per favor, no.
3: No l'aixafis.
2: Vaig... No, no, vaig obrir la finestra del llenço, ara vinc.
0: Sí, per favor. A veure, què està passant? Eloi?
2: Digue'm.
0: L'has matat o no?
2: No, l'he tirat per la finestra.
0: Saps que tornarà a entrar, perquè els Bernats Pudents, a més,
2: sí som...
0: són insaciables, Es reprodueixen com una mala cosa. Vinga, preparat també el Macià per participar. Vaig apuntant els noms. I mentrestant, escoltem, Maria.
1: Doncs ahir, mentre aquí algunes poblacions, sobretot del Vallès Oriental, s'estaven tornant a quedar completament negades d'aigua, al mateix temps, Pedro Sánchez, després d'un cap de setmana de reflexió, sortia al faristol per dir això.
4: I convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre

0: Ho has de canviar.
1: És que no té micro. Cinc.
0: Cinc, la Lara.
2: Mira, l'Eloi. Cinc, també. Jo dic que és quatre.
0: És que ara ho agradarà.
2: Crec que me'n quedo curt. Tu volies dir més, curt, no? Però és igual, quatre. No, però deu no diré. Deu és molt, crec.
0: A veure, 4. Eloi 4, Macià 6, Lara 5, Marta 8 i jo dic 7. Però qui guanya la dada Maria d'avui?
1: La Marta Viana!
0: Marta! L'ha clavat o no?
3: Són 9 vegades.
0: 9 vegades! Oh, sí.
1: Apa! Mira, no, ja t'havia dit 10.
3: Mira, la primera va ser el 1982, quan Leopoldo Calvo Sotelo va avançar als comicis uns mesos per la crisi que patia la UCD. Després ja tots els avançaments electorals han estat de governs socialistes, mai del PP. Felipe González, que va governar 14 anys, les va avançar 4 vegades. José Luis Rodríguez Zapatero les va avançar el 2011. I Pedro Sánchez, que sempre ha estat president sense majoria absoluta al Congrés, és el tercer cop que les avança.
0: Doncs mira, ja en sabem una miqueta més d'aquests avançaments electorals, just quan ahir, com estaves comentant, el president Pedro Sánchez les anunciava.
3: Exacte.
0: Doncs Eloi, bueno, escolta, mira...
1: Ànims,
0: no passa res. No passa res.
2: Ahir vaig guanyar al final, no?
0: Ai, és que jo ja... Ahir també
1: espera, que la Maria...
2: Ah,
3: no. Va ser el divendres, et diria Eloi.
2: No, però no vaig quedar en ridícul, però em vaig sentir guanyador ja.
3: Amb moltes gràcies que vam preguntar.
1: Ahir va guanyar la Vanessa Carrión.
3: Sí, vam preguntar l'any del primer concert.
0: Portem uns dies, que no. Gràcies, Maria.
3: A vosaltres.
0: Vinga, som-hi. Matiners i matineres, quan toquen 3:45 del matí, és moment de dir-vos que tenim un val per dues persones per l'obra Todos los Ángeles alzaron el vuelo de la zaranda, que enguany celebra 48 anys de trajectòria artística. Si voleu anar a veure aquesta obra, afanyeu-vos perquè seran al Teatre Romea en funcions del 15 al 25 d'octubre. Del 15 al 25 d'octubre. Són històries trencadores amb personatges anònims i una mirada profunda a la fragilitat humana. Consumir teatre sempre és una meravella, per tant, si voleu anar-hi, ja podeu començar a trucar al telèfon dels matiners, al 932017474, 932017474, esperem les vostres trucades i, sobretot, saber què feu desperts a aquestes hores del matí. Maiol, Roger, bon dia de nou.
4: Bon dia.
0: Ahir va ser dia de ràdio i dia de ràdio pública i avui, escolta'm, també es preveu
4: avui també
0: un dia intens, eh?
4: Mira, de moment, avui hi ha el ple del Tribunal Constitucional que ha de fixar l'amnistia i que, per tant, permetrà, per exemple, el retorn de Carles Puigdemont o que es pugui presentar unes eleccions Oriol Junqueras, també altres líders que estan inhabilitats com Jordi Turull. N'estarem pendents perquè la reunió comença a les 9 i ens diuen que pot anar cap al migdia i també hem de fer tot el recull d'anàlisi de què suposa la convocatòria electoral de Pedro Sánchez. Ja ho vam fer ahir, avui ho farem amb Míriam Nogueras de Junts, ho farem amb Ernesto Urtasun, ministre, membre d'aquest govern i també portaveu de Sumar, també parlarem d'Ernesto Ekaizer per l'amnistia. Tenim un programa molt complet, parlem amb el sindicat de llogaderes sobre la vaga general que hi haurà, veurem si abans d'aquesta convocatòria electoral, se suposa que sí, és a dir, tot el dia estarem parlant d'això perquè és important, marcarà les properes setmanes i fins i tot els propers mesos i estarem atents a tot el que passi i de tant en tant connectarem amb l'Eloi que ens expliqui si tornem a tenir una sorpresa meteorològica com la que vam tenir ahir.
0: Porto una marató, l'Eloi, aquests últims dies, que Déu-n'hi-do, perquè ahir estava escoltant al matí també el programa mentre tornava cap a casa i deien aquests fets imprevisibles meteorològics que ara mateix són difícils de controlar i que això fa que els homes del temps vagin de cap.
4: Sí, i a part de que ens diguin quin temps farà, és molt interessant sentir quan hi ha un fenomen com aquests que ens expliquin per què es produeixen, per què no els han pogut preveure, aquests perquès que ens preguntem nosaltres, no? Que és molt fàcil dir, ostres, és que no ens heu avisat. Bueno, senyors,
0: que a vegades us poden vaticinar,
4: Vaticinar, i era interessant ahir, dins de la desgràcia, per entendre's del que va passar, sentir com l'Eloi explicava, escolteu, tot això està passant ens està superant perquè el canvi climàtic és això.
0: N'estarem pendents, gràcies, Maiol.
4: Fins ara.
5: Truca'ns en directe. 93 201 7474.
6: No me quiere llamar, que por que me llamo también.
5: La solució, amb Elisenda Carot.
7: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
8: On anàvem a buscar la solució és quin paper té la mentida i té un paper social important.
5: Aquesta temporada tornarem a descobrir tota mena de temes i en parlarem en profunditat.
9: De dolç és una paraula molt general. Les respostes a vegades no són simples i són més complexes.
5: Amb els millors experts per aportar tots els matisos i les solucions.
10: I si fas la ventana en donarien alguna cosa, no?
5: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
11: Codi civil del calçot.
12: Sí? Menys de 12 és que no t'agraden els calçons.
5: La solució, de dilluns a divendres d'1 a 2 del migdia, amb Elisenda Carot.
7: La solució. Passa-ho.

0: A Catalunya Ràdio passen coses. Canalies? Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: I mentre anem rebent les vostres trucades al 93207474, tots els oients que tingueu ganes d'anar al teatre, ja ho podeu començar a fer, que sentireu una veu fantàstica que us saluda, que és la Lara García, que avui la tenim recollint les trucades dels matiners. Mentrestant, què tal, Eloi? Bon dia de nou.
2: Bon dia, bon dia.
1: Com van els Bernats Pudents?
2: Ja ha sortit volant per la finestra. És curiós perquè les bèsties que apareixen ahir dins de casa, cada època, són diferents, eh? Ara és l'època dels Bernat Pudents.
1: Clar, exacte, sí, sí.
2: Sí, sí, és una cosa que he descobert aquí de la muntanya, també.
1: Però ara és una època... Tinc amics que tenen cases a la muntanya que, per exemple, quan penges la jaqueta, el penjador de l'entrada de casa, quan surts has d'expulsar, perquè moltes vegades, quan fiques els braços a les mànigues, comencen a sortir Bernats Pudents.
3: No és broma,
2: sí,
3: no és broma.
2: Sí. De moment encara no tinc tant aquesta sensació, però sí que me'n vaig trobant per molts llocs.
1: És un horror.
2: Al cotxe me'n vaig trobar un l'altre dia. Entro i dic, ai, quina pudor. Pues m'havia assegut a sobre d'un.
1: Sí, noi, sí. Sí, no sé si hi ha algun mètode per intentar pal·liar l'entrada dels Bernats Pudents a casa. Doncs això ho hauríem de preguntar.
2: Que ens ho digui. Hi ha una època pitjor, que és quan entren les mosques, que de no falta gaire. Tinc la teoria de quan les mosques estan agonitzant abans que arribi l'hivern, entren dins a casa per qualsevol forat. I cada dia es compra una pala de mosques.
1: Doncs escolta'm, quan hi hagi aquest èxode de mosques també en parlarem aquí al programa. Mentrestant, Eloi, portem uns dies horrorosos, amb uns temporals, ahir també t'estava escoltant, molt sovint imprevisibles o difícils de predir. Què és el que ens espera avui, Eloi?
2: Mira, avui ens arriba una tongada d'inestabilitat. Avui hi ha una dana a l'oest de la península Ibèrica que arriba aquí ja desgastada, ja no arriba en forma de dana, però sí que arriba amb més aire fred a les capes altes de l'atmosfera, i llavors això farà que vagin arribant precipitacions. Aquest matí ja en podem dir algunes, sobretot a la costa sud, Costa Daurada, comarques de Tarragona, i durant la tarda sí que va arribant el gruix de les precipitacions, de les tempestes fins i tot. Poden arribar en qualsevol lloc de Catalunya. Les més importants, a l'Alt Pirineu i al Prepirineu, aquí poden caure entre 10 i 50 litres per metre quadrat, i també hi ha les que es puguin formar a la costa i al prelitoral durant la tarda, vespre i nit. I fins i tot no descartem que alguna d'aquestes tempestes sobre el mar es pugui anar desenvolupant d'una manera més important, i entre el vespre, nit i demà al matí ens pugui arribar algun sistema ja una mica més organitzat. Això ens ho arriben a insinuar els models, tot i que no ens ho marquen clarament. Així que seguirem pendents perquè podem tenir a última hora del dia o demà altra vegada algun fenomen una mica més violent.
1: Doncs haurem d'estar pendents del cel, d'aquestes pluges, d'aquests temporals que estem tenint últimament i que molt em temo, Eloi, que crec que s'aniran repetint cada vegada més.
2: Probablement sí, i l'època més delicada segurament serà aquesta, la tardor, per la temperatura del mar que segurament assolirem la majoria d'anys.
1: Haurem d'estar pendents del cel. Que tinguis bon dimarts, Eloi, una abraçada.
2: Ara,
1: que vagi bé. Adéu. Home! Ai, Macià, com saps com guanyar-me amb aquesta cançó. Pugem una miqueta. Bien ensayada, estudiado simulado. A quanta gent li diríem teatro, lo tuyo es puro teatro. Ens encanta regalar teatre al programa. La manera més fàcil per fer-ho és entrant a regalateatre.cat i fer feliç a qui més estimes. Recordeu regalateatre.cat, un web fantàstic per regalar teatre. Precisament, avui us convidem a anar a veure Todos los Ángeles alzaron el vuelo, de La Faranda, que enguany celebren aquests 48 anys de trajectòria artística al Teatre Romea. Hi haurà funcions del 15 al 25 d'octubre. I ara tenim ganes d'escoltar-vos i de saber, sobretot, per què esteu desperts a aquestes hores del matí, al 93207474. Tinc per aquí en Sergi. Sergi, molt bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
1: Estàs al cotxe, Sergi?
4: Sí, estic de camí de feina.
1: Molt bé, cap on vas ara?
4: Cap a Barcelona.
1: I de què treballem?
4: Doncs d'informàtic.
1: Molt bé. Escolta'm, Sergi, ens llevem d'hora per evitar tots els embussos i col·lapses a l'entrada de la ciutat?
4: Sí, per anar a fer una mica d'esport abans de començar la feina.
1: A veure, quina és una mica la teva agenda diària? Explica'm.
4: Doncs mira, m'aixeco ja dos quarts de sis i... Bueno, un quart de sis, perdó.
1: Sí.
4: I a partir d'aquí, doncs, vaig cap a la feina, surto a caminar una miqueta per la platja i després a la feina.
1: Molt bé. D'aquí, entenc, doncs, que vius a la costa, eh? D'on vens?
4: No, vinc de la Torre de Claramunt.
1: Ah, val,
4: de
1: perfecte.
4: De tota la Capellades.
1: Molt bé. Doncs escolta'm, Sergi, tens el número 1? A veure, avui no tenim mai innocent. A veure si tindré l'Eloi Cordomic i podrem connectar, perquè m'ha de ser la meva mai innocent avui. Una abraçada, Sergi.
4: Igualment, gràcies.
1: Fins ara, bon dimarts, adeu.
4: Fins ara, bon dimarts.
1: 93207474. Saludo també en Josep Maria. Josep Maria, molt bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Què tal, com va el teu dia, Josep Maria?
5: Pues jo, mira, m'he aixecat, he sentit la nit dels ignorants.
1: Has sentit la nit dels ignorants?
5: Sí.
1: I entenc que has estat tota la nit despert escoltant Catalunya Ràdio,
5: no,
1: o com ha anat
5: no,
1: això?
5: No. Allà a les 6 me'n vaig anar a dormir.
1: A quina hora,
5: sí,
1: perdona?
5: Sí, jo em fico llit de seguida.
1: És a dir, però, a veure, explica'm una miqueta l'agenda. A quina hora vas anar a dormir ahir?
5: A les 6 de la tarda o així.
1: A les 6 de la tarda. Entenc que
5: sí,
1: ens hem llevat cap...
5: Sí, vaig prendre la pastilla.
1: Val.
5: I fins avui a les 11, a les 12.
1: Exacte. Ens hem connectat amb Marta Romagosa.
5: Sí, Marta Romagosa, sí.
1: I després hem tornat a dormir o hi hem seguit desperts tota la nit?
5: No, m'estiro al llit una miqueta. Jo no tinc obligacions. Jo ja estic jubilat.
1: Això és una meravella. Per tant, hem fet un cop de cap i ens hem tornat a connectar a la ràdio, Josep Maria.
5: Sí, sí.
1: I jo que ho celebro. Doncs escolta, em tens el número 2.
5: Molt... Que hi he de penjar o no penjo?
1: No pengi, no, penja,
5: no
1: penja, penja, i ara i et trucaran, i et trucarà si guanyes.
5: Molt bé, doncs és molt amable, a veure si em toca.
1: Adéu, Josep Maria, una abraçada.
5: Bon dia.
1: Adéu, adéu. Gemma, bon dia. Ara sí, Gemma, molt bon dia.
6: Hola, bon dia.
1: Ara sí que ja et localitzo. Com va el matí, Gemma?
6: Bé, molt bé.
1: L'hem començat bé?
6: Aquí preparant les coses per marxar a treballar.
1: Molt bé, el dimarts mira que és un dia una mica tonto, eh?
6: Sí.
1: No?
6: Sí, sí, sí. Costa, encara costa, la setmana costa. Encara
1: la
6: no
1: setmana
6: la
1: costa, la setmana costa, però ho aconseguirem. Gemma, que tinguis un molt bon dia, he d'anar ràpid, que se m'acaba el temps. Tens el número 3.
6: Moltes gràcies.
1: Que vagi bé, una abraçada.
6: Una abraçada,
1: adéu. Adéu, Gemma, adéu, adéu. I tinc per aquí també a l'Aaron. Aaron, bon dia.
7: Molt bon dia.
1: Veig que vas amb cotxe, també.
7: Sí, exacte, a treballar.
1: D'on vens i cap on vas, Aaron?
7: Doncs pues mira, vinc de Santa Coloma de Farnet i vaig cap a Girona.
1: Déu-n'hi-do, això cada dia?
7: No, cada 4.
1: Cada 4. A què et dediques tu, Aaron?
7: Bueno, treballo al SEM.
1: Molt bé, perfecte. I entenc que tens horaris variats, eh? Segons la setmana et van canviant els horaris.
7: Una mica, sí.
1: Molt bé, doncs escolta'm, tens el número 4. D'aquí uns moments l'Eloi Cordomí dirà un número, a veure qui de vosaltres s'emporta aquest parell d'entrades. Una abraçada i bon dimarts,
7: perfecte.
1: Aaron.
7: Moltes gràcies.
1: Que vagi bé.

0: Valentina, porta'l ukelele.
1: Joan Dausà i Mamaduixa amb Papi posa-la al disc, aquesta cançó que ens apropa ja cap a les 6 del matí. I abans d'acabar, els matiners, toca saber amb quina reflexió va acabar ahir l'Agnès Marquès després del Catalunya Nit. Bon dia, Agnès.
2: Bon dia, matiners, com esteu? Jo aquest dilluns me n'he anat cap a casa pensant en la reflexió final del Catalunya Nit que ha fet el periodista i col·laborador Cristian Segura sobre la desconfiança que ha llançat el líder de Vox, Santiago Abascal, sobre el vot per correu en les noves eleccions que ha convocat anticipadament Pedro Sánchez. Darrerament, tant des de l'esquerra com des de la dreta espanyola, s'han llançat desconfiances i missatges en aquest sentit sobre el sistema democràtic espanyol, sigui una crítica i una desconfiança expressada cap als jutges, o bé aquest que acabem de sentir avui sobre el sistema electoral. És clar, la pregunta que jo em faig és si acabes criticant el sistema i desconfiant del sistema des del sistema, què passa? Deixo la pregunta a l'aire, a veure què en penseu. Bon dimarts!
1: Gràcies, Agnès Marquès. Bon dimarts. Per cert, a punt d'acabar el programa ja, l'Agnès es fa preguntes i d'aquí uns moments respostes al matí de Catalunya Ràdio. Eloi, ràpidament, un número de l'1 al 4 abans d'acabar.
3: El 2.
1: El 2. Doncs vinga, en Josep Maria, que se'n va cap al teatre. Gràcies, Eloi. I a tots vosaltres, com sempre, gràcies per ser-hi. Arrenca el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Que tingueu un molt bon dimarts. Fins demà.
4: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Ai, cap.

0: Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: Els experts!
0: Roger Seró.
2: I ara la calidesa d'una de les nostres divas, la Dua Lipi.
0: Sergi Viva.
3: A veure, tots sabeu que vaig dormir pels llocs perquè m'aixeco molt d'hora.
0: Laia Vidal.
4: En el gos en català fa bumbu. Sabeu què fa? En bas. Saun, saun.
0: Anna Closa.
5: Jo vaig estar la setmana passada un parell de dies fora perquè tenia festa.
0: Laura Grau.
6: És dels oficis amb menys coeficient intel·lectual de
4: Venga.
6: La societat, eh?
0: Mariví Pérez. L'estudiant en pràctiques, que ara no recordem com es diu. Els experts, temporada 15. Aquesta, per fi, sí que és la bona.

0: Parlem de cinema. Laia, com es deia la primera pel·li de James Bond?
1: Es deia Agent 007 contra el Doctor No.
2: Sí, molt bé.
0: És correcte. Era un 5 d'octubre i era l'any 1962, la primera pel·li on apareixia un dels espies més famosos de la història de la ficció. I això ens ha motivat fer un nou top de pel·lícules i sèries d'espies.
3: Top 5.
2: En el número 5 hi hem col·locat justament aquesta pel·lícula de la que parlàvem fa un moment, James Bond contra el Doctor No, per diversos motius.
0: No l'he vista, aquesta. Vull dir, n'he vist del Pierce Brosnan, l'actual, m'ha encantat, el Daniel Craig, les he vist totes. Pierce Brosnan, quan que era petit i m'agradava tot, m'ho passava bé, tot i que et diuen que és el pitjor. El d'abans, que no recordo quin era, no sé si l'immediatament anterior, si era el Sean Connery o el Roger...
1: Hi havia el Sean Connery, no?
2: El Sean Connery era el primer. Després va venir un altre que ningú se'n recorda, després va venir en Roger Moore.
0: Timothy Dalton.
2: Després va venir aquest i després va venir en Daniel Craig.
0: Doncs vaig a mirar quina plataforma està aquesta, perquè potser seria un bon dia per recuperar-la.
2: La veritat és que sí, i apareixia aquest justament, en Sean Connery, segurament el millor dels actors que ha encarnat en Bond. De fet, van fer una enquesta i van dir que aquest era el preferit per l'audiència, seguit justament de l'últim, en Daniel Craig. També va ser aquesta la pel·li on vam descobrir la primera noia Bond. Ja sabeu, que en aquestes pel·lícules d'en James Bond hi ha la noia Bond. La primera va ser la Ursula Andrews, que va protagonitzar una de les escenes més recordades del cine, quan va sortir de l'aigua en biquini. I té mèrit, perquè sortir de l'aigua sense fer el ridícul és molt complicat. En el número 4, el senyor i la senyora Smith.
4: Meet Mrs. Smith.
2: Estem parlant de top 5 de pel·lis de sèries, i de la mateixa manera que quan la Rosalía i el Rauw Alejandro, quan eren parella, ens van deixar cançons junts, quan en Brad Pitt i l'Angelina Jolie eren parella, ens van deixar aquesta pel·li d'espies dobles, en la que ens dibuixaven un matrimoni d'espies, però que no ho sabien, l'un de l'altre.
1: Sí, jo me'n recordo, era xula, aquesta
2: s'havien d'investigar mútuament, i això patava pels aires, tot i que la relació anava millor.
0: Era l'època que es podia fer servir la paraula bratgèlica, no?
2: Exacte! La pel·li està bé, correcta, però és que la química entre els dos, clar, era brutal i en l'aire notablement el film.
0: Mira, si voleu el clàssic, la del Doctor No, la primera del 67, està a Prime, a Rakuten i a Apple TV. Segurament molts de vosaltres teniu alguna plataforma.
2: En el número 3, Kingsman.
5: We are an independent international intelligence agency.
2: Una proposta més desenfadada, estilitzada, que juga amb els codis clàssics del cinema d'espies i els porta cap a l'acció espectacular i l'humor. És un blockbuster de manual perfecte per qui vulgui entreteniment sense complexos.
0: Per mi els Kingsman és com agafem tot el que funciona del Doctor Bond, apostem a sac i, a més, el que diu el Sergi, amb més comèdia, amb més ritme, amb gadgets estranys que surten pels llocs. Per tant, pot semblar una mica repetitiva, però trobo que la primera que mires tu passes bé segur.
2: Doncs mira, per això l'hem situada en el número 3. En el número 2, el Pont dels Espies.
6: You've been selected for a mission which you are not to discuss.
0: D'aquelles pel·lis que vaig quedar dient quin tros d'americanada patriòtica, però com he gaudit.
2: Exacte.
0: Cada un dels minuts amb en Tom Hanks a les ordres de la Spielberg.
2: És justament el que acaba de dir en Roger. Sí, és aquesta sensació, Hòstia, una altra d'aquestes, però com mola, no? Steven Spielberg, ja ho sabeu, s'uneix a Tom Hanks, sí, una altra vegada, però ho fan molt bé. Es situa en plena Guerra Freda, explica la història d'un advocat americà que s'encarrega de defensar Rudolf Abel, que és detingut als Estats Units acusat d'espiar pels russos. Algú que posteriorment hauran d'anar a Berlín a intercanviar per un espia americà detingut pels soviètics. Realment és digne de veure,
0: A més, sí que afegeix, ja sé que és la típica pel·li, Guerra Freda, espies, soviètics i yanquis, però sí que afegeix una mica de tema psicològic, una mica com The Americans, que donava una mica el sentit, no?, la identitat dels espies, doncs aquest senyor soviètic que porta tota la vida fent veure que no, que és americà, també entra en la seva ment, Vull dir, també és una cosa dura i que et pot empènyer al final no saber qui ets, que és el que potser passava amb molts espies.
2: I en el número 1 hi hem situat el cas Bourne.
1: Oh, que bé.
2: Espionatge amb un to més realista, tens un agent sense memòria, una identitat enigmàtica i una xarxa d'agències que el persegueix. Destaca per l'acció física, per mantenir el misteri fins al final. A més d'aquesta pel·li, se'n va fer una saga.
1: Sí,
2: teniu Matt Damon per estona, Amb el cas Bourne, el mite Bourne, l'ultimàtum de Bourne, el llac de Bourne, Jason Bourne, tot molt Bourne.
1: A mi m'agraden, És que Matt Damon m'agrada molt.
2: Que collons que hem començat per Bond i acabem
1: veritat,
2: amb Bourne.
1: És veritat,
0: Torna del món
2: i torna al Bond.
1: Quiero tornar-les a veure, aquestes. Avui farem una marató, ara que ets des que plou.
7: Lloc.

0: Els experts. ICAT.
1: El punt de partida, Laia, avui, a partir de quina xifra?
2: Doncs mira, del 1.500, perquè als Països Catalans hi ha prop de 1.500 pobles abandonats o en procés d'abandonament. Una altra dada, només al Pallars Jussà ja n'hi ha 32 on no hi ha cap casa habitada. És que aquests dies s'ha fet a Barcelona un congrés internacional sobre despoblament, amb la idea de fer una mica una anàlisi dels processos d'abandonament territorial i de les seves conseqüències, especialment en les comunitats locals. Mireu, dels 1.059 pobles en procés d'abandonament al nostre país, n'hi ha 747 amb menys de 30 habitants, 206 completament abandonats i 106 en procés de recuperació. I si ens ho mirem per zones, doncs mireu, l'Alt Pirineu i l'Aran són les àrees amb més pobles abandonats, amb un total de 84, amb 268 nuclis de menys de 30 habitants. Al congrés que s'ha fet aquests dies, doncs, s'ha parlat de les causes d'aquest fenomen, sobretot el procés d'industrialització que ha comportat moviments migratoris massius del camp cap a les ciutats.
1: Sí, però això és de prop d'inicis del 1900, no?
2: Sí, ah, però és una cosa que no, perquè parlaven no només d'aquí a Catalunya, és a dir, quan aquests processos d'industrialització tenen lloc en diversos punts del món, es produeix el mateix fenomen, que és aquesta migració del camp cap a la ciutat. I això es tradueix en una pèrdua de població de moltes àrees rurals i la desaparició o la fragilització de molts assentaments. Que això ja us dic, no és una cosa que passi només aquí, sinó el que han estat fent és una mica diagnosticar aquests fenòmens quan passen arreu del món. Entendre què passa és el primer pas per plantejar plans i projectes de revitalització dels assentaments rurals, segons els experts que s'hi han congregat. És una fórmula que es pot començar a experimentar en alguns llocs i després doncs, aplicar-la més en general. Els últims anys, investigadors han recorregut el territori català i han consultat arxius i han fet entrevistes per reconstruir una mica la història dels nuclis abandonats, què havia passat als Països Catalans. I el resultat és un projecte que es diu Pobles Abandonats, que ofereix al seu web una base de dades i també un mapa amb informació sobre prop dels 1.500 nuclis i també molts recursos que s'han anat documentant amb aquest temps. Segons aquestes dades, un 68% dels pobles estudiats a casa nostra es mantenen vius, amb menys de 30 habitants, un 20% estan abandonats i un 12% es troben doncs, amb aquest procés de recuperació que dèiem, o tenen uns usos estacionals, que seria aquest tema de les segones residències. Gent que recupera la casa pairal, encara que no sigui per viure-hi tot l'any. També s'ha inaugurat una exposició que es titula Pobles Abandonats, claus per la planificació estratègica del territori, que presenta això, els pobles abandonats, no només com una herència del passat, sinó també com una font d'informació per entendre aquests processos que configuren el territori tal com el teniu. L'exposició planteja que aquests espais poden actuar com a laboratoris a l'aire lliure per identificar patrons d'ocupació, això que us deia, usos del sol, accessibilitat i una mica doncs, això traslladar-ho doncs, a altres llocs on hi ha el mateix fenomen. És una exposició que teniu a l'Institut d'Estudis Catalans fins al dia 22 d'octubre.

0: Laura, anem al tema gros. Avui sí que toca, i a més, aquí els que seiem al teu davant, la Laia, en Sergi i el Roger, vam estar fins tard mirant la tele, ara crònica del concurs de Castells. Dir-te que se'm va fer estrany posar-me al llit amb el concurs encara no acabat el meu pare insistint-me, enviant-me whatsapps des de la plaça.
1: Això t'anava a dir. La cosa més estranya del cap de setmana ha estat aquest caos horari que hem tingut, en què no només ahir vam acabar a les 11 de la nit sortint de la Terra Corena plaça, sinó que això ja venia tot de dissabte, vale? Jo vaig arribar a Tarragona dissabte a la tarda, que ja s'estava dient per la ràdio de manera errònia i fake news que se suspenia el concurs de Castells. Primer de tot, sense especificar si estaven parlant del de dissabte, que estava a punt de començar, o si estaven suspenent el diumenge, que tampoc es va suspendre.
2: Per tant, ni una cosa ni l'altra.
1: Un cop més, i ja intentaré que sigui l'única vegada que ho dic, però és que em costa no repetir-ho, la cultura popular sent l'última merda d'aquest país amb una informació superpoc rigorosa, inclosa aquesta casa.
2: És que s'ha de vigilar amb els puixos, perquè hi ha moltes ganes de fer puix i aleshores el fas, fots l'alerta a la gent, no contrastes.
1: I amb la generalització, que s'hagi suspès el partit del Sant Andreu, no vol dir que se suspendrà tot el que es fa a Catalunya, clar, a tot arreu.
3: També us he de dir en favor, i per trencar la llança en contra del que vam dir divendres, jo vaig poder veure el concurs sencer pel 3CAT. És a dir, sí que es va poder veure en directe.
1: Es va poder veure en directe?
3: Sí, sencer.
1: Ah, molt bé. Bueno, per la xarxa també, que sempre...
3: Sí, però és que de fet era una connexió amb la xarxa, eh? Sí, era tot lo de la xarxa.
0: No ho és alert.
1: Ara què? No, jo no l'he posat al guió, eh? No, l'alerta aquest.
0: No, ja, però és que a vegades jo també tinc ganes de tirar puixos. I els tiro.
1: És que estic... Soc de... Nois, poca conya ja amb el desalert, no, hòstia.
0: Sí. Digues.
1: No, va, el concurs de dissabte ja vam arribar així tots una mica tensos. Ara bé, un cop vam ser allà i vam veure que no se suspenia almenys aquesta jornada, perquè la del diumenge no en sabíem res fins ben tard, gratíssima sorpresa el concurs de dissabte amb els Marrecs de Sal. Què collons va ser aquest 4 de 9 amb folre en quarta ronda sense cap necessitat de portar-lo a plaça, perquè ells ja havien guanyat. O sigui, ells ja havien fet els castells que volien fer, ho havien descarregat tot. Ara no me'n recordo ben bé com va anar, però em sembla que van fer un 7 de 8, el 5 de 8 i la torre de 8 amb folre. Que ja és un nivellàs, vull dir que ja era una cosa que estava molt bé. I van dir... Chavales, ens és igual que ja ens hagin marxat 100 persones perquè eren poquets, pobrets, perquè són les 9 del vespre. Ens és igual, no necessita aquest castell, el volem tenir, l'hem assajat. Havien assajat també el 3 de 9 en folre, que han fet, ja l'havien fet a la seva història, però el 4 de 9 era un castell per estrenar. És que, bueno, tot de decisions que les altres colles estaven flipant com del poc sentit que tenien per nosaltres. Després cada colla pren les decisions pel que té sentit per ells mateixos, però vist des de fora una decisió superestranya. I no, i a sobre, descarregat, impecable, a més, amb molta soca d'altres colles, evidentment, per l'hora que era i per tot plegat, però també fa molta emoció veure, per exemple, tots segals d'Osona, que tenen molt bona relació, travessant tota la plaça per poder anar a fer la soca del 4 de 9 en folre de Marrecs.
2: Molt bé.
1: Jo, pell de gallina, és que diria potser dels moments més emocionants del cap de setmana, sense haver parlat encara del concurs de diumenge, que, com ja sabeu, hi va haver tot de moments històrics, però és que per mi aquest castell té molt mèrit i va ser molt super sorprenent, i després a sobre els Marrecs de Sal es van haver de quedar atrapats a Tarragona dormint, amb un pavelló amb llits de la Creu Roja, perquè no podien tornar cap a Sal i cap a Girona.
0: Si tant t'agraden els Marrecs de Sal, fota-te'ls a casa teva.
1: Exacte, fota-te'ls al teu apartament, que vam llogar, com per exemple nosaltres, moixangues a Tarragona.
0: Quina barri o adreça? O
1: allà al barri vell, a la part alta.
0: Aquest que en dic, mola.
1: Sí, el casc antic. Bueno, en tot cas, el gran tema del dissabte, a part del 4 de 9 de Marrecs de Sal i altres colles que també van fer molt bons castells i bones actuacions, doncs Nens del Vendrell va recuperar molt bé el nivell, també Castells de Lleida. Però bé, era que la gent del públic, que gairebé tots érem castellers de que actuàvem diumenge, estàvem pendents del telèfon.
4: No tolero la desobediència, però si cal, tindré paciència si ordenés a un general.
1: Tensió en directe, a més, entre la direcció del concurs de castells, les colles de diumenge i Protecció Civil. O sigui, uns merders, perquè a més tots tenim infiltrats a les reunions de jefes. Al final, el món casteller va així, vull dir, tu sempre coneixes algú que està en una reunió de jefes i que et va dient pel WhatsApp, un de capgrossos, mira què acaba de dir, mira què acaba de dir un de Valls, mira què acaba de dir no sé qui. Clar, heu de pensar que hi havia molt conflicte perquè a Tarragona no donaven previsió de grans pluges torrencials, de fet, no va ploure gairebé ni una gota en tot el diumenge, però hi havia un tema de mobilitat. Clar, hi havia colles, no?, que venien de Mataró, de Barcelona, que ja estaven passant una molt mala nit perquè ja s'estava inundant tot. Llavors patien de no poder arribar. La decisió que es va prendre finalment va ser ajornar el concurs de castells de les 10 del matí, que és quan sempre s'ha fet, fins a les 4 de la tarda.
3: Perquè la prohibició de mobilitat s'aixecava a les 2 del migdia i entenc que hi havia marge perquè tothom hi pogués arribar.
1: Exacte, llavors...
2: Justet, però sí.
3: Sí.
1: Es va consensuar, jo penso, de manera prou exitosa perquè a ningú li interessava anul·lar aquest concurs de castells, clar, ni a les colles castelleres, que ens en moríem de ganes, ni, clar, a tots els patrocinadors i a tota la gent que mou pasta aquí, que és la part que em fa més fàstic. Jo no estic gens d'acord amb tot això. Però, clar, els hi costa molts diners anul·lar un concurs de castells.
3: Clar.
1: I van dir, no, apurarem al màxim fins que es pugui fer. Sí, sí, a les 4 de la tarda allà estàvem tots, tu. Així que va, anem a parlar del que importa, que són els castells.
2: Va.
3: Vinga.
4: Els teus somnis t'estan esperant.
1: Era el que havia de ser, i que ha sigut, el millor concurs de castells de la història, amb uns castells ja anunciats que fotien la pell de gallina només d'imaginar, i podríem dividir les colles del diumenge, poca divisió realment, entre la lliga avorrida, que és gent que va anar a fer els castells que ja havia descarregat aquesta temporada, o que més o menys sabia que li podien sortir, sense cap tipus de canvi, tot en ordre, cap tipus d'emoció, jo penso... Bueno, és que jo estic en contra d'aquest
3: mètode. Bueno, però potser també, que potser una mica conservador a nivell de no fer-se mal,
1: conservadors,
3: no,
1: exacte,
3: també.
1: Castellers de Sants, bueno, Carlosos de Mataró, Castellers de Barcelona, que és veritat que van poder carregar el 3 de nou amb folre, que el tenien
3: pendent
1: des de la Mercè.
3: Estaven molt contents, per anar a assegurar, estaven molt contents.
1: Però van fer tots la mateixa actuació, que és 3 i 4 de nou amb folre, 5 de 8, i vinga, cap a casa.
3: I sense fer-se gaire mal.
1: I sense fer-se gaire mal, que no és una cosa que puguem dir totes les colles. Sí. Que vam anar a intentar els nostres màxims, que penso que és la puta gràcia del concurs. Somiar, recuperar castells de fa molts anys que no els has pogut fer, portar-los a plaça i veure els resultats de l'assaig a l'actuació i aviam com la colla respon i com també tota la ciutat, que hi va molta gent amb samarreta al concurs de castells, és a dir, que no són castellers actius, sinó que van a donar suport, que puguin veure com la seva colla arriba al màxim, no? Passa que això, evidentment, té riscos i és que hi va haver moltíssima caiguda.
2: Sí.
1: Ara, molta celebració també. Un 4-9 en folre de Xiquets de Reus, descarregat per primer cop a la història. Recuperat el 3-9 en folre de Castellers de Vila de Gràcia després de moltíssims anys. Bogeries, bogeries per mi, que són una mica imprudents d'intentar, com per exemple un intent de 7 de 9 en folre de Xiquets de Tarragona, ningú el va acabar d'entendre, després encara van caure el 7 de 8, que és un pis menys. En fi, aquestes coses que després es genera un debat, jo penso que s'ha interessant sobre fins a quin punt hem d'anar a arriscar el concurs de castells, encara que sigui un dia que tens la màxima gent possible i els castells els hagis més o menys assajat, hi ha coses que saps que ni tan sols les carregaràs, poder, no cal que
2: ho portis. Sobre això, suposo que ho diràs després, però la vella va fer una mica d'acte de...
1: No, després posarem sintonia Star Wars, encara no, Mariví, i parlarem de les quatre colles del top. Si arribem de temps, espero que sí, perquè crec que és prou important.
2: Has d'anar una mica per feina,
1: va,
2: perquè
1: per feina, amb les
2: tens
1: colles,
2: molta, molta
1: amb
2: peca.
1: Les colles de mig rànquing que vam anar a intentar Bogeries, intent de 3 de 9 en folre de Sant Pere i Sant Pau, nosaltres vam fer intent desmuntat de Torre de 9 en folre i Manilles amb Oixiganguers d'Igualada.
2: Sí, us incloeu aquí, també.
1: Ens incloem perquè, a més, vam caure del 3 de 9 en folre. Vull dir, de poc anàvem amb una actuació impecable com per anar a intentar aquesta torre per fer la gamma extra.
0: No va ser un desastre, vull dir, estaven, crec que els dosos ja pujaven...
1: Dosos col·locats i canalla. I canalla mig tronc. Sí. Prova digníssima, que crec que el que va ser satisfactori per nosaltres va ser que vam demostrar que l'havíem assajat i que no anàvem a fer cap animalada. Però, bueno, encara tenim dues actuacions per provar-ho. I una jove de Tarragona carregant el 4 de 10 amb folre i manilles per primer cop a la seva història i marxant tranquil·líssims a casa amb la seva torre, els seus 5 descarregats.
0: Podi,
1: que és una cosa que els hi porta passant. Hi ha unes quantes edicions que sense anar a competir, és a dir, sense anar a fer cap bogeria, que no hagis assajat ni picar-te amb els altres, te'n vas a casa tranquil i a sobre fent podi. Visca la jove Tarragona, que crec que són sempre els més intel·ligents.
2: Bravo.
1: I ara anem amb els bojos de Catalunya.
2: Els bojos. Les joves.
1: Han obert les portes del manicomi en aquesta plaça de toros, perquè aquest any ningú s'ha estat de res. Aquí aquest any no hi ha campions del seny, per molt que el Manel Urbano acabés sortint a la tribuna a dir que, bueno, que ells ara ja no anaven a arriscar més, com si no ho haguessin fet, tu, fins aquell moment. Ningú es va estar absolutament de res, es va apretar a gas.
2: El Manel Urbano de la Vella, eh?
1: De la Colla Vella, perdoneu. Us faig una mica de repàs ràpid de com van a les rondes, perquè això va ser un autèntic partit de tennis. A la primera ronda, Colla Vella i Joves de Valls fan el mateix castell descarregat, que és el 4 de 9 net. Sabien perfectament que Vilafranca no podia anar amb aquest castell perquè no el tenen, i Vilafranca va descarregar carregar el 3 de 10 amb Folre i Manilles, que és la seva gran carta de sortida, que saben que els hi funciona i van a celebrar-ho com Déu mana. Segona ronda, comença la decadència de la colla joves amb un intent de 3 de 10 amb Folre i Manilles, que ja sabem que a ells les manilles no els hi funcionen gaire en general, i menys amb els castells de 10, i la colla vella també queda amb el 4 de 10 carregat, que no entraven els plans perquè el necessitaven descarregar per poder realment competir amb Vilafranca. Vilafranca te'l descarrega a la cara, aquest 4 de 10. De més a més, que no les tenien totes perquè és un castell que a vegades sempre els hi queda carregat.
2: Els hi va trontollar moltíssim, eh?
1: Bueno, no, descarregat, una grada embogida, bueno, la grada dels verds.
3: Sí, és que fan sempre és molt agressiva. Això, eh?
1: Sí. Bueno, no agressiva perquè penso que no celebren caigudes, home, cosa que altres no poden... Bueno, perdona, no la colla vella...
3: Sí, ja ho vaig veure.
1: A tercera ronda va celebrar l'intent de Pilar de Nou, Folre, Manilles i Puntals dels castellers de Vilafranca, i va haver una tensió a la plaça que gairebé es pega.
3: Això ho vaig veure jo des de la tele. Però és veritat que els altres són uns provocadors. Jo no estic a favor de que els
1: celebrin. Són uns xulos, però ells celebren el seu. No celebren les caigudes.
3: Això és veritat. No es pot celebrar mai una caiguda. Estic totalment d'acord. Mai s'ha celebrat una caiguda.
1: Però
2: no
1: s'ha de xular.
2: No posis el pro. Deixa el pro.
3: I a més, no s'ha de celebrar, no s'ha de fer xulo.
1: A la tercera ronda vam veure el castell més esperat segurament de la jornada, que va quedar encarregat perquè és un castell impossible, que no s'ha descarregat mai, que és el 3 de Nou Net de la vella, de Colla Vella Xiquets de Valls. Els honra molt haver intentat aquest castell i haver anat a competir els seus màxims amb un castell inèdit que no s'ha descarregat mai. Van perdre tota la força per la boca al cap d'uns minuts celebrant aquesta caiguda. Però jo els hi reconec el mèrit i penso que és increïble que l'hagin portat a plaça. La colla jove es va quedar aquí ja com fora de joc, sí, amb un 3 de 10 que van aconseguir carregar, però que després ja els hi va passar moltíssima factura. I a quarta ronda es va veure el duel final en què la colla jove es va... finalment fer l'animalada definitiva, que és tirar la torre de 900 manilles, quan ja havies caigut dues vegades.
3: Sí, és que aquests estan sonats.
1: El de la colla joves, jo no sé què els hi donen pel matí per esmorzar, però és que jo aquella canalla que els hi puja, tot i veure una cara d'un segon totalment desfigurat, a punt de matar-se, i la canalla igualment va cap amunt, jo flipo, jo no ho entenc.
0: Hi havia un moment que un dels els dosos, o els segons o els tercers, estaven ja com uns quants meridians cap a la dreta.
1: Sí. Els terços, clar, sobre d'un forro.
0: I l'enxaneta i els... Vinga, tu tira.
1: No, jo flipo.
3: Jo crec que
1: canalla...
3: hi ha un punt de canalla és per no quedar sota. És a dir, tu, si tires avall,
1: si caus des de dalt, com a mínim no t'aixafen.
3: No vaig cap a dalt per caure des de dalt.
1: Tiro. Colla Vella comença a fer uns intents desmuntats de 4 de 10 que finalment no acaben anant enlloc i tampoc no necessiten fer cap contraatac perquè els castellers de Vilafranca ja fan la victòria definitiva amb un 9 de 9 en folre descarregat per primer cop a la història, que és un castell absolutament lleig, és una falconada històrica, a més la van fer amb 3 enxanetes, però que no se li pot treure el mèrit de... Perquè és que el nou, en general, és un castell dificilíssim a nivell tècnic de pinya i de folre i de canalla.
2: Ha de pesar allò.
3: Però aquests castells tan amples vols dir que no tenen el secret és tenir molta gent i estar, no, eh?
1: Però és molt difícil d'assajar els moixiganguers. Sí, sí. L'any passat vam intentar assajar el 9 de 8 i era un puto cristo que no es podia aguantar
3: per
1: enlloc.
3: Perquè és un volum de gent que no tens, però...
1: No, i a nivell tècnic, és un volum de gent que sàpiga fer aquell tronc, ja, que són 9 persones per pis, la canalla, hi ha 6 parells, hi ha 6 dosos, hi ha 3 acotxadors, 3 enxanetes, és que és molta gent sabent fer les coses que han de fer.
0: De fet, el vostre 2 de 9 d'Igualada es veia amb la càmera zenital que estava tothom al tronc, quasi. Perquè,
1: el folre i les manilles.
0: Sí, sí, bueno, l'estructura del castell, volia dir, perquè es veia que la pinya, una gent de blau, que no sé si eren les de Gràcia o qui era, que estava tota...
1: A veure, no se'ns pot dir que la soca no fos nostra, no, al contrari d'altres colles, però és veritat que és un castell que necessites molta gent per fer-lo. Nois, tornarem, no s'acaba la temporada.
3: Clar que no.
0: La Marta, que t'envia ànims i et diu, la torre de nou la teniu, Laura.
1: La tenim, és que la tenim perfecta, la farem per Tots Sants a Vilafranca, com espero que torni també Vilafranca a intentar el Pilar de Nou, i a Santa Úrsula, a les colles de Valls, que vagin fortes també i recuperin aquest ritme que porten galàctic.

converteix aquesta setmana en el punt de trobada de tota una generació amant de la música d'Oques Grasses. Els osonencs s'acomiadaran del seu públic amb quatre concerts que han penjat en qüestió de minuts al cartell de Tot Exhaurit. El segon dimecres, tercer divendres i l'últim i definitiu dissabte. Els concerts començaran a 8:45 de la nit a l'Estadi Olímpic. Si us heu quedat amb les ganes de donar-los l'últim adeu després de 16 anys de deliri i filosofia, doncs sapigueu que la setmana passada es van posar a la venda un paquet d'entrades un cop es va ajustar la configuració de l'escenari. De fet, en trobareu per cada dia, excepte per dissabte, que aquí sí que està tot exhaurit. Hem dit al principi de la secció de l'agenda d'aquesta setmana, doncs, que ve marcada pels comiats. Un d'ells era el d'Oques Grasses, l'altre és aquest. Que diguen que vulguen que Sorda també mereix un capítol propi. Aquesta banda de la Marina Alta ha escollit la seva localitat natal per acomiadar-se del seu públic. Aquest cap de setmana a Pego s'hi escoltaran i es cantaran les lletres d'un dels grups més reconeixibles de la música en valencià, amb unes lletres doncs, molt lligades al territori i al compromís social. Divendres faran l'últim Aquelarret, que és el concert que fan en format familiar. Serà a les 6 de la tarda al centre multiactivitats La Trilladora i diumenge la Gossa Sorda farà l'última Aquelarre. Compartiran cartell amb l'Abril, Romàntic Dimoni, que és el projecte de Carles Caselles de Smoking Souls, i Quinto, que és l'alter ego musical de l'artista de Pego, Josep Quinto. I ara no marxem encara del País Valencià. Portem la dinamita, si sabe volar el palau, ai, ai, ai, ai, una llengua metralleta. Perquè divendres, dia 9 d'octubre, és el dia del poble valencià i el dia abans, la vigília, és a dir, dijous, doncs Alzira ho celebrarà amb una festassa. L'escenari l'ocuparan diversos artistes del País Valencià, però també de catalans, eh? Per una banda, hi seran la banda d'Ontinyent, Auxili, també hi serà l'artista de Pedreguer, Sandra Montfort, els alcoians El Diluvi, Malifeta, que els estem sentint de fons, i també hi haurà els mataronins Tiets. Tot plegat es reuniran per celebrar la llengua amb música i festa. Encara sobre els concerts per celebrar el Dia del Poble Valencià, Abril actuarà al Poble Nou de Benitatxell cap a les 11 de la nit. També hi haurà Quinto un pèl abans i la festa continuarà amb DJ Fran passada la mitjanit. I ara, després d'aquests grans comiats i de la festassa que es viurà aquest cap de setmana al País Valencià, tornem a Catalunya perquè toca parlar dels concerts organitzats per Estrella Damm per celebrar els seus 150 anys d'història. Barcelona, divendres hi actuarà la Venus. L'artista de Sabadell oferirà el seu directe divendres a la Nau de Barcelona per portar a l'escenari el primer concert d'una gira catalano-italiana vinculada al seu nou projecte. El concert comptarà amb la participació de la cantautora de Trieste, ETT, amb qui la Valèria Saurí presentarà en directe aquesta cançó que sentim de fons, aquesta nova col·laboració que es diu It's So Hard to Be So Funny, que sentim de fons. Pel que fa divendres, Quimi Portet oferirà a Reus un dels primers concerts després d'haver tancat la gira de l'Último de la Fila. Ho farà a Los Submarino dins del cicle directes Estrella Damm 150 a partir de les 10 de la nit. Serà una nit de rock en català i també hi haurà molta festa. Vine'm a buscar, vine'm a buscar, vine'm a buscar, sisplau. Vine'm a buscar, vine'm a buscar, vine'm a buscar, sisplau. I dissabte, Alfred García portarà el seu pop d'autor al Pirineu. Aquest serà, de fet, el tret de sortida a la seva tercera gira i presentarà les cançons del seu últim disc T'estimo, este quiero, i serà un concert en format solitari i acústic. Es farà dissabte a les 11 de la nit al Nòrdic Cerdanya i encara queden entrades a la venda. Dimarts a les 7 de la tarda, la Sala Paral·lel 62 de Barcelona acollirà la Festa Cultura Jove i actuarà l'artista de Lloret de Vistalegre, Maria Jaume, que repassarà els seus últims èxits i també hi haurà els artistes biguetans Muniats, que ens van descobrir aquí al programa La Rita Oller. Aquest esdeveniment és gratuït per tots aquells usuaris de Cultura Jove que hagin fet la reserva a través de la plataforma. I aprofitant que parlem de concerts a la Paral·lel 62, tots divendres hi haurà Sima Funk.

0: A la sala Paral·lel 62 dins del Cruïlla Concerts, per qui no conegui Simafunk, és un músic que fa dialogar el funk amb les arrels afrocubanes i porta doncs una proposta de ritme i ball que el distingeix dins de l'escena internacional. Si voleu anar tot plegat, arrencarà a 8:45 del vespre. En canvi, si busqueu una nit de cançons amb història i fora de Barcelona, us proposem Llac Gener 76. Poques paraules tinc. Divendres, el Teatre Cursal de Manresa presenta Llac Gener 76, l'espectacle organitzat pel Bernat Sanz, que revisita el concert històric de Lluís Llach del gener del 1976 al Palau d'Esports. Gemma Humet i Joan Reig posaran les veus amb Manel Camp a la direcció musical i al piano, i de fet hi ha dos passis a la sala gran, un a les 5 de la tarda i l'altre a les 8 del vespre.
1: Veure com plou i veure com passen les veus.
0: Dissabte, a Mas Llorenç, al Baix Penedès, tenim una nova jornada del Perifèria Cultural. Judit Nederman i el trio Fortuny preestrenaran un projecte que aborda la música tradicional catalana des d'un tractament cambrístic. L'esdeveniment també acollirà el cantautor empordanès Joan Jubós, que presentarà el seu nou disc Fàcil. Els concerts començaran a les 8 del vespre i obren portes mitja hora abans. Passem ara a les festes majors. Aquest divendres, Svetlana actuarà a la Festa Major de Caldes de Montbui i presentaran el seu espectacle Les Modernes del Raval. Aquest show tindrà lloc a l'Embalat de Can Rius, igual que el concert dels Catarres.

El trio musical més conegut d'Aiguafreda, els Catarres, també actuarà a Caldes. En aquest cas serà diumenge. De fet, és un dels caps de cartell d'aquesta festa major, juntament amb Esbatlana. Aquest dia, per cert, també s'hi farà l'espectacle infantil del Xiula. Aprofito que parlem dels Catarres. Sapigueu que divendres seran a la festa de tardor de Sant Feliu de Llobregat i dissabte a la festa major de Santa Maria de Palautordera, concretament al Parc del Reguissol. Tots aquests concerts estan oberts a tothom.

Anem a Sant Feliu de Llobregat perquè, tal com us hem dit abans, Catarra celebrarà divendres la festa de tardor, però diumenge serà el torn de Ginestar. Aquests concerts es faran a l'estadi d'atletisme del municipi i abans de tancar la carpeta de festes majors d'aquesta setmana, doncs també heu de saber que Banda Neon actuarà diumenge a les Preses, a la Garrotxa. Marxem ara fins a...

Si voleu anar al concert, començarà a les 8 del vespre. Veure quan tenim set és el millor que hem fet. I ara ens aturem a Andorra, perquè dijous Blau Mut actuarà a la sala Prat del Roure d'Escaldes d'en Gordany. El concert començarà a les 9 del vespre i, de fet, aquest serà l'últim espectacle de la banda al Principat, que va anunciar fa uns dies que farien una pausa temporal. De fet, el comiat definitiu serà el proper dissabte 17 d'octubre a la sala Apolo de Barcelona. Els qui també van anunciar fa uns dies que plegaven van ser Crim. Divendres, la banda de punk rock en català de Tarragona, Crim, actuarà a l'Estroica de Manresa per celebrar el 50è aniversari de la mort de Pere Camps, el qui va ser tour manager de la Inquisición. Els concerts començaran a partir de les 9 de la nit. I ara tornem a la capital catalana. Y si quieres que te diga que ese tío es una mierda, te lo digo. I ara escoltem la madrilenya Maria Escarmiento, que aquest divendres actuarà a la Sala Apolo per presentar el seu darrer àlbum, Forever, que va treure a principis d'any, un àlbum en el que també hi col·laboren Julieta i Samantha Hudson, entre d'altres. El concert l'organitza Festival B i encara queden algunes entrades a la venda. Si voleu anar, sapigueu que l'espectacle començarà a les 9 de la nit i obren portes una hora abans. Aquest dijous, el duet format per Birds i Peter Party portaran el seu projecte conjunt Oc Déu al Centre Cultural Albareda, del barri del Poble Sec de Barcelona. Hi presentaran el directe Gràcies, molt amable, fins aviat, el seu últim disc, i de fet el concert començarà a les 8 del vespre. Per cert, que dijous a la Sala Ras Matàs de Barcelona també s'hi farà una sessió d'escolta del nou disc de la Meritxell Neddermann, que traurà aquest proper divendres. Sí,

0: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Anna, et pregunto, què no t'esperaves saber avui?
2: Doncs mireu, nosaltres aquí, els experts, no viatgem gaire per feina, per no dir gens, i sort en tenim perquè l'exvicepresidenta d'enginyeria de JITPOT, Shannon Barnes, va ser acomiadada després d'un viatge de feina a Àustria. Es veu que hi va haver una nit que van anar de copes i aquesta dona doncs, es va quedar sense la clau de l'habitació. Com que no tenia la clau, va acabar dormint en una sauna. L'empresa la va acomiadar i ara aquesta dona...
3: Sauna, home, pobra, perquè vull dir, si
2: no, no, espereu-vos. Sempre us avanceu, eh? No sé què us passa, però sempre us avanceu. L'empresa la va acomiadar i ara aquesta dona doncs, reclama una indemnització de 88 milions d'euros. Es veu que aquesta dona té TDAH i va denunciar discriminació per discapacitat. De fet, el Tribunal Laboral va determinar que el seu acomiadament estava relacionat amb aquesta discapacitat. Ella sosté que altres companys, i de fet parla del director executiu, també

0: havia begut, però que només la van acomiadar amb ella. I d'on surten aquests 88 milions?
1: Sí, això em sembla una mica exagerat.
2: Molta pasta, eh?
0: Doncs del càlcul que presenta sobre salaris que hauria deixat de guanyar, bonificacions, accions i oportunitats professionals perdudes. Parlem d'una executiva que, segons diuen, cobrava 255.000 euros anuals, més una bonificació de 90.000.
2: És una mica més del que cobrem nosaltres.
1: Una mica.
0: Es veu que l'empresa va intentar limitar la indemnització a 1,1 milions d'euros, però la jutgessa doncs, ho va rebutjar aquesta xifra. Ara bé, els 88 milions són el que reclama, que no és una quantitat que ja li han concedit. De fet, la indemnització definitiva encara està pendent de saber doncs, quina acabarà sent. Però vaja, a l'empresa no li fa gens de gràcia haver de pagar aquesta indemnització.
2: Clar, ella es posava en comparació amb els directius que també van veure. I clar. Que... Però els altres també van acabar la sauna? Aquesta és la pregunta.
1: No trobo tan greu de dormir en una sauna si tu l'endemà compleixes i fas
2: home,
1: la feina.
2: Perdona, clar, si la sauna està encesa, compte acabar-te dormint en una sauna.
1: Bueno, però en tot cas és problema teu, vull dir que no és motiu de acomiadar-te.
2: Home, però depèn, vull dir que és un si t'esllengueixes fins al punt que ja no pots complir les teves obligacions laborals, sí.
1: Però llavors et acomiadaran per no haver complert les obligacions, no per dormir a la sauna.
0: Ara l'empresa dirà, a les 10, tothom al llit.
2: Exacte, exacte.
3: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: els experts. ICAT.
1: Mi hija se ha cambiado el nombre. Ha ido al registro y se ha cambiado el nombre. Por mi cabeza pasa todo lo que no se puede hacer a su edad, pero se ha cambiado el nombre. El nombre.
2: S'ha arrencat la temporada alta, la 35a edició d'aquest festival de teatre a Girona. Ah, i han arrencat amb aquesta obra, Disfòria, un monòleg sobre la identitat, la maternitat i els drets trans.
3: Una edició, la d'enguany, del temporada alta, en què es veuran fins a 4 estrenes internacionals. Ho explica ICAT, el director artístic del festival, Narcís Puig.
4: Això inclou companyies tan prestigioses com Nip Company o com Peeping Tom, que han decidit que volen estrenar la seva nova producció en el festival, o companyies que venen de Sud-amèrica com els Hermanos Ibarra Roa, que estrenaran al festival també La Muerte del Padre, o Ligori Microscopia, que estrenaran aquest nou Museu de los Relámpagos.
3: Entre els espectacles internacionals també destaca Faust fet no dit, de Romeo Castellucci, que torna al temporada alta amb aquesta revisió del mite alemany. Tot això sense oblidar les produccions catalanes, que representen 2/3 de la programació del temporada alta.
4: Penso ara mateix en la Maria Jové i en Gerard Frank, que estrenaran Un mal normal, i que en aquest espectacle, i treballant amb intel·ligència artificial, en aquest cas volen parlar de la intel·ligència artificial i del concepte de la banalitat del mal, d'Anna Haren. Se m'acudeix també l'Aina Rocamora, que és una artista de teatre d'objectes que ha fet un recorregut internacional i ha tornat al país. Presentarà la seva nova producció a La Planeta.
5: Jo no vull demostrar res a ningú. És que no vull aprofitar el temps. Jo vull despilfarrar-lo.
3: A temporada alta de Girona també hi trobareu dramaturgs com Victòria Spunsberg, Lluïsa Cuniller, Ramon Madaula i el tàndem Carme Marfà i Iago Alonso. I fora del teatre de text també hi trobareu Tortell Poltrona i els artistes multidisciplinaris Agnès Mateus i Quim Tarrida. I també hi haurà molta dansa, per exemple, amb les companyies catalanes Malpelo i La Veronal i l'estrena mundial de Les Salon Revisited, de Pepi Tom.
4: Aquest any la dansa té un pes molt important al festival i un pes amb grans companyies tant del país com de fora. Del país tindrem a La Veronal amb Living and Living, aquest espectacle que ha servit d'obertura a la programació del Mercat de les Flors, però també tenim l'estrena mundial de Les Salon Revisited de la companyia Peeping Tom, una companyia belga. Tindrem la presència de Malpelo per partida doble, una amb aquest bac en família, amb tots els membres de la família en escena, però també hi haurà un laboratori de creació sobre el nou espectacle de Malpelo.
3: Pel que fa a la música, pel temporada alta hi passaran, entre d'altres, les l'Osa, la Mariona Escoda, Momi Maiga o l'Ivan Ferreiro.
2: I atenció, qui prepara nou projecte, els Jarabe de Palo.
6: Eso que tú me das es mucho más de lo que pido.
2: De moment no us en podem dir massa coses, però sí que sabem que estrenaran diumenge. En Pau Donés hagués fet 60 anys i tenen alguna cosa per ensenyar-nos.
3: Sí, Jarabe de Palo ho ha anunciat a les seves xarxes socials. El projecte es titula El món del Pau. I de moment, com diem, se'n saben encara pocs detalls. Es rumoreja que pot ser un homenatge musical que recuperarà cançons o imatges inèdites tant del Pau com del grup. Al post d'Instagram els Jarabe han escrit això exactament. Hi ha dates que no són un dia més al calendari. Es bufa fort, s'encén la música i se celebra la vida. El dia 11 d'octubre, el món del Pau obre les portes. El món del Pau continua girant. Veurem, doncs, què n'acaba sortint de tot plegat. Recordem que la banda va deixar de tocar el 2020

Ja són les 7! Va, lleva't, que arrenca una nova hora dels experts! Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Ai, cat!

0: i drama ens canta la Maria Jaume directament des de Mallorca per despertar-vos ara que són les 7 i 2 minuts i mig d'aquest dimarts 6 d'octubre. Bon dia, Sergi Vives.
1: Molt bon dia.
0: Un dia més aquí a ICAT als matins. Som els experts amb la companyia també de la Laia Vidal. Bon dia.
2: Bon dia, Roger Saró.
0: Laia, tema mobilitat. Avui has arribat fa 30 segons. Com que sonava una cançó, no s'ha notat, però igualment la gent segueix optant per agafar el cotxe avui, atesa que hi pot haver-hi més incidències dels trens i cotxes.
2: No, des de la meva zona no hi ha possibilitat. Ni tren ni bus. No hi ha res. És a dir, o vens amb cotxe o et quedes a casa.
0: Però què passa amb el bus de substitució?
2: Jo crec que els he fet com a mandra.
1: Ni està ni se l'espera, no?
2: Exacte. Bueno, no està ni programat, diguéssim.
0: Val, però si ahir el bus de substitució va anar tan malament...
2: Clar, potser ni et lluita, per això ja no cal posar-s'hi.
1: Mira, Rodalies, per exemple, diu, per motius sobrevinguts, és molt important això, sobrevinguts, finalment la circulació de la línia R1, que és la meva, la de la Maresma, pot presentar disfuncions durant el matí de dimarts. Sí, no cal que ho diguis.
2: No, es veu que també va tardíssim, de Mataró, tipus una hora de retard i així.
0: M'encurioseix aquest adverbi que hi ha al mig de la frase, aquest finalment. Això vol dir que durant la jornada... No, et deixem preguntar. Durant la jornada d'ahir es plantejava la possibilitat de que anés bé avui.
1: Sí, però era
2: un pla teòric.
1: En un pla teòric, segurament, a la pràctica ja t'ho dic jo que no.
0: Oients, més missatges de servei. Alerta important pels oients que teníeu entrades per anar ahir a veure els Oques Grasses. I per la vostra seguretat, el concert no es va fer. El concert es va cancel·lar.
3: Pregunta-li un dia al silenci què ha set el que ha cridat. Pregunta-li un dia al ressò on s'ha trencat el plat. La boira matinera vomiteja...
0: Ens podeu enviar cròniques del que estàveu fent durant les, bé, 2-3 hores que havia de durar el concert, si us vau estalviar el desplaçament, perquè us va arribar a temps el missatge. Expliqueu-nos com va anar el vostre vespre i si teniu hype pel proper concert, perquè podeu anar-hi el dijous. A aquesta hora us podem explicar que tant els Oques com la promotora volien mantenir ahir el concert, el primer d'aquests 4 grans concerts de comiat, però davant les intenses pluges i els problemes de mobilitat van decidir ajornar-lo. Podem sentir ara el president de la promotora de Project, Tito Ramoneda, que ho explicava així ahir a la tarda de Catalunya Ràdio.
4: Penseu que dissabte a les 4 de la tarda tothom desmuntant, baixant equips, vull dir, preveient el que podia passar al vespre i a la matinada amb aquest mini huracà que hi havia previst, tot això fa que totes aquestes hores siguin molt difícils de recuperar. Això no és una gira de 80 dates que arriben, munten i ho tenen tot pim-pam. Això és un concert únic i repetible.
1: Bueno, repetible, sí que es repeteix, sí, quatre cops.
0: Reemplaçable. Els que teniu entrades per ahir, recordeu que són vàlides per aquest nou concert de dijous, i si realment era l'únic que podíeu anar-hi, o si dijous no hi podeu anar, podeu demanar la devolució. Així doncs, amb aquest canvi de data, els Oques Grasses actuaran 4 nits consecutives, perquè així queden els concerts de comiat. El de dimecres, que és el teu, Laia, tu
2: sí.
0: Aniràs al primer.
2: Si es faci...
1: Mira, de cop i volta, això, sí. Laia, què et sembla? Vas al primer.
2: Ja, ja ho vaig pensar ahir, els hi vaig dir a casa. Mira, serem els que els trobarem més frescos.
0: Doncs responsable de fer-nos la crònica d'aquest primer concert i els altres ja venen tots seguits. Serà dijous, divendres i dissabte.
2: Jo crec que dissabte arribarem una mica cansats, eh?
0: Sí, millor anar-hi dimecres. Bé, pel que fa al temps, doncs sí, segueix la inestabilitat. Més ruixats per avui, i ens ho explica la Gemma Puig.
5: Els ruixats tornaran a afectar-nos. Pot arribar alguna gota cap al terç oest, matí migdia, cap a ponent, avançar d'oest a est, arribant als punts de la Catalunya central, i de cara a la tarda vespre, aquests ruixats que guanyaran intensitat cap a la façana litoral. Per tant, una tarda de dimarts molt pendents dels ruixats i les tronades. Avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya per intensitat, 40 litres per metre quadrat en només mitja hora altre cop. Boires matinals cap a comarques interiors, temperatures que no variaran gaire, i de cara a la tarda els termòmetres semblants, els valors més alts situats cap als 27 o 28 graus.
1: Escolteu, jo vaig llançar un dilema de ploure 30 dies seguits. Era broma.
2: Sí, ara.
0: Quina era l'altra opció?
1: O 30 dies de sol sense ploure.
0: Ah, vale, ok.
1: Sol. I jo m'havia agafat ràpidament el de ploure i no sé per què ho vaig fer.
0: Ja veieu que no ens fa res canviar les nostres paraules. A partir d'ara mateix seguirà plovent fins que diguem el contrari.
1: Exacte.
0: Avui amb vosaltres, oients, us llancem ja la pregunta del dia, que són les 7 i 6. Avui a tema parlar amb persones.

0: ara mateix, fa escassos segons, ens ha caigut un chat de la Marsu aquí al nostre grup d'oients. Recordeu que ahir llegíem el comentari d'una oient que deia: tinc entrades per avui a Oca.
1: Sí.
0: Em fa una mica de mandra, però clar, fa un any que ho vam preparar.
2: Ah, sí, que la germana venia d'Holanda.
0: Sí, la meva germana ve d'Holanda expressament. Doncs ens explica. La meva germana, que ha vingut d'Holanda, aquest chat és de fa un minut, diu: em va trucar plorant, pobra. Jo, per què li va trucar? Ja devia estar aquí, no? Diu: jo em vaig estalviar el desplaçament. Vam estar valorant comprar-ne per dimecres, però finalment se'n torna avui cap als Països Baixos.
2: Ostres, quina bajona, tu.
0: Doncs, oients, la Marsu té una entrada per dijous. Parleu amb ella, potser li serveix, i reprofiteu-la de la seva germana.
1: Cal ser holandès, eh?
0: Sí, sí, una abraçada a Marsu i també una abraçada. A més, té fills neerlandesos.
1: Clar, clar.
0: Per tant,
2: si ja té prou pena de viure a Holanda, en el sentit de ets català i vius a Holanda, baixes paroques i els concerts se suspèn. O sigui, més pega no es pot tenir. Filla, fota't una mariscada per compensar-ho això, perquè no ho aixequem, eh?
0: Avui ens fem ressò i ens d'un estudi que constata que els humans cada cop parlem menys. De seguida us ho expliquem. Abans, però, la pregunta és aquesta. Al cap de la setmana, feu un exercici d'imaginació. Quina és la persona amb qui més heu parlat? I voldríeu que fos així? O és algú de la feina que mira que vols que et digui? O qui realment voldríeu haver parlat més, no heu tingut tant de temps? Sou dels que preferiu xatejar i notes de veu perquè és més tranquil, pots pensar la resposta, no tens ansietat? O opteu per aquell clàssic que se'n diu parlar cara a cara? Doncs la Ivet ens diu, a primer xat de la pregunta del dia que us llancem, diu: amb qui parlo més és amb la meva parella quan estem al llit amb la llum apagada i amb el mòbil a l'altra habitació. És una mica mig baixar de la figuera, mig un bon consell, no? Vull dir, és el moment per parlar, eh?
2: Home, hi ha gent que et diu a aquella hora: ostres, sempre et venen ganes de parlar quan...
1: Totalment.
2: Quan
1: totalment.
2: Jo tinc son.
1: Sí, és així.
2: Per què se'ns diu això? Jo, és un moment molt interessant per parlar.
0: Diu que quan camina amb una amiga, també el moviment dels braços i no veure l'altra persona convida a parlar
2: molt.
0: Més.
2: També molt bé caminar amb amigues i parlar.
1: I anar xerrant.
0: I afegeix, a més, això de caminar mentre es parla, ho feia Sòcrates. Per
1: home,
0: tant,
1: si ho fa Sòcrates...
0: Bon referent.
1: Exacte.
0: L'Albert diu: amb les notes de veu cales la gent a la primera. Els que es comuniquen de manera habitual amb notes de veu són els de pitjor mena. Prioritzen la seva comoditat. Ostres. I el seu temps, el del receptor. Si duren més de 30 segons, ni les escolto. I després suma-li el punt narcisista que se les escolten després d'enviar-la.
2: Ah, sí,
0: estan encantats de conèixer.
1: Jo no crec que ho facin tant per això com per dir: ho he escrit bé,
0: bueno,
1: ho he llegit bé,
0: s'ha entès
2: el missatge? No, perquè sí que... Sí, si no, què? Ja. No, tu t'ha passat mai que l'hagis reenviat després d'escoltar-lo? Perquè a mi mai.
0: I tant. Jo us asseguro que hi ha molta gent que envia àudios que no tenen cap mena de sentit, em passa cada dia, i després el has de reordenar perquè s'entengui alguna cosa. En Rocky diu: jo, com a persona tímida i introvertida, em sento molt reclòs, ja que no tinc cap facilitat social, genèticament estic programat així per parlar amb persones. Actualment sí que ja puc parlar amb altres persones, però acostuma a ser hiperforçat. Per això passo dels comentaris de broma i em mantinc al marge. I diu: punt, m'agrada parlar de música. Doncs encantat, Rocky, que en la nostra comunitat sí que et sentis còmode per parlar amb altres persones. Sí, sí. I en David diu: la penya important del meu cercle proper truca si és urgent. És una llei no escrita.
1: Ah.
0: Doncs jo sóc d'aquest mateix equip. Si em truques, jo dedueixo que és que t'estàs morint o passa alguna cosa. Si no,
2: bueno,
0: no cal...
2: No sé,
0: diu, si és urgent,
2: és
0: truca.
2: Val, si és urgent,
0: si no és urgent, no es
1: no
0: truca.
2: Però pot ser urgent sense que t'estiguis morint.
0: Val, però urgent, urgent.
2: Sí, urgent vol dir que no puc esperar que d'aquí 3 hores et miris el WhatsApp.
0: Val, però llavors no accepto trucades si és per alguna cosa que es podria haver arreglat per WhatsApp.
2: Clar, però si tu te'l miressis en aquell moment, però tu hi acabes i truques perquè és
1: jo
2: molt més ràpid.
1: Jo estic d'acord amb això. Sí.
2: Sí, potser pots trucar, no és delicte.
1: No.
3: Des que ha passat la pandèmia, jo crec que les persones parlem menys. Potser les desconegudes o els veïns o la gent va a la seva. Vas al metro i ningú et diu bon dia, bona tarda...
4: Bon dia.
5: Calli!
3: No sé, vivim en una ciutat, jo almenys aquí a Barcelona, que la gent és com molt freda. En canvi, quan vaig al meu poble, Sant Llorenç Savall, tothom et saluda. I saps, els que són de fora, que no han nascut allà, per què no saluden? Es comporten com els de Barna. La veritat, en aquests moments m'agradaria parlar molt més amb la meva parella. Sí, sí, escoltar-li cada dia la veu, però per circumstàncies vàries, doncs, bé, és una mica complicat.
6: A veure, en defensa de les notes de veu, jo diré que és la millor barrera preventiva contra la penya aquesta que té el que jo li dic el puto síndrome del tertulià. És a dir, interrompre't a meitat de la frase i, spoiler, la meitat de les vegades no té res a veure amb el punt que anaves a explicar.
7: Disclaimer, spoiler!
8: M'agrada molt també parlar amb els animals, com ja sabeu, tot amb les vaques, són els que veig més. I llavors, més que parlar amb persones, a mi m'agrada més parlar per la Ouija. Soc molt de Ouija, jo. És ben parit. No ho he fet moltes vegades, perquè no hi ha gaire gent disposada. Tothom diu que és una collonada, que no sé què, però quan els dius, va, doncs anem a fer una ouija a la torre o allà al balneari. Tothom es tira enrere. Vull dir, és que no els hi fa tant de riure.
4: Doncs jo amb qui he parlat més aquesta setmana ha sigut amb gent que feia 25 anys que no veia. Vam celebrar els 25 anys de col·legiats i el que em va fer més gràcia va ser veure gent que no veia des que havíem deixat la carrera i llavors saber una mica què havien estat les seves vides i què feien. Em va encantar.
5: Afegiu-nos al WhatsApp 638-68-4565.
7: M'he equivocat tants cops que amb els anys m'hi acostumo.

0: Ai, el dolor esquinçador que et sesga el cor. Us canta l'Arnau Tordera dels Obeses amb el seu elogi del fracàs. Arribem ja a quasi un quart de vuit del matí. Uns segons perquè sigui un quart. I sí, avui parlem de parlar. Parla'm. Fem ressò d'aquest nou estudi que assegura que els humans cada cop parlem menys entre nosaltres. Molts dels oients, Laia, apuntaven avui responent la pregunta del dia, el tema de les xarxes, el tema dels xats, i alguna fins i tot, la Isabel, que ens deia després de la pandèmia ens hem mal acostumat, encara tenim menys tracte amb els del nostre voltant. Quines dades noves tenim?
1: Mira, doncs les dades indiquen que la conversa quotidiana està perdent pistonada davant les alternatives en què una pantalla fa això que deies tu, d'intermediària.
2: Anem malament.
1: Exacte, és una tendència que s'aprecia especialment entre la gent jove, és a dir, les interaccions orals amb altres persones disminueixen. I això té diverses conseqüències. La primera, que es deixen de tenir converses que ens acosten les postures de persones que potser no sonen al meu cercle més proper. És a dir, si al supermercat ho faig tot amb el caixer automàtic, ja no interactuo amb la botiguera. Si al pàrquing pago amb la màquina, tampoc no intercanvio cap paraula amb la persona encarregada. Si compro per internet i em deixen el paquet a la porta, o si només parlo amb els veïns de l'escala pel grup de WhatsApp, no mica em perdo l'oportunitat de crear vincles socials més enllà de la meva bombolla, no?
2: Clar.
1: Si no hi ha espai per la conversa veïnal, és molt difícil teixir xarxa i tot plegat ens aboca a una societat més aïllada, més solitària, més polaritzada. Però atenció, perquè encara hi ha més. Un estudi elaborat per la Universitat de Missouri, als Estats Units, assegura que després de monitoritzar converses quotidianes de 2.000 persones, això als anys entre el 2005 i el 2019, s'ha vist que cada any es perden de mitjana unes 338 paraules en les comunicacions orals. És a dir, no és que s'esborrin aquestes paraules de la nostra ment o que deixem de saber-ne el significat, sinó que no les fem servir quan parlem, perquè el temps que dediquem a parlar amb l'altra gent és 3 minuts menys cada any. Cada any perdem 3 minuts.
2: Hi haurà un moment que no es parlarà directament.
1: Tal qual, tal qual. També aquells que estudien la nostra parla oral asseguren que les nostres converses són cada vegada més pobres, més simples, amb un ritme més lent i de continguts també més dispersos i sobretot estructures fragmentades. Ens encallem, no acabem les frases. Diuen que ens falta pràctica. També sembla que l'arribada de paraules que es fan servir sense que vulguin dir res, com ara, per exemple, això que es fa servir tant de tipus o en plan o similars, són paraules que serveixen per guanyar temps quan es vacila a l'hora d'expressar-se oralment. Sí que és cert que és un fenomen que ja s'havia donat en generacions anteriors amb altres termes similars, quan es deia rotllo no sé què, o sigui, sabeu el famós o sea, sabeu?
0: Del rotllo ja no es diu, entenc.
1: Entenc que no es diu tant, no? Bé, el que sí que sembla constatar-se amb consens entre els experts és que els discursos orals actuals tenen dificultat per mantenir frases fetes, expressions doncs, més tradicionals, i en el cas del català, per exemple, sabem que els grans damnificats són els pronoms febles i altres estructures doncs, elaborades que en la parla oral hi ha molta gent que les oblida.
2: És veritat que quan et trobes algú pel carrer, el que li diguis ja denota si tens ganes de conversar o no. Jo, per exemple, sóc molt de dir «Déu!», que ja implica que ja no vols
1: saber-ne res. No tinc cap ganes de parlar, exacte.
2: Si ja no vas amb un «Què tal?»,
1: sí,
2: què
1: sí,
2: tal
1: sí.
2: Obre escletxa a poder parlar d'alguna cosa més.
1: I això a vegades genera una mica de trobada, perquè un diu només adéu i l'altre diu com va, i ara no sé si t'atures o no t'atures.
0: Exacte. Sergi, pots seguir.
2: Puc seguir,
0: eh? Doncs jo tiro milles. Si hi ha dubtes, fes servir el doble, perquè si dius adéu, ja.
2: Mira, adéu és doble, per tant, menys per menys és més, eh?
1: Sí, també és veritat. Mira, també hi ha un tema que és el de l'empatia, perquè el fet que la comunicació oral disminueixi i es relegui allò vehiculat per les xarxes, doncs fa reduir l'empatia en el nostre discurs. És a dir, si escric a la pantalla sense tenir l'interlocutor a davant, aquesta persona que rep el missatge està difuminada i, per tant, em fa sentir menys empàtica amb com serà rebut aquell missatge. Jo no tinc tan present els sentiments de l'altra persona i, per tant, el puc ofendre amb més facilitat. I, per tant, aquí tot el tema que es diu sempre, no?, de l'anonimat de Twitter, etc. Si jo no sé, no tinc a davant la persona, sembla que li puc dir el nom del porc i no té la mateixa validesa, no?
2: Dir, recordeu la confessió de l'any passat en què a mi se m'ha acostat un company de la ràdio a Renfe i em va ser absolutament igual que em toqués per l'espatlla, eh? Vaig dir, jo no parlo, vull dormir.
1: Ai, series l'exemple claríssim d'aquest estudi. Mireu, en el cas de l'estudi de Missouri, sembla que alguns joves tenen ja autèntic pànic a haver-se d'enfrontar a una conversa oral. Una mica per aquesta por que dèiem, a quedar-se en blanc, a no tenir fins i tot l'ajuda del corrector o l'editor de textos a què s'han acostumat i, clar, clar, troben com despullats, no? Sembla, però, que hi ha esperança, perquè sí que és veritat que hi ha una certa tendència a revertir això i que moltes persones estan buscant tornar a recuperar el contacte físic en els seus moments d'oci, especialment. És a dir, que es potencien clubs de lectura o les experiències culturals col·lectives per sobre de les individuals. I allò que dèiem l'altre dia també, que les aplicacions, per exemple, de lligar ja han superat el seu punt màxim i la gent torna a voler lligar doncs, més presencialment, perquè sembla que una mica ja hauríem arribat al punt de no retorn i ja estaríem baixant.
2: No està tot perdut.
1: No.
0: Ara més música, ai, ara més música, ara que són 4:05 del matí i de seguida us deixem anar a la restallera de confirmats del Primavera Sound, per ara amb Benson Boone, amb el seu Mr. Electric Blue. Hey,

0: Escoltes ICAT.
1: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 minutos, més a prop que mai.
2: Si a ICAT els hem acompanyat des de l'inici, també ho hem de fer en el seu comiat.
3: Arriba l'adeu d'Oques Grasses.
4: L'última oportunitat per cantar en directe els himnes que han marcat la dècada.
3: Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
4: Si no ets una de les 40.000 persones que té entrada per l'últim concert de la història d'Oques Grasses, posa la ràdio.
3: Dissabte, 10 d'octubre, a les 8 del vespre, l'últim concert d'Oques Grasses en directe a ICAT. La meva
2: mentida. ICAT, més de 20 anys amb l'escena musical catalana.
4: El concert
3: de la teva vida.
5: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
6: Són les 7 i 23 minuts del matí i ja tenim aquí el cartell del Primavera Sound.
7: Visca!
6: I la Douchy serà una de les caps de cartell del Primavera, aquesta cantant de Florida, que segur que us sonen i que sigui per aquesta cançó que ens va enviciar bastant la temporada passada, aquesta Anxiety, doncs per fi la podrem veure i comprovar com sona en directe en aquesta Primavera 2027, que se celebrarà entre els dies 2 i 6 de juny.
8: Sí, l'organització prepara una programació estesa que no només abastarà les jornades principals del recinte del Fòrum, sinó que seguirà oferint concerts a sales com Ras Matàs o l'Apolo amb la iniciativa Primavera a la Ciutat. La cantant i rapera de Florida serà una de les caps de cartell juntament amb els Chemical Brothers.
9: Torna a oferir una llista de noms inabarcable en què s'inclouen Massive Attack, FKA Twigs, Fontaines DC i també altres artistes catalanes com la Bad Gyal. La cantant de Vilassar, germana de la Muixca, que també és al cartell, actuarà al Primavera 2027 després que l'actuació que tenia prevista pel Primavera d'aquest passat mes de juny fos cancel·lada per causes precisament meteorològiques.
6: Voleu més catalans al cartell del Primavera?
8: Sí!
6: Doncs hi teniu Guillem Gisbert, Mishima, John Talabat, tots ells clàssics del Primavera. Ja esteu notant que per celebrar la 25a edició des del festival s'han encarregat de programar també artistes que ja poden dir que són habituals al Primavera Sound.
8: I atenció, perquè també s'hi estrenen Ciutat i Les Al·lèrgiques al Polen. El grup barceloní podrà portar el disc que tenen previst estrenar de forma imminent i que presentaran el proper mes de febrer a la sala Ras Matàs. Pel que fa a l'àmbit internacional, Phoebe Bridgers, Skrillex, Turnsil, Hayley Williams, Pavement, Metronomy, Adela o Caroline Polachek, entre d'altres.
6: I jo no perdré els concerts de Los Puncetes, Alcalá Norte, Axolotes Mexicanos i Gazelle.
9: La prevenda serà dijous a partir de les 11 del matí i la resta d'abonaments es posaran a la venda de forma general aquest divendres mateix, 9 d'octubre.
6: I en les últimes hores seguim parlant de música, però també d'habitatge, perquè és una crisi, Laia, ho diem sovint, que és permanent, no és que tingui alguns pics o pujades
9: no,
6: i baixades.
9: No, per desgràcia, està molt enquistada.
6: El que passa que en les últimes hores hem vist, ni que sigui ho heu vist als informatius, les manifestacions d'ahir al centre de la ciutat, s'aclamant per un habitatge digne, i al capdavall, una crisi de l'habitatge que ha precipitat al final de la legislatura. Això es pot dir, sí, no?
9: Sí, jo crec que estan així.
6: Doncs de forma no oportunista, sinó que trobo que han considerat que era el millor moment per fer-ho, la Flashy Ice Cream ha alliberat un fragment d'una cançó que jo m'imagino teníem prevista pels propers dies, perquè l'han publicat a Instagram un fragment del vídeo sense títol, sense descripció, no hi ha comentaris, però la Flash hi han dit, creiem que és el dia per treure aquest petit avançament, aquest fragment de cançó. Escolteu-los.

0: Són els Svetlana i no cal gratar molt en les seves lletres i en les seves cançons per veure que sonen romàntics. I així ens ho demostren també en aquesta composició que es titula 10 dies. Amb ells hem arribat a 8:15 en punt. Moment d'actualitzar-nos amb l'Anna Closa. Bon dia i bon dimarts.
1: Bon dia.
0: I ho dèiem a les 7:00. Avui continuen les pluges.
1: Sí, de fet és un dia més que heu d'anar amb molta precaució a causa de les pluges, que en alguns punts podrien tornar a ser torrencials. El govern demana que no s'abaixi la guàrdia i mantindrà activat el pla Inuncat en fase d'emergència. Els equips d'emergències busquen dues persones desaparegudes pel temporal, una, la persona que va caure a la riera a Pineda de Mar, i també un menor de 12 anys de Granollers. El servei de Rodalies no tornarà encara a la normalitat després dels aiguats en la infraestructura. Renfe reconeix que avui es mantindran les incidències en les línies que passen pel Vallès Oriental i el Maresme. A l'R1, per exemple, només circularan trens entre l'Hospitalet i Arenys de Mar. A l'R2 Nord no passaran trens entre Barcelona i Granollers. A l'R4, segons apunta Rodalies, circulen trens entre Sant Vicenç de Calders i l'estació de Sants, però s'han d'agafar busos per fer el recorregut Terrassa-Manresa i Terrassa-Sabadell. A l'R3, la línia Ripoll-Puigcerdà i Fabra i Puig i Puigcerdà s'ha de fer en autobús. L'R11 tampoc hi ha trens entre Barcelona i Massanet-Massanes, i a l'R13 i R14 tampoc hi ha trens entre Lleida-Reus i Lleida-Sant Vicenç de Calders.
2: Bé, això és el que Renfe està informant, però és veritat que al contra el que podria semblar, estan sortint alguns trens de Granollers cap a Barcelona.
0: Què?
2: Sí,
0: però,
2: sí, sí.
0: Com ho has
2: fora d'hores, perquè hi ha gent que és dalt dels trens i ho està dient el grup d'usuaris i de damnificats de Renfe. I sí que és veritat que no hi havia cap tren previst sortint de Granollers aquest matí, però estan sortint alguns trens, naturalment fora d'hores i amb retards, però estan sortint però trens de Granollers cap a Barcelona.
3: Sí, hem passat al punt de que anuncien uns trens que després no circulen a que no anuncien que no hi circularan i hi van.
2: Exacte, és així.
0: No obstant això, els teus amiquets del teu grup de WhatsApp d'afectats s'han arriscat avui, no? Perquè malgrat Renfe deia que no hi hauria trens i han anat
2: no,
0: igual.
2: No, la gent que és d'allà a Granollers s'ha acostat a l'estació i efectivament doncs sembla que han sortit.
0: Doncs si tens més infos, digue'ns-les.
3: Sisplau.
0: I Anna,
3: sí.
0: Si Renfe diu coses noves, el que farem és contrastar-les amb la realitat palpable.
2: Sí, sí, sempre s'ha de fer. I això, espera, perquè aquesta és la línia que en tenim constància. Vés a saber la resta de línies que no tenim informació.
0: Seguirem atents a tot el matí. Ara política o...
1: Sí, de fet, el govern espanyol recupera avui les mesures d'habitatge després que Pedro Sánchez hagi anunciat ahir la convocatòria d'eleccions anticipades per al proper 29 de novembre. El Consell de Ministres tornarà a aprovar els dos decrets que va tombar al Congrés perquè un cop dissolt es podran aprovar a la Diputació Permanent, on el vot de Junts no és decisiu. El president espanyol ha decidit avançar les eleccions amb l'objectiu que la crisi política pels decrets d'habitatge activi el vot de les esquerres i reverteixi el que els pronostiquen les enquestes. Sánchez ho planteja com un plebiscit contra l'ascens de l'extrema dreta i el PP com un plebiscit però contra Pedro Sánchez. A més, l'avançament electoral ha enxampat Sumar sense candidat i Vox en ple ascens a les enquestes. A Catalunya, Esquerra i Junts activen avui la maquinària. Mentre que Gabriel Rufián encara no té decidit si tornarà a liderar la llista dels republicans, els juntaires aposten novament per Míriam Nogueres. Avui també és un dia clau per l'amnistia. El Tribunal Constitucional s'inclina per aprovar avui només la sentència del president del tribunal, Cándido Conde Pumpido. La més clara a favor de l'aplicació de l'amnistia és la ponència que acabarà marcant doctrina i haurà d'acabar aplicant el Suprem. Si no hi ha canvis d'última hora, el magistrat conservador José María Macías retirarà la seva proposta de sentència sobre Jordi Turull, la que no demanava al Suprem que apliqués l'oblit judicial de manera urgent i preferent. Fonts del tribunal concreten que la sentència es remetrà de manera immediata al Suprem, que ja ha dit que l'acatarà, tot i que no ha fixat data. I acabo explicant-vos que Comissions Obreres i la UGT anuncien la convocatòria d'una vaga general de 24 hores aquesta tardor. Els sindicats majoritaris volen reclamar sous dignes que permetin l'accés de tothom a l'habitatge. Diuen que decidiran la data concreta per aquesta aturada de 24 hores de forma conjunta amb les plataformes socials i els sindicats de l'habitatge. Precisament ahir es va fer una manifestació en defensa del dret a l'habitatge a Barcelona i van participar 20.000 persones segons la Guàrdia Urbana i 120.000 segons els organitzadors organitzadors que van celebrar l'anunci d'una vaga general. La concentració va acabar amb enfrontaments amb la policia, contenidors cremats i 13 detinguts.
0: Les 7:34 i 35 ja, ara els titulars d'esports.
1: El seleccionador espanyol Luis de la Fuente deixa entreveure que Lamin Yamal serà titular aquesta nit a Croàcia, però assegura que ha dosificat tots els jugadors. En bàsquet, el Girona juga el primer partit de la seva història a Europa contra el Dinamo de Bucarest a Fontejau. El partit es disputarà a 7:45 del vespre. I per cert, que aquesta pròxima matinada Messi s'acomiadarà de la selecció argentina en un partit contra la selecció africana de Benín. El partit arrencarà a 1:00 de la matinada, hora catalana.
0: I ens interessem pel temps que farà avui.
1: Avui tindrem un matí amb boires matinals i més núvols al litoral sud amb algun ruixat. Al llarg del matí els ruixats avançaran de sud-oest a nord-est i a la tarda i al vespre s'intensificaran al prelitoral i al litoral, on localment poden tornar a ser torrencials.
0: I ara seguim els australians a Parcels, que sé que molts en sou fans i no voldria que us penseu que els oblidem aquí a l'antena d'ICAT. You Got Me Feeling, tot juntet, s'escriu el títol d'aquesta cançó. Ara de seguida, Malaia, parlem d'on tirem del fil.
2: Avui de bastoners.

0: Escoltes ICAT.
1: Darrere la porta de moltes cases s'hi amaga un silenci que ha travessat generacions. Històries de la guerra que ningú no ens ha explicat mai.
2: El silenci heretat. El colpidor llibre d'Eloi Vila sobre la guerra civil. Ara a les llibreries.
3: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
4: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-te portar.
5: Qui no balla no és viu.
4: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.
6: El Teatre Nacional de Catalunya estrena La última noche con mi hermano. Un espectacle emocionant que celebra la vida, la fraternitat i l'amor. Davant la malaltia d'una germana, una família descobreix que els vincles que ens uneixen és el que ens sosté. La última noche con mi hermano, d'Alfredo Sanzol. Del 15 d'octubre a l'1 de novembre a la Sala Gran del TNC. Recomanat per ICAT.
7: Així sona Els Experts.
8: Sento amor, sento amor, sento amor, sento amor.
7: Els Experts. Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
9: Les 7 i 40 minuts, confessió d'aquelles, Laia, de coses que teníem malenteses quan érem petits, que trobo que us agrada.
10: Sí.
9: Quan era petit i et mirava els bastoners, quan feien un crit, però que jo sé que implica com un canvi de terç o alguna cosa, una indicació, jo pensava que s'havien fotut un hòstia a les mans.
10: Ah, i dinau, no?
9: I pensava que hi havia accidents en cada sessió. Els veia com molt ben coordinats, però pensava, bé, com els castells, algun dia et foten un hòstia amb la fusta. Però no, realment ho tenen bastant entrenat, eh?
10: Sí, ho tenen bastant entrenat. Vols que t'expliqui quina és la xifra d'avui, però?
9: Sí.
10: Mira, la xifra és 325, perquè hi ha una exposició que s'acaba d'inaugurar que es diu 325 anys d'història del Ball de Bastons de Lleida. És una exposició que podeu veure a l'Institut d'Estudis Ilerdencs i és una recopilació documental que demostra que la primera referència documental del Ball de Bastons a la capital del Segrià data de l'any 1701. Ni més ni menys que amb motiu d'una visita del rei Felip V a Lleida.
11: Sí, tenien sí. Ganes d'estovar-lo?
10: Jo dic, si potser en aquell moment haguéssim fotut un bon cop de bastó al cap, ens hauríem estalviat molts problemes.
11: Sí, sí.
10: Bé, ara ja està. Sigui com sigui, el Ball de Bastons és tradicional d'arreu dels països catalans, no només de Lleida, i de fet també de diverses regions, tant d'Europa com del Mediterrani. A veure, es pot comprovar l'antiguitat d'aquesta tradició, perquè, de fet, hi ha a Lleida moltíssimes colles que s'hi han dedicat, però la referència de principis del segle XVIII és anecdòtica, en realitat. Se sap que el Ball de Bastons és una de les tradicions més ancestrals que existeixen, i a més, com també us deia, compartides per més comunitats diferents.
11: És a dir, això d'agafar garrots, ve d'antic.
10: Ah, exacte. És que va. És... Aviam, que no s'ofengui ningú, però la simplicitat de la mecànica,
11: sí,
10: al final,
11: sí.
10: O sigui, es tracta d'agafar bastons, que tothom en té a l'abast, picar-los a terra i entre ells, per aconseguir aquesta percussió, aquests ritmes característics, tot plegat acompanyat, doncs, de la música. Hi ha consens, doncs, que és una pràctica precristiana, i això que us deia, molt ancestral per aquesta simplicitat o aquesta capacitat que tothom la té a l'abast. De fet, una de les teories més esteses pel que fa al seu origen, o a la seva funció antropològica dels inicis, diu que el Ball de Bastons té un origen més aviat agrari, és a dir, vinculat a antics ritus de fertilitat en què els cops amb bastons simbolitzarien la crida a la pluja, també a la fecunditat de la terra o a la protecció de les collites. Aquesta lectura, doncs, emmarca la dansa dins del context de les activitats agrícoles, ramaderes, eh? En aquest context, doncs, sempre, doncs, d'esperar bones temperatures, bons climes, bones collites. Altres teories parlen d'un origen guerrer, que veurien en la dansa una mena d'entrenament simbòlic pel combat, és a dir, la cosa seria que en temps de pau els soldats o els joves guerrers, doncs, farien aquesta simulació. La idea és com que, és veritat que els balls de bastons solen anar en dos rengles, Doncs aquests dos rengles podrien recordar aquest enfrontament entre dos bàndols, perquè es veu que en alguns llocs els dos rengles van vestits diferent, que això és veritat que és poc habitual, però sí que pot passar. I per tant, aquí seria doncs, aquesta idea de simular una batalla.
11: Clar, ara més o menys tots van amb la mateixa indumentària.
10: Sí, exacte. I en l'àmbit català, alguns folcloristes han suggerit que el ball podria provenir dels antics balls d'espases aquí a casa nostra. Sí que és veritat que hauria tingut també un vincle amb traginers, amb carreters, amb transportistes de carros, que donaven aquests cops a les rodes. I els bastons doncs, eren també una forma d'expressió o de competició entre ells, fins i tot entre aquests carreters.
11: Ara que parles d'aquests tipus de balls que consisteixen en donar-se cops entre uns amb els altres, també vull recordar el ball de pastorets, no sé si l'heu vist, que es fa amb unes...
10: Me n'has parlat tu, com que es donen cops amb...
11: Déu-n'hi-do, quines garderes que els hi foten. Són molt del camp de Tarragona, de la zona sí, de Sitges, del Penedès, no sé si els tens vistos, tu que ets Roger, però...
9: És que els de Tarragona porten com una mena de pals corbats, com si fossin arcs.
11: Clar, això són els de Cerculets.
9: Sí,
11: això és una altra
9: comparsa,
11: eh?
9: Ah.
11: Aquí no
10: però
11: hi ha
10: això
11: cop.
10: Que dius tu, Sergi, del cop és com amb unes raquetes?
11: No, és un pal molt allargat i Déu-n'hi-do, quines garderes es foten, quasi més fortes que els
10: també
11: balls de
10: bastons. També hi ha el tema del dimoni de Mallorca, que és un dimoni disfressat que va hostiant a tothom, però amb molta mala bava, amb un

0: cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: Tretze minuts perquè siguin les 8. Esperem a sentir-vos. De seguida llegirem més xats i sentirem els vostres àudios que podeu enviar al 638-684-565. Aquí també podeu compartir el vostre delit per la cançó de les 10. Ara, ara ve la veu que diu al mòbil, no que li ho digués jo. Bueno, sí.
0: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-684-565.
1: I aquí teniu fixada l'enquesta de la cançó de les 10. Com sempre, quatre cançons que us llença la cara en Sergi, inspirat, com sempre, en...
0: l'efemèrdida.
2: Un 6 d'octubre, com avui del 1994, en Jofre Verdagí i en Lluís Alsina creaven a Begur el grup Glaucs.
3: No excusar-me per parlar, potser de coses sense seny, que em faran mal. Sóc estrany, no és sense fons, o simplement sóc diferent.
2: La formació empordanenca va estar en actiu prop de 10 anys fins que es van dissoldre el 2003 per tornar a reunir-se una dècada després. De fet, l'any passat els Glaucs van fer una gira per celebrar el 30è aniversari de la creació del grup. Sigui com sigui, avui ens hem fixat en la zona geogràfica on van néixer els Glaucs per proposar-vos quatre cançons d'artistes o grups d'aquesta comarca, el Baix Empordà. De la formació de Begur, us hem triat la seva cançó més coneguda, Els teus ulls Glaucs, i tot i això, tenim encara molts més projectes, de l'Empordà.

La capital del Baix Empordà és ben prolífica pel que fa a artistes i cantants de l'escena musical catalana. D'allà és, per exemple, aquest qui sentim, en Jaume Pla, Masoni, de qui us hem escollit una de les cançons del seu últim disc, Banderes per Daltònics. Això es diu Un petit raó, racó de pau per cadascú. De la Bisbal, també són els Fetus. Hem volgut canviar.

El grup liderat per l'Adrià Cortadellas us hem escollit la cançó Camarada, que forma part del seu darrer disc publicat a inicis d'aquest mateix any, Romancer i Tartera, un tema que parla de la nostàlgia per barrejar les generacions combatives d'abans i la necessitat de mantenir viva la flama de la revolució. I acabarem a Palafrugell. Sí.

0: Aquesta qui sentim és la Sílvia Pérez Cruz, de la compositora, actriu i cantant, caracteritzada per aquesta fusió d'estils que fa com el jazz, la cançó d'autor o el flamenc. Us han triat aquest tema composat pels seus pares, El Vestida de Nit. Quatre cançons de grups i cantants del Baix Empordà. Quina voteu? Els teus ulls glaucs, de glaucs? Un petit racó de pau per cadascú, d'Amazoni, Camarada, de Fetus, o Vestida de Nit, de la Sílvia Pérez Cruz.
1: I avui estarà emocionant fins a última hora, perquè van empatadíssims justament els mateixos clics, Amazoni i la Sílvia Pérez Cruz,
2: wow,
1: amb només quatre clics menys els Fetus i amb només quatre clics menys els glaucs.
0: Ostres, així que estarà emocionantíssim, eh?
1: No sí. Podem aventurar-nos a veure qui guanyarà. Entreu al grup de WhatsApp i trieu la cançó que preferiu que us triem per acomiadar el programa. Ara encara és aviadet, últimes mandretes abans de les 8, que són les 7:51. Ens quedem amb la pegatina i així ja us desperteu definitivament aquest matí de dimarts. Avui, que és 6 d'octubre, sentireu com ens canten Siempre nos tienes aquí.

0: Siempre nos tienes aquí.
1: I sí, ara venim de la cançó Siempre nos tienes aquí, de la Pegatina. Ara sentirem Puedes contar conmigo. Perquè si no en teníeu prou amb el retorn als escenaris de l'Oreja de Van Gogh amb la seva cantant original, la Maya Montero, i les seves pugnes i bifs diversos, doncs ara 15 tasses, perquè ja es prepara, Sergi, una nova pel·lícula sobre aquesta formació de Sant Sebastià.
2: Exacte, el grup ha signat un acord per dur a terme un film de trama romàntica amb les seves cançons.
1: Espera, si tu t'encanta la trama romàntica.
3: Mira, de què us que et digui aquí? No gaire.
2: Escolta, doncs és veritat, té raó en Roger. Trama romàntica, te la menges. I pren el nom d'aquesta cançó que sentim, eh? Es dirà així la pel·lícula. Puedes contar conmigo.
1: Però entenc que no és ni documental musical, ni biòpic,
2: no.
1: Una història.
2: Jo crec que és un musical d'aquests jukebox, saps? Dels que inclouen totes les cançons d'un grup, doncs anirà per aquí.
1: Laia, Cop de Rock et va agradar.
3: Mandríssima.
1: Cop de Rock et va encantar.
3: Bueno, encara he de veure Cop de Rock. Mira, hi havíem d'anar així, en Sergi i jo, que la teníem pendent.
2: Hem d'anar-hi, és veritat. La direcció anirà a càrrec del cineasta Fernando González Molina, responsable, entre d'altres cintes, del remake de Mi querida senyorita, Netflix, o Palmeres en la nieve, entre d'altres treballs. Segons els creadors, aquesta pel·lícula neix amb la vocació de convertir-se en un fenomen intergeneracional i un esdeveniment cinematogràfic de gran escala.
1: Ho diuen ells, que serà intergeneracional.
2: Que serà així. El projecte vol seguir amb l'amnesida, clar, que ha significat el retorn de Montero com a vocalista del grup a principis d'aquest any, i l'exitosa gira de concerts que l'ha seguit. El que encara es desconeix és qui protagonitzarà aquesta pel·lícula i sobre què girarà la trama. Això sí, serà romàntica, ens ho han dit, eh?
1: No ho saben.
2: Encara que els productors, diu, es troba actualment en fase avançada de desenvolupament i escriptura de guió. La preparació d'aquesta pel·li coincidirà també amb la publicació d'un nou disc de l'Oreja, que es preveu que arribi l'any vinent.
1: I ara parlem del Festival Clàssics d'Art Contemporànies i Pensament, que se celebrarà a Barcelona a partir del dia 8, això és demà passat, dijous, sí?
2: Sí.
1: Fins al 17 de desembre, amb una trentena de propostes que enguany conviden a explorar els conceptes de l'engany i la mentida. Ens ho amplia la Marta Vives.
4: Entre alguns dels noms d'enguany i els d'Amazoni, que rescatarà cançons populars sobre mentides, Àngels Gunyalons, que posarà veu a quatre contes de Víctor Català, la representació d'una odissea molt especial a càrrec de Míriam Mucles i Joan Santís, o la lectura de Digues que m'estimes, de Montserrat Roig, per Anna Alarcón. La directora del festival, Cira Benoza, explica el fil conductor d'enguany.
5: La mentida, malauradament, és un dels temes del present. El descrèdit generalitzat, la sensació que res del que passa al nostre voltant podem saber del cert si és vertader o si és fals.
4: A més, el fotògraf Joan Fontcoberta participarà en la instal·lació Confabulacions, que parteix de la idea que cap relat és innocent. El Festival Clàssics compta amb un pressupost de 200.000 euros.
6: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Tres minutets perquè siguin les 8, hora que et pregunto, Anna, qui no t'esperaves saber avui?
7: A veure, us vull preguntar si us agraden els alvocats o si mengeu gaires?
2: Sí.
1: Si són d'Alacant.
2: Sí? Si són d'Alacant,
3: és un dels meus plaers culpables.
2: Sí, perquè, Laia, tu no em podries menjar d'això.
3: Perquè requereixen molta aigua.
2: Ah,
3: però...
2: i perquè són ben endentòries, de molt lluny.
3: Sí, d'altra manera, en menjaria... No, n'hi ha aquí a la vora, però en menjaria més. He de dir que vaig plantar dos alvocaters per satisfer això i se m'han mort.
2: Bueno, però ara tens aigua, eh? Una altra cosa no, per l'aigua.
3: Sí,
1: no n'hi ha prou que siguin de proximitat. Gasta massa aigua.
3: Gasta molta aigua, sí.
2: Per què fas la pregunta?
7: Doncs perquè és evident que cada vegada estem incluint en els nostres plats l'alvocat. De fet, cada vegada en mengem més potser per esmorzar, o en posem a l'amanida, o també per fer algun tàrtar, no? Doncs si en sou fans, aneu en compte, perquè es veu que cada vegada hi ha més gent que pren mal a l'hora de tallar l'alvocat.
2: Alerta!
7: A Alemanya, per exemple, hi ha un hospital del nord del país que des del 2020 ha registrat més de 80 casos de gent que reconeix que s'ha lesionat tallant un alvocat. De fet, es coneix com a mà d'alvocat.
3: Ostres, és un tall concret. A veure, explica.
7: Sí, de fet, només el 2025 se'n van registrar més de 20 i, de fet, més del 80% dels casos eren dones d'entre 20 i 29 anys. I atenció, perquè les lesions no són simples talls, n'hi ha que requereixen cirurgia, setmanes d'immobilització i fisioteràpia, i és que, clar, pot tocar zones delicades com tendons, nervis digitals o artèries. De fet, el tall el pot causar una hemorràgia considerable, pèrdua de sensibilitat o dificultats per moure els dits. I clar, com es talla la gent? Doncs hi ha molta gent que quan sosté l'alvocat amb el palmell de la mà per obrir-lo, després li dona un cop sec al pinyol per fer palanca amb el ganivet, i clar, per treure el pinyol, oi que sí?
3: Sí.
7: Doncs sembla molt fàcil, però has de tenir bastanta punteria, clavar la fulla del ganivet al ben mig, al mig del pinyol, i és clar, depèn de com ho facis, doncs el ganivet et pot relliscar, no? I de la direcció de la fulla pot anar cap al palmell o pot anar cap als dits, també.
3: Ai.
7: Doncs l'hospital recomana tallar l'alvocat sobre sobre una taula estable i treure el pinyol amb una cullera,
3: sí, clar,
7: evitant fer palanca amb el ganivet. Però esclar, és que és bastant difícil al final, sí, amb una cullera, no?
3: Aquesta recomanació no acaba d'agradar. Jo el que diria, si em passés, en lloc d'aguantar-la amb la mà, va fer el mateix procediment, però posant al mig el bocat damunt d'una fusta. Llavors tu li fots gardela amb el ganivet i una mica, si vas de viatge,
2: sí,
3: doncs no passa res.
2: Sí, i el bocat va prendre pel sac.
3: No, home, no, si ho fas bé i va al mig, sempre es clava.
2: Però tu estàs avançant que s'ha de fer bé.
3: Clar.
2: I la majoria d'aquesta gent no ho ha fet bé.
3: No, d'acord, jo, però els meus fills ho fan, eh? Vull dir que és una cosa que no és tan difícil de fer.
2: No els hi deixis tallar el bocat.
3: Però si no té cap... O sigui, la cosa és no posar la mà sota.
2: Jo ja veig que crearan una unitat de...
7: Específica, no?
2: Per sí, per lesionats al bocat.
7: Clar, a vegades també depèn de com l'agafes al bocat, queda tot com xafat, no?
3: Sí, sí, depèn de com està de madur, no?
7: Clar, és que és complicat, trobar el bocat que estigui al punt.
2: Per fer-ho amb cullera, ha d'estar una mica bastant madur, la bocat, perquè si no, aquella...
3: No, però tu pots treure amb
2: cullera... No marxa ni...
3: Tu treus amb cullera del que seria la polpa a la closca, però el pinyol l'has de treure amb el ganivet?
2: El pinyol és complicat de treure amb cullera.
3: Treure amb el ganivet.
6: Ja són les 8! Activem-nos! Tothom amunt! Escolta Sicat, els experts. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: tant la Fúmiga, que s'estan acomiadant. Gràcies, Laia Vidal, per cantar.
1: Ai, de res.
0: Sergi Vives, per ser-hi, bon dia.
2: Bon dia, tothom s'acomiada, eh? La Fúmiga, la Gossa Sorda, els Oques... Bueno, els Oques ja veurem.
0: Qui vindrà? Qui vindrà ara? I gràcies, per tant, també, oients, per ser-hi. De fet, ja ha caigut al nostre chat el comentari, el que tinc ací penjat, ara que parlàvem del Bocats, és en David, el nostre oient de Madrid, que com a tal estiueix al País Valencià, per això ens respon així. I també ens escriu l'Albert Ferrés, que recorda els anys de universitat, el fòrum d'estudiants, en lloc de parar dels estudis, o almenys el fil amb més debat, amb més comentaris, era el fil de com és la millor manera de tallar una taronja. Estudiava enginyeria informàtica, però aquests temes donen molt de sí, no?
1: Sí, he de dir que és igual.
2: Digues.
1: No, que a casa, a l'escola que jo anava de petita, ens van ensenyar a tallar tota la fruita amb forquilla i ganivet, i jo et sé tallar una taronja i un plàtan amb forquilla i ganivet, i és un aprenentatge aquests que no serveix per res.
0: Era molt poix, l'escola, perquè això del plàtan amb forquilla i ganivet...
1: Una mica, ho pretenia.
2: Anava a dir, a mi no m'han ensenyat això.
1: És que jo tenia classe, una directora molt de la República, que ella havia anat a una escola d'aquestes de la República, i ens ensenyava recitació, fèiem gimnàstica rítmica...
0: Oratòria?
1: No, recitació, oratòria no.
0: Guai, mola. Bé, són les 8:04, no te'n vagis massa lluny, Laia, que no. Ara necessito, perquè avui has estat classificada per a aquesta competició que ens encanta tant. Avui, oients, és el moment de fer un altre combat de cançons.
1: Home,
0: avui comença la Fira Alimentària Food Tech 2026 Barcelona, el Saló Internacional dedicat a la innovació, tecnologia, equipament i ingredients, no pas oratòria, de la indústria de l'alimentació.
1: Qualsevol diria que és una cosa que t'has d'acabar posant a la boca, amb tanta tecnologia.
2: Bé, exacte.
0: Enguany, país convidat Marroc. Laia, un menjar típic de Marroc.
1: Oh, mira, doncs el cuscús a mi m'agrada molt.
0: Crec que és el que diríem tots a la primera, no?
1: Sí, també hi ha aquells triangles... Ai, ara no me'n quedaré fatal, no me'n recordo com es diuen. Bueno, el cuscús ens encanta. No, uns triangles molt bons.
0: L'humus es pot considerar...
2: Estava pensant en el mateix.
0: Sí, és menjar ara, però és de la Mediterrània en general.
2: És potser més original.
1: Mediterrània en general, no? Perquè també grec i així també, no?
0: Sí. Bé, anem al combat, sí.
2: Va.
0: Tu, Sergi, també t'has classificat.
2: Visca!
0: Combat de cançons que parlin de menjar. Oients, també podeu proposar i sobretot queixar-vos de les que llançaran els combatents com feu habitualment. Cançons de vianda, de teca, de pitança. Un combat que farem amb la Laia i en Sergi. Ara sí, preparats?
2: Sí. Preparadíssims!
0: Vull un combat net, sense cops baixos, entenent avui cops baixos com posar cançons dedicades a la canalla per menjar, com ara els àpats del dia, de la dama d'Isalabert, el bon profit d'en Bauca...
2: Això va per la Laia, crec.
0: Entenc que també està eliminat aquella de la verdura i el peix.
1: No, està eliminada aquesta.
2: Això vol dir que la posaràs.
0: Hem dit que no valen infantil.
1: No, m'heu dit de les que fan menjar la canalla.
2: Fora, eliminada ja la primera cançó.
0: És veritat que la de No m'agrada incita a no menjar, perquè ho diu el títol, D'acord, t'acceptaria. Bé, Laia, amb quina voldries començar?
1: Doncs mira, precisament volia començar amb verdura i peix, perquè és un dels èxits més grans de Xiula.
2: Fora. La verdura i el peix. No!
1: La verdura i el peix. És que la canten petits, la canten grans, la canta tothom. És boníssima aquesta cançó. És un himne, de fet. I ara, molt més enllà d'intentar convèncer la canalla per menjar o de no fer-ho, perquè al final és un himne a la verdura, al peix i al rap que fan aquesta gent quan canten cançons familiars i als concerts. Ho hauria de veure com ho peta aquesta cançó. M'encanta.
2: Eliminada ja la primera cançó, la Laia. Jo segueixo i ho faig amb un clàssic dels Blomuts.

0: Tot i que en aquest cas, cantada pel músic d'Euskal Herria, en Zetac, acompanyat de la Su. I és que, tot i que a casa ens agradi molt el pa amb tomàquet, menjar pa amb oli i sal també és un gust, sobretot quan et triguen molt a portar-te el menjar en un bar o restaurant i només disposes d'aquests ingredients per matar la gana.
1: Sí, és una bona solució.
0: Aleshores agafes el pa, la llesca, i comences a tirar una mica
1: d'oli i sal. Sí, l'oli és bo, sobretot. L'oli ha de ser molt bo perquè puguis fer aquestes coses.
0: Sí.
1: Però bé, has dit que menjar que ens agrada, doncs a què ens pot agradar més que unes llepolies? I més si te les canta en panys

0: aquesta cançó, que parla de llaminadures, però també de moltes altres coses, donava, de fet, nom a l'últim disc. Quina pena que sentim només en veure que no els sentirem més, aquesta banda de Gandia, que aquell disc, recordem-ho, tenia tot de perles, eh? Hi havia Van, hi havia Tobogán, i recordeu el videoclip de Llepolies? Jo és dels que més recordo, era guapíssim.
1: I tant, en absolut. Laia, avui és dimarts, però el dijous toca menjar paella. Mig clú d'arròs.

0: molta verdura.
1: Quina gran formació eren els dijous paella amb la veu del Titot, amb músics que venien dels Doctor Calypso, xerrameco, tiquismiquis, amb sonoritats d'arrel i amb molta rumba, com aquesta cançó que duia el mateix nom del grup. De fet, vés a saber què va donar nom a què. Si la cançó al grup, el grup a la cançó, no ho sé.
2: Mira, de fet, ara que em poses un plat tan nostrat com la paella, no puc deixar de fer-te un homenatge a un producte tan nostrat com les avellanes, cantat per algú que sap de què parles, Pets.

0: Mira, l'Emmanuel, molt pertinentment amb aquesta, diu al chat: la Laia sembla que sempre treu les seves cançons d'un caset d'àrea de servei. Com els tens, el teu imaginari musical és el caset dels pares.
1: Sí, em vaig quedar allà. Sí. No, dels pares no, jo hi era.
2: Perquè aquesta és nova, no? De quin any és aquesta?
1: Perdona, és que Dijous Paella també és de la setmana passada.
2: Perdona, és més nova que aquesta.
1: Però si fa no fa. Mira, aquesta és l'any 92, però és un clàssic que no passa de moda. A qui no li ve de gust un grapadet d'avellanes?
2: A mi m'enen de gust.
1: Doncs ja està.
2: I dels pets també m'enen de gust sempre.
1: Clar.
2: Doncs les avellanes totes soles podrien ser una mica xutes, en canvi si les posem com a ingredient a la salsa, als calçots, m'has de reconèixer que guanyen.

0: si mengem calçots, cal fer-ho amb una bona salsa. I qui millor per fer-la que la gent de Valls? I no hi ha cap altre grup de Valls més punter que aquests que se'n diuen els Figaflaues. Ara fa 3 anyets ens van regalar un disc, la calçotada, carregat de bona salsa, tant de menjar com per ballar, com se'n diu amb aquesta cançona. Que millora això, Laia?
1: Home, si t'ha de dir que això fa ballar, però alerta, perquè de ballar-ho que també va la que et poso ara.
0: A veure.

0: més de gronxar-te de ballar.
1: És boníssima aquesta cançó, és la Julieta Venegas, amb aquesta cançó que va fer el 2006, que si us hi fixeu una mica, doncs parla de l'acceptació de la parella amb les seves virtuts, els seus defectes, aquestes cançons com de Feel Good que m'encanten.
0: Acabo amb el gran Lee Mendes d'Amper Albo.

0: De fet, en aquesta cançó cantada a dues veus pel Dani Andret, ens animen a menjar-nos una bona pizza, massa mare i tot el que segueixi per acabar posant-nos del revés. I és com diuen el Dani al comboi, diu, si ja saben com em poso, per què em conviden, no? Pizza amb massa mare és la meva última cançó. Jo crec que t'he guanyat, Laia, eh? Què vols que et digui?
1: Que no!
2: Oients, entreu al grup de WhatsApp. De moment guanya Sergi, però per només un sol clic.
1: Oh! Doncs vinga, va, ajudeu-me!
2: Teniu temps per acabar-vos a decidir i honorar el campió d'avui, el que duri la següent cançó. I a més, ja està aquí la Laura Grau. Bon dia!
3: Molt bon dia!
2: Ara entren els Quilòmetre Zero, que ens canten també optimísticament. Sí, tot se'n va a la merda!

0: escoltes ICAT. El cinema fantàstic torna a Sitges.
1: Del 8 al 18 d'octubre, viu la 59a edició del Festival de Sitges, el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
0: Cinema, estrenes, grans convidats, terror, ciència-ficció i molt més t'espera a Sitges.
1: Prepara't per 11 dies de pel·lícules, emocions i experiències úniques.
0: Festival de Sitges. El cinema fantàstic comença aquí.
2: Tot Barcelona és un gran districte cultural amb música, teatre, circ, dansa, exposicions i cinema. Entra a districtecultural.barcelona i descobreix totes les propostes culturals que els centres cívics t'ofereixen a la ciutat. L'entrada és gratuïta. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
3: Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT. Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
4: La Bressola, la xarxa d'escoles immersives en català a la Catalunya Nord, ha complert els 50 anys. Felicitats!
5: Molt bé, Bressola!
6: Enhorabona, Bressola!
4: Bon dia, Laura Grau. Celebrem, també.
6: Molt bon dia. Gràcies, nois.
4: Et deia que si et sumaves als...
6: I tant, i tant. Em pensava que felicitàveu per haver vingut a la feina. No. Bueno, gràcies.
5: Estàvem aplaudint a la Bressola, perdona. A tu també t'aplaudim, mira, mira. Molt bé.
7: Le damos un aplauso y le dejamos que se vaya.
8: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
4: Un quart en punt de 9 del matí, fet el recompte, el guanyador del combat de cançons és en Sergi.
5: Gràcies!
4: Amb uns quants clics
6: de més. No hi ha manera, no hi ha manera, no ho entenc.
4: I a més, avui quasi doblant el
6: bueno,
4: resultat.
6: Però ja no cal fes carni.
5: No, és més, t'he votat a tu, Laia, i jo.
6: No el vull, el teu vot.
4: Mira, perquè vegis, Laia...
6: L'únic que em queda és la dignitat.
4: Laia, apaivaga't perquè els oients es justifiquen el sentit del seu vot. Diu en l'Edu Saladrigues, diu, escolteu, això de limon i sal no és una cançó de menjar, és una cançó de beure tequila, però la Laia no ho deu haver pillat.
6: És que jo no veig tequila.
4: De fet, s'hi afegeixen David de Madrid, diu sí, limon i sal i tequila a les 8 del matí, l'esmorzar als campions. Un altre dia, Laia, senyeix-te a les normes, avui eren cançons de menjar.
6: Fuà, sobre que se'l posen en castellà perquè tothom estigui content.
4: Bé, Laura, tornem al món de la...
9: Sí, tornem al cançoner, no? Sí. Què us passa avui amb el tema de les cançons?
6: Que fem combats, que sempre
5: els
6: fem més tard al combat.
5: Però els fem molt aviat, sempre.
9: Ah, molt bé. Doncs res, jo us porto aquí la meva pròpia moguda musical, perquè també tinc fomo, si no.
5: S'ha de justificar, eh? Avui hem triat una paraula concreta, molt concreta.
9: Avui fem cançons amb la paraula silenci perquè estic molt saturada. Jo estic fent molta teràpia musical perquè jo no sé com ho esteu portant vosaltres, que no us ho dic en broma. Jo avui, el meu tema del dia serà aquest, intentar buidar el cervell de soroll en la mesura del possible perquè entre les eleccions, que ara hi haurà com aquesta campanya salvatge durant mesos...
6: Sí, quina mandra.
9: Tothom intentant esgarrapar quatre vots, fent a saco de populisme, tots sabem que és mentida, hi ha com molt desànim...
5: Has dit durant mesos, però serà durant setmanes, que això ho tenim a tocar,
9: Espera, tu penses que podrem formar govern?
5: Ah, no, clar.
9: Vinga, va,
4: espavila. Repetició!
6: No havia pensat això.
5: No havia vist això, clar.
9: Bueno, perdoneu, jo venia a intentar-vos com animar, saps? No desanimar.
4: De fet, així fou fa 3 anys,
5: clar.
4: Van ser dues vegades les eleccions, sí. Bé,
9: bueno, perdoneu, jo venia literalment a buidar-vos el cervell, però ara us l'he omplert fins l'abril.
4: Crec que li ha passat com a tu, Laura, perquè ens escriu la Marta, que és oient habitual i històrica, i a més és companya teva dels Moixiganguers, no sé si la tens situada, o sigui, hi ha
9: crec
4: moltes
9: que sí,
4: Martes.
9: Crec que és una noia de Sant Guim.
4: Diu que després del concurs, i després d'ahir passar-se el dia fent valoracions, diu, se m'ha acabat la bateria social.
9: No, és que no es pot. O sigui, jo, hi ha una metàfora que em funciona molt per explicar com em sento, que saps quan tens el forn i la rentadora encesos i has d'encendre l'assecador, que dius, és que això no es saltarà els ploms, ja. Doncs és constantment, perquè tenim encès la rentadora de les eleccions, el forn del canvi climàtic, perquè jo no sé quan s'ha d'acabar ja aquesta broma dels aiguats amb les alert i tal, l'altre dia que fèiem la conya amb en Sergi, que plogui una mica els bolets, no sé què, que plogui una mica normal.
5: Una mica, xiri-miri, vam dir, sí.
9: No fins al punt d'haver d'estar parlant de ciclogènesi tropical, tot això que jo estic escoltant amb molta atenció els científics, perquè diuen que això realment és inèdit i sense precedents.
5: Sí, és bé.
9: El que està passant aquesta setmana, vull dir...
6: A mi el que m'agradaria és que des dels mitjans generalistes es relacionés una mica aquests aiguats amb ampliacions de l'aeroport...
9: Ah, clar, aquest és el tema.
6: Aquest tipus de coses, perquè
10: clar, aquí sembla que una cosa no té res a veure amb l'altra i que l'escalfament aquí és una cosa que no va amb nosaltres, no?
9: Però és que hem de tenir aquest debat de que sempre anem a la reactiva amb el canvi climàtic com si això no ho poguéssim preveure des de fot 20 anys. I després cadascú les seves mogudes personals. Clar, amb la Marta estem igual de que... Bueno, el concurs de castells és una cosa esgotadora física i emocionalment. Clar, jo no m'he recuperat. Després que cadascú ja tenen les seves històries. Potser no estàs malament amb la parella, potser tens un merder amb els fills, potser a la teva família hi ha una crisi perquè algú s'ha separat. Nois, cadascú té les seves plantes per regar, a part de fer les funcions bàsiques vitals, com per exemple anar a fer la compra de la setmana, cosa que jo personalment no he fet, no tinc res a la nevera, i cada cop que he de fer un àpat vaig com amb mentalitat de subsistència.
10: Estic d'acord, aquest octubre està fent una pujada, estic molt amb la Laura.
5: A veure, reivindiques el silenci i suposo que la primera cançó...
9: Exacte, perdoneu, que tinc moltes cançons per posar i la primera ha de ser aquesta.

0: Quan calcules que podem començar a posar el burrito sabanero?
1: Ho tinc calculat, eh? Sí, sí, a partir de l'1 de novembre ja començarà
0: tots
1: a sonar. Oients, us aviso, ja ho sé, em repudiareu per això, però passarà. Vull dir, és una cosa entre vosaltres i nosaltres.
2: Serà el dia que podré guanyar el concurs de cançons.
1: Exacte,
2: tot bé,
1: és possible.
0: Mireu,
1: sí.
0: Aquell mateix cap de setmana de Tots Sants ve al Palau Sant Jordi Jorge Drexler, que també té una cançó que es diu Silencio.
3: De silencio. Silencio. El índice vertical entre la boca...
0: M'encanta aquest home, t'ho juro que és la
2: també,
0: meva teràpia.
2: A mi també, si estic amb tu, eh? L'altre dia,
0: a
2: quan
0: vegades m'envies cançons.
2: Que me'l vaig posar i vaig dir, oh, que bé, necessitava això ara un rato.
0: Jo arribo de la mani de Llogateres d'ahir, per exemple, que va ser, per cert, superemocionant. Gràcies a tots els que vau venir, els que hi vau ser, suposo que ja vau percebre l'ambient, que allò era sense precedents, 120.000 persones i un ambient de realment molta urgència i molta necessitat. Vaig arribar a casa i vaig posar Jorge Drexler durant una hora seguida mentre sopava, com dient, sisplau, necessito baixar revolucions. Qui també en català és el mestre, bueno, els mestres en aquest cas, de posar la paraula silenci a les seves cançons i de fer servir el silenci com a metàfora de moments de molta tensió o de molta inquietud, són els Amics de les Arts.

0: una mica el lema d'aquests dies. Hem de callar una mica més.
1: Les lletres tan xules que tenen els amics, eh?
0: Ja, tio.
1: No. Ens hi hem d'aturar una mica d'escoltar-les.
0: Estic molt amiquer últimament.
1: Amiquer?
0: Sí, portava una etapa com molt passota del tema, perquè jo em vaig quedar al tercer disc i després ja no vaig seguir-los. I la veritat és que són molt bons. Ja m'agradaven. Tot i que crec que ens estem passant una mica amb la cançó nova que han fet pels Marrecs de Sal dels Castells.
2: Sí. Està tothom molt emocionat.
0: Bueno, però si vosaltres ja l'heu escoltat 20 vegades, imagina't jo que m'he passat el cap de setmana a Tarragona. Pesadíssims. Dels de la xarxa més, per favor, us demano que parem de posar aquesta cançó amb totes les imatges del concurs.
1: És la nova cançó dels Castells que has borrat tocant el cel amb la mà d'Strombers, ara és aquesta?
0: Clar, hi havia un nínxol de mercat aquí. Ells han arribat i han dit aquí necessitem alguna cosa per omplir, serem nosaltres els primers en arribar, però potser parem-ho ja, perquè portem un cap de setmana i ja estic cansada, imagina't. Una altra cançó, un altre grup, anava a dir-vos, que capitalitza molt el tema del silenci i que parla molt del silenci i fa servir molt el silenci, com us podeu imaginar, és Manel. En silenci.

0: Hòstia, no m'havia parat a pensar que mort d'un heroi romàntic té ritme de sardana. Tots som pocs.
1: Mira, perquè després haguessin d'arribar els tiets a posar-se la medalla, eh?
0: Exacte.
1: Està que és una cançó que fa molt per aquests dies, també, amb aquest ritme una mica tètric.
0: Sí.
1: I després he trobat també que hi ha una cançó de la Judith Neddermann molt i molt bonica que comença amb un vers que també parla del silenci.

0: Clar, és que a més la Judit és que parla gairebé però canta xiu-xiuejanta, que ja voreja el silenci, eh?
1: Mira, i és un altre artista per baixar revolucions. Sí. Allò que arribeu acceleradíssims d'haver intentat agafar un tren de Rodalies des de fot 6 hores, us poseu la Judit Nederman a veure si es calmeu. I després, uns altres que parlen del silenci ja més aviat com a bandera són l'Exambusto.

0: pare pagaria molts diners per aquesta sensació de quan estàs fent busseig, que no sents absolutament res, sents un soroll molt esmorteït de gent que està movent-se al teu voltant, però que no hi ha com un so directe. Clar, ara ja ens ha passat la calor i no podem anar a bussejar, però
1: no.
0: És una sensació que, a més, Antònia Font també la descriu exactament amb el silenci.
2: Tanquem els ulls imaginant fosca i silenci total.
3: Això és una versió, no?
0: Sí, no sé qui deuen ser aquests versionant Antònia Font.
3: Una versió de Dins aquest iglú. M'agrada molt aquesta cançó.
0: És xula. Va, investigueu-me qui m'heu posat aquí amb els Antònia Font. I per últim, doncs hi ha el grup de la setmana.
3: Teniu Raymond.
4: Molt bé.
0: Molt bé, Daniel Raymond, doncs, versionant Antònia Font.
3: De fet, vam fer una, aquell disc de versions que es deia versions halògenes, que hi havia també una versió de la iaia, superxula, i el Raymond, els Pets.
0: Molt bé, una mica com el disc de perversions, no?, dels Pets,
3: sí,
0: que també
3: molt
0: és molt xulo. Doncs va, parlem també d'Oques Grasses.
2: Pregunta-li un dia al silenci què ha set el que ha cridat. Pregunta-li un dia al ressons s'ha trencat el plat. La boira matinera m'humiteja el camí. Són les petites coses les que ens deixen dormir.
0: Oques Grasses ben primerencs, en aquesta llum fluorescent.
1: Fins tot la veu, una mica diferent.
0: Oients, digueu-nos si sou dels que anàveu al concert d'ahir dilluns i us l'han ajornat a dijous. Ui. I us han canviat la vida, perquè clar, ara
3: hagut,
0: és un drama això.
3: Hi ha hagut plors, perquè la germana d'un oient ha vingut directament dels Països Baixos.
0: Uf.
3: I ara se'n torna a on? Als Països Baixos.
1: Sense
3: també,
1: haver vist el concert.
0: És que ho veieu com això del canvi climàtic,
4: sí,
0: és un problema.
4: Ja t'ho dic jo. Per cert, en aquest recull de cançons de silencis no has fet esment a les cançons que fan silencis tal qual. És a dir, que els hi ve un atac de cor als tècnics quan sona la cançó i de cop i volta fa aquella aturada.
0: Que sembla que s'hagi acabat.
4: Sembla que s'hagi acabat i de cop i volta va ser el tècnic. Merda, merda! I després reprèn.
0: Doncs
4: això ho fa molt, per exemple,
0: dia...
4: la Rosalía Berguin. Entre altres cançons.
0: És veritat, o pots fer una cançó de les 10, de sí. Cançons amb silencis.
4: Cançons de perons d'aquests, Ho farem un dia.
0: Molt
3: mira,
0: bé.
3: Et llença més idees, la Magda diu Enjoy the Silence, per tant, a tira de Depeche Mode.
0: Molt bé.
3: L'Emanó Coquet, que diu Estic enamorada d'en Jorge Drexler, emoji d'acord.
0: Tenim un petit club de fans,
1: sí,
0: de Jorge Drexler en aquest
1: eh?
0: Programa. Són pocs, però bons.
3: La Roser, que diu, us saludo des de Cracòvia. I li hem dit, què onda, què fas aquí? Diu, un canvi de plans, també, per, és una mica curiós això del canvi climàtic i gravíssim, perquè havia d'anar a la Corunya, hi ha hagut un canvi de plans i s'ha anat a Cracòvia. És a dir, el canvi climàtic l'ha empès una mica més lluny. I voleu xats d'aquella gent que ens fa la pilota i tot li sembla bé?
4: Sempre!
3: Home, sí. I tant. La Maria diu, primera vegada que escriu, diu, escolto cada matí, de dos quarts de 8 a les 8, sou genials.
1: He escoltat
3: el que explicàveu ara sobre l'os de l'alvocat, i té, és que abans, a l'hora anterior hem parlat d'alvocats.
0: Què, que si plantes un os d'alvocat surt un alvocat?
4: No, de la quantitat de lesions que ocasiona el tall dels
1: alvocats.
4: Molta
1: gent que es tallant l'alvocat.
0: És que costa molt de treure el puto os de l'alvocat.
4: Aquí està.
3: La recomanació de la Maria diu, si apret per la pell en lloc d'on hi ha l'os, si no està molt verd, és a dir, que està tovet, imagino, l'os va sortint sol.
4: Ah?
3: I això, clar, no fa servir cap ganivet, que no hi ha cap mena de...
4: No, ni collera ni res.
1: Però ha d'estar molt tovet, eh?
3: I li hem preguntat què és el que més i menys t'agrada del programa, per fer una mica de demoscòpia.
4: I què?
3: I diu, no.
0: A tu també t'agrada xerrar, eh?
3: Sí, diu, tot. Diu, tant els presentadors com el contingut, com el tipus de música, tot està superbé.
4: Que bé, gràcies!
0: Més oients així, clar que sí, per molts anys, doncs. 14 temporades, tu.
3: Take my hand, take my 14 anys, punxant-vos música per despertar-vos al matí. Ara entra el Miles Smith amb el seu tema Stay, amb aquest subtítol. If you wanna dance, queda't amb mi si vols ballar. Ara de seguida, dos quarts, les notícies del dia.

0: Aquí són els experts.
1: Sí, sí. Matt Damon per estona, eh? Amb el cas Bourne, el mitat Bourne, l'ultimatum de Bourne, el llac de Bourne, Jason Bourne, tot molt Bourne.
2: A mi m'agraden, eh? És que Matt Damon m'agraden molt.
1: Que collons que hem començat per Bourne i acabem
2: veritat,
1: amb Bourne.
2: És veritat, és veritat.
3: Torna del món
1: i torna al Bourne.
3: Vale, gràcies.
0: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
3: Ara sí, 2:15, moment d'actualitzar-nos amb l'Anna Closa. Bon dia de nou.
2: Bon dia.
3: Avui és dimarts, avui és 6 d'octubre. Què cal saber?
2: El govern demana que no s'abaixi la guàrdia i manté activat el pla Inuncat per la previsió de noves pluges que podrien ser torrencials. Avui l'executiu aprovarà un primer paquet d'ajudes de 75 milions d'euros pels desperfectes que han causat els aiguats dels últims dies. Pel que fa al transport, la xarxa ferroviària se'n ressenteix, però la situació de Rodalies millora, segons diuen, respecte a la d'ahir. L'R1 només circula en trens entre l'Hospitalet i Arenys de Mar, però en canvi no en passen a l'R11 entre Barcelona i Massanet-Massanes. En clau política, el butlletí oficial de l'Estat publica avui l'avançament electoral i la dissolució de les Corts i el Consell de Ministres tornarà a aprovar els decrets sobre habitatge que han abocat a l'anunci que va fer Pedro Sánchez. La tramitació es facilita perquè l'encarregada d'avalar-los serà la Diputació Permanent del Congrés. Mentrestant, ahir milers de persones van manifestar-se a Barcelona en defensa del dret a l'habitatge, van cremar contenidors i van llançar objectes contra els agents que van respondre amb càrregues i disparant bales de foam. Tot plegat va acabar amb 13 detinguts pels aldarulls i 28 policies ferits lleus. Abans d'aquests enfrontaments, però, la marxa es va celebrar amb normalitat. Va plegar 20.000 persones segons la Guàrdia Urbana i 120.000 persones segons els organitzadors que van celebrar la anunci d'una vaga general, que és això, que Comissions Obreres i la UGT van anunciar la convocatòria d'una vaga general de 24 hores per aquesta tardor. Els sindicats majoritaris volen reclamar sous dignes que permetin l'accés de tothom a l'habitatge. Diuen que decidiran la data concreta per aquesta aturada de 24 hores de forma conjunta amb les plataformes socials i els sindicats de l'habitatge. Precisament ahir es va fer una manifestació en defensa del dret a l'habitatge a Barcelona. I acabo explicant-vos que ha mort l'autor britànic de supervendes Jeffrey Archer, tenia 86 anys, va ser diputat del Partit Conservador i la seva carrera no estava exempta de polèmiques i escàndols que el van portar davant la justícia i a una condemna de presó. Durant mig segle de creació ha venut uns 300 milions d'exemplars de les seves novel·les de suspens arreu del món i, de fet, aquesta mateixa setmana estava prevista la publicació del seu últim llibre, Adam i Eva.
3: Les 8:33, els titulars d'esports.
2: El seleccionador espanyol De La Fuente deixa entreveure que Lamine Yamal serà titular aquesta nit a Croàcia, però assegura que ha dosificat tots els jugadors. En bàsquet, el Girona juga el primer partit de la seva història a Europa contra el Dinamo de Bucarest a Fontejau. Aquest partit es disputarà a 8:15. La Penya també juga avui. A 9:15 rebrà a l'Olímpic el Bnei Herzliya d'Israel. I per cert, que aquesta pròxima matinada Leo Messi s'acomiadarà de la selecció argentina en un partit contra la selecció africana de Benín. El partit arrencarà a 1:00 de la matinada hora catalana.
3: I el temps per avui?
2: Avui tindrem un matí amb grans clarianes, tot i que els núvols aniran en augment. Pel que fa a les temperatures, doncs aquestes no variaran gaire. A la tarda tornaran a aparèixer els ruixats per l'oest del país i s'estendran de manera dispersa a qualsevol indret. El servei meteorològic tampoc descarta alguna tempesta intensa de manera més local.
3: Molta precaució, doncs, també avui, que segueixen els dies de pluja. Ara, els Nova Sildàvia, quitança i a volar, i ara de seguida el mini-quiz.

0: Arriba la temporada de BCN Clàssics.
1: 15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb grans noms com Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Nova York, Anne-Sophie Mutha amb la Filarmònica de Múnich,
0: Klaus Mackeller amb el Royal Concertgebouw
1: i l'Staatskapelle Dresden amb Daniele Gatti.
0: Abonaments i entrades a bcnclassics.cat.
2: Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.
3: Serialitzados, festival de sèries de Barcelona, amb convidats com Stephen Moffat, creador de Sherlock i guionista de Doctor Who, Ferran Adrià, Carmen Machi, David Verdaguer, Berta Prieto, homenatge a Nissaga de Poder, estrena de Matar a un oso, In vitro, Celeste 2 i més de 35 sèries inèdites. Del 19 al 28 d'octubre. Més informació a serialitzados.com. Recomanat per ICAT.
4: Així sona Els Experts.
5: Sí. Matt Damon per estona, eh? Amb el cas Born, el mitat Born, l'ultimatum de Born, el llac de Born, Jason Born, tot molt Born.
6: A mi m'agraden, eh? És que Matt Damon m'agraden molt.
5: I collons que hem començat per Born i acabem
6: veritat,
5: amb Born.
6: És veritat,
7: Tot el món
5: i torno al Born.
7: Vale, gràcies.
4: Els Experts. Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
7: Mini-quiz. 8:38, avui anem a Viadet. És el moment de jugar al mini-quiz per participar. Ja sabeu com fer-ho.
4: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-684565.
7: Laia, Rollmaster, avui ens agafem a un festival de cinema, un festival de cine combatiu, com és el Festival Protesta.
8: Traves madura con classe. No et sembla?
9: Traves madura con classe.
8: Perquè això és important. Que no es pensin que
6: això que sentim és el tràiler de Siempre Vives, una pel·li documental que es fixa en un col·lectiu de dones del Raval que treballen en el món del cabaret, de la nit, unes dones ja grans que tenen en el seu nucli doncs, d'amistat la seva estructura social principal. Aquesta és la pel·lícula inaugural que es projecta avui, dia d'arrencada del Festival Protesta. La teniu a les 8 a l'espai ETC de Vic. Demà teniu una pel·lícula palestina que es titula Coexistence My Ass, i de fet algunes de les temàtiques de les pel·lícules del festival d'enguany seran doncs, la prostitució, el feminisme, l'assetjament escolar, el medi ambient, la migració o també la identitat de gènere. Perquè la temàtica d'aquesta edició del Festival Protesta és la pell. I una mica el que diuen des dels seus organitzadors és que en contraposició a la hiperconnectivitat i a la desconnexió del món actual, doncs el Protesta proposa reivindicar la pell, aquest òrgan sensorial el més extens del cos i el que ens permet doncs, el contacte amb els altres, amb la realitat palpable. La proposta de la pell, a més, diuen que és una proposta antiracista perquè és frontera, és contacte, doncs tota l'hora, no? I és sobre la pell que us volíem preguntar. Perquè, atenció, la pell de les persones, això ja ho sabeu, es va renovant. Les cèl·lules de la pell es descamen de manera imperceptible i donen lloc a un procés de renovació. Però la pregunta que us fem avui és cada quan es considera que renova la pell d'una persona adulta de manera total? I les opcions són A, cada 20-30 dies renovem la pell de manera total. Opció B, cada 6-8 mesos hem renovat tota la pell. Opció C, cada any aproximadament hem renovat tota la pell. O opció D, cada 5 anys renova la pell una persona adulta.
4: 638-684565. 638-684565.
5: Avui m'agrada molt el mini-quiz, eh?
7: Entre tots els encertants, avui sortejarem aquest còmic Elma i els seus amics, de l'autor Martí Malsión, que s'està convertint en un dels meus autors catalans vius preferits. Potser molts el vau conèixer com jo a Instagram, fent els seus reels, i ara per fi fa el salt al paper, el salt definitiu.
5: Ens en parles després de la propera hora, no?
7: Sentirem les paraules del Martí a la següent hora de programa. Ara, però, heu de fer l'aposta. Cada quan canviem la pell de qualsevol part del cos. A, cada 20 o 30 dies, B, cada 6 o 8 mesos, C, cada any, o D, cada 5 anys. Teniu el que duri aquesta cançó del Sidoni per respondre. Ara de seguida revisem el grup de WhatsApp dels experts i direm la resposta correcta i la persona guanyadora. Ara canteu també. Et puc odiar molt més.

0: els experts. ICAT.
1: Traves madura con classe. No et sembla?
2: Traves madura con classe.
1: Perquè això és important. Que no es pensin que sóc un desitjo de la humanitat.
3: Aquest tràiler que sentíem és la pel·lícula que obrirà aquest vespre i Sempre Vives, la pel·lícula que obrirà el Festival Protesta aquest any, que, com us dèiem, aquest Festival de Cinema Conscient de Vic, doncs, se centra en la pell com a, doncs, això, reivindicació de la proximitat amb contraposició, doncs, a aquesta filosofia de les distàncies a través de les pantalles, etc. No? Doncs mireu, la pregunta que us fèiem precisament era sobre la pell, us preguntàvem cada quan

0: I t'explico, saps? Aquesta cèl·lula és meva, és teva, és de qui és aquesta cèl·lula?
1: De, per altra banda, penso que diuen no, que les al·lèrgies i això també venen de com una massa higiene, no? Suposo que és natural conviure amb els propis d'això, la pell que va, que anem perdent.
2: Un dia a mi em va caure un mitocondri, veus?
0: I el va recollir?
2: Bueno, no, és llei de vida, no? La natura s'haurà que...
0: Clar, clar.
1: Sobre doncs pas. Mireu, hem rebut 103 respostes, de les quals 82 han estat correctes, i per tant, Laura, et demanaré un número de l'1 al 82.
3: Va, doncs el número 63.
1: Doncs mira, el 63 és l'usuari Terra Lliure, que té un número acabat en 78.
2: Felicitats, Terra Lliure.
1: Enhorabona.
2: T'endús el còmic Elma i els seus amics de Martí Malsión. Heu de descobrir aquest autor de còmics català, que aquí ja veieu que ens encanta. Un minut passa de 3:15. Volem seguir amb més música a aquesta recta final d'aquesta hora de ràdio, ara amb el Love Today. Amor, avui, gràcies a la sensibilitat d'en Mica.

0: Els Experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Les 8:49 i una mica seguint en la línia del que comentava la Laia de com ens relacionem avui en dia i aquesta filosofia de la distància, avui parlem de parlar. Laura, ves fent l'exercici al cap de la setmana?
2: De parlar més del que parla,
3: sí,
2: Laura.
3: Sí, jo anava a dir, estic farta de parlar, però què voleu que us digui?
1: Pel que fa a la teva vida més personal, al cap de la setmana, si tu et preguntes amb qui he parlat més, qui és i, sobretot, així ho desitges, perquè potser és algú de feina i no sembla la persona amb qui més haguessis volgut a parlar, potser ho hauries de canviar.
3: No, jo crec que sí que és amb qui desitjo, que és amb la meva millor amiga d'aquí a Barcelona, que és la Júlia Sabata, que és constant. Sí, és com quan tens parella, però a la fase inicial que no pares d'explicar-te què estàs fent durant tot el dia, doncs així durant 3 anys.
2: És parlar, però parlar amb la veu? O és parlar d'enxatejar? O és
3: parlar de fotobomba, d'àudio de 3 minuts, de... escriure al WhatsApp quan estàs cagant, aquestes coses.
1: Per algun motiu, la pregunta del dia d'avui s'ha desviat de forma molt enriquidora cap a què onda els missatges de veu. Bé, sentim alguns exemples.
4: Ahir vaig parlar amb molts castellers per estar en el concurs i en el meu cas he esgotat la bateria.

0: Secretaria Social. Sí que hi ha gent que m'agradaria parlar més, que tinc lluny i que a vegades, doncs, mira, pel que sigui, no parlem suficient. A vegades sí, a vegades faig àudios, però no els faig gaire llargs, Vull dir, aquests 3 minuts que us vaig fer ahir és excepcional. Normalment prefereixo bastant més trucar, perquè a mi escoltar podcast, la veritat és que se'm fa fer xuc i si algú m'envia podcast trigo bastant a respondre, perquè és com una cosa de la vas deixant per més endavant.
1: Oients experts. El podcast.
0: Però bé, prefereixo trucar o parlar en directe molt millor, que no passen els dos fent àudio sí. I com més llargs, pitjor.
1: Xat o notes de veu no es considera parlar.
2: Bona, aquesta és bona.
3: Clar, és bona, ens hauríem de treure del cap.
2: Això, no?
3: Però alhora també és veritat que vivim en una societat cada cop més aïllada i la gent se sent molt sola i si no és ni per xat ja podem tornar bojos si no parlem
2: quina,
3: amb ningú.
2: Quina llargada de notes de veu ets capaç de fer tu?
3: Capaç?
2: Sí.
3: Capaç? Però si estic aquí xerrant cada dia una hora, jo per poder puc fer-te una nota de veu de 20 minuts.
2: Però n'has enviat de 20 minuts, n'has enviat de notes de veu?
3: No, 20 minuts no, però potser 8 o 9 sí.
4: Uou. I si quan vas pel 8 i el 9 i se t'escapa el ditet i ho perds tot?
2: Hosti.
3: Fa molta ràbia. No m'ha passat, no m'ha passat, però hi tornaria. Sí.
2: Hi tornaria.
5: Parlar amb persones, sí, ja anem parlant. Hem trobat molta gent al llarg del dia, algun pagès, i llavors també és guai de parlar amb algú fent psicofonies, anar a llocs abandonats, llocs que han parat coses, no tot arreu hi ha éssers, ja no vius. També m'agrada molt la tradició de, quan te trobes algú que fa temps que no veure, parlar del temps, de les vacances, que com anava l'estiu, així, en genèric, saps? Dic, ja, ostres, quins aiguats, no sé quantos, i sí, clar, ja miro la tele. I ja tampoc cal que fem aquí la gran parafernal, i dius hola i adéu, i ja està.
2: El Sisu ha obert un altre meló, que és el de la conversa amb aquell qui no tens ganes de dir gaire cosa més, que és fer una pregunta i ja no esperes ni resposta. Fas la pregunta i te'n vas.
4: Bon dia, Déu, Però jo, Laia, jo t'imagino a tu, tothom que et trobes al poble, tothom parant-lo per dir-li què les pluja.
6: No, el problema és que et paren els altres. És a dir, a mi el problema és anar a comprar, és eterníssim. O sigui, vas per 10 minuts i tornes a cap d'una hora.
4: Bueno, Laia, del que
6: sembres... Per què has trigat tant? No sé, m'he trobat de gent, què vols que et digui?
4: Del que sembres recolliràs, perquè a mi no em para ningú.
6: Clar. No, perquè vius a la ciutat, és que no tens a veure.
2: No, però sí, té raó, que depèn de com ets, ja, no sé, dus a la conversa o no en dus.
6: Mira, l'altre dia vaig anar a comprar un cello, i la senyora de la botiga de davant, la Matilda o la Matilda...
4: Però un instrument musical?
6: No, un cello per enganxar...
3: Cinta adhesiva.
6: Doncs la Matilda de les Flors de la botiga de davant, que jo ni havia entrat a la botiga de les Flors...
2: Clar, se't va enganxar.
6: Em va cridar i em va dir, no, i em va explicar, em va començar a explicar, em va dir, ai, moltes gràcies a aquell acte que vau fer per la Festa Major, molt xulo, tal. Vam començar a parlar de literatura. Volia donar-me les gràcies per un acte que vam fer per la Festa Major.
4: Títols, que ara sí que m'interessa, títols citats.
6: Mira, em va citar, ostres, és que ni me'n recordo, 3 novel·les històriques mínim, que vaig començar a pensar, hauríem de fer un club de lectura de novel·la històrica, perquè la Matilda té molt per explicar de novel·la històrica. I vam estar mitja hora de rellotge xerrant.
4: Les
6: I no, vaig, ni, no havia ni entrat a comprar.
4: Les Flors del Mal, les té, la Matilda?
6: Ai, no ho sé, si no, aquest no me'n va parlar.
7: Bon dia, experts. Doncs crec que amb la persona amb qui més parlo des de que era petita és amb mi mateixa, perquè tendeixo a fer monòlegs interns i a simular converses per anticipar situacions i saber ben bé què vull dir. I un cop parlo amb l'altre, necessito que sigui presencial i que pugui llegir la cara, el to de veu, el llenguatge no verbal de la persona. I això em limita una mica perquè clarament no és la tendència que va en augment.
8: Ah, i no m'agraden els whatsapps de veu. Amb vosaltres faig una excepció, però som una puta.
9: Els experts. ICAT.

0: cançó. Detallets acompanyats de la Marlena, que ens canten Estaré millor demà. El capdavall sona positiu, el títol d'aquesta cançó. Ara ens aproximem a les 9 del matí i, com sempre, a aquesta hora és el moment del dilema. De fet, deia a primera hora la Cristina, deia, podeu fer avui el dilema una altra vegada d'allò dels 30 dies de pluja o de sol?
1: Sí, ja ho sabem.
0: Vam dir xirimiri. Va tenir la vostra oportunitat, eh?
1: Sí, vam dir xirimiri, que quedi clar.
0: Ah, en Sergi el va llançar en el seu
2: ara,
0: moment.
2: Ara recollint cable, eh, Sergi? Sí, molt sí, bé, sí. Ja t'he vist.
0: Estic segur que apareixeran nous dilemes climàtics, però avui el torn és de l'Anna i, bé, ens sorprendrà perquè no sé de cap on tirarà avui.
3: A veure.
4: A veure, fa 7 o 8 anys que teniu parella, esteu super, super, super bé, d'acord? Sempre heu parlat que volíeu tenir fills.
0: 7 o 8, eh?
4: 7 o 8 anys, sí, o 5, sí, va, o 6, sí, la que sigui. Sí, sí, sí. És igual, molt temps. Esteu molt bé, d'acord? Sí. Sempre heu parlat que volíeu tenir fills, però ara, quan ho proposes, l'altre et diu que no. És motiu de ruptura?
0: Home,
4: o no?
0: Jo trobo, sent una mica pràctic, clar, a nivell de només tens una vida, és a dir, a nivell de...
5: Passa molt,
0: sí,
5: això.
0: No sé.
5: Passa molt, sí que és el 30 salvatge. Sí,
2: però què no s'ha de desdir-se'n? És a dir, si havien dit que sí, ara per què diuen que no?
0: Les normes diuen que se n'ha desdit l'altra persona.
3: No, la gent canvia.
5: No, o fins i tot que no ha existit aquesta conversa fins al cap de molt temps, tu, pel que sigui, a tall individual,
2: sí,
5: tu has imaginat i el dia que ho parles l'altra persona et diu, clar, no, jo no ho veig clar.
2: Però aquí, que en el meu cas sí que és motiu de ser.
3: Aquí l'afegitó que inclou l'Anna és sabia dir que sí. S'havia quedat,
5: sí, sí, no, encara,
3: quedat amb una cosa.
5: Sí, sí, perquè si no potser ja ho haguessis deixat abans.
2: Home, per exacte, mi, la porta i que tranquil llum al marxar, ja està.
0: És que a més si t'hi quedes, malgrat tot mica dir... També amb la tírria, no?
5: Durant clar, tota... No, seràs infeliç.
2: Això no.
5: Si forma ara part del teu projecte.
3: Home,
5: hospital...
3: pots dir, val, però és teu.
2: No, al revés, si un cas, però és... Ah, tu vols dir l'altre. És que tu t'has posat el paper de l'altre,
3: sí,
2: però l'Anna és el paper del...
3: Clar, clar, és veritat.
0: No seré el primer que diu això, no?
3: No, jo crec que no.
0: Et coneixes, cert?
3: Jo crec que sí.
2: No, doncs clarament és el moment. Si us hi trobeu, agafeu la porta i li dieu que està ben oberta. És el moment. Després us en penedireu. Feu-ho
5: no,
2: ara.
5: I si sou l'altre, que és el que no vol, digueu la veritat quan abans millor, perquè
2: clar,
5: això és una putada.
2: Això és una
3: jo
2: bola.
3: Crec que és motiu de ser, sí, no?
2: Motiu de ser, sí.
0: Intentar-lo convèncer, ni que sigui una última vegada.
3: Clar.
5: Va, sí, no, podem fer l'altre que no vol. Sí, i acaba sent un pare absent.
3: Aquí va pel pedregar. És que aquí van
2: sí,
3: les
2: sí,
3: coses
2: però
3: aquestes.
2: També tu tornar a començar de zero és una mica fa mandra, també. Vull dir que si pots fer un últim intent, fes-lo. Perquè mira, sempre el pots deixar després. Vull dir, ja te'n buscaràs un altre.
0: Consells de paternitat, que ara necessito. És veritat allò que diu en Sergi de pare absent, trauma, pare present, traumatisme.
5: És una tendència de TikTok.
3: Sempre s'ha de ser present, siguis pare, mare o esperit sant.
0: Però és veritat, eh? I has de ser present...
2: Traumatisme per aquí, per la criatura o
5: sí,
2: per pare?
5: Sí, és una tendència
0: no,
5: de TikTok, que surten tot de pares fent que els seus fills facin animalades com tirar-se amb una bici sense mans per una baixada.
0: Però millor que pare absent.
3: Sí, s'ha de ser present, però no s'ha de ser agobiant.
2: I llavors el pare que fa traumatisme, pare que l'acompanya a l'hospital, també.
5: Exacte.
6: Ja són les 9! Bona hora i pleguem! Els experts! Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: anem fent quilòmetres amb els Strombers. Amb ells comencem aquesta nova hora. Són les 9 i 2, aquí cantussejant en directe en segon pla. Laia Vidal, bon dia.
1: Bon dia, Roger Seró.
0: Com sempre, acompanyats amb la, de la Laura Grau, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: En Sergi Vives.
2: Bon dimarts.
0: I els oients, voleu salseos?
2: Sempre.
0: Sí. Que sí. A veure, la resposta al dilema, l'enquesta que hem penjat sobre si tallaríeu la relació amb aquest que diu a última hora que no vol tenir fills, ha guanyat aquesta opció. Només una persona ha votat l'opció romandre i conformar-se. Aquesta persona és l'Adrià. Crec que ja veig de quin peu calça.
1: Adrià, però què ets tu, aquesta persona?
0: Té una conversa pendent. És l'altra, l'Adrià, eh?
1: Sí, sí, clar.
0: També diu la Mireia, bon vent amb la parella, si ja havíeu parlat de tenir fills i ara et diu que no vol. I afegeix un salseo. La Mireia, doncs, té una amiga, una noia, que li va passar exactament el que avui ens ha plantejat l'Anna.
1: És que passa massa, passa massa.
0: Sí, que de cop el seu cònjuge masculí doncs va dir que no ho veia ara, això de tenir fills. I sí, aquesta noia va ser conseqüent i ho van deixar. Aquí ve el salseo. Al cap d'un any, crec que ja es podeu imaginar què va passar. Aquest noi estava amb una altra noia i
1: va tenir un fill.
0: Oh.
1: És que, adiós, mira, són molt pesats, de veritat.
2: És a dir,
1: odio els homes.
2: No és que no, vulgui, no volgués tenir un fill, no el volia tenir un fill amb tu.
1: Hòstia, què fas? Que és un bon dilema, també. O sigui, fins on arriba la violència? Fins on la violència està permesa quan passa això? És a dir, què li fas amb aquest tio?
2: Matar-lo.
1: Bueno, jo no volia dir tant. No, rebentar-li les rodes al cotxe,
3: no,
1: mínim.
3: Però...
2: Home, sí, perquè a mi el que em cou més és no explicar la veritat. És a dir, no vull estar amb tu,
1: val,
2: ja està.
1: Doncs afronta-ho,
2: però no diguis no vull tenir un fill, no, digues no vull estar amb tu, perquè si ets capaç després de tenir-ho amb un altre, hòstia,
3: no. No, i estirant el xiclet, pel que sigui,
2: clar,
3: per comoditat,
2: no
3: per no,
2: no
3: pensar
2: que fem mal a la gent, eh?
1: Exacte.
2: Que són persones, tots plegats.
0: També ens escriu en David des de Madrid i ens diu ja plou aquí a Madrid. Per si algú tenia... No, perquè diu que, no sé qui, la Laia segurament va dir a Espanya no plou, i diu el David, ja podeu dir que plou a Espanya.
1: Molt bé.
0: I diu que està anant cap al gimnàs. Doncs bons barpis.
2: Endavant.
0: David, gràcies per escoltar-nos des de la teva vila. Les 9 i 4, si ens voleu explicar més cosetes, ja sabeu on fer-ho.
4: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
0: Antoni, una mica fent trampes amb el dilema, diu, a vegades pot passar que porten molts anys junts i que mai ho havien parlat i, clar, un dia arriba la crida de la natura... I
2: això no... és una altra cosa.
0: És que això, Toni, sí, pot passar, no? Però
2: sí.
0: Estem... el dilema de l'Anna era molt
3: també
0: clar.
3: També et dic, comença a haver-hi un punt en què no parlar-ho mai...
1: És una negligència.
3: En quin món viviu?
1: És
3: vull dir que
1: una negligència.
3: Que us penseu que teniu 20 anys o què?
1: Sí, sí, sí.
0: I la Mireia que diu, estimats, estimades, sou la llum que m'il·lumina cada matí.
1: Ai, bé,
0: no, no venia tom de res, això, però...
1: És que no cal que vingui.
2: Sempre va bé,
1: això,
2: que t'ho diguin,
1: no
2: diguin, sempre va
1: molt bé.
0: Tots juntets ja podeu clicar a la cançó de les 10. Ara que esteu aquí mirant el grup de WhatsApp dels experts, teniu l'enquesta fixada amb les 4 cançons que cada matí us llencen Sergi, inspirat en...
4: La Famèrdida!
2: Un 6 d'octubre, com avui del 1994, en Jofre Verdagí i en Lluís Alsina creaven a Begur el grup Glaux.
5: Excusar-me per parlar... Potser de coses sense ser que em faran mal.
2: Aquesta formació va estar en actiu prop de 10 anys fins que es van dissoldre el 2003 per tornar a reunir-se una dècada després. De fet, l'any passat els Glaux van fer una gira per celebrar el 30è aniversari de la creació del grup. No sé si els tens gaire presents, els Glaux.
3: Crec que aquesta pregunta me l'heu fet 5 vegades des que treballo aquí i sempre us dic que no i que em són igual.
1: Però va néixer després. Va néixer després.
2: Va néixer després, sí, és post-Glaux, ella.
1: Clar.
2: Però sí que tens present el Baix Empordà, és una comarca que ha donat de si bons cantants, sobretot la seva capital, la Bisbal. Perquè mira, d'allà, per exemple, és en Masoni.

0: masonera.
1: M'agrada molt en Masoni, però és d'aquests artistes que no te'n recordes mai quan has de començar a enumerar músics que t'agraden, saps?
0: Doncs d'en Jaume Pla...
2: Sí, si cal, ja ho faig jo, perquè sempre m'ha agradat.
0: Ets molt fan
2: sempre
0: de Masoni?
2: Sempre m'agradarà, i l'he vist, dels grups que he vist més vegades en directe.
0: Doncs d'en Jaume Pla, de Masoni, us hem escollit aquesta cançó. Es diu Un petit racó de pau per cadascú, i és del seu darrer disc, de l'any passat, Banderes per daltònics. De la Bisbal, també són els Fetus. Hem volgut que...

0: defensant els fetus, crec que aquí hi ha la Laia, no?
1: Home, evidentment. Ets a primera fila, sempre.
0: Molt fetera? Fetusera? Fetusera, no sé com n'hem de dir. Doncs del grup liderat per l'Adrià Cortadellas, us hem escollit la cançó Camarada, que forma part del seu darrer disc, Romancer Tarteres, publicat aquest mateix any, eh? Un tema que parla de la nostàlgia de les generacions combatives d'abans i la necessitat de mantenir viva la flama de la revolució. El que ens demana cada matí la Laura una mica, no?
2: Intentem-ho, perquè no tenim energia últimament.
0: I si et dic qui és la cantant de Palafrugell més coneguda, em sabries dir qui és?
2: La Sílvia, no? Sí.

0: dia podríem fer un top 5 cançons habaneres o coses d'aquestes, sí. De tant en tant entren bé.
1: Tot i que les habaneres són polèmiques, ho sabeu, no?
0: Sí, sí, sí, sobretot si són del monasterio, no?
1: Sobretot si són de qui sigui, perquè al final no deixen de parlar d'una història de gent que va colonitzar el Carib.
0: Totalment. Doncs a la Sílvia, aquesta compositora, actriu, cantant, que ja ho sabeu, ha fusionat estils com el jazz, la cançó d'autor, el flamenc, us han triat aquest tema composat justament pels seus pares, el Vestida de nit. Quatre cançons de grups i cantants del Baix Empordà. Quina votes, Laura? Els teus ulls glaucs, de glaucs, un petit racó de pau per cadascú d'Amazoni, camarada de fetus o Vestida de nit de la Sílvia Pérez Cruz?
1: Jo em quedo amb la Sílvia sempre, sí.
0: Doncs avui està la cosa superfreca, un dels dies de la temporada que més ho està. No sé qui va guanyant a hores d'ara, però la cosa està entre la Sílvia, Fetus, Masoni, Glaucs, estan una mica més despenjats.
1: I la cosa està entre tots quatre, perquè no, i no acabes de dir res.
2: La Sílvia guanya per només 2 clics al Masoni, que guanya per només 4 clics a Fetus, que guanya per només 5 clics a Glaucs. Així
1: molt
2: que,
0: què et sembla?
2: Avui bastant aparellat. Tenim més, voleu més els seus, de oients que diuen coses que li va passar a un amic?
0: Va.
2: L'Ona Castells se'ns explica un cas contrari, no és que tampoc farem aquí batalla de sexes, que és absurd, però sí que ens vol dir un cas d'una parella d'amics seus, que era el noi que volia i la noia no en volia.
1: No, pot passar, clar.
2: Pot passar, la relació es va acabar, van ser així conseqüents. Total, que aquesta amiga seva que no en volia, ara en té 3. No sé si va agafar algun canvi d'opinió, va haver-hi aquí bastant clar. Perquè...
1: No, i hi ha una excusa molt barata, que és, en aquell moment, veure que serà molt incòmode dir-li a la persona que no vols estar amb ella
0: és
1: i dir...
0: No,
1: és que és una cosa com general, no? Com que no em vull mai de la vida. Però per què menteixes? No em vols amb aquesta persona. I ja
3: no
1: està, li faràs mal, però és millor ara que després.
3: Totalment.
1: Silenci.
0: És que quan dius una veritat és no et puc rebatre.
2: Sort d'en Bruno Mars, que entra a l'antena Dicat. On My Soul. I ara, de seguida, Laura, ens hem d'embarcar al meravellós univers de...
1: Insultar amb classe i en català.
0: Molt bé, molt bé.

0: Escolta, Zicat. A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
1: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
3: Aquest octubre, el cicle Gaudí projecta Balandrau ben salvatge. El debut en la direcció de Fernando Trullols en 137 poblacions catalanes. Una història real, impactant i angoixant, que evidencia la resiliència i l'amor com a motors per a la supervivència. Amb un repartiment encapçalat per Álvaro Cervantes, Bruna Cusí i Marc Martínez. Recomanat per ICAT.
4: Així sona Els Experts.
5: Era una festa on hi ha un o diversos famosos, normalment inabastables, però que tindreu l'oportunitat de conèixer. Què passa? Que és una festa en què coses que passen a la vida, tothom hi ha d'anar despullat. Què feu? Hi aneu?
6: A tu no hi aniries.
5: Home, jo m'hauria de
7: passar molt. Aniries a una festa amb Pep Guardiola despullada?
5: Jo crec que no.
8: Siga-saga, siga-saga!
5: No, jo no hi vaig. Era un mort, sí que hi aniria.
7: Jo amb la Dua Lipa hi aniria.
6: I el Dalí, amb l'Obri
5: Plata. Home, jo si fos Lluís Companys, potser sí que hi aniria, ara que ho penses.
7: Lluís Companys, Laia.
9: No ens deixem portar pas ni per fantasies ni per lleugereses.
5: Ja, qui és el millor?
4: Els Experts. Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
10: És un quart de 10, tema insultant català. Laura,
7: podem, ara, som-hi.
10: Podem abandonar aquell tema que diu la gent que és mentida de, que en castellà és més insultant, quan realment els insults són quasi els mateixos.
7: A veure, deixeu-me desenvolupar la meva idea d'aquesta secció. La primera observació que faig és que estem perdent llenguatge, en general, vull dir, no és cap novetat.
11: Ho va dir la Laia al principi del programa.
5: Sí, teníem un estudi que deia just això.
7: És que cada cop fem servir menys paraules, les frases són més simples, més curtes, molt, molt poc enginy, tots parlem igual, és com si ja ChatGPT estigués colonitzant el nostre cervell i tots parléssim igual. Però és veritat que també amb el català ens passa una cosa que, folclòrica, de com quan ens auto-boicotegem d'aquesta manera com si fóssim una reserva índia, que de cop i volta diem, sisplau, totes les entitats a favor del català de Catalunya, contracteu influencers perquè facin reels explicant que s'ha de dir capsigrany en lloc de tonto. Mira, bueno, no ho sé, o sigui que està molt bé, explicar que tenim altres paraules i altres insults així originals i tal, però jo no m'imagino ara mateix un nen de 10 anys dient capsigrany. O sigui, em costa una mica. A no ser que sigui tota aquesta generació que vam créixer amb Bola de Drac, que sí que hi havia com una mica de punt d'intentar copiar els dibuixos animats, però crec que ara mateix costa una mica d'introduir aquest tipus d'insult en la canalla i en nosaltres mateixos, perquè tu, quan vols insultar algú, no li dius poca solta.
11: No.
7: Li dius subnormal. I ja està. I llavors, ho trobo poc original.
10: Però veus com existeix en català? Perquè la gent no digui...
11: Aquesta sí.
10: O sigui, fill de puta. O sigui, existeixen tots? Sí, sí. És mentida que bueno, són menys...
11: Totes aquestes
7: existeixen. N'hi ha que són com bilingües, no?
10: Bueno, sí.
7: L'imbècil, el...
11: Inútil.
10: Però ho veieu, sí. Com el repertori clàssic hi és.
11: Sí.
7: Però és veritat que són poc originals, no? Que sones com a ChatGPT, que sones a persona que s'avorreix a
11: Twitter. Allà mateix.
7: Sí, a mi m'ofèn que m'insultis amb un imbècil. Poc original, tu has corret poc, poca neurona, no ho sé, és com teclat predictiu, saps? Corre't una mica més. Llavors us vinc a proposar símil.
5: Ah, aquí és la que va.
7: En català, que a mi m'han fet molta gràcia, perquè a més tenen aquest punt d'enginy.
5: Clar, mira, estàs entre l'insult i l'humor, també, no?, una mica.
7: T'ofenen, però almenys et fan riure o t'inspiren per poder-los tornar a tu l'insult després, no? Els meus amics són especialistes en fer aquest tipus de símils, alguns són seus, i altres no, altres els he trobat també a les xarxes. I si en teniu més, sisplau, envieu-nos-els, perquè crec que seran molt útils pels dies que venen.
11: Va, que
7: són dies d'insultar. Ja sí. Que venen dies violents, fem-ho
11: dies...
7: en classe.
11: No. Em m'ha quedat clar que venen mesos dolents, que m'ha recordat que és molt possible que les eleccions es repeteixin.
7: Sí, em sembla fort que no haguessis havies caigut amb
11: no
7: això.
11: No havia caigut, no, no, és que estàvem molts aiguats, no m'havia parat a pensar en això.
7: No, tant de bo que no sigui així, però jo, per si de cas, preparo el repertori fins a l'abril.
11: Serà així, ja t'ho avanço.
7: Vinga, en el sector del que ve sent la curtesa, el ser curt. Més curt que una escala de collir patates, clàssic però efectiu, et força a la imaginació, no?, de pensar com serà una escala de collir patates. Totalment. Doncs efectivament molt curta. Un clàssic més curt que una cua de conill.
5: Sí, aquest es fa servir,
7: una versió que és més curt que una cua de conill i encara li sobra cua. Així com per acabar de fer-li una mica de la volta.
10: Jo no vaig pillar mai el de més burro que ha fet per encàrrec. És a dir, el de més curt que la cua de conill, és, diguéssim, el silogisme és físic, és literal, no? Però en aquest cas, no sé.
7: M'encanta el fet per encàrrec perquè serveix una mica per tot. Més sí. burro, més, sí. més inútil, més curt que fet per encàrrec. Sí. Home, a mi, jo el fet per encàrrec sí que l'entenc. És sí. com, sí. si tu vas, no sé, a una peixateria i demanes, no sé, peix molt petit, no? El més petit que tinguis, doncs és per encàrrec, llavors... Sí.
5: Com fet expressament.
7: Sí, una persona que és curta, feta per encàrrec, és...
5: Laura, jo l'escala de collir patates...
10: Perdona, d'altra banda, fet a mida és positiu, no?
5: Sí, però bé, a l'escala de collir patates l'havia sentit amb escala de collir maduixes, que també serveix.
7: Què és més alt, un maduixer o una patatera?
5: Per la patatera la culxo de terra. La patata la culxo de terra.
7: Clar, no, és que és de terra. O sigui... Més curt que una escala de collir patates és ser més curt que una escala de collir
11: sí,
7: maduixes.
11: Sí, és veritat. Jo crec que...
7: Collir maduixes ja vas una mica
11: en quant a cosa baixa, sí.
7: El que cull maduixes ha fet almenys l'educació primària.
11: Sí, sí, sí.
7: Més curt que les mànigues d'una armilla, crec que molt indicat pels temps que venen amb els fatxalecos.
5: Clar.
7: Més curt de gambals que de cames, que penso, clar, però és que si és una persona molt alta no et funciona aquest. Clar. Hauríem de donar una volta.
11: Que aquí hi ha molta gent que diu ets curt de gambals, no directament. Ja sí. no fas la comparació.
7: Què són els gambals? També és una bona pregunta.
5: No en tinc
11: bona.
5: Idea, jo.
11: Anem a buscar què és un gambal.
7: Mentrestant busquem què és un gambal. També directament m'agrada molt l'expressió de cal curt. És de cal curt? Vol dir que ja a casa seva són així, estan fets així.
11: Mira, el gambal és la corretja que subjecta un estrep a la sella del cavall.
5: Ah, mira.
10: No hi, ha, això, eh? No hi arribes, no?
7: Exacte. No hi arribes. Clar, és la corretja que... subjecta l'estrep del cavall, però si el cavall és molt alt...
11: L'estrep és on poses el peu...
5: El peu i va a la sella, llavors, una corretja d'aquelles que pengen d'allà.
7: Pot ser molt llarga, aquesta corretja, eh?
11: Clar, és veritat.
7: Està mal trobada, aquesta expressió.
11: Ho hauríem de buscar.
7: Més curt que el mes de febrer.
10: De fet, perdona,
5: això també està bé.
10: Jo proposo llarg de gambals, perquè és tan llarg que no arribes. És una persona que no arriba.
11: Que no arriba.
10: I, per tant, no pilota.
7: Clar, hauria de ser llarg de gambals.
11: Ben vist, doncs mira, és veritat.
7: Més inútil que un paraigua amb forats.
10: Sí.
7: O més inútil que un paraigua en general, jo crec que ja està bé, perquè paraigua és un atraso de la humanitat. No pot paraigua... ser que encara estiguem anant pel carrer.
10: Sona una mica allò de més estúpid que posar-li parabrises a un submarí, no aquesta.
7: També, ei, m'agrada.
11: Perdoneu, jo vinc d'un poble on estan tots els cotxes anegats i, de veritat, la meitat dels cotxes feien anar el parabrisa. Jo no sé si havien tocat alguna mena de, no sé, de dispositiu que els feia anar, sí. però us heu d'imaginar el cotxe totalment anegat i el neteja parabrisa funcionant.
7: No, paraigües i parabrises són com una mena de retard de la humanitat sí. molt greu, que jo no entenc com podem anar així per la vida encara.
11: Sí, sí.
7: Més inútil que un timbre en un cementiri.
5: Que hòstia, també bé.
7: És, sí, és inspirador, aquest. O més inútil que un mànec de cassola.
11: El mànec de cassola, bueno, parlem-ne.
10: Home, si li poses dos mànecs.
11: Clar, sí.
7: A veure, normalment una cassola té dos mànecs, però curts, no? Ja,
5: com... té nances, no? Mànecs,
7: exacte, nances, més que mànecs.
11: Sí, sí, sí.
7: Aquí als experts ens va agradar molt, una vegada que ens va sortir, el de calambre solat a l'ombra.
11: Aquest
5: sí,
11: ens va encantar.
5: Sí, va encantar.
7: Hi ha molta gent bressolada a l'ombra en aquest país.
5: Sí, sí, sí, sí.
7: Més just que un pany de cop. M'encanta aquesta, jo la dic molt.
11: Més quina, just quina? Que un pany de cop.
7: Més just que un pany de cop, que tanques una porta de cop.
5: Sí.
7: Clar, no sé realment com de just ha de ser això.
5: Hosti, ah, tu la dius perquè l'has heredada o perquè l'has adoptada?
7: L'he sentida durant molt temps al Penedès.
10: El meu pare la diu contínuament.
5: Ah, sí, eh? No l'he sentit mai jo.
7: Clar, potser és un tema també regional, eh? Digueu-nos què es diu a la vostra zona. Més pesat que una vaca amb braços, m'encanta.
10: Sí,
7: sempre la faig servir.
10: Els meus amics de Barancs a la Unil deien més pesat que un tocino sota el braç.
7: Clar, sota el braç, això cadascú amb el seu dialecte...
11: Clar, pesa més, eh? Clar, pesa, és veritat. No, costa més el que diuen.
7: Home, una vaca amb braços no l'aixeques, eh?
11: No, però un tocino sota el braç jo crec que has de fer més força encara, no?
10: I quan hi havia molta gent, per exemple, anàvem al sonar i deien, hi ha més gent aquí que al Perelló en festes.
5: No sé per què
10: el Perelló a la festa major de ser la rea, hòstia.
5: Deu ser.
7: Clar, sí, hi ha més gent que el Bogatell per la Mercè, també. I aquests serien els clàssics, més pesat que un sac de pedres, ja està, vull dir, és més evident.
11: Cada vegada que fas un recull d'aquests ens agrada, i ens agrada també que els oients ens proposin les
7: això,
11: seves.
7: Això, què ha arribat? Va, parlem-ne amb l'audiència.
10: Primer de tot, que sempre hi ha un oient que ens porta la contrària, l'Albert diu, doncs, a casa meva, el meu fill de 5 anys va pel carrer cridant Tanoc a tothom.
7: Talot! Cap de suro! Cap de suro!
10: El David, arran de Cal Justet, em diu que hem de recuperar, tu ets de Madrid, David, però bueno, diu, hem de recuperar el verb justejar, que això li fa
7: molta gràcia. Sí, també justeja, jo ho faig servir molt, justejar.
10: La Movo, afegint això que dèiem d'aquest l'embrassolat a l'ombra, o que no té tots els cromos de l'àlbum, o que li falten
5: el llapis més afilat de la caixa.
7: Que és el llapis més afilat de la caixa.
10: La Montso afegeix...
7: Cada dia esmolat, no ets el llapis més esmolat de la caixa.
10: La Montso afegeix, a aquesta persona no li arriba el wifi, que seria com ja del...
11: Bé, està molt bé.
10: L'Albert Font, més curt que una escala de collir maduixes, diu que li encanta l'expressió. En David n'afegeix una altra. No té tots els aneguets en línia. Vale, els nadons, els ducklings, que van darrere de la mare, clar, no van en línia.
7: Més inútil que el plàstic de cor blanc, també s'havia dit a casa.
11: Pobre, bona, també.
5: Més què que el plàstic de cor blanc?
7: El plàstic, més inútil.
11: Ah, més inútil.
7: Sí, és que a la meva escola et feien pintar els núvols amb blancs. El plàstic de cor blanc. La profe de plàstic estava obsessionada amb
10: sí,
7: això.
10: Sí,
11: mai ho fèiem. Apretant molt fort.
10: Però per què, si no servia de res? No
11: aquí està.
7: Perquè exacte. Deia que si no la textura i ja es veia que era diferent. Dic, aviam, senyora.
10: Una altra, la Montse, més de ponent, diu, més curt que una pixarrada costa amunt.
11: Bones. Anirem a apuntar-los.
7: Sí.
10: I en Ferran no té els 11 jugadors al camp, ja ho sabeu, això.
7: No té els 11 jugadors al camp, m'encanta.
10: Aquesta subcategoria sempre es anirà ampliant.
11: Molt fans d'aquest tipus de seccions, Laura.
7: Molt bé, ens veiem demà, nois.
10: Fins demà.
11: Adéu.
7: Adéu.
10: I ara et sortirà a buscar pels carrers de Barcelona el Max de Gavina.mp3. Sortir a buscar-te.

0: Escoltes ICAT.
1: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una startup. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
2: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Vols que els teus fills visquin una experiència única a l'estranger? Descobreix amb KB Language els millors programes educatius a Irlanda, al Canadà, als Estats Units i al Regne Unit. El 18 d'octubre inscriu-te a la segona Fira International Education al Tecnocampus de Mataró i vine a parlar directament amb els representants de les escoles. KB Language, confiança màxima.
4: Ja és hora que el món t'escolti. Si vius per cantar i tens més de 18 anys, participa en el càsting de la 5ª temporada d'Eufòria. Entra a trescat.cat/eufòria i t'ho expliquem tot. Atreveix-te a somiar. Apunta't al càsting d'Eufòria.
5: Galatea, he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
6: Què vols dir?
5: Mira, escolta'ls.
7: Gala, ets la millor.
6: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Lost soni a felicitat absoluta.
8: Obrim el piset compartit de Catalunya.
5: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
8: Cada tarda, de dilluns a divendres.
6: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
7: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
5: I ara ho pots fer com... sexy.
8: Tinc els meus límits, Alberto.
9: Ui, ui, qui?
10: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.
6: Wow, wow, what the fuck?
11: No, no, no, no. App, l'app d'ICAT s'ha actualitzat. Actualitza-t'ho també. Escolta els experts a través de l'aplicació d'ICAT.
12: Escoltes els experts.
11: I podràs seguir l'emissió en directe, escoltar tots els continguts en podcast, veure vídeos o rebre avisos.
13: Recorda regar les plantes.
11: Avisos de la programació. Okay, l'app d'ICAT és disponible per a mòbils i tauletes tant per Android com iPhone. Connecta-t'hi.

0: Jimmy is the only one. Aquí a Mandant per Albo, que sé que us encanta quan apareix a l'antena dels experts aquí cada matí a ICAT. Us despertem fins les 10, així que última mitjoreta del programa d'avui i, com sempre que són dos quarts, l'actualitat. Amb l'Anna Closa, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Passa ja un minut de dos quarts de 10. Avui és dimarts 6 d'octubre. Què hem de saber?
1: Que el govern demana que no s'abaixi la guàrdia i manté activat el pla Inuncat per la previsió de noves pluges que podrien ser torrencials. Avui l'executiu aprovarà un primer paquet d'ajudes de 75 milions d'euros pels desperfectes que han causat els aiguats dels últims dies. Pel que fa al transport, la xarxa ferroviària se'n ressenteix, però la situació de Rodalies millora, segons diuen, respecte a la d'ahir. L'R1 només circula en trens entre l'Hospitalet i Arenys de Mar, en canvi no en passen a l'R11 entre Barcelona i Massanet-Massanes. Pluges a banda. El Tribunal Constitucional aprovarà avui avalar l'aplicació de l'amnistia per al delicte de malversació que pesa damunt dels líders del procés. Desapareix així un dels principals esculls per al retorn de Carles Puigdemont i la resta d'exiliats. La resolució proposada pel president del Tribunal és la més clara a favor d'aplicar l'amnistia i insta el Suprem a fer-ho de manera immediata i preferent. Més coses. El Sabadell ven un 7% del seu capital al banc francès BPCE en un intent de construir un escut que el protegeixi de futures opes com la que hi va haver del BBVA. L'operació, valorada amb 1.200 milions d'euros, permet al soci francès designar un conseller i ampliar l'operació a un màxim del 9,9% del capital. Marxem ara fins a França, on avui hi ha convocada una gran mobilització amb diversos col·lectius sumant-se a les protestes dels estudiants. Això enmig de les denúncies de repressió policial. De fet, el govern ha obert 10 investigacions per analitzar l'actuació de les forces de seguretat que haurien deixat 200 estudiants ferits, un dels quals un noi de 15 anys que ha perdut una mà. I acabo explicant-vos que el Festival Clàssics d'Arts Contemporànies i Pensament se celebrarà a Barcelona del 8 d'octubre al 17 de desembre, amb una trentena de propostes que conviden a explorar els conceptes de l'engany i la mentida. Entre els participants hi ha Mazzoni, Àngels Gunyalons, llegint contes de Víctor Català o una representació de l'Odissea.
0: Les 9:33, els titulars d'esports.
1: Lamine Yamal és la gran atracció del partit Croàcia-Espanya d'aquesta nit a la Lliga de les Nacions de Futbol. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente deixa entreveure que l'extrem mataroní serà titular. Diu que les rotacions les ha fet amb tots els jugadors, que els ha dosificat a tots. Mentrestant, el Barça ja ha tornat als entrenaments per començar a preparar el partit de dissabte contra el Getafe en la represa de la Lliga després de l'aturada de seleccions. Hansi Flick va poder comptar ahir amb 10 futbolistes de la primera plantilla. I Leo Messi s'acomiadarà aquesta nit de la selecció argentina en l'últim partit del jugador amb l'Albiceleste. Aquesta pròxima matinada a la una, l'Argentina jugarà al Monumental de River Plate contra la selecció africana de Benín. I, de fet, l'astre argentí va debutar fa més de 20 anys amb la selecció argentina. Continuarà ara, però, la seva carrera futbolística a l'Inter de Miami.
0: I el temps per avui?
1: Avui tindrem un matí amb grans clarianes, tot i que els núvols aniran en augment. Pel que fa les temperatures, aquestes no variaran gaire. A la tarda tornaran a aparèixer els ruixats per l'oest del país i s'estendran de manera dispersa a qualsevol indret. El Servei de Meteorologia, de fet, no descarta alguna tempesta intensa de manera local.
0: Les 9:34, anem encaminant aquest matí, que encara ens donarà temps per parlar de sèries i de còmics. Ara, però, The Cooks, amb el seu She Moves in Her Own Way. Bon dia a tothom.

0: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: No pot ser. No tens infància ni adolescència ni tens res. Segur que tothom està cantant al cotxe. Mira, cantem.
2: A veure.
1: Ara no podem cantar perquè no hi ha la lletra. No, ni...
3: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: 9:38, moment de parlar de sèries amb la nostra especialista, la Sílvia Comet. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Recordeu que podeu sentir el seu programa de sèries al Sèrie Selector, com aquí una temporada nova a ICAT els dijous de la nit, o sempre que vulgueu, en vídeo podcast o en podcast. Així que aprofiteu que la tenim aquí perquè tenim estrenes de sèries, una d'elles d'avui mateix, El pes de la justícia. Espera, deixa'm endevinar. És suec?
1: És suec, sí. És un thriller judicial suec. Aquesta és una molt bona setmana de sèries, per cert, Roger. Mm-hmm. Perquè després de grans estrenes, com la del cap de setmana de A l'est de l'Eden, bastant recomanable, per cert, doncs ens arriben sèries potser una mica més petitetes, però boníssimes. Us en proposaré tres que, la veritat, no sé quina és millor.
2: Bueno,
1: sí que ho sé pel meu gust, però ja us ho diré.
2: Aviam, digue'ns de què va i anem a dient preferències.
1: Exacte. Vosaltres decidiu, no? El pes de la justícia, que la teniu subtitulada en català Filmin i que des d'avui mateix a la plataforma, és un thriller judicial suec, per això el tall de veu no, segurament no haureu entès gran cosa, jo no entès res. Tracta de dos amics, col·legues, que comparteixen despatx d'advocats, però que tenen dues maneres bastant diferents d'entendre la justícia. Un és supermediàtic, agafa casos d'aquests superespectaculars, i l'altre, doncs, és un advocat vocacional, que encara que agafi casos espectaculars també, doncs la seva mirada és de ajuda al client. Uh-huh. En qualsevol cas, tots dos saben que moltes vegades estan defensant a culpables. I això els genera uns conflictes personals, familiars, també en el si dels advocats. I en paral·lel, la part més generacional és un nou advocat, una mica endollat, diguéssim, que veu la justícia, doncs, d'una nova manera de contactar clients, no? Pues a través de TikTok, i això pot ser una miqueta perillós. És una sèrie que no sé si heu tingut l'oportunitat de veure Èxit, una sèrie que estava Filmin, que també sueca. Recorda una mica pel fet de personatges bastant menyspreables, la veritat. No és una sèrie que deixi precisament en bon cos, perquè es tracten temes molt actuals, per exemple, el consentiment, en judicis d'aquells que us posaran de molt mala llet, però sí, ja us podeu imaginar el que dic. Però és molt recomanable. Són una mica les conseqüències de la professió, més aviat fora dels tribunals que no pas dins. Sí que hi ha els casos i veiem el judici, però la veritat és allà fora, no? Que deien a Expedient X. Té 6 capítols i des d'avui la teniu a Filmin. És una sèrie avalada per la crítica. A Suècia ha agradat moltíssim i a la resta del món també. Ha guanyat diversos premis internacionals.
0: El pes de la justícia, avui, a partir d'avui, la podeu veure ja al portal Filmin.
3: Hello, Dad?
4: No.
3: No, it's fine, I'm not busy. They're called homunculi.
0: I demà, Apple TV, la Sílvia ens ha triat Small Prophets, Pequeños Profetes, que veig per la trama, que és un senyor normal però que pateix una pèrdua. I aquí es desplega la cosa.
1: Aquí es desplega la cosa. És d'aquestes sèries que no es pot dir gran cosa perquè perdria la màgia i mai més ben dit.
2: Caram.
1: És una sèrie... Està catalogada com a comèdia, però seria més aviat una dramèdia. És una... Per primera vegada, Apple TV, aquesta sèrie la presenta a la resta del món perquè és una sèrie de la BBC que ja s'ha estrenat al Regne Unit. Bones crítiques, no. El següent va guanyar el Premi Panorama Internacional al prestigiós Festival Francès Sèries Mania. Allà van cantar, van veure allà els tres primers capítols, si no recordo malament, i ens vam enamorar al Sèrie Selector d'aquesta sèrie i per fi arriba a les pantalles. Jo crec que és una sèrie bastant de Filmin.
2: Pel tipus de sèrie,
1: Pel tipus de sèrie que és, no? És una sèrie petiteta. Quan dic fantàstica és que té tocs de fantàstic, però també parla del dol, de la soledat, perquè el protagonista...
0: Aquesta pèrdua és la seva dona o tampoc es pot dir això?
2: No es pot dir.
1: Sí.
2: Fa cara, és que feia cara de que no es pot dir gens.
1: No, això sí que es pot dir. Va, això sí que es pot dir. És un senyor normal, una mica excèntric, que no fa res més que treballar i ocupar-se del seu pare i que porta uns anys bastant desencantat de la vida, com si no hi hagués res més, perquè la seva dona va desaparèixer. I a partir d'aquí, el seu pare li dona una recepta, podríem dir, per fer un component una mica màgic, per això deia el tema de la màgia, sobre uns petits, no sé com ho diria, ells li diuen homúnculs que són capaços de predir el futur.
0: Un homúncul és com un follet lleig, no?
1: Sí, però no és lleig.
0: Ah, no? És un homúncul guapo?
1: Bueno, és una sèrie molt bonica, que combina, té aquests tocs de fantàstic, té comèdia, té uns diàlegs molt xulos i té la part, doncs, de drama, també, doncs, això que deia, no?, de la soledat, de la pèrdua, superbonica.
0: Mira, i són 6 capitolets, jo trobo que si afegim això, per ara és la que potser la que més ens ha convençut. Ah, però la Sílvia ens n'ha promès 3, anem a una que s'estrena dijous. Clàudia. El Castillo, i permet-me que et llanci jo el que per mi és garantia, veig aquí que la guionista és la Isa Campo, que és la guionista de les pel·lis del Sorogoyen, o potser hauríem de dir la responsable de l'èxit de Rodrigo Sorogoyen.
2: Per tant, i no és la parella de Sorogoyen, la guionista, no, No, és que em pensava, però potser no m'ho he inventat.
1: Ho
2: no,
1: desconec. No, no. La part salseig la desconec totalment, però estic totalment d'acord. És Isabel Peña, responsable de Asbestas, El Reino, també va participar en Antidisturbios. Aquí se hi afegeix també com a co-creador Eduardo Villanueva, també responsable de Antidisturbios, que és una de les millors sèries espanyoles que s'ha fet mai, si m'ho preguntes a mi, i Elena Martín Gimeno com a directora, però que també s'afegeix al grup de creadors de la sèrie, no? Aquesta sèrie ens porta als anys 90 i és un retrat bastant dur de la prostitució a Espanya. Està ambientada amb aquells motels, diguéssim, de carretera que es poden veure a les... s'han pogut veure durant anys a moltes carreteres espanyoles, també aquí, a Castelldefels en teníem alguns, no sé si us venen al cap.
0: Bueno, jo a la sortida de Tarragona també tenia un que allí estava, jo trobo que amb moltes sortides.
2: Sí, amb
0: sortides,
2: diverses,
0: no?
2: Sortides, exacte.
1: Doncs en aquest sentit, no? Està basada en un llibre de Mabel Lozano que es diu El Proxeneta i explica el funcionament del proxenetisme a Espanya i el tràfic de dones. Com se les empescaven per fer que dones que arribaven amb un permís com de vacances acabessin quedant atrapades a la xarxa de prostitució. I això, aquest fet, l'intueixen dos detectius d'una unitat de tràfic de blanques, diguéssim, interpretats per Omar Ayuso, que és un actor que surt de la Factoria Élite, però que està fent coses bastant interessants.

0: les de l'any.
1: Molt bé.
0: No en tinc cap dubte, per la diferència amb altres sèries que han tractat aquests temes, no sé si recordeu Sky Rojo, Neons, una mica de glamorització d'alguna manera de la prostitució, aquí no, tot el contrari. És una sèrie d'un color grogós, amb els diàlegs justos i necessaris, secs, no explica res més enllà del que ha d'explicar i segueix el viatge d'una jove colombiana, que és una mica el nexe d'unió de totes aquestes dones que venen a Espanya a exercir la prostitució, una jove de 19 anys que deixa el seu fill petit a Colòmbia i que s'acaba quedant aquí doncs, més de 2 anys i mig. És una història sòrdida, un retrat incòmode, sense cap floritura, però per mi és d'aquelles sèries una mica perfectes.
2: Es titula El Castillo, arriba demà passat a Movistar Plus, si la voleu veure.
0: Sis capítols
2: que ja ha pogut veure la Sílvia. Sí. Gràcies per ser-hi. Ens veiem aviat amb més sèries.
0: Fins la setmana que ve.
2: Parlem de còmics. Veig tota l'aigua que em va faltar, penso en la baby que estigués aquí, no conté. I parlem d'un autor de còmics que d'aquí uns mesos, ja de cara a la primavera, tindrà nova sèrie d'animació al 3CAT. Jo ho he pogut saber, però quedem-nos amb el seu material, que és el que està a llibreries, i vull parlar-vos del que és un dels meus autors de còmic catalans vius preferits, en Martí Melcion, que es va donar a conèixer a Instagram amb els seus relats Elma i els seus amics, aquestes històries urbanes, costumistes, basades en diàlegs, aparentment quotidians, aparentment plans i tediosos, però que amaguen una càrrega de sàtira immensa. És d'aquells autors que, amb el text just, poc text, i amb expressions facials, a priori apàtiques, demostra ser un tio molt agut a l'hora de retratar la misèria del primer món. Especialment us molarà si sou gent jove i viviu a Barcelona i si la vostra vida és el que passa entre que fas birres amb els amics i surts de classe i vas a la feina i torna a començar el cicle. Doncs a l'Instagram, d'aquestes tires d'Instagram, ha fet el salt als Reels animats, al canal Eva, i jo encantat que ara Elma i els seus amics també existeixi en paper. Martí Melcion ha passat pel programa Nervi i ha explicat com s'inspira.
3: Una situació, una escena, jo què sé, algú que està al súper i té un pensament. Llavors, a partir d'aquí dic, hòstia, vale, com seria? Pues aquesta persona, l'altre dia sembla que diu una cosa que et podria venir lligat amb això i tindria relació, tindria coherència. Són com diverses idees que se'm van acudint i llavors dic, ah, mira, aquesta i aquesta casen. Deu semblar-se una mica escriure una cançó, sí. He pensat alguna vegada. Com se t'acut una melodia i se t'acut una frase, llavors penses, aquesta frase amb aquesta melodia podrien encaixar, perquè aquesta frase és com alegre i la melodia també, saps? Va una mica així. I llavors sí que hi ha un moment que t'has de posar a escriure-ho. Una manera això de veure el món, de fixar-se en quines coses, en quines coses atures la mirada, en quines coses et fan gràcia. És haver anat cultivant una, doncs això, una manera de veure el món i de l'humor i tot això, que sí que inevitablement els còmics han anat posant.
2: Històries de parlar, com ho és la pregunta del dia d'avui, són històries d'amics parlant de la feina, dels estudis, de no tenir casa, de parelles, d'ex, d'amics, de cites absurdes, tot en diàlegs que expressament es van com ensopegant o refrenant, com si fossin converses normals, i aconsegueix així una cosa que a mi m'agrada molt dels còmics o de les sèries o del teatre, que és sentir-ho la incomoditat. Tu llegeixes i et sents incòmode d'estar en aquesta terrasseta de Barcelona fent unes cerveses amb els protagonistes, que són al capdavall situacions normals. La seva propera obra, com us dic, serà la propera sèrie d'animació per adults del 3CAT, i l'animació és aquest terreny que, tan allunyat de la taula de dibuix, l'autor, en Martí, admet que li fa témer per la possibilitat de perdre el control creatiu.
3: A mi m'agrada molt que tinguis el domini de tot. És una cosa que em feia molta aprensió de passar-me l'animació, que pensava que perdré el control, i que crec que una cosa molt guai del còmic és que en realitat és més agraït perquè cadascú s'imagina el moviment com s'adequa a ell i per tant li agrada més, saps? Perquè si hi ha el moviment i ja l'ha fet una altra persona, pot ser que no t'agradi tant. I a mi moltes vegades la gent em diu, és que m'imagino molt quines veus tindrien. Penso, mira, és guai, perquè potser jo no m'imaginaria exactament així, però tu potser et recorda algú que coneixes. Ei, tinc por. Per mi l'estil, lo fonamental, més que l'estil de dibuix, és l'imaginari. Els temes que jo tracto, els personatges... L'altre dia, en un podcast, escoltava que el que no sé qui va dir que la gran victòria d'un cineasta o d'un autor era no tant com pues, un èxit allò de masses, sinó trobar el que és casa seva. Pues, l'Scorsese serien els gàngsters, el Romero serien els zombis, Akira Kurosawa els samurais. Algo que diguis, vale, aquest tio pot explorar això tal, però a la casa seva és... On pot tornar sempre és això, és aquí. És com aquests personatges de Barcelona que fan birres i comparteixen pis. I a més és guai perquè crec que és un univers molt expansible.

0: Felicitats a l'oient Terra Lliure que ha guanyat aquest còmic al miniquiz d'avui. La resta, més sort demà, com sempre, connecteu-vos a vora les 8:40, juguem al miniquiz. Avui hem regalat Elma i els seus amics, que publica Random Comics. A mi, per acabar, el que em fascina és sobretot l'escriptura tan fina del Martí, tan sarcàstica sobre la vida quotidiana, aquells elements de cada dia que no parem a pensar que potser són decadents. Per fi, una obra que assenyala que l'small talk és molt pitjor que el silenci. Algú de vosaltres avui ho ha dit responent la pregunta del dia. Ara bé, en Martí, l'autor, ha volgut deixar clar que la seva no és una obra pessimista.
1: El que em sabria una mica de greu és que gent es llegís els meus còmics i no veigués ni un bri d'esperança, no veigués ni un bri de carinyo als personatges, que tot ho veigués com pla i... Si te'l mires així una mica en diagonal, entenc que pugui passar, però que si te'l mires atentament, puguis veure un cert apreci, perquè jo crec que això també, per mi, la vida és una mica això, no? A vegades hi ha gent que d'entrada penses, hòstia, no em cau gaire bé, tal, em fa pal d'entrada, però a la vegada penses, ai, però quina risa això que ha dit, saps? Una mica això, a mi sí que em sabria greu com que es llegís que els meus còmics són pur cinisme absolut i sense cap mena més de... Jo a vegades he fet còmics que han rossat una mica el límit de dir, ui, ara potser això m'estic passant una mica, i sempre la gent, per sobre de tot, a la gent li fa molta gràcia veure representada. Si li fa gràcia, llavors aquesta gràcia passa per damunt de dir, joder, però en realitat talla't una mica, saps? No sóc el... O sigui, tampoc aquesta idea de l'autor, aquesta llaco.
2: Els experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: 7 minutets perquè siguin les 10. Com sempre, mai us diem adeu sense abans sentir el recull dels millors àudios que ens heu enviat al llarg del programa d'avui. I sí, com us comentava fa uns segons, avui que parlàvem sobre parlar. Sobre si els humans cada cop parlem menys i estem més desconnectats. Amb qui parleu més? És la persona amb qui volíeu? Amb qui creieu que hauríeu de parlar més i no ho feu?
3: Amb qui tinc moltes ganes de parlar, doncs, són amb les meves amigues. Les enyoro molt, tinc ganes de parlar-hi, però cara a cara. De vegades ens truquem i estem més d'una hora parlant per telèfon.
4: Bueno, escucha, és que no puc parlar més.
5: Més que parlar amb persones, a mi m'agrada més parlar per la Ouija. Soc molt de Ouija, jo. És ben parit.
6: La persona que més he parlat durant la setmana és la meva dona. Això passa sempre. Amb la que menys i m'agradaria parlar més és amb el meu millor amic, que últimament ens veiem poc per la feina i per les coses de la vida. I per trencar el gel, doncs... Què? Avui plourà o no plourà? Acertarà el Mauri?
7: No.
8: Què?
7: Que el que fem és una previsió.
8: Vale.
7: No, tens bola de vidre.
9: Bon dia, experts. Crec que amb la persona amb qui més parlo des de que era petita és amb mi mateixa, perquè tendeixo a fer monòlegs interns i a simular converses per anticipar situacions i saber ben bé què vull dir. I un cop parlo amb l'altre, necessito que sigui presencial i que pugui llegir la cara, el to de veu, el llenguatge no verbal de la persona. I això em limita una mica perquè clarament no és la tendència que va en augment.
6: Ah, i no m'agraden els whatsapps de veu. Amb vosaltres faig una excepció, però som una puta.
10: Doncs sí, avui hem parlat de parlar i sobretot, per exemple, de saludar-nos pel carrer.
11: És veritat que quan et trobes algú pel carrer, el que li diguis ja denota si tens ganes de conversa o no. Jo, per exemple, sóc molt de dir Déu!
12: Déu!
11: Clar. Que ja implica que ja no vols saber-ne res.
13: No tinc cap ganes de parlar,
11: exacte. Si ja no vas amb un... Què tal?
14: Com va?
11: Sí, què tal? Sí. Obre, escletxa, a poder parlar d'alguna cosa més.
13: I això a vegades genera una mica de trobada, perquè un diu només adéu i l'altre diu com va...
12: Va!
13: I ara necessitatures...
11: Exacte.
15: Pregunto, què fem?
0: Pots seguir.
11: Puc seguir, eh?
0: Caminant. Doncs jo tiro milles. Si hi ha dubtes, fes servir el doble, perquè si dius Déu.
14: Déu.
0: Ja. Mira, ja.
7: Gràcies, adéu.
11: La Laura ens ha dut males notícies.
16: Entre les eleccions, que ara hi haurà com aquesta campanya salvatge durant mesos.
13: Quina mandra.
16: Tothom intentant esgarrapar 4 vots, fent a saco de populisme, tots sabem que és mentida, hi ha com molt desànim.
11: Has dit durant mesos, però serà durant setmanes, que això ho tenim a tocar.
16: Espera, tu penses que podran formar govern?
11: Ah, no, clar,
16: va.
11: Repetició.
13: No havia pensat això.
11: No havia vist això, clar.
16: Bueno, perdoneu, jo venia a intentar-vos com animar, saps? No desanimar.
17: I bueno, ja se pot morir.
11: Sí, morirem tots plegats. I, per cert, no sé si s'ha dit prou, que la Laia ha portat un combat.
0: El guanyador del combat de cançons és en Sergi.
13: Oli,
11: gràcies!
0: Amb uns quants clics
13: no
0: de més.
13: No hi ha manera, no ho entenc.
0: I, a més, avui quasi doblant el
13: resultat. Bueno, ja no cal fer carn.
11: No, és més, t'he votat a tu, Laia, i jo.
13: No el vull, el teu vot.
11: Bé, no vols el meu vot, però segur que vols escoltar la Sílvia Pérez Cruz.
13: Això sí.
11: Que sempre
0: ve de gust. Ha guanyat aquesta batalla aferrissada. De fet, mai pensaríem que presenciaríem una batalla Masoni-Sílvia Pérez Cruz.
11: Sí.
0: Però ha guanyat per Tres clics.
10: Què et sembla?
0: En Jaume ha quedat segon, primera la Sílvia, Vestida de nit, aquest clàssic, ja podem dir, de la nostra música contemporània. Gràcies per ser-hi, a Laia i Sergi.
10: Fins demà, Roger.
0: La Mariví Pérez, al control tècnic, i els oients, una abraçada. Fins demà a les 6 del matí.

Doncs així hem posat en marxa aquesta hora de música amb l'últim èxit de Lil Nas X, dedicat a la seva mare. I avancem també amb una altra de les veus més especials, Julia Blum.

premi també de la crítica al millor disc de l'escena balear als Premis Enderrock 2026. No ens estranya aquesta compartida amb Xisc i els Amulet in Paradise. Hi ha 5 minuts per un quart, som Espa.

0: Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A ICAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
1: Em vacuno per la mare, per la meva filla i el net que vindrà. Per les festes en família i els viatges amb les amigues. Per mi i per tothom que estimo. Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot allò que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Escoltes, ICAT.

juntament amb Massive Attack, Gucci, Bad Gyal, Chemical Brothers o Lola Young. Ella, Adela, és també un altre dels noms que ells van conèixer del cartell del Primavera Sound. KGB, tornem cap a casa a cop de volant per compartir els Vitara i Pozzoli. És la fi del món.

0: turismo. Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. A ICAT. ICAT.
1: Aquest any, Fira Mediterrània de Manresa et convida a cantar i ballar més que mai, perquè en la 29a edició posa l'accent en la participació, la base de la cultura popular i l'arrel tradicional. Del 15 al 18 d'octubre, 85 espectacles, propostes en viu de música, arts escèniques i cultura popular. Més informació a firamediterrània.cat. Recomanat per ICAT.
0: Linkat.
2: Linkat. Linkat. A ICAT. A ICAT.
3: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
4: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
3: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
4: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
3: Busca la teva agència immobiliària a Apialia més propera.
4: Apialia, la força de vendre junts.
2: Escoltes i cal.

Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.

Convertida ja en una de les cançons imprescindibles de Dan Peralbo i el Comboi, aquests amics. I seguim avançant i gaudint de la música també dels Mà.

És el Paraíso, Mary Froese i Los Frequencies, la que apunta a ser un altre dels èxits de la temporada. I esperem que vagi força bé el que portem d'aquest dimarts. Avancem amb Alessia Cara, My House.

música dels Iglú, també com a refugi per aquest matí, no vull que s'acabi. I ens ajustarem a l'hora en punt amb Maria Jaume, cap de cartell de l'inici de la temporada de Cultura Jove, que aquest vespre celebra una nova edició. La tenim aquí amb Festa i Drama.

Doncs aquí seguim una hora més gaudint també d'un dels èxits del moment amb les Cats Eye. I avancem amb Guineta i Julieta, que comparteixen Bota Bota.

Aquest era el Zey, un altre dels caramels més ensucrats que sonen a ICAT en mans de Keixi. I un dels noms més interessants del moment és el Tabir. Amb seu a Canàries ens arriba amb aquesta balacera santana.

0: Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.
1: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
2: Segur que no n'hi ha per tant.
3: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Escoltes ICAT.

Anem obrint mica en mica aquest tercer treball del Savana, que sona així de bé, amb No em vendreu la moto. Hem arribat a un quart de 12 moment, també per l'Albert Peiró, amb l'última cirera.

És el Crumble, una de les cançons que ens ha acompanyat tot l'estiu i sembla que li queda corda per estona a Jessy Reyes. I ara anem a quedar-nos amb Mike Towers i Bizarrap.

Una col·laboració molt esperada i per fi ha arribat sota el títol d'aquest Amb qui estaràs? Nil Moliner, Ginestà i una altra de les formacions que ja formen part de la família Dicat són la 31 FAM. 3 minuts i 2 quarts

0: Si a ICAT els hem acompanyat des de l'inici, també ho hem de fer en el seu comiat.
1: Arriba l'adeu d'Oques Grasses.
2: L'última oportunitat per cantar en directe els himnes que han marcat la dècada.
1: Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
2: Si no ets una de les 40.000 persones que té entrada per l'últim concert de la història d'Oques Grasses, posa la ràdio.
1: Dissabte, 10 d'octubre, a les 8 del vespre, l'últim concert d'Oques Grasses en directe a ICAT. La meva
0: mentida. ICAT, més de 20 anys amb l'escena musical catalana.
2: El concert
1: de la teva vida.
3: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
4: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
5: Sí, sí, l'Elga és nova.
3: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
4: Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.
3: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.
6: Abans d'aquest programa, tot això deixaré caps.
3: De què va el programa?

Entre grans onades continuen a la pole position del K-pop són els BTS. I ara una bona dosi de nostàlgia que no ens vindrà gens malament en aquest dimarts.

I així és com sona el primer avançament del seu nou treball previst per al proper mes de febrer, la poesia musical de Gavina, MP3, i posant-nos les piles els propers minuts.

Una altra de les cançons boniques del moment, aquesta compartida per la Julieta Vidal i Guillem Gisbert. I és que estem ja mirant cap al 2027 perquè serà un dels caps de cartell del Primavera Sound. I anem directes al mar amb l'Alba Morena.

0: Bon dia, són les 12.
1: Picat al dia. L'actualitat musical i cultural amb Sergi Ruiz Serret i Anna Closa Margelí.
0: Joel Joan torna avui als escenaris per fer-nos reflexionar sobre la bondat i la maldat.
2: Jo em considero bona, però sóc escorpí, i això comporta una sèrie de contradiccions.
3: A vegades bon i a vegades dolent.
4: Jo bo, tot bien, però sóc escorpí.
5: Bons i dolents és el nom de la nova comèdia que ha escrit i protagonitza Joel Joan. La trobareu des d'avui al Teatre Condal de Barcelona i us farà pensar no només sobre la bondat i la maldat, sinó també sobre les contradiccions humanes, sobre la hipocresia i sobre aquella fina frontera entre tenir bones intencions i ser uns interessats.
0: Tot això a partir d'un sopar qualsevol entre dues parelles d'amics que acaba fent caure la careta de cadascú. En parlava fa uns dies al Paus dedicat al mateix Joel Joan.
6: Me n'enfoto d'aquesta necessitat de sempre haver de ser els bons fins i tot quan som dolents. Yeah. I d'on està la frontera entre el bo i el dolent? I què vol dir ser bo i dolent? Perquè per un ser bo és una cosa, per uns altres és la contrària. I en una guerra, per exemple, els bons sempre són els teus. O en un partit de futbol.
7: Sí, sí,
6: i els dolents
7: sí.
6: són els altres. Vull dir que són dos conceptes que em semblen absolutament passats de moda, no sé com dir-t'ho, finiquitats. I deixem-nos de dir bons i dolents. Som interessats i anem a lo nostre. És una mena de voler parlar del bonisme una mica en el que estem tots immersos, on ja pràcticament no es pot dir res. I sobretot aquesta fòbia tan catalana també, de voler ser els bons sempre.
5: Tot i ser formalment una comèdia, Joel Joan defensa que Bons i dolents té molt de drama.
6: Però és una tragèdia, com sempre.
8: És una tragèdia, al final, no?
6: Sí, bueno, és que tot l'humor viu del drama. El que passa és que en comptes de fer plorar, fas riure, diguéssim. Però el drama hi continua sent. I a més, amb humor pots anar inclús més enllà i pots mossegar més fort. El contingut d'un drama i d'una comèdia és el mateix. Sí. És com ho expliques, des d'on ho expliques. I això és el que fa que les comèdies puguin dir grans veritats i no molestin perquè tothom les riu. A partir d'un moment, doncs, les coses dites seriosament, més val que tinguis gràcia dient-la, perquè si no se't menjaran.
0: Acompanyant Joel Joan sobre l'escenari hi ha també Agnès Busquets, Oriol Casas, Anna Gago i Inesa Vidaurrezaga.
5: La podeu veure, recordem, al Teatre Condal fins al 15 de novembre.
0: I encara parlant de teatre, avui torna a la Sala Atrium de Barcelona, Impossible, Derry de Luca.
9: Coincidència trobar-se amb l'home que va pactar amb la justícia i que va contribuir a la detenció de molts dels seus companys.
5: Lluís Soler i Bernat Quintana protagonitzen aquesta obra que recrea una instrucció judicial i l'interrogatori d'un jove jutge a un vell revolucionari acusat d'assassinar un amic i excompany de la banda armada a la qual pertanyia. L'interrogatori es converteix a poc en un combat dialèctic sobre la lleialtat, l'individualisme i l'amistat.
0: Podeu veure Impossible a la Sala Atrium fins al 31 d'octubre.
5: I divendres estrena a la Villarroel Morning Sun.
10: Què voldries recordar de la teva vida si poguessis mirar enrere?
11: Els amors, les persones...
0: És la història de vida de tres dones de tres generacions diferents durant 50 anys, un relat íntim de mares i filles que també parla sobre el pas del temps, en aquest cas com el transforma les relacions i també com l'edat fa aparèixer una sensació d'invisibilitat. La protagonitzen Míriam Iscla, Anna Güell i Raquel Ferri.
5: La podreu veure fins al 8 de novembre.
0: I dos apunts més, dissabte al Cursal de Manresa i aterra els malvats, un homenatge a Hitchcock que ha escrit per l'humorista Biel Perelló, que combina humor i intriga en una trama d'espionatge ambientada durant la Guerra Freda.
5: I diumenge, recordeu, és l'últim dia per veure a la Sala Beckett Mario Gas, protagonitzant el monòleg El pessimismo alegre mi suicidio.
0: I acabem l'agenda teatral a Girona. Recordeu, hi ha en marxa el Temporada Alta i aquesta setmana hi trobareu algunes de les comèdies de més èxit d'aquests últims mesos.
5: Dissabte, al Teatre Municipal de Girona hi podreu veure L'Ultimàtum, de Jordi Oriol. És una tragicomèdia apocalíptica que parla de les maneres contraposades de veure el món i de la necessitat dels humans de crear ficcions per fugir de la realitat, però que també vol fer entenedora per a tothom la física quàntica. Tot això a partir d'uns pares que s'enfronten a la desaparició de la seva filla i a la pèrdua de llenguatge de l'àvia. Hi trobareu cares conegudes com Paula Amàlia i Joan Carreras.
0: I diumenge, doble proposta, al Teatre de Bescanó, Loop, amb Ramon Madaula i Sara Diego, que es posen a la pell d'un pare i una filla amb una conversa pendent. Un combat d'estimar-se on tots dos es creuen millor que l'altre i a la vegada saben que no es coneixen prou bé. I també diumenge, al Teatre de Salt, Grans Bardisses, on Anna Alarcón, Clàudia Benito i Maria Caselles fan de tres germanes que decideixen passar la Diada de Sant Jordi a la casa casa que va construir el seu pare en una terra poc amable.
5: I dilluns, al Teatre Municipal de Girona, Göteborg, de Jordi Casanovas, i amb un repartiment encapçalat per Maria Molins i Roger Coma, interpreten una exparella que es retroba 32 anys després per reconstruir l'última nit del viatge que van fer a Göteborg abans de separar-se.
0: I els directors del projecte de la Bruixa de Blair seran els grans protagonistes del 45è Terror Molins.
7: This is my home, which I am leaving the comforts of for the weekend to explore the Blair Witch.
5: Els dos cineastes nord-americans tornen junts a Europa després de 27 anys per recollir el Premi Homenatge i presentar la projecció especial del seu film de culte. De fet, aquesta edició del Terror Molins anirà dedicada precisament al found footage.
0: És el gènere de terror que simula ser material gravat pels mateixos protagonistes amb càmeres domèstiques i que és descobert més tard.
5: De fet, l'any 1999 i amb aquest estil, el projecte de la Bruixa de Blair va convertir-se en un fenomen global sense precedents i va canviar per sempre la manera de fer i entendre el terror.
0: Seran els protagonistes, els dos directors de la Bruixa de Blair, d'una edició del terror a Molins que també s'estendrà a Filmin i la plataforma 3Cat. A partir del 29 d'octubre, Filmin posarà en marxa un canal especial curat pel mateix festival, que permetrà explorar i descobrir moltes pel·lícules de found footage.
5: I també a 3Cat, la col·lecció El terror ens atrapa, dedicada al terror Molins, incorporarà una tria de curtmetratges que han marcat les edicions anteriors. Aquest vespre, nova edició de la Festa Cultura Jove. Maria Jaume serà la cap de cartell de l'inici de la temporada de Cultura Jove. També hi trobareu els osonencs Muniats i els DJs Caldo Pop i Beren the Doc.
0: També seran tots els prescriptors de Cultura Jove, entre ells Rita Oller, dels Experts, i també l'Eudal i la Judit, presentadors del Camerino.
5: La festa començarà a les 7 de la tarda. L'entrada és gratuïta, amb reserva prèvia a la plataforma de Cultura Jove.
0: I avui també arrenca a Barcelona el cicle Interrupcions.
5: El barri de Sant Pere i Santa Caterina s'omple de circ des d'avui i fins al 17 d'octubre amb molts espectacles que recuperen números històrics del circ català. N'ha parlat als matiners d'ICAT i Catalunya Ràdio el director artístic de la central del circ, Joan Ramon Graell.
8: El carrer esdevé una pista de circ i pensament, amb creadors com Circ Perillós, Jorge Albuerni o Ingrid Esperanza. I l'estrena de la plataforma digital de l'Arxiu del Circ, Arxiu del circ.cat, per recuperar la memòria del circ contemporani a Catalunya.
0: I acabem parlant breument d'Oques Grasses.
12: La meva perdició, la teva mel, els teus petons caiguts del cel, dues bales a l'aire...
0: Recordeu que si teniu entrades per al concert que s'havia de fer ahir, aquestes seran vàlides pel que finalment es farà dijous. I que en cas que no hi pugueu anar, podeu posar-vos en contacte amb The Project, la promotora del concert, per fer-ne la devolució.
5: Precisament, el president de The Project, Tito Ramoneda, en parlava ahir a la tarda de Catalunya Ràdio.
13: Qüestions de seguretat per part dels equips tècnics, qüestions com són la de donar el millor dels espectacles, la seguretat de la gent amb els desplaçaments. Penseu que dissabte a les 4 de la tarda tothom desmuntant, baixant equips, vull dir, preveient el que podia passar al vespre i a la matinada amb aquest mini huracà que hi havia previst. Tot això fa que totes aquestes hores siguin molt difícils de recuperar. Això no és una gira de 80 dates que arriben, munten i ho tenen tot pim-pam. Això és un concert únic i repetible.
0: I recordem que dissabte podreu viure l'últim concert d'Oques Grasses a ICAT.
5: Sí, des de les 8 del vespre, Fran Lluís Giró i Aina Ostrell del Nota de Veu seran a l'Estadi Olímpic de Barcelona per explicar-nos tot el que passi abans, durant i després del comiat del grup osonenc.
0: Amb Oques Grasses posem el punt final a l'ICAT el dia d'avui, a les vies de so Dani Jiménez.
5: A la redacció Sílvia Comet i Servidors i a la producció Omar Barón.
0: Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora.
5: Que passeu molt bon dia.
14: Escoltes ICAT.

It's so hard to be funny, de les noves de Venus, amb nou material la tararà la cantant de Sabadell aquest dijous a la sala La Nau de Barcelona. Vinga, que això només s'acaba de començar posant el punt de llum aquest dimarts al ritme de Clint Van.

Un dels artistes més inspiradors d'aquest 2026, Alfred García, entre l'esperança i les ganes de compartir el camí. I ben motivats seguim amb aquest bombasso d'optimisme de Queen 92.

0: Si a ICAT els hem acompanyat des de l'inici, també ho hem de fer en el seu comiat.
1: Arriba l'adeu d'Oques Grasses.
2: L'última oportunitat per cantar en directe els himnes que han marcat la dècada.
1: Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
2: Si no ets una de les 40.000 persones que té entrada per l'últim concert de la història d'Oques Grasses, posa la ràdio.
1: Dissabte, 10 d'octubre, a les 8 del vespre, l'últim concert d'Oques Grasses en directe a ICAT. La meva
0: mentida. ICAT, més de 20 anys amb l'escena musical catalana.
2: El concert
1: de la teva vida.
3: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. A ICAT. ICAT.
4: La Filmoteca de Catalunya presenta una retrospectiva completa del darrer triomfador dels Oscars amb una batalla tras otra. Paul Thomas Anderson és una de les figures més inconfusibles i alhora imprevisibles del cinema nord-americà recent, amb una obra que retrata amb estil propi les tensions entre ambició, poder, fe i solitud. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per ICAT.
1: Linkat.
3: Linkat. A ICAT. A ICAT.
1: Ja és hora que el món t'escolti. Torna!
5: Si vius per cantar i tens més de 18 anys, participa en el càsting de la 5a temporada d'Eufòria. Entra a trescat.cat/eufòria i t'ho expliquem tot. Atreveix-te a somiar. Apunta't al càsting d'Eufòria.
6: Sabeu que ha tornat a les tardes d'ICAT?
7: L'Alberto i la Gala, que som una passada.
8: Però si no heu ni marxat.
6: Calla, veu d'ICAT.
7: Sí, que ens talles el rotllo.
6: Venim amb moltes ganes de rebentar la temporada.
7: I que sempre ens renyin per dir alguna marranada.
6: De 3 a 5 de la tarda és l'hora de la...

Els Clima, amb aquesta energia, amb ganes de compartir els millors moments amb bona companyia, ho faig amb tu. I de fons, i al teu costat, dedicat la nova promesa de la música australiana Logic 1000.

0: Escoltes ICAT, amb Josep Maria Palau.
1: Les històries que em fan més por són les que no han ni començat, les que et deixen la sensació

Diego Tramantini, aflorant iCat amb aquesta cançó de primavera. Seguim amb la música que tant i tant trobem a faltar d'aquesta estrella que segueix brillant, l'X One Direction.

0: make it worse. Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-te portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.
3: Que ella es faci tan gran i jo tornar a ser una nena. Treure les estovalles bones, les sobre el taulà, eternes fotos borroses on sempre es cola un dit. Una panxa es belluga, l'altra sent papallones. Tant de bo ja fossis aquí.
4: Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot el que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu. Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.
5: Somriures fingits. Si estem totes tristes vora un precipici.

Brim, l'escena musical de Ponent. Aquí tenies la nova aventura post-estiu de Brim, una nova col·lecció de cançons amb les que obre de nou les portes al seu imaginari creatiu. Va més talent d'aquí a ICAT, amb aquest atac directe a la indústria musical i als mitjans de comunicació d'al·lèrgiques al polen.

0: són al·lèrgiques al pol·len? Què contesta?
1: Són 6 noies excessivament joves.
2: La de grup de noies no tenim clar si els agrada massa. I la de grup joves sí, perquè són joves. Això ho tenen.
3: Vas de mi que sembleu més joves del que
4: sou. Sí, jo és que jo personalment estic cansada ja de parlar d'això.
1: 6 noies, eh?
5: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
6: Aquestes 6 amigues del barri de Gràcia.
0: No t'allupes la llengua, que això segurament us ho dic més d'una vegada.
7: Mario, la bandera de Girl Band.
0: Deies Mario, oi?
8: Quereu com una de Girl Band?
9: Que moles.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
10: Hi ha un no, no i no.
11: Sí.
0: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es facin la idea de què vol dir estem fins al cony?
12: Hi ha moltes boibans, però tots els programadors els hi mengen el cul els mateixos tios.
13: Han venido a escuchar el discurrito.
14: A Catalunya tenim la sort que tenim una boiband i també tenim una girl band, que són les al·lèrgiques al foc.
15: Escoltes i cac.

DJ Koxa, un altre dels artistes que farà del 2026 el seu any amb la seva cançó més triomfadora, Mi Chico. I sempre és un plaer conèixer nous artistes i més, si tenen tant de talent com ella, Ali Sei.

Vinga, som-hi, 9 hora del dimarts, que ha tingut en portada el nou so de l'òrbita discotequera de Topic. Un altre cop de sort, el que suma la seva imparable carrera amb el Lucky Ones. Què tal, com esteu? La 1:03, una més que fem rodar des d'ICAT amb la Junts.

Déu-n'hi-do, quin sacseig, quina alegria, Selena Gómez, amb una de les que més brillen a la foscor, In the Dark, i per addictiva, aquesta que ens arriba amb els Dan Levine, Maroon 5.

Viure el moment amb l'última energia positiva, la que portaran també en viu aquest dissabte a la Festa Major de Rosselló, a Lleida. 1:17, et porto ara la nova de Lil Nas X,

0: Encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: Sí, sí,
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.
3: Abans d'aquest programa, tot això deixaré caps.
4: De què va el programa?
0: Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.
5: Ara mira'm bé, passo ràpid.

0: Jesús.
1: Una de les noves veus del territori, agafant de nou impuls, amb un ritme i un so renovat.
2: ICAT, la ràdio inquieta.
1: Una pulsió que ens empeny per seguir endavant. Temps ara ICAT per la TikToker, convertida en estrella del pop, Mimi Webb amb el Girls Know.

0: Another one.
1: Dos grans amics i dos dels grans de la música, DJ Khaled i Justin Bieber, amb el No Brainer. I aquí seguim, i que ens removem les zones amb el so clarament californià d'Almost Monday.

0: Si a ICAT els hem acompanyat des de l'inici, també ho hem de fer en el seu comiat.
1: Arriba l'adeu d'Oques Grasses.
2: L'última oportunitat per cantar en directe els himnes que han marcat la dècada.
1: Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
2: Si no ets una de les 40.000 persones que té entrada per l'últim concert de la història d'Oques Grasses, posa la ràdio.
1: Dissabte, 10 d'octubre, a les 8 del vespre, l'últim concert d'Oques Grasses en directe a ICAT. La meva
0: mentida. ICAT, més de 20 anys amb l'escena musical catalana.
2: El concert
3: de la teva vida.
4: Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A ICAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

dels més afortunats encerts de la Logia Verd, portant la bona sort al teu costat, amb el seu amulet musical i elegant flor baraicat en mans de Kew Marston.

El pop revolucionat de Sidoní amb aquesta cançó perfecta per estimar i per odiar parts iguals i de les que amb la resta dels seus temes la banda desplegarà en concert del pròxim 20 de novembre al Cotton Club de Lleida. Va que seguim mantenint l'energia amb un dels impactes dents del moment de Jay-Z.

0: Hola, hola, com esteu, oients? Avui entrevistem a la persona que molts voldríem que fos presidenta del nostre trepitjat país. El tema aquí és que ella segurament no ho voldria, perquè ella està per altres coses. Ella vol fer feliç a la gent i a fer que ha complert el seu propòsit i que el seguirà complint. Avui ens visita un mite, jo diria que transgeneracional, algú que hem gaudit molt, tant un servidor com la meva estimada Mariona Batalla. Bon dia.
1: Bon dia, com estàs?
0: Jo sóc del 77, tu ets del 2022.
1: No,
0: el 98, i hem gaudit aquesta convidada tot llegint-la i sobretot veient els seus meravellosos dibuixos. Nervis avui perquè volem fer la millor entrevista possible a una dibuixant de molta alçada, per tant, ens hi posem. I avui dimarts dediquem el programa a tot aquell que de petit s'ha enriquit gràcies a ella, a la nostra convidada. Això vol dir que avui dediquem el programa a tota Catalunya. Benvingut tothom a pausa.

0: A les 2:01 del migdia saludem la persona que avui ocupa el sofà de convidades, Pilarín Vallès. Com estàs? Bon dia.
1: Molt contenta i molt emocionada d'estar davant de dos monstres de la comunicació.
0: Ai,
1: monstres que... en el bon sentit,
0: no
1: la
0: sentit
1: paraula.
0: Sempre, eh? Escolta'm, Pilarín, gràcies per venir. Vens de Vic. Aquests
1: sí.
0: dies hi ha hagut molta pluja, hi ha hagut una mica de merder.
1: Sí.
0: Amb tot plegat, heu arribat, sou aquí, feliçment passarem una hora amb tu. I jo estava pensant aquest matí, Mariona, normalment que entrevistem gent que... No sé, poso per cas. Un dia que entrevistem algú que està a la vintena, a la trentena, si vols, i ens estem una hora i encara ens falta temps, imagina't entrevistar Pilarín Vallès, que es pot dir l'edat, no? Cap problema, no?
1: No.
0: No es pot dir?
1: La 85ena edat, ja.
2: Avui Pilarín...
0: 85 anys necessitarem, efectivament, tot el dia, tota la tarda.
2: Sí.
0: Podríem estar fins la nit xerrant amb ella.
2: És que crec, Pilarín, que ets la persona que té més vida... que hem convidat en aquest
0: 100%.
2: Programa.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Tant de bo, perquè això ja deu ser les acaballes, saps?
0: No ho sabem, això. No
1: els
0: ho sabem.
1: Últims espaternecs.
0: Escolta...
2: Però el començament de la cosa bona.
0: Sí, el que farem avui és repassar la teva vida, Pilarín, i també repassar cançons que tu t'han marcat. I em remeto a un llibre que es diu Música de Catalunya, un llibre que recomano molt, textos d'Oriol Martorell,
1: sí,
0: que incluïa un disc, un CD, i hem agafat cançons d'aquell disc, d'aquell repertori, però n'hem posat altres versions. I ara et proposo El cant dels ocells, que sé que és una cançó que a tu t'emocionarà, però versionada aquí per les estimades Alosa.

0: són l'Osa, la Irene i la Julieta, que no sé si les havia sentit anomenar mai.
1: S'ha fet universal. Jo escolto la ràdio tot el dia,
0: sí, eh?
1: Però no tinc gaire memòria pels noms. Però és una versió maca, molt alegre.
0: Tenen dues veus que funcionen molt bé, dues veus que fan simbiosi, i això ens agrada molt de l'Osa. Aquí enviem una abraçada des d'aquí. I reitero, el que farem avui és posar gairebé totes les músiques partint d'aquest llibre Música de Catalunya, de la Pilarín i Oriol Martorell, textos d'Oriol Martorell, i posarem versions diferents.
1: Aquest llibre té 30 o 40 anys.
0: Ja en té uns quants, però ens en recordem alguns, perquè tenim 50 anys, per exemple.
1: És que Oriol Martorell era una cosa especial.
0: Sí, eh?
1: Sí.
0: Avui molts records, però l'altre dia, anem al que va passar just l'altre dia, Pilarín, tu vas venir, no sé si va veure en Ricard Ostrell al Matí de Catalunya Ràdio, oi que sí? Vas venir tu i la Roser Capdevila.
1: Roser Capdevila, sí.
0: I va passar una cosa amb una convidada que estava a punt d'entrar al nostre programa i et va veure, et va detectar a tu i a la Roser i es volia fer una foto. És la Mariona Escoda, que ens ha enviat una nota de veu. Escolta-la.
2: L'altre dia, a la sala d'espera de Catalunya Ràdio, va passar una cosa, vaig experimentar un dels moments més bonics, jo crec, que he tingut els últims temps. Vaig entrar, em van dir, espera't aquí, i vaig veure al meu costat Roser Capdevila i Pilarín Vallès xerrant animadament, i vaig morir. Va ser com aquestes dues persones representen la meva infància i les tinc aquí al costat. I vaig tenir la gran sort que, gràcies a la filla de la Roser, doncs les vaig conèixer, me les van presentar, i em vaig poder fer una foto amb elles i parlar amb elles, i va ser un moment de tanta felicitat, tanta tendresa. Vaig com tornar a ser una nena petita per uns moments, perquè realment és que la meva infància va estar plena del seu art, sobretot del de la Pilarín també. M'havia llegit molts dels llibres il·lustrats per ella, els seus dibuixos estaven per tot arreu, i han marcat una època i una generació, jo crec. Així que va ser un moment molt especial.

0: tristesa.
1: Veure.
2: Què et sembla? Què et sembla aquesta veu que gasta la Mariona?
1: La vaig veure i vaig pensar que era ella, però sense ulleres no la veia tan bé. I llavors, quan es va presentar, ens va fer il·lusió a Roser i a mi.
2: La va reconèixer del petit príncep, em sembla, sí. Oi que sí?
1: No. Jo la vaig reconèixer que el dia que van guanyar la...
2: Eufòria,
1: l'endemà jo vaig anar a Valls pels castells, i el seu pare...
2: Sí.
1: El seu pare estava tot content, eh?
2: Home, que ho
1: perquè ell havia guanyat, sí.
3: Ostres, Pilarín, sí que tens memòria, perquè jo em trobo gent i ja no me'n recordo l'endemà.
2: Abans d'ahir, exacte.
3: Clar, sí. Com ho portes també, Pilarín, el fet de ser com una institució de Catalunya? Et carrega de responsabilitat o t'agrada?
1: No t'ho acabes de creure. No t'ho acabes de creure. I la gent generalment és amable. I els que no són amables també són amables. Perquè no diuen res pel carrer.
2: Clar.
1: Però els que et diuen ho agraeixes. És bonic. És bonic que la gent se'n recordi. Perquè diuen que la gent de la nostra edat ens fem invisibles.
2: Això diuen. Però hi ha una cosa molt bonica, que abans parlàvem amb la Gala, la persona que avui realitza el programa, i dèiem, la teva generació, la generació dels 20, els 30 anys, aproximadament, han resignificat una miqueta o han revaloritzat qui són els avis i les àvies. Una mica s'ha posat sobre la taula que els avis i les àvies sou gent important. Potser, generacions anteriors, això ens n'havíem oblidat una mica. Tu detectes aquest estima per part dels més joves?
1: Mira, amb el Roser ho comentem. Tenim molta sort, però tenim molt bon tracte amb els il·lustradors joves.
2: Sí.
1: I també amb la gent en general. Home, potser hi ha algú que té solitud a casa seva, que li costa una mica més. Però està bé que revaloritzin.
2: Sí, no?
1: Perquè els avis només volem el bé dels nostres nets. Els hi volem el bé. I a vegades som una mica plastes.
2: Bueno, ja, fins i tot escrivint un llibre, Quan dius, a vegades som una mica plastes, la Pilarín avui ens ha regalat punyeta, consells d'un avi als seus nets.
1: No sé si de dir punyeta món, però no m'ho van deixar dir.
2: Un
1: tio meu ho deia sempre, punyeta món. I no sé per què. I van posar consells. No, consells no gosaria donar, perquè les generacions noves venen de llocs tan diferents i de... El que importa és que la gent sigui bona gent, sigui positiva, i després la manera de fer-ho, cada generació té la seva.
2: Mm-hmm. Doncs aquest llibre, què en diries? En lloc de consells, què hi posaries?
1: No hi posaria res.
2: Pensaments...
1: Però vam telefonar a casa per dir posem aquest subtítol, i jo no hi era,
2: ostres.
1: I el vam posar.
2: Home.
1: Però consells, mai de la vida, perquè el que era aplicable a les nostres situacions
2: sí. No
1: s'assembla el que és aplicable per ells.
2: Els temps han canviat. Avui
1: sí.
2: També farem una cosa, Pilarín, que sàpigues que amb l'anunci que vam fer de la teva arribada, de la teva presència al programa, ens ha escrit molta gent dient m'agradaria saludar la Pilarín Vallès. I ens han enviat notes de veu. Llavors, hem detectat, i és el que deia abans, aquesta cosa transgeneracional, que hi ha gent dels 20 als 30, gent dels 30 als 40, gent dels 40 als 50, que ha volgut parlar amb tu, que t'han volgut enviar els seus missatges. Vols que n'anem sentint?
1: Que amables, i tant.
2: Sí? Mira, comencem amb la Paula, que té 20 anys. A veure què et diu.
4: És la iaia més icònica de Catalunya, no? Crec que tots tenim en el nostre imaginari com el seu cabell blanc amb aquestes col·leccions de barrets que porta. I, bueno, tots sabem que l'estiu no comença fins que la Pilarín s'ha llançat de cap a la piscina de casa seva, suposo. I, bueno, a part de que tots hem tingut una infància plena dels seus dibuixos, els Odampitus, dels primers llibres que jo recordo que vaig llegir, que, bueno, s'hauria d'estudiar la selectivitat, no? Hauria de ser patrimoni de Catalunya. La millor.
1: Que amable! Moltes gràcies i em fa il·lusió que tingui 20 anys. Per
2: I que digui els Odampitus, Pilarín.
1: Sí,
2: que és
1: sí.
2: Curiós, perquè, clar, els Odampitus és un llibre que jo he llegit quan era petit, Sebastià Sorribes, il·lustrat per Pilarín Vallès, i ella, que té 20 anys, encara el posa sobre la taula.
1: És bastant etern.
2: Oi que sí?
1: És que parla de solidaritat.
2: Sí.
1: I això algun moment ens havíem plantejat de canviar alguna cosa, i ara, de fet, ho van canviar amb un còmic. Però el text no es pot canviar, perquè és un clàssic.
2: És un clàssic. En tenim un altre. Ara deixarem la gent de 20 anys, després ja anirem a la gent de 30 i 40. Ara ens parla la Natàlia, que a més ens anirà molt bé perquè et fa una pregunta directa.
1: A veure.
0: Hola, Pilarín, sóc la Natàlia de Capellades. No saps la il·lusió més gran que em fa estar enviant aquest missatge. Sóc fan teva des de que literalment vaig néixer. I et volia fer una pregunta. Quan eres petita, què pensaves que volia dir fer-se gran? I ara, després de tota una vida, per tu què vol dir fer-se gran ara? Més que res perquè, pensant, tu has vist créixer generacions de persones i nosaltres, d'una manera o altra, hem crescut amb tu gràcies a les teves històries i en com ens les has explicat. Així que volia aprofitar per reflexionar sobre el pas del temps, per escoltar-te i sobretot per donar-te les gràcies per aquesta energia incansable que tens i per la labor tan important que has fet per la cultura i l'art catalans. De veritat, moltíssimes gràcies i una abraçada molt gran.
2: A mi això, aquesta nota m'ha trencat, m'ha emocionat molt. Què hi dius tu?
1: Una abraçada per ella, també. Una abraçada molt forta.
2: A la Paula i a la Natàlia i els que vindran durant el programa, també.
1: Mira, que veus que són amables i bona gent.
2: Quan eres petita, què volia dir per tu fer-se gran? I ara que ja ets una mica més gran, què vol dir?
1: Com jo veia la gent de 50 anys que sempre parlaven de mals i pensava, ostres, no tenen conversació. Fins que vaig fer 50 anys i vàrem començar a parlar, fa mal aquí, fa mal allà. Però, esclar, és una cosa que és inexorable. Yeah. Si no et mors, el temps passa i et fas gran. I jo penso que fer-te gran et dona experiència, et dona coses bones i maques, eh?
2: Sí.
1: Et dona, per exemple, el dir, a veure, això potser serà l'última vegada que ho faré, com un gust, eh? Aviam, això potser no ho podré fer més vegades, però jo penso que també et dona a acceptar-ho, eh?
2: Li dones més valor a la vegada? Perquè si tu dius, això potser és l'últim cop que ho faig, anem a disfrutar-ho al 100%, no?
1: I tant. Penses, un dibuix gran, per exemple.
2: Mural.
1: Molt gran. Sí, potser no em podré fer gaires més, saps? Això t'ho vas plantejant. Però el meu marit va estar molt malalt molts anys. I moltes vegades a punt de morir. I a la mort li he perdut el respecte i la por. Quan arribi, m'agradaria ser com Sant Francesc, que deia, germana mort, ara toca descansar i anirem a un lloc que s'hi estarà bé. M'agrada això.
3: Clar, perquè et volia preguntar, no et fa una mica de por, Pilarín, que la gent, quan et parlem com una institució de l'imaginari català, sembla que parlem ja com si estiguessis a les acaballes d'un procés. No et fa por, no t'angoixa pensar, ostres, és que porti tants anys aquí vol dir que me'n queden pocs.
1: Estic a les acaballes del procés, completament a les acaballes. Esclar, tinc 85 anys, treballo com quan en tenia 30, però sóc conscient que demà potser no podré, saps? Això que dius de la institució és perquè sou molt bona gent, però un no se'n dona gaire compte. Però que estàs a les acaballes sí que te'n dones compte.
2: Yeah.
1: I és això. Diu que Picasso, els últims anys, treballava com un boig per aquesta consciència de que s'acabava. A mi em passa, també. Tinc ganes de fer-ho, eh? Per dir, mira, un altre que has fet, eh? Però poder el proper ja no el podràs fer.
2: Bueno, estem al voltant de, atenció, els més de 1.050, crec que vaig sentir, llibres on la Pilarín hi ha participat d'una manera o una altra.
1: Al voltant d'això, sí.
2: És gros,
1: sí,
2: això,
1: sí.
2: Eh?
1: Sí, sí.
2: Que et fa vertigen.
1: Em fa molta il·lusió,
2: fa il·lusió.
1: Això. Fa il·lusió. Perquè, esclar, hi ha coses fenomenals, eh? Ahir vaig veure un reportatge per TV3 d'en Ferran Adrià.
2: Sí.
1: Anaves allà i dinaves tan bé, eh?
2: Era jo aquell... no hi vaig anar mai. I la Mariana,
3: jo no hi
2: crec que
3: tampoc.
1: Jo tampoc.
2: Ah, no hi vas anar?
1: No.
2: Bueno, era el reportatge sobre l'últim dia del Bulli,
1: sí.
2: Si no m'equivoco, oi que sí? El dia que tancaven.
1: Sí, el dia que tancaven. I pensaves, quina cosa tan important, eh? Un cuiner tan important. Per això tocaves de menjar i a l'hora de berenar ja tornes a tenir gana. Sí. Saps? Ja. En canvi, un llibre és una cosa material,
2: sí,
1: que la tens.
2: Que perdura.
1: La tens i la guarden en un arxiu i perdura.
2: Sí, jo en tinc un aquí, que estic decidint de quedar-me'l, però si no podem fer una rifa i ens el sortegem entre tu i jo, i si no, com que ens estimem, Marina Batalla, ens el anem deixant.
3: El compartim.
2: Vale? Es diu Pilarín Vallès Punyetes, s'havia de dir d'una altra manera, però vaja.
1: Punyeta aquest... de dir punyeta munt.
2: Però també estaria ben encertat.
1: Sí.
2: En tot cas, si entreu al web de la Pilarín Vallès, parlant d'això de l'edat i del pas del temps i de la il·lusió, i això que dius com Picasso d'exprema, no? El que més t'agrada, perquè veus que s'acaba un cicle, si aneu a la pàgina web, a baix de tot hi diu... Una frase seva, una cita. Tota la vida dibuixant i encara és el que més il·lusió em fa.
1: I tant.
2: Com es fa això, Pilarín? Aquí sí que et demano una ensenyança. Com es fa això? No avorrir-te del que és la teva passió i feina, que aquí ho compartim. Això
3: sí,
2: que fem
3: sí,
2: nosaltres
3: sí.
2: Ens encanta,
1: esclar.
2: Però no volem arribar a l'edat de jubilació i dir que estic fins als nassos i vull plegar.
3: O fins i tot arribar un divendres cansat de la setmana i pensar...
2: Quina mandra, no?
3: Quina mandra venir a treballar. Jo vull, Pilarín, tenir... Quin és el secret per estar contenta cada dia i fer les coses amb actitud?
1: Això és una cosa que sembla molt maldita, però és una cosa que et surt.
2: Sí.
1: Et surt de dintre.
2: De les entranyes.
1: Sí. Et surt de dintre. No saps per què. Perquè jo no m'ho proposo encara més treballant. La meva filla sempre em diu, si tu no et jubiles, quan em jubilaré jo?
2: Home, clar. Dius, seria lleig. O sigui, ha passat això? Ella quina edat té, Pilarín?
1: 50 i pico.
2: Clar, encara no li toca.
1: 55
2: Però t'imagines que jubilés ella abans que tu?
1: Sí.
2: Clar, podria passar, eh?
3: Però és que, clar, també estem parlant que, Pilarín, tu ets una persona creativa i per molt que deixis la feina, de monetitzar la teva feina, tu no deixaries de dibuixar, perquè ser creatiu és una feina, però també és una manera de funcionar i de veure i entendre el món.
1: Segurament. Segurament, no m'ho sé imaginar de moment, però sóc conscient que pot passar,
2: sí.
1: Eh? Que pot passar i que, sobretot, professionalment, m'agradaria donar-me en compte per no fer coses que ja no estàs preparat per fer. Per el teu compte pots dibuixar tota la vida, encara que et surtin gargots com de nen petit.
2: Això 100%, clar.
1: Però per donar a la gent... M'agradaria fer-ho bé.
3: I, Pilarín, ara que parlaves que tu, després de tot plegat, la mort no et fa por, et fa més por perdre facultats i deixar... És a dir...
2: No poder dibuixar.
3: No poder dibuixar, que és la teva
1: moltíssima
3: gran passió.
1: Moltíssima més. Ara m'has enganxat, eh? M'has enganxat al revés.
2: Home, no fa gaire perquè... et vas trencar el braç. I ja
1: vaig trencar el braç.
2: Ho vas experimentar una mica, això.
1: Vaig passar un mes de mil dimonis. Tenia tota la família al revés, perquè era com un gat engabiat allà posada. Ui. Per tant, em sabria molt greu perdre facultats per treballar pel públic encara, però no poder dibuixar sí que em sabria greu.
2: Perquè ajuda'ns a entendre una cosa. Perdoneu. Jo sé que tu a les nits, no sé si encara tens aquest modus operandi, però tu després de sopar et poses a treballar. Això ho feies? No sé si ho segueixes fent.
1: Sí, sí.
2: Sí, eh? Llavors, tu treballes sempre amb un encàrrec al cap? És a dir, que allò que estiguis fent es publicarà, que és
1: sí.
2: una feina, o també et deixes temps per tu, per la teva creativitat?
1: Mira, l'Albert Gené... deia en broma, i és una frase que m'ha quedat molt, l'he repetida molt, perquè em va fer molta gràcia. Deia, desenganya't, som intel·lectuals de fer feines. Perquè ens van encarregant coses
2: clar.
1: I has d'anar resolent aquells problemes. Però és igual, perquè hi disfruto tant, perquè cada un és un tema diferent, l'has d'enfocar diferent. Per mi, aquesta part de dir, tinc creativitat, ja la tinc amb això,
2: sí.
1: ja en tinc prou.
2: Ja, i el que tens és una mà que va fent. L'altra cosa és que sé que et preocupa un tema, Pilarín, i te'l vull posar sobre la taula, el tema, que és el tema de la intel·ligència artificial. Perquè ara estava pensant que el teu besavi, Joaquim Vayreda, que era
1: sí.
2: un gran paisatgista del segle XIX... jo no sé què hauria pensat si hagués vist que avui en dia pots dir fes-me un paisatge del Masnou i posa-m'hi la Mariona Batalla allà al mig fent surf,
3: amb
2: per
3: un
2: exemple.
3: Parasol.
2: O amb un parasol, no?
1: Això... De sirena.
2: O de sirena.
3: Ai, com m'agradaria.
2: Això li pots dir a la intel·ligència artificial.
1: Sí.
2: Jo, què en diria en Joaquim Vayreda? D'això, vés a saber, no sabem què em pensaria.
1: Ell era molt tranquil. Jo me'l miro molt, eh?
2: Tu vas conèixer el teu besavi?
1: No. Ell es va morir 50 anys. Però la meva àvia era molt marcada pel seu pare. I en parlava molt. I a vegades li dèiem... El besavi, si visqués ara, pintaria abstracte. I ella deia, no, ni pensar-ho. Ella deia, ni pensar-ho. Perquè ella l'acompanyava a pintar. Perquè ja patia del cor.
2: Val.
1: Però, per exemple, el besavi estudiava molt els paisatges de nit. I a mi també m'interessa molt. I després va ser un home que va tenir molta consciència de servei. Molt malalt va anar a les bases de Manresa.
2: Ostres, clar.
1: Llavors, quan es va deixar de fer estampats a la lionesa, que era una manera artesana, molts nanos d'Olot es van quedar sense feina, perquè feien això. I llavors només tenien la sortida de ser pagesos. I va ser quan va fundar l'Art Cristià per la fàbrica de Sants. Era un home que pensava, jo crec, molt en els altres.
2: En la comunitat.
1: Sí,
2: no?
1: I per mi això és una lliçó. Segurament no ho he sabut fer gaire, però lliçó ha sigut lliçó per mi.
2: Bueno, és la segona vegada durant el programa que treus el tema de la solidaritat, no? Que veig que és un valor per tu important, Pilarín.
1: Esclar, és que els que comuniquem, una mica com vosaltres, eh? Sí. Comuniqueu per fer passar bé l'estona a la gent.
2: I també per...
1: Per divulgar feines o coses. Clar, teniu un esperit de servei, també.
2: Sí.
1: Que jo penso que l'art l'ha de tenir. Quan l'art és una reflexió sobre si mateix, ho veig una mica unanista. Però, bueno, això cadascú s'entretén com vol.
2: Sí. Bueno, l'unanisme està molt bé, eh?
3: Vull dir
1: que...
3: Sí,
1: escolta, sí, no escolta, dic pas que no.
2: Tu quin servei creus que amb el teu art has enviat a la societat?
1: A mi m'agradaria fer passar-ho bé als nens.
2: Sí.
1: Ajudar-los a llegir, per exemple, eh? Els nanos, quan veuen un llibre il·lustrat, a vegades això els ajuda una mica més a llegir. Donar-los consciència dels valors generals.
2: Sí.
1: D'amistat, de bon rotllo, de respecte dels uns pels altres. M'agradaria. I també una mica testimoni de la realitat. Testimoni de la realitat. Que quan veiessin, diguin, mira... Això era una realitat de 1800 o de 1550.
2: Clar.
1: Això em faria il·lusió pensar que alguna vegada hi he contribuït.
2: Home, jo trobo que sí. Vull dir, penseu que la Pilarín ha fet, doncs això, des del Zoo d'en Pitus, música catalana, art català, etc, fins a l'Alhambra de Granada. Vull dir que has estat a tot arreu, eh? Ara ens anem molts anys enrere, tants com posen-hi 80. Tu te'n recordes què et va posar un llapis a les mans, a tu?
1: Me'n recordo de moltes coses. Me'n recordo que em deien, agafa els sobres i els obres, i darrere els sobres va molt bé per pintar. Era la postguerra. No et compraven una llibreta
2: ni
1: per pintar.
2: Ni uns folis, ni res.
1: Una llibreta era per escola. I me'n recordo que feien punxa els llapis fins que eren petits. I un dia em vaig pensar que havien passat un llapis. No. Que no me'l devien passar.
2: No, perquè ja l'havies fet servir tant que havia desaparegut. Però llavors recordes tu que des de petita ja tenies aquesta pulsió? Ja et sortia a dibuixar?
1: Sí, dibuixava tot el dia. Jo era... com una mica parenta d'en Tarzan, perquè al meu germà li agradava molt en Tarzan. Jo no llegia encara, però me l'explicava. I ens passàvem la vida dalt dels arbres, de dia, però cap al vespre, dibuixar. I llavors estava molt quieta, i els hi semblava bé.
2: Els hi anava bé, no, els pares, això?
1: Sí,
3: però què n'opinarà?
2: Així la nena s'està quieta, sí. Això està bé. Sempre.
3: Clar, però arriba un moment, m'imagino, que la nena deixa de ser una nena, i de sobte... Els teus pares es troben que una dona vol ser artista.
2: Bona.
3: Com ho reben, això?
1: Mira, per sort, els meus pares eren bona gent i molt liberals. I quan, esclar, teníem el besavi, que era pintor, sí. Era com poder un antecedent, que era una cosa tan estranya a la família. Però quan vaig dir, potser podria estudiar Belles Arts, m'ho dirà, molt bé, si vols estudiar, molt bé.
2: No pas medicina, que és lo, que hauria sigut lo natural, no?, de casa teva.
1: Sí, a casa meva tiraven molt cap a aquest cantó. Però jo, l'any que vaig fer COU, ajudaven el meu pare a fer pneumotòrax. No em recordo ara ben bé com se'n deia.
2: Però pneumotòrax, era una cosa, sí, jo crec que sí.
1: Que infiltraves una agulla molt llarga entre
3: el pulmó
1: de les costelles. Jo vaig pensar que mai de la vida seria metge.
2: Però vas arribar a practicar...
1: No, jo ajudava el meu pare. Feia com d'infermera. No, era una cosa molt delicada.
2: Bueno, quina impressió. Enganxes una vena aquí i ja...
1: Exacte. No? Jo el veia que ell patia fent això. Pensava, mai de la vida faré això. Però a última hora un dibuix si no queda tan bé, mira. Home, Jesús, i paciència.
2: És el moment en què el pare de la Pilarín diu, no, que sigui artista... que es dediqui a les belles arts i que faci coses, comenci a demostrar, com per exemple, el 1964, que és quan arriba la teva primera obra, si no m'equivoco, que és El meu pardal.
1: Sí, sí.
2: Què en recordes del meu pardal, d'aquella obra? No sé si te'l mires de tant en tant per recordar qui eres, si t'hi reconeixes, si veus alguna essència teva que encara practiquis avui en dia.
1: Sí, i tant. Hi ha dos menes d'artistes, els que tallen en sec, etapes, tipus Picasso. I els que fan una troballa i l'aprofundeixen, tipus Miró. Sí. Va trobar aquelles estrelles i tota la vida, petites, grans, anar fent estrelles.
2: Home, i l'Ibáñez amb el Mortadelo, no?
1: Sí.
2: Que tota la vida vam llegir el Mortadelo i tenia la mateixa cara.
1: Sí, són dues maneres de treballar. No són ni mèrit, ni desmèrit, ni res. És així.
2: Per tant, tu t'hi reconeixes, el meu pardal.
1: Sí, m'hi reconeixo completament. Però el que passa que el que feia llavors és quan una cosa no sabia gaire com fer, no la feia. I deia, això és que deu ser genial. Després he descobert que no, que senzillament no la sabia fer. I això m'ho va dir la Marta Mata. Diu, fes-ho complert, perquè els nens ho entendran millor. I li vaig fer cas.
2: Val. I recordes, aquesta pregunta sí que te la vull fer fa temps, per què vas decidir que les galtes anaven pintades?
1: Això venia que el meu pare, que era metge, era metge del balneari de Tona. I no sé si era amb beques o quin tema, enviaven nens del Raval, de carrers molt estretets i molt humits, els enviaven a Tona. I el meu pare deia, l'aigua de Tona els hi va molt bé, però una mica de llangonissa i estar a l'aire lliure, marxen amb unes galtes ben vermelles. I sempre m'ha semblat que els nens sants han de tenir les galtes vermelles.
2: La llangonissa, sempre per davant de tot, és amb una dona usonenca, que ha de ser, si no, el leitmotiv de la vida o la direcció te la dona una bona llangonissa.
3: I Pilarín, sempre has estat tan optimista i tan alegre, perquè penso, abans que parlàvem d'altres artistes, que sí que han tingut etapes més fosques, però jo no m'imagino, o no tinc present una etapa de Pilarín Vallès de foscor, no. O d'imatges de nens tristos. Sempre has il·lustrat una part com molt lluminosa de la vida.
1: Mira, això quan érem estudiants semblava que la tristor, el drama, la denúncia eren i molt importants, molt transcendentals. Però a mi no em sortia això. Jo mai m'he preocupat gaire per pertànyer a un moviment. Jo he anat fent i he tingut la sort que m'han anat demanant coses. Això és una gran sort, perquè això et fa créixer, saps? Mm-hmm. Si has d'anar només tu pel teu compte, dic la veritat, jo per mi no ho faig. Ho faig per comunicar-me amb altra gent. Mm-hmm.
3: Mm-hmm. I t'has sentit sola en aquest procés d'anar tu pel teu compte?
1: No. Al revés. Quan dibuixo, penso, aviam si els nens entendran aquí aquesta broma, saps? Uh-huh. Ara, per exemple, estic dibuixant la capsa d'uns panettone molt bons que fan a Vic. Uh-huh. I, sí, és una empresa que fa panettones i cada any canviem la capsa. I he dibuixat una nena que ensenya al seu avi un caganer. I l'avi ho consulta a la Bíblia. A veure si és el que es diu de la Bíblia. Doncs aquesta broma, potser molta gent no la copsarà.
2: Bueno, sí, sí, sí.
1: Però a mi em fa gràcia si algú la copsa.
2: Home, crec que hi haurà gent que l'entendrà, potser no, i els que no l'entenguin, que preguntin, també, no?, i que s'informin. Que, per cert, ara la Mariona deia això de les èpoques fosques, que hi ha molts artistes que han tingut el seu moment d'obscur, si vols, Picasso, tornem a treure Picasso a col·lació,
1: sí,
2: no? Molts
1: sí,
2: moments
1: sí.
2: dolents, ell també, bueno, n'hauríem de parlar. Però, clar, i tu deies que no, que sempre has sigut una nena alegre, una persona alegre, però tu també, ara ho dèiem, tu vas publicar al meu pardal l'any 1964, i el 1964 estàveu sota una dictadura. Defensar la llengua durant una dictadura ha estat un dels teus... t'hi vas capficar molt, ho vas passar malament. Amb una dictadura, la franquista, sí que vas tenir èpoques de tristor. Com ho vas viure?
1: Home, hi havia moments de tristor, eh? Hi havia moments de tristor. Et dic la veritat, anàvem a les manifestacions i a vegades pagaven, però jo era una mica inconscient.
2: Ah, sí,
1: quan marxava ja no hi pensava més amb això. I també vaig tenir la sort que, per exemple, no em van agafar mai a la presó de debò, que això potser sí que deprimeix molt.
2: Què vols dir, la presó de debò?
1: Perquè companys nostres, o... res, que t'agafen quan estàs a la manifestació i et fiquen a la presó.
2: Ah, val. Però tu no vas tenir ni una nit al calabosso ni res?
1: No.
2: No, això no et va passar.
1: Això no ho vaig tenir, perquè fugíem. Fugíem, cames, ajudeu-me.
2: Dels grisos.
1: Esclar, venien els grisos a cavall, eh? Venien a cavall. Però esclar, era molta gent. Si tenies una mica de xurro,
2: doncs
1: no et tocava. I no em va tocar mai. Però em va tocar amb gent de prop, eh? I en aquell moment estaves preocupat.
3: Per tant, Pilarín, en cap moment de la teva carrera com a artista has renunciat a la teva catalanó encara que això et posés en risc?
1: Mira, ara estan preparant una exposició que faran pel Vic Il·lustre,
2: sí,
1: que és una fira que s'assagen aquest any per primera vegada. I la meva filla ha buscat dibuixos de quan jo tenia 12 o 13 anys. Jo escrivia en castellà.
2: Ah.
1: Escrivia en castellà. No m'ho havia plantejat encara. Per què? Escrivia en castellà perquè a l'escola parlàvem en castellà. La meva mare parlava castellà, que era mitja argentina, mitja andalusa. Però un dia vaig ensenyar al meu pare una revista que vaig trobar del temps de la República, amb uns dibuixos preciosíssims, escrit en català. I li vaig dir al meu pare, que fàcil és el francès, ho entenc tot. I em va dir, desgraciada, no és francès, és català. I algunes d'aquestes coses em van ajudar a entendre que oi que parlàvem català, doncs el català havia de servir per tot.
2: O sigui, vas fer el clic, eh? Vas dir, ostres, perquè
1: sí,
2: no estem publicant en català.
1: Però
2: allò
1: hi ha
2: va ser el teu moment.
1: En què no ho havia fet, eh?
2: Clar, perquè era natural per
1: sí,
2: tu i per tothom l'ús de la llengua castellana. Per cert, el que dèiem del Vic Il·lustre, tot això va néixer a Vic com la... no sé si n'hi deu, la fireta, oi? De la Pilarín.
1: Sí, vàrem fer una fireta a casa nostra.
2: Sí.
1: Vàrem venir 2.000 persones.
2: Hòstia.
1: Va ser espantós, perquè les vèiem al carrer. Era pel desembre, passant un fred, pobra gent. Però, esclar, 2.000 persones a casa, no hi què?
2: Que vau pensar, fem alguna mica més gros, no?
1: L'any següent ho vam fer una mica més gros.
2: Val.
1: I van venir 8.000 persones.
2: Mare.
1: Llavors l'any següent van dir, convidem altres il·lustradors. Llavors la Roser Capdevila també ens va fer costat.
2: Sí.
1: I ara és una fira que organitza la ciutat, que en saben molt, eh? Perquè com que tenim mercat dues vegades per setmana...
2: Saben tot això dins del Festival Canalla,
1: sí,
2: si no m'equivoco, i serà els dies
1: 24 i 25
2: d'octubre.
1: I també ens fa il·lusió perquè estan apuntats, ja no hi cap ningú més, molts il·lustradors joves. I amb el Roser i amb l'Ajuntament de Vic ens sembla molt que és retornar, diguéssim, aquest bon rotllo que ells han tingut respecte a nosaltres,
2: sí,
1: doncs, a fer aquesta trobada per parlar de l'ofici, es posar junts, totes aquestes coses.
2: No hi haurà ningú que vingui amb la... Perquè abans ens ha quedat penjat aquest tema, perquè jo faig repreguntes i tinc coses al cap i aquí tal, el tema de la intel·ligència artificial no vindrà ningú, el Vic Il·lustre, que vagi amb un ordinador. Vaja, amb un ordinador dibuixant es pot, però amb intel·ligència artificial no.
1: Oh, no, no, asseguris que no, perquè hi ha gent que treballa, així.
2: Com ho vius tu, això, aquesta eclosió?
1: No, a mi és una eina.
2: Sí.
1: Quan es va inventar el llapis, el que dibuixava amb carbonet, devia dir, això no és autèntic, això, quin horror. És una eina. El que passa que al fer-ho a mà és com treballar al circ sense xarxes, saps? És un cert mèrit d'haver-ho fet amb la mà, que moltes vegades et queda molt més imperfecte.
2: Sí, eh?
1: A vegades et queda molt més imperfecte.
2: Però l'imperfecció ens fa humans.
1: Aquesta imperfecció té aquest puntet d'autenticitat. I a mi ja, penso que amb això ja no m'hi he de posar, perquè jo ja no hi he d'entrar amb això, yeah. Saps? Ja, yeah. Ja no. A mi no em toca. I els altres, penso que sí que hi haurà coses que es faran amb intel·ligència artificial, però diguéssim, aquest punt de més autenticitat i de més originalitat i inclús d'aquesta imperfecció, això la gent ho valorarà potser més cara.
2: Sí,
1: potser
2: sí, sí, sí.
1: Més cara o que fa uns anys, mm-hmm. Com ho fèiem.
2: Jo estava pensant que el llibre pòstum de... Torno a treure'l, a Francisco Ibáñez, el creador, sí, de Morteo y Filemón, qui feia el pròleg deia... Atenció, això, és que em va semblar espaterrant. Deia, aquest senyor, Francisco Ibáñez, dibuixava aquests còmics amb tant luxe de detalls i tal, sense internet. Això vol dir que si has de dibuixar un edifici o un cotxe, d'acord, tots tenim un edifici i un cotxe, però aquest senyor dibuixava un paisatge de Tombuctú...
3: Sense referència.
2: I no tenia la referència, i ho tenia al cap tot, no? No podia consultar internet, a veure Tombuctú com és. En tot cas, podia anar a la biblioteca a mirar-ho, si vols, i tal. Vull dir que el valor aquest, no?, del fet a mà i també de tenir el recurs al cap i d'anar fent funcionar la ment, el treia, el posava en relleu. En tot cas, hi ha una cosa que a mi em fa molta il·lusió ara mateix, Pilarín, i sé que tu també et farà il·lusió, i és que després hem parlat del seu Ampitus en algun moment, del meu Pardal, del teu debut, però hem de parlar del que va passar l'any 1964, atenció, 64, que és quan vas començar a col·laborar a Cavall Fort. El 64, d'això en fa 60 i escaig, ja,
1: sí,
2: amb molts,
1: sí,
2: anys.
1: Sí.
2: Clar, en aquell moment no dirigia la revista la Mònica Struc, però,
1: no.
2: ara sí que la dirigeix la Mònica,
1: sí,
2: Struc.
1: Sí, i tant, la coneixo molt, perquè havia sigut la nostra editora editorial Mediterrània.
2: A Mediterrània.
1: Abans.
2: Doncs la Mònica Struc ens explica quin és el seu moment de pausa.
5: Hola, sóc Mònica Struc, directora de Cavall Fort, i des de fa 25 anys que treballo en el món de l'edició. La veritat és que els meus dies són bastant moguts en general, però això també intento trobar alguns moments de pausa. Llegeixo molt al tren, per exemple, quan em desplaço, ballo bastons un dia a la setmana i faig exercici un parell de vespres. És veritat que no sempre són activitats tranquil·les, però sí que em permeten desconnectar del brugit diari. I si no, sempre queda l'opció d'anar a veure el mar al cap de setmana.
2: Doncs la Mònica Struc, que té diverses maneres de...
1: No sabia que ballava ball de bastons.
2: Jo tampoc.
1: Però és fantàstic.
2: Home, i tant. Sí. Escolta, quina és la teva manera de calmar-te, de pausar el dia? Clar, potser em diràs, és que quan em poso a dibuixar estic tranquil·la i estic en pau amb mi mateixa. Però saps això que té molt a veure amb la modernor? Això de necessitem baixar el ritme, necessitem parar perquè anem tots amb el coet al cul habitualment. A tu et passa també o estàs,
1: sí,
2: més relaxada amb la vida?
1: Això, sempre hi ha algun moment que has de descansar per força.
2: I què fas?
1: Badar, si puc. M'agrada molt badar. Sentar-me i veure qui passa pel carrer. Jo visc a pagès pràcticament.
2: Sí.
1: I llavors veure quan fan les feines del camp... És tan maco, eh? Perquè és com aquest cicle que torna, eh? Que sembren, que cullen, que hi ha el moment en què el camp està reposant.
2: Les estacions van
1: coses,
2: passant.
1: Trobar-te-les al davant, clar, és maco.
2: Doncs mira, badeu més i què anava a dir? I produïu menys. Perquè molta gent, a l'hora de descansar, el que fa és anar a fer coses. Dius, pots parar el carro un rato? Li hem demanat a la Mònica Struc no només que parli d'ella i del seu moment de pausa, sinó que parli de tu, Pilarín. I, vaja, escolta què diu ella de tu.
1: A veure.
5: Fa 26 anys que treballo amb la Pilarín i la veritat és que n'hem viscut diverses, d'experiències i d'anècdotes juntes. Anar amb ella pel carrer és saber que tothom l'aturarà perquè tothom li vol dir alguna cosa bonica i, per tant, tu has de prendre amb temps perquè, si no, saps que faràs tard. El dia de Sant Jordi, anar d'una parada a l'altra és una corrua de gent que l'atura, que la saluda, que li vol dir floretes. Vam anar una vegada a Mallorca i amb avió i l'avió va ser l'estrella de tot el vol. Un altre dia recordo que, tornant de Solsona, ens va enxampar una nevada bestial i vam arribar amb prou feines a casa seva i llavors jo no tenia manera de tornar a casa i em vaig quedar allà a sopar, a dormir i això, vam sopar juntes, després ella va seguir dibuixant perquè cada nit es posa a fer feina i jo me'n vaig anar a dormir. Però si hi ha un dia a l'any que és especial amb majúscules, és el dia que es fa el lliurament del Premi Pilarín, en què 700 nens i nenes criden el seu nom quan ella entra al teatre, que sembla que s'hagi d'ensorrar. Espectacular. És un bany de masses que ni els grans artistes. És meravellosa, la Pilarín. Som molts els que hem crescut amb els seus dibuixos, de tots els llibres que ha fet i també de tots els dibuixos que ha publicat a Cavall Fort, que va ser dels primers llocs on va començar a il·lustrar.
1: És maca, Mònica, gràcies.
2: És un amor de persona.
1: Moltes gràcies, sí.
2: 600 infants cridant Pilarín. Hòstia, això pot ser bonic, bonic de mena, no?
1: És molt bonic. Això és una cosa que no t'hi acostumes, eh? Cada vegada et sorprèn i ho agraeixes.
2: Jo el que no faria ara és posar una publicitat, però ho hem de fer.
3: Som-hi.
2: Ens la pelem ràpid i tornem amb la Pilarín Vallès. Queden un quart d'hora, però no.
6: Fes una pausa. Fes el favor. AICAT.
7: Si a AICAT els hem acompanyat des de l'inici, també ho hem de fer en el seu comiat.
8: Arriba l'adeu d'Oques Grasses.
9: L'última oportunitat per cantar en directe els himnes que han marcat la dècada.
8: Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
9: Si no ets una de les 40.000 persones que té entrada per l'últim concert de la història d'Oques Grasses, posa la ràdio.
8: Dissabte, 10 d'octubre, a les 8 del vespre, l'últim concert d'Oques Grasses en directe a AICAT. La meva
7: mentida. AICAT, més de 20 anys amb l'escena musical catalana.
9: El concert
8: de la teva vida.
10: Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a AICAT.
11: Linkat. El teu enllaç amb la cultura, AICAT. Serializados, Festival de Sèries de Barcelona, amb convidats com Stephen Moffat, creador de Sherlock i guionista de Doctor Who, Ferran Adrià, Carmen Machi, David Verdaguer, Berta Prieto, homenatge a Nissaga de Poder, estrena de Matar a un oso, In vitro, Celeste 2 i més de 35 sèries inèdites. Del 19 al 28 d'octubre. Més informació a serializados.com. Recomanat per AICAT.
6: Linkat.
11: AICAT.
10: Pausa. Converses a fons amb creadores que ens inspiren.

0: Això que sentiu, estimats oients, és una cançó que li hem volgut posar a la Pilarín Vallès, perquè sé que en Jaume Arnella, a tu, és una persona que és important, que has sentit la seva música, i aquesta, tant. No sé si la coneixes, que és la Rondes de Vi.
1: Sí, i tant.
0: Versionada pels Fetus, que són un grup simpàtic de punk de Sant Feliu de Guíxols.
1: Home, és una lletra molt xula.
0: Molt xula, aquesta, de Rondes de Vi. Sí.
1: A mi m'agrada que les lletres diguin coses, perquè la música és molt important, però... Què diuen, també.
0: Ja. Tu escoltes discos de gent nova, de gent jove?
1: No, discos no, però sento molt la ràdio.
0: Clar, sense la ràdio i vas sentint cançons.
1: I quedo meravellada de la gent nova que surt. Això ho hem comentat a vegades amb gent que hi entenen. I, esclar, les escoles de música han funcionat molt. I el que és la música lleugera, sí, que abans la feia un senyor, una senyora, que li semblava que havia de cantar. No. Va bé tenir una preparació. 100%. I tinc dos nets en el món de la música.
0: Ah, sí? Que han estudiat al Conservatori de Vic?
1: No. I jo els dic que estudiïn més, perquè ho fan espontàniament, ho fan prou bé, però una preparació tècnica sempre va bé.
0: Han fet discos, però... ells?
1: No encara.
0: Ja els faran, eh? Per cert, una abraçada a la gent del Conservatori de Vic, que sí, allò és un flux constant de gent boníssima, i des de pianistes clàssics com en Jordi Masó fins a, no ho sé, la Núria Graham, la cantant. Vull dir que
1: sí.
0: Tota l'estona surt gent bona allà.
1: Això ha elevat molt la qualitat de qualsevol tipus de música. Després, cadascú tria la que vol, l'especialitat que vol, però aquesta base sòlida, tècnica, és bona.
0: Això em va molt bé, Pilarín, per parlar del tema del digue-li academicisme, digue-li tècnica. Jo tinc la sensació que els teus dibuixos, i crec que ho has dit alguna vegada, no són els dibuixos més tècnics del món, però transmeten una emoció molt potent. Llavors, tu has tingut mai un xoc i has reflexionat molt sobre el fet de la tècnica com a... No sé com dir-t'ho, com voler arribar a l'excel·lència però perdent alhora emotivitat?
1: Dic la veritat, mai he estat tan profunda.
0: No, eh?
1: Però anava dibuixant, saps? Anava dibuixant el que em sortia. I a mi m'agrada fer coses que la gent entenguin. Hi ha altres mètodes d'art, molt respectables, eh? En què fas una pintura abstracta i fas reflexionar la gent i això. Jo no. Jo vull contribuir a explicar aquella història i ja en tinc prou.
0: Però el que sí que has fet és un estil reconeixible. Tothom que veu un dibuix a la Pilarín Vallès sap que allò és un dibuix a la Pilarín.
1: L'estil és molt important.
0: I no és tan fàcil trobar-lo.
1: Et dic la veritat, no ho he buscat mai.
0: T'has trobat a tu.
1: M'ho he trobat.
0: T'ho has trobat tu.
1: M'ho he trobat. Però és completament legítim i boníssim dir, ara construiré un estil amb aquestes premisses, amb les altres.
0: Sí.
1: Jo la vida m'ha anat portant i m'he deixat portar una mica.
0: Doncs aquí la tenim, a Pilarín Vallès asseguda amb nosaltres i encara pendent de sentir dues notes de veu de fans teus, seguidors teus, que tenen ganes de dir-te coses.
1: Ai, sí, que
0: bé. Ens hem quedat abans a la generació entre els 20 i els 30. Mm-hmm. Ara anem a la generació dels 30 als 40 i sentim la Maria, que et diu això.
2: Hola, Pilarín, bonica. Soc la Maria, t'admiro des de que sóc petita. I a més, no sabia que t'admirava, perquè les teves il·lustracions, els teus dibuixos, els teus personatges, he crescut amb ells. I un cop vaig descobrir la persona que hi havia darrere, aquella mà tan entusiasta, tan vitalista, que els dibuixava, vaig al·lucinar i encara vaig ser més fan teva. Escolta'm, sempre, tota la vida, des de petita, has estat així, amb aquesta vitalitat, amb aquest entusiasme, amb aquest, no sé, aquest carisma i entusiasme per la vida? Va, explica'ns-ho. Una abraçada.
1: Que simpàtiques i que bona gent i
0: la
1: que
0: Maria,
1: macos.
0: Molt maca. No
1: que
0: sé
1: bé
0: què és,
1: que t'ho miris així.
0: Sí, i tu què? El que et diu, eh? Des de petita has estat tan...

0: I a què t'agafes, Pilarín, quan de sobte les coses no surten com tu volies?
1: Com la teva filla, per exemple.
2: Bueno, esclar, arriba un moment que la realitat també s'imposa. Esclar, dius, avis, mira, un pare, una mare, s'estimaria 10 vegades més morir-se ell que veure morir un fill. Però quan arriba, ja ha passat, és irreversible. Amb això no hi pots fer res. Llavors jo penso que has de veure la sort d'haver-la tingut uns anys. Mira, ahir vaig somiar que trucaven a casa i era ella i m'abraçava. Però saps que els somnis a vegades són tan reals, eh? Sentia aquella escalfor. Esclar, no la perdem.
1: No.
2: La tenim en un altre lloc.
1: Mm-hmm. Hi ha molta gent, és un... Perdó, que ara jo m'he emocionat ara.
0: Sí, sí, sí.
1: És un comú denominador que les persones que han perdut un fill diuen hem de valorar i hem de celebrar el temps de qualitat, el temps bonic que ens van donar, no? I això és una... Entenc que és un lloc on t'agafes també quan et passa una cosa d'aquestes, que és dramàtica, t'agafes aquí i al final veus que és així, no? Entenc, Pilarín, tu t'ha passat?
2: Escolta'm, hi ha un escrit que va escriure Sant Agustí per Santa Mònica,
1: sí,
2: que ara no me'n recordo com se'n diu, però que és un escrit que s'ha escrit per ara mateix, no per sants ni coses així, sinó per persones que s'estimaven i que al separar-se valoren l'haver estat junts. Clar. En algun moment.
1: Això és bonic. Això
0: és un fragment, és... Pilarín, aquest de L'amor no és res?
2: Sí.
0: Pot ser que es digui així?
2: Fantàstic. Sí, que és molt xulo.
1: Escolta,
2: us recomano a tothom que tingui una pena gran d'una pèrdua que se llegeixi, eh? Perquè, escolta'm, és una injecció de realisme, però de realisme positiu.
1: Pilarín, hem d'anar acabant, però abans et vull preguntar, tu que ets optimista de mena i que ets una persona que lluita perquè la nostra llengua segueixi viva i funcional, tu ets optimista també amb la llengua catalana?
2: I tant. Escolta'm, si en Franco no se'n va sortir, que va fer tants esforços...
1: Sí, però Franco anava de cara, eh? Aquests d'ara no van de cara, potser. Bueno, ja hi comencen a anar de cara,
0: sí,
1: també. Sí, sí, ben mirat.
2: Aviam què passarà amb tot això. Però la llengua és això que ens fa com som, eh?
1: Ja.
2: Tal com som. És una cosa que l'hem d'estimar tant i l'hem de valorar tant. Però jo penso que no la perdrem, no.
1: Molts
2: perquè
1: diuen
2: la
1: que
2: gent
1: estem...
2: no anirà parlant.
1: Ja, però molts diuen que estem perdent un llençol a cada bugada.
2: Sí, però això poder és veritat i poder en algun aspecte és veritat. Però, escolta, més llençols que havíem perdut amb el franquisme...
1: Tota
2: això que
0: això
2: dic, que jo em pensava que el català era francès,
1: sí, sí, sí,
2: això avui dia no passaria.
1: És bastant significatiu, això. Va, que ens queda l'última persona que vol parlar. De fet, n'hi havia més i em dic que no, perquè no hi cabíem. Ara és en Gerard. En Gerard, que té entre 40 i 50 anys, no m'ha volgut dir l'edat. Si no me l'ha volgut dir, és que segurament en té més 50 que 40.
0: Segur.
2: És un coquet.
1: Sí, és un coqueto. A veure què diu en Gerard de la Pilarín Vallès. Ara no la tenim. Aquí. A veure? Aquí està.
3: Som molts els catalans que hem crescut al voltant o acompanyats pels dibuixos de la Pilarín Vallès. I no només de petits, sinó també, fins i tot ja de més grans, d'adults. Les seves il·lustracions formen part de l'imaginari col·lectiu d'aquest país, fet que la converteix en una peça fonamental de, no només de la cultura catalana, sinó també pel seu esforç per mantenir viva la llengua, la cultura tradicional, la història de Catalunya. Per tant, tota l'admiració per una persona com ella.
2: Em fa il·lusió que algú parli dels dibuixos, de la il·lustració, com la cultura. Perquè sí que és veritat que estem una mica en la base.
1: Sí.
2: Els nens que han llegit llibres, que han mirat llibres, segurament seran lectors quan siguin grans.
1: I tant. No sé, jo us recomanaria, per exemple, els que sigueu pares, que us subscriviu a Cavall Fort, és una de les bones maneres, perquè aquella il·lusió que cada 15 dies, a la bústia, tinguis una revista nova...
2: Sens dubte.
1: I que hem passat de generació en generació... que si els avis ja col·leccionaven el primer Cavall Fort, és el meu cas, a casa meva, fins ara, que en arriba un cada 15 dies, doncs això és

0: És bastant, bastant bonic. Escolta, ens quedarem amb una cançó que he triat per acabar, que és L'Hereu Riera.
1: Ah, m'encanta.
0: Però farem la versió del Tall, que és aquest grup de música tradicional valenciana, que eren sensacionals en el seu moment. I no sé si en aquest minut que ens queda vols dir alguna cosa més, Pilar, que vulguis dir als nostres oients.
1: No, gràcies per la vostra entrevista, gràcies als vostres oients que han parlat de mi i gràcies a tots dos, perquè per mi ha estat una bona estona.
0: Per mi també, i Mariona?
2: De les millors entrevistes, Pilarín.
0: Oh, i tant. Pilarín Vallès, et seguirem sempre, i que vagi molt bé, molta sort.
1: Gràcies.
0: Adéu, t'estimem.

0: Escoltes ICAT.
1: Són les 3.
2: Benvinguts, benvingudes al LOC.
1: Molt bona tarda, Catalunya, i molt bona tarda, Alberto Gadé.
3: Bona tarda, Gala Castelltort.
1: Com estàs? Avui no hem parlat pràcticament.
3: No, avui he estat bastant callada. He estat, no sé, molt concentradeta.
1: Per algun motiu?
3: No, perquè jo suposo que és aquest temps que m'importa boja. Hi ha tants de dies de núvol, necessito un rayo de sol esperançador.
1: Oh, oh, oh.
3: Tu com estàs?
1: Jo molt bé, perquè acaba de passar per aquí la Pilar, no em veies, i és...
3: M'ha fet una gràcia, perquè ha arribat abans, per fa una estona, i estava gravant un reel aquí fora.
1: Ah, sí?
3: I estava trucant per telèfon. I veia una senyora gran, però no reconeixia que era Pilarín des d'esquenes. I de cop he dit, ai, collons, que és la Pilarín fent un puto reel, memeo.
1: Ella és absolutament fantàstica, és
3: sí,
1: moníssima, jo l'adoro. Família, això és el Loft, el piset compartit de Catalunya.
3: I avui, dimarts 6 d'octubre, sabem que... L'Abril Cols està rebent una onada de crítiques per unes fotos amb Hailey Bieber.
1: Què?
3: Fa uns dies l'Abril ens explicava, molt emocionada, que l'havien convidat a París a la presentació de Road, la marca de maquillatge de la Hailey, on, suposadament, totes dues es van conèixer. I dic suposadament perquè els comentaris l'estan acusant d'haver utilitzat IA per generar dues fotos on apareixen juntes. Aquí tenim les fotos. La gent està comprant les fotos que va penjar l'Abril amb altres fotos de la Hailey a l'esdeveniment i es fixen molt en els detalls. Han vist que suposadament les ungles estan pintades d'un color diferent, etc.
1: Mare de Déu.
3: Unes són marronosos, l'altra és de color clar. Allò que no s'acaba d'entendre si és la llum, si és la IA o què collons ha sigut.
1: Uh-huh.
3: L'Abril ha respost als comentaris dient que només ha utilitzat la IA per retocar les fotos una mica.
1: També demencial.
3: Sí, però bueno, mira aquí cadascú. Però bé, conèixer la Hailey sí que és cert que és una cosa que li feia molta il·lusió i ja ho havia dit diverses vegades. Llavors em sorprèn que sigui guia. O sigui, no m'ho acabo de creure.
1: A veure, si l'han convidat en un esdeveniment on hi ha la Hailey, difícilment serà guia, no?
3: Home, jo espero... Bueno, jo crec que no. Si t'han convidat, a sobre no és que
1: però
3: tu
1: no
3: hi hagis anat.
1: Però no s'ha resolt, això.
3: No, encara no. I no és que hi hagi anat ella en plan fan, sinó que hi ha anat convidada per fer promoció de Road. Però bueno, tot això quan ella fa tot just uns dies que anunciava el nom de la seva nova marca, que es dirà Brillance.
1: I ¿cómo?
3: Brillance. Encara Brillance. No sabem de què és. Fa pinta de ser, no uns suplements, però saps els típics polvos que es tinen a l'aigua i es veuen?
1: Poden parar fent merdes d'aquestes i tornar a fer samarretes, tio, les influencers i llibres cutres? Aquests polvos, és que a més això és una moda, no? Veuen que és molt mal negoci.
3: Sí, però bueno, elles aprofiten el moment, suposo que com que la resta del món les influencers estan fent això, diuen, pues aquí a Espanya
1: també.
3: Però bé, a veure si potser tot això és engagement per donar nom a la marca o alguna història. Anirem seguint el cas de ben a prop.
1: Vale.
3: Escolta, i si tens més de 50 anys has de saber que...
1: La oreja de Van Gogh farà el salt al cinema. Hi ha gent que necessita límits, però bé, amb una pel·lícula que es titularà Puedes contar conmigo, com la cançó que sona de fons. En principi no serà una pel·lícula on podrem veure els membres del grup actuant, sinó que treballaran en la banda sonora, i no només això, sinó que la trama s'inspira en les cançons del grup per crear una història d'amor.
3: Uau.
1: Crec que hi ha gent que si ets músic no cal que siguis director de cinema, no? Potser és una mica ambiciós, una mica massa, no t'has format en això, em sembla.
3: Clar, però entenc que deuen treballar amb algú que sí que en sap.
1: Ai, no sé. Vale, perdó, estic molt dura avui, potser.
3: Sí.
1: Uau.
3: Que siguin feliços els de l'oreja.
1: Uau, tu sabràs. El projecte encara està en fase de guió, però ja té director i se sap que serà bastant música.
3: Home, clar, si han de fer música... Com Mamma Mia, no?
1: Bueno, però és que també van anunciar fa re que traurien un llibre sobre la banda. Ja està, és que què falta? Sí, què falta? Mitjons! Segur que ja n'hi ha.
3: Home, segur. T'he de dir que em sembla, però, una mica més original que qualsevol altra cosa. Si fas una peli, o sigui, una peli explicant el documental de la sèrie... de la banda o el que sigui, em sembla pretensiós. En canvi, doncs mira, tu, fer un musical a partir de la música em sembla més
1: divertit. Bé, no té divertit. Més sentit, realment.
3: Per això, com que ho integres bé, per
1: sí,
3: tant,
1: té més
3: jo a favor.
1: Sentit. Ai... Què?
3: Escolta, ara que ja ens hem actualitzat...
1: De què parlaràs avui, Alberto Gadel? De què portes aquesta infusió que fa una olor a tot l'estudi que al·lucino? Fa molt bona olor.
3: Però jo no sé si és que se m'ha enflorit o què, però són les mateixes infusions del dia 1.
1: Doncs fa molt bona olor.
3: Però tothom m'està dient, fa molt bona olor.
1: Fa molt
3: doncs
1: bona olor,
3: no sé.
1: Sí, sí.
3: Escolta, doncs mira, parlant d'infusions, parlaré dels meus preferits del mes de setembre, ara que és octubre. Crec que toca fer una mica de repassada. Ha sigut un molt bon mes, setembre.
1: Ai, sí.
3: Tu de què xerraràs avui, Gala?
1: Ja saps que aquesta setmana jo només puc parlar d'una cosa i és d'Oques Grasses.
3: Vale.
1: I per tant faré un top cançons d'Oques Grasses. Cap de les cançons que surten en el top m'agraden del tot. Algunes sí, però no estan en el meu top 5. Però és veritat que em serveixen per introduir curiositats que us explicaré del grup, perquè que jo us digui quines són les meves cançons preferides, de què us importa, de res, no? Doncs ja està, amb això us ho dic tot. Però, qui passarà avui pel loft?
3: Uf.
1: Uf.
3: Pelos, eh?
1: Uf.
3: Pelos. Sí, perquè sí. No tindrem a Mariona Córdoba, com ahir, sinó que tindrem una altra visita molt especial, perquè passa per aquí... La Clers!
1: Ens ho mereixem?
3: Sí.
1: Jo portem molt temps volent a la Clers i crec que ens ho mereixem, gràcies a la Jana Producer per aconseguir-la. I com que aquesta setmana hi ha molta actualitat en tots els àmbits, necessitarem que la Laura Tapioles ens posi al dia de tot. Dia bo, avui, eh? Ahir molts homes, avui tot dones.
3: Molt bé, s'ha d'anar compensant.
1: Home,
3: la vida.
1: S'havia de quedar com a mínim a 50, però bé, abans de marxar ja sabeu que fem una secció que és l'hora de l'esbarjo. I avui toca repassar les notícies més surrealistes que hem trobat repassant els titulars.
3: Però abans, per començar,
1: No, ja et veig, però jo tampoc, a més. O sigui, està sent molt complicat per tothom.
3: Per començar amb el programa, amb el Feng Shui Apuest... Bueno, perdoneu-me, perquè avui estic molt
1: estès. No, jo t'ho dic, perquè tu t'has de queixar, prepara't, agafa energia. Vale. Va, ja sabeu que cada dia comencem el programa amb una queixa per posar el Feng Shui allò, que està equilibrades. Alguna cosa que ens faci ràbia, Alberto? Potser tens ja l'energia per recitar-ho.
3: Avui estic molt enfadat.
1: Vale.
3: Perquè ahir, mentre tornava de la ràdio caminant cap a casa, se'm va cagar un ocell.
1: No.
3: Els cabells.
1: No.
3: I els meus cabells, que són fluffy, absorbeixen tot el que es troben per davant.
1: Que asco.
3: Per tant, jo vaig notar com la caca tocava també la meva pell.
1: No.
3: Sí, va ser horrorós.
1: Vull provar-ho.
3: No, ja no hi és, òbvia, espero, desitjo, vamos.
1: No, però volia veure el teu crani.
3: I l'empatia dels ocells ho queda, perquè han de pixar i cagar des del cel. No
1: poden
3: baixar a terra.
1: És que a sobre fan pipí i caca alhora, per tant no se't va cagar, se't va pixar i cagar.
3: Una mica més, i bueno, fa de tot aquest
1: ocell. Et vomita.
3: Però, i la meva pregunta és, no els és més còmode baixar un moment o deixar-ho anar i ja està? Perquè clar, per ells molt bé, però per les que no volem, què fem?
1: Ells no ho saben.
3: Ja, doncs... Pues, a que tu baixes a menjar, pues
1: els cuca. Ocells s'haurien d'exterminar, no, els ocells, els coloms.
3: Ah, els coloms.
1: Els coloms s'haurien d'exterminar, no, els ocells no, pobres, però s'haurien d'exterminar. Te'n recordes el colom que em va aparcar el cap?
3: Sí, per això. Ells es pensen que viuen una realitat paral·lela. Amore, aquí sota hi ha un món. Per tant...
1: Ni que tu no el coneguis.
3: Respect the flow, perquè han de que baixes a menjar les molles que tiro al terra dels meus llens, les meves toalles.
1: Sí, oi que t'agraden les meves molles? Doncs respecte al meu cap, també.
3: Són
1: molt ben dit.
3: Molt dolents.
1: A més, ja sabeu que cada dia comencem... No, molt
3: avui,
1: complicat.
3: Dia difícil.
1: Cada dia comencem amb una cançó que vosaltres ens demaneu per WhatsApp, ens envieu una nota de veu al 667-07-61-16, 667-07-61-16, i ens dieu, escolta, avui que poseu aquesta cançó, i nosaltres la posem. Escoltem el d'avui.
3: A veure.
0: Hola, Albert i Gala, sóc el Nil d'Esparreguera i us proposo per un dia d'aquests que poseu la cançó Vine a buscar d'Alfred García.
2: Benvingudes al Love.
1: Nil d'Esparreguera, no ens ho mereixem.
3: Pobret, el baby.
1: Tu has escoltat el que he demanat?
3: No.
1: Vale, llegeix l'escaleta un momentet.
3: No, llegeix-la. Vull que sigui sorpresa.
1: No, no és sorpresa.
3: Que sigui sorpresa. Que sigui sorpresa.
1: Com es diu aquest, el Nil? Prou ja, eh? De la pròxim dia, oques o nada. Et silenciem. Lofty.
3: Pobret.

0: De dilluns a divendres, som els primers de dir-vos bon dia.
1: Hola, molt bon dia, matiners. Bon dia, Catalunya.
2: Bon dia.
3: Hola, bon dia.
4: Bon dia, matiners.
5: Hola, molt bon dia.
0: Perquè tenim els oients més desperts de Catalunya.
6: Vaig camí de treball, que ja estic arribant.
7: Jo estic fent un encàrrec per poder agafar les 6 cap a Toulouse.
8: Mira, esmorzant una mica.
9: Bé, aquí a la porta de la feina.
10: Treballant ja des de les 4 del matí.
0: I encara et preguntes si hi ha algú despert tan aviat?
11: He trobat molt a faltar l'estiu, eh?
12: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalies.
13: Som pura cafeïna.
14: Si sents això, és que vius el love. Amb Alberto Gadel i Gala Castelltor. De 3 a 5 de la tarda, en directe a ICAT.
15: 3 minuts per un quart de 4 de la tarda i seguim al Love d'ICAT. Som la Gala Castelltort.
16: I l'Alberto Gadel.
15: I escolta. Ah, vale. Perdó, t'he tallat. Sí, no sabia que s'havia tallat.
16: Ara ho he de tornar a fer.
15: Va, a veure. Torna-hi, torna-hi.
16: No, digues, som la Gala Castelltort.
15: Som la Gala Castelltort.
16: I l'Alberto Gadel.
15: Hola! Escolta, ara que hem començat el millor mes del món,
16: no,
15: podem fer una repassada dels meus preferits del mes passat.
16: Perquè és el millor mes.
15: No sé, a mi octubre m'agrada.
16: Ah, vale,
15: sí, no, m'agrada. Setembre l'odio, però...
16: Jo també l'odio, el setembre és hostil i escarós.
15: Octubre i novembre són els meus pèls preferits. Desembre és una merda i a partir de la resta de l'any és complicat. Però bueno, escolta, benvingudes als preferits de setembre de l'Alberto Gadel. Abans, però, ens podeu enviar els vostres preferits de setembre al 667-07-61-16, 667-07-61-16, que sempre són interessants. A mi m'agrada descobrir coses noves a partir de preferits del mes.
16: A mi també.
15: És guai, no?
16: A mi m'agrada, jo me'ls miro tots. No ho faig, però me'ls miro. Exacte.
15: Comencem pel que ha sigut el meu absolutament tot del mes de setembre, que és aquesta tassa en forma de fantasma. És una petita tassa que ja us he ensenyat alguna vegada, però per si algú no la ubica, té forma de fantasmet, però amb unes ulleres de sol en forma de cor.
16: Liles.
15: Una margarita, però no una flor, sinó un cocktail a la mà, perquè jo he posat un margarita i les lingüistes m'han posat una margarita, pobres il·luses. I un bolset de color rosa, el seu Birkin.
16: Birkin.
15: I jo això, doncs, faig...
16: I t'encanta amb la teva petita infusió.
15: I me la gozo.
16: Jo, aparentment, he tingut FOMO de la teva petita tassa.
15: Normal.
16: I m'he comprat una tassa avui al matí, tornant de la psicòloga, molt xula, del Hair Home, que té una textura... Saps aquestes típiques vaixelles com antigues que tenen una mena de punts que sembla gairebé com pedra?
15: Com granulado.
16: Granulat, sí. Doncs té aquesta textura i al mig una petita il·lustració en forma de rodona, una mica torta, d'una petita casa amb el seu petit jardí i els seus petits arbres i els seus petits núvols i la seva petita balla.
15: Està guapa la il·lustració, no?
16: M'encanta.
15: Escolta, lligat amb la tassa, entrem a la part del menjar, d'acord?
16: Oh, sí, a veure.
15: Perquè a mi la tassa em serveix per fer infusions cada matí. Jo necessito estar fent coses tota l'estona, vale? Tinc un problema. I una d'elles, una d'aquestes submissions,
16: vale,
15: són beure. És beure coses. Llavors, com que no puc beure gaire cafè perquè em provoca taquicàrdies, vaig pensar una alternativa que també em podia ajudar a millorar el meu trànsit intestinal a l'hora.
16: Ah, molt bé.
15: I vaig dir, infusionaca.
16: I t'agrada?
15: Tia, és que a mi les infusions m'agraden.
16: A mi em costa molt una infusió, tio, perquè sento que és aigua bruta.
15: Ai, doncs no sé. Jo que trobo que acompanya.
16: M'encantaria que m'agradessin, sí, m'encantaria que m'agradessin, però no...
15: Just aquell matí vaig veure un vídeo que deia, no pregunteu coses absurdes al xat. Pregunteu-li els vostres pares, rotllo, com del dia a dia. Llavors vaig sucar al meu pare i li vaig dir, hola, Marco, necessito ajuda. Vull una infusió que m'ajudi amb el trànsit intestinal, que estigui bona, bla, bla, bla. I m'ha dit, regalícia. I jo, vale. Llavors vaig dir, perfecte, doncs me'n vaig a comprar regalícia, que tothom diu, fa molt bona olor, deu estar molt bona, però llavors la deixo provar i tothom me diu, quin fàstic.
16: A veure, puc provar.
15: Sí, me diuen, tenen gust avi. I jo...
16: Sí que t'has menjat molts avis.
15: Ja, joder.
16: A veure.
15: Però trobo que està molt bona. És dolceta. Passa bé. No t'ha agradat tampoc, eh?
16: Que sí, m'ha agradat una mica, m'ho t'he de dir.
15: A mi aquesta m'agrada.
16: Aquesta m'agrada. Ja me l'ensenyaràs, Doni.
15: I té una frase inspiradora.
16: Què diu? M'agrada aquesta infusió, Albert. És la primera que m'agrada al món.
15: És que té un gust molt intens.
16: Oh, que bona.
15: A veure, regalícia, per si algú s'està preguntant.
16: Regalèsia, no?
15: Ah, no sé com es diu. A veure què posa aquí. Regalèsia, sí. Me reporto en tu zona cada dia masculina.
16: No, vale, no posa això. Què posa?
15: És veritat. A veure, me la pego i la siento
16: no,
15: dura.
16: No, Albert! Pots llegir-ho en anglès?
15: En la dutxa sí. També, en la paret.
16: Albert, pots llegir el que hi posa de veritat?
15: És que no sé què diu. Inner knowing brings inner peace. Inner peace creates peace in the world.
16: Que si estàs en pau, el món està en pau, sí. No? Va, mentir-ho aquí. Bé, què més?
15: Següent, un altre producte que es consumeix xuclant.
16: Uf,
15: que...
16: m'ha encantat aquesta infusió. Perdó, eh?
15: És que està molt bona.
16: Sí, sí.
15: Un altre producte que es consumeix xuclant i que m'encanta és l'Ice Latte, això ho sabíem.
16: Laicos.
15: L'Ice Latte, vale? Però amb una mica de caramelo. Li acaba de donar el toc que espero quan es desfà el gel i queda igualit. Llavors penso, és una bona solució.
16: Sí.
15: T'agrada?
16: M'encanta el caramel macchiato, el caramel Ice Latte, el que sigui.
15: Amb el caramel queda tot bo.
16: Amb el caramel queda tot bo. El que passa és que queda millor quan està calent. Perquè amb el gel... el caramel queda duro, de verdad. Sí. Queda duro de verdad. I llavors és escarós, perquè et ve un pegote a la boca i a mi això no m'agrada.
15: Sí que és veritat que jo també
16: ho
15: diu. A mi
16: de sobte una mica caramel a la boca no m'angoixa molt, la veritat.
15: Com els iogurts amb trossos, que tu has de saber prèviament que té trossos.
16: A mi, menjo un iogurt que no sé que té trossos i m'hi trobo un tropezón...
15: I ploro.
16: Bueno, escupo com un aspersor, ploro, crido, m'enfado, com un nadó.
15: Escolta, següent...
16: No em pot sorprendre, que... perdó.
15: Què?
16: Que no em pot sorprendre així perquè no em senta bé, t'ho juro.
15: No, s'ha de saber, lo dels iogurts amb tropezones. Bé. Següent cosa.
16: Vol dir?
15: Sí, perquè és el croapà, que és aquest pa que està fet a partir de croissant.
16: Està bo, mai l'he provat.
15: A mi això em funcionava molt amb una mica de xocolata així dolcet, però aquest mes he descobert que amb una mica de pernil o una mica de formatge queda fantàstic. A mi els berenars divertits no em funcionaven gens, fins que vaig descobrir això, i res entre millor a les 5 de la tarda, després del loft. Si ens voleu donar idees de berenar, 667-07-61-16, 667-07-61-16.
16: Tinc moltes preguntes.
15: A veure.
16: La textura és de pa Bimbo?
15: És...
16: O sigui, de croissant.
15: Té la crosta, que és com un croissant, i llavors el de dintre és més pa Bimbo, però tampoc acaba de ser pa Bimbo.
16: Té gust de croissant?
15: Sí.
16: O l'has torrat mai?
15: No, s'ha de torrar.
16: Està bo?
15: Sí, bo tal qual, sense torrar està bé, però si el torres ja la flipes viva.
16: Vale, jo pensava que això no existia.
15: És que jo no el vaig trobar, però, o sigui, no el trobava... a un súper, però llavors vaig anar al súper i el vaig trobar, i vaig dir, no sé si l'han deixat de fabricar o què.
16: És el mateix súper de les infusions?
15: No.
16: Pues vaya putada, hauré d'anar a fer una ruta després d'aquest preferit.
15: No, perquè aquestes infusions estan a tot arreu. És una marca bastant viral.
16: Vale.
15: Canviem de categoria, som-hi. Oh, sí.
16: Carlos Peguer.
15: Sí.
16: És?
15: No. El codi secret. Resulta que un dia sense voler vaig descobrir un joc de taula que es diu El Codi Secret. No. Em va agradar, però vaig pensar que mai més podria jugar-hi perquè les meves amigues són poc de jocs de taula i jo encara menys, jo els odio. Bàsicament, però, us t'explico com funciona, no ho entendràs, però t'ho prometo per la meva vida que si jugues t'enganxes. Us dividiu en dos equips i cada grup ha de tenir un líder. Sí. Teniu 25 paraules i només els líders saben quines paraules pertanyen al seu equip.
16: Però 25 paraules en plan...
15: Tia, sueltes, en plan, jo què sé.
16: Forquilla, got...
15: Hobby, micròfon... plataforma...
16: Noms de coses.
15: Sí.
16: No pot ser caminar, o sí?
15: Pues ara no t'ho sabria dir, però crec que no. Crec que tots són noms.
16: Vale.
15: Però bé, són 25 paraules completament ràndoms. I llavors, hi ha dos grups i unes paraules pertanyen a un grup i les altres a l'altre, i llavors n'hi ha unes que s'obren. I n'hi ha una que et pot matar. Fins aquí tenim disposada, o sigui, tenim la taula ubicada una mica. Sé que és complicat d'entendre, però un cop t'hi poses ho entens.
16: Però són sempre les mateixes paraules.
15: No, vas canviant. Cada partida tu tens un pilonet de cartes amb diferents cartes.
16: Ah, és un joc real de taula, no sí, és una cosa com que tu et puguis fer...
15: També està online, eh? Però has de jugar en equip. Vale. Sempre has de jugar en equip amb un mínim de 4 persones.
16: Vale.
15: Però la gràcia és fer-ho normalment sobre la taula. I llavors, si ets el líder, tu amb una sola paraula has de fer saber el màxim de paraules teves que tens sobre la taula.
16: Oh, m'agrada.
15: No, és molt guai, t'ho prometo, eh? Perquè, clar, has d'estar allà donant-li voltes pensant en plan, buah, m'ha dit esquirol, què polles puc relacionar amb un esquirol d'aquí sobre la taula?
16: Vale.
15: I, clar, i si la caves, passa el torn a l'altre, i si caus a la que està, la que marca, que és en negre, que vol dir que has mort, s'acaba el joc.
16: I s'assembla molt a la paraula.
15: Oh. No, és una altra paraula.
16: Nada que ver.
15: O pot ser que tu diguis, buah, és esquirol perquè, jo què sé, perquè un dia vam veure un esquirol a un parc, i la paraula posa parc. i doncs, tu apretes parc i te n'adones que no, que, era, que ets tonta i la paraula era aglar i roure. Saps el que vull dir?
16: Vale.
15: Però bé,
16: és, vale.
15: És, una mica és una mica complicat, però un cop t'hi poses t'ho juro que ho entens i a mi que no m'agraden jocs de taula te'l recomano 100%.
16: Pues, potser m'agrada.
15: Següent. L'altra part d'oci que he descobert i m'ha encantat és la sauna del gym.
16: És el porno?
15: No, la sauna del gym. Jo pensava que mai entraria i ara no puc sortir del gym si no hi he estat 5 minutets. És un lloc fantàstic, fas amics, medites una mica, depures la teva pell.
16: Fas amics a la sauna?
15: T'ho juro, tia. Jo faig amics cada cop que hi entro.
16: Són amics?
15: T'ho prometo. No és res sexual, us ho juro, és de parlar de la vida. No hi heu d'estar més de 10 minuts perquè si no et mors, jo crec, o algo. No sé, a mi em fa por estar més de 10 minuts dintre una sauna.
16: Jo és que mai entraria, quin malson.
15: Jo pensava que seria molt pudorós al principi, però ara ja vaig... Però... desnuda. Entro despullada, me la suda.
16: Amb la tita.
15: Amb la tita a l'aire i me sec allà, parlo amb els meus amics i llavors ja marxo. I com que tothom va més o menys a la mateixa hora al gimnàs, doncs ja ens coneixem els de la sauna i parlem una mica. Què tal, tal, no sé què. Un dia vaig parlar amb un perruquero.
16: M'incomoda molt.
15: Que no, tia, que t'ho juro que al principi és molt estrany, però llavors ja t'hi fots.
16: Desnudos parlant. És que jo això només ho he fet amb nòvios.
15: Bueno, doncs... pues... un dia provar la sauna del gim.
16: No, mai.
15: Vale.
16: Ni morta.
15: Però t'ho juro que la gent és molt simpàtica.
16: Gràcies pel consell, però ni morta.
15: I ara passem a la meva part preferida.
16: Oh! Saps què?
15: Què?
16: Ara que has posat aquesta música rara que no sé què és, Flashy Ice Cream ha tret una cançó woke.
15: És broma.
16: No, no és broma. Ara... diu algú de... que pugen el lloguer, que me...
15: Ala, i no l'hem posada.
16: Bé, perquè no sé si l'ha tret
15: vale.
16: Encara.
15: Doncs estarem pendents.
16: Mm. Perdó, cosa, què deies?
15: Tornem a la cançó d'en Young Beef, que és Amor a quema ropa, que parla de coses molt estranyes i, de fet, jo mai havia entès gaire que, de què collons parlava. Fins fa unes setmanes anàvem per Filmin, que em vaig trobar una pel·li que tenia el mateix títol, que és Amor a quema ropa, que és amor, amor a boca de canó, en català és la traducció. Mm. Y la vaig mirar, mira, tot el trailer.
2: Háblame de ti.
3: ¿Qué quieres saber?
2: ¿A qué te dedicas?
3: No lo recuerdo.
2: ¿De dónde eres?
3: No lo sé.
2: Imagino que la pregunta importante es, ¿tienes pareja?
4: Conocerse Clarence y Alabama fue lo mejor que le sucedió a ambos.
15: Ay, básicamente, en Clarence y la Alabama s'enamoren, d'acord? Ja és una mica trambòlica, s'escapen cap a una ciutat amb una maleta plena de cocaïna.
16: No.
15: Que li havien robat a una màfia.
16: No.
15: S'estimen moltíssim, passen coses molt rares i acaba la pel·li i et quedes amb una sensació molt estranya, d'acord?
16: Fa por.
15: Jo crec que no et farà por aquesta. Hi ha un moment que potser et fa por perquè hi ha com uns trets i és una cosa una mica mafiosa, però passa ràpid i és al principi i llavors ja tot és divertit.
16: Vale.
15: A tu et fa por que matin a gent?
16: Si es veu el mort molt explícitament amb sang i carn viva, sí.
15: Pues llavors et farà por.
16: Pues...
15: perquè es veu un tret. Bueno, uns quants, la veritat.
16: Però...
15: veus?
16: Ja estic veient com zurren la gent. Però es veu carn. Oberta.
15: Sang, no, sang. Lo típic
16: sang
15: d'un tret.
16: Sang m'és igual.
15: Vale. Però lo típic d'un tret de peli. No,
16: no
15: es veu
16: vale.
15: Com obren a ningú.
16: No,
15: no, no. No, et farà fàstic, no la miris. Al final sí que se li aparda. No, no la miris, no, no la miris.
16: Gràcies per ajudar-me.
15: Però bé, aquesta sensació que quan acaba és la mateixa que quan t'acabes una d'un Tarantino. I això em va fer pensar que era seva i vaig descobrir que no és el cas. Però sí que va ser una de les primeres pel·lícules que va escriure en Tarantino.
16: Ah, molt bé.
15: I llavors vaig dir, que guai que tinguis tanta personalitat que vegis una pel·li que has escrit, que no has ni dirigit, i sàpigues que és teva.
16: I tu, que lista, molt bé.
15: I llavors, una altra pel·li que vaig recuperar aquell cap de setmana, així com random,
16: vale.
15: És Mujeres al borde d'un ataque de nervios.
16: Ai, no.
5: Dime algo agradable. Engáñame. Dime que siempre me has esperado. Dímelo. Dime que aún me quieres como yo te quiero.
15: Et fa por.
16: Molto.
5: Gràcies. Perfecte.
15: Va d'una dona que intenta trobar
16: el seu... Ho vaig intentar,
15: I, però és que al principi és turbio, però després ja es torna una mica més normal. Fins on vas aguantar?
16: 3 minuts i mig, calculo.
15: Ah. No vas arribar ni als crèdits inicials.
16: No, estava pensant si mirava 4, si deia 3 o 4, però crec que 3 i mig.
15: Vale. Bueno, va d'una dona que intenta trobar el seu ex després que la deixi, però mentrestant tot es va complicant cada cop més i al final es munta un caos total amb embolics amorosos, gelosia i situacions bastant surrealistes. Ara bé, jo quan la vaig acabar vaig pensar una cosa, l'Almodóvar i en Tarantino tenen moltes coses en comú, però un és queer i l'altre gens. O sigui, és a dir, vaig pensar, són com la mateixa persona en diferents metaversos.
16: Sí, en diferent...
15: sí,
16: tipografia.
15: Això, tipografia. Total, que em vaig posar a investigar i vaig descobrir que realment tots dos s'admiraven un piló.
16: Ah, sí?
15: I que s'encantaven. I resulta que en Tarantino, quan treballava a una botiga de lloguer de pel·lícules, va descobrir l'Almodóvar amb una pel·li que es diu Matador, que li va fascinar i que també la vaig haver de veure perquè vaig dir, ara vull matar la meva curiositat i necessito saber com és aquesta pel·lícula.
16: Collons, sí que has mirat pel·li.
15: Mira, et poso el tràiler.
3: A las tías hay que tratarlas como a los toros. Plantarles cara y acorralarlas.
8: ¿Qué quieres de mí?
3: Todo.
16: M'afecta molt, el que m'estàs fent. Que
15: total, va d'un torero retirat.
16: Me fa una por a mi quan surten espanyoles de fa anys amb aquest maquillatge i un torero...
15: No, aquesta et farà molta por, no te la miris, perquè me fa una mica de por a mi.
16: Ah,
15: tot.
16: No, no vull saber.
15: Però bé, va d'un torero retirat i una advocada que estan bastant obsessionats amb el sexe i la mort. Es coneixen i a partir d'aquí tot es torna superintens, rar i fins i tot una mica tèrbol. L'escena que va impactar més el Tarantino va ser la primera on surt el protagonista masturbant-se mirant escenes de dones assassinades, ¿vale? Total, que això li va impactar que moltíssim, asco. A partir d'aquí va començar a investigar sobre l'Almodóvar i va començar a seguir-li la pista. Uau, eh?
16: No, no, perdó, és que estic al·lucinant, m'està fent molt angúnia.
15: Sí, és molt intensa aquesta pel·lícula, a mi em va agradar molt.
16: Pot ser top pitjors trailers que he vist mai.
15: No.
16: Però no pitjor en el sentit de mal fet, en el sentit de que estic molt incòmode.
15: Ja, és que és molt rara la peli. Però bé, a mi em va agradar molt, m'ho vaig passar molt bé i m'ha encantat que hi haguessin aquestes mini-relacions entre elles, que de cop i volta, sense venir a cuento, vaig fer aquest cap de setmana, vaig dir, ala, com es diu? Pedrinaje pop d'aquest que fa el Jaume Miranda. I fins aquí. Et sembla bé?
16: Sí, em sembla molt bé. Especialment el croissant pan aquest.
15: El croissant.
16: Que el vull provar. I a les infusions.
15: Perfecte.
16: Les pel·lis, bueno, soc molt delicada jo amb les pel·lis.
15: Algun preferit tu de setembre?
16: No, ara mateix no. No.
15: Vale.
16: El que m'estàs ensenyant, no.
15: Vale, doncs ja faràs...
16: Això una... per començar és octubre, perquè és 9 d'avui. Ah,
15: doncs pensa-ho i demà ho els dius.
16: No ho odio, això ho odio.
15: Ah, vale, perfecte.
16: Un Aikos m'he comprat.
15: No ho expliquis. Va. Vinga, va, posa una mica de Addison Rae, que avui és el seu aniversari, i seguim en Love, que ara vindrà la Claire. Som-hi, això és Famous Again.
16: Toca.

0: quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT. Estàs sentint el LOL.
1: Papa de foto, però diu, borra la meva nena, em fas parar.

0: sí que mana.
1: Això és el Love.
0: Está muy caro este.
1: Amb Gala Castelltort.
0: No te acerques.
1: I Alberto Gadel.
0: Aquí págate.
1: Aicar.
0: En tu vida probarás dis.
2: Com esteu, gente del Love? Hem rebut missatges d'obsessions a setembre, Alberto, has de saber.
3: Ah, sí? Què han dit?
2: Una... Espera-te. La Lofty Number. Mare de Déu, tenir-los classificats així és problemàtic.
3: A veure, què diu la Lofty Number 3000?
2: La Lofty Number 54, real
3: una
2: Lofty.
3: Una OG.
2: Sí. Diu, hola, la meva obsessió al setembre és la Siena Spiro. La coneixes?
3: No és una cantant, aquesta noia?
2: És una cantant, sí, jo no la conec.
3: Toma, ja.
2: Ens envia un sticker així, molt xulo, que me'l guardo.
3: A veure'l.
2: És així.
3: Ara sí que és divert.
2: I diu, ah, i les idees de berenar us recomano un briós aquests de pastisseria típica de tota la vida. Estan increïbles.
3: Uita, que bé. Una cosa, molt bona oient, no trobo?
2: Molt bé, molt bona oient, Lofty número 54. Ets fantàstica.
3: Perdoneu-nos que avui no estem gaire xerits. No sé
2: avui
3: què
2: ens no ha estem xerits, no sé què ens ha passat, però bueno,
3: Estem moixos, però no passa res.
2: I escolta, tot fos això, tio. Un dia que estem un poc...
3: Mal low.
2: Bé, si sou Lofties, ara també és moment de seguir-nos escoltant i seguir reaccionant en aquesta petita secció que s'esdevé al 660... Oh, estic tan fluixa que deixen el meu número de telèfon.
3: Vols saber una cosa molt heavy?
2: Què?
3: Avui mentre escrivia el guió, he escrit el meu número de telèfon.
2: Estem molt fluixes, què ens passa?
3: Estic fatal.
2: Jo també.
3: Ploraré en qualsevol moment.
2: Jo també. Wow. Bueno, 667-07-61-16 i som-hi perquè us porto una secció d'Oques Grasses.
4: I agafa-t'hi fort que ja tens més de 20 anys.
2: Us parlaré de les meves cançons preferides. Aquesta és la meva cançó preferida de totes, però l'he posat al top 5 perquè l'estic començant a cremar.
3: Clar.
2: Arribem a un punt que m'he tatuat hasta un puto lluç, que per cert crec que se m'està pelant.
3: Però està a l'espot i ja és normal això, eh?
2: És normal, oi?
3: Després de fer-te un tatu...
2: La textura aquesta rara, com de... enganxina, és normal.
3: Sí, no et preocupis, és perquè se regenera la pell i no sé què.
2: Vale, doncs la pell m'encantaria si es pogués regenerar ja perquè m'està fent molta angúnia, però bé. Què deies de Spotify?
3: Aquesta cançó és Spotify?
2: Sí.
3: Ah, vale, pensava que no.
2: No, hi ha una que no, que es diu Esperit Xai, que està només a YouTube, un vídeo cutre aquí a Catalunya Ràdio.
3: Vale.
2: Sí. Comencem pel top 5, que és Velocitat de Llum, perquè l'estic cremant. Aquesta cançó és del segon disc, que es diu Digue-n'hi com vulguis, que és del 2014, i jo crec que no necessita gaire explicació de per què és aquí, perquè porto mesos donant la torramella.
3: Sí que és veritat.
2: Amb aquesta cançó, quantes vegades l'hem posat a l'escaleta? Potser aquesta cançó feia 10 anys que no sortia a la ràdio. He arribat jo... i en bucle.
3: S'ha recompensat.
2: Els estaran arribant royalties, o com se digui, d'aquesta cançó i estaran flipant. I és gràcies a nosaltres. Però bueno, parla d'estar a la vintena, notar que t'estàs fent gran, veure com els problemes s'acumulen, bla, bla, bla. Bueno, molt bé, està molt bé. Jo tinc 21 anys, una crisi molt important d'edat, per tant m'està funcionant molt. Però el que és curiós és que si retrocedim fins als inicis d'Oques Grasses, la banda podria haver estat completament diferents, perquè abans dels 7 Oques que coneixem, en Josep Montero va tocar durant un any i mig amb Arnau Tordera.
3: Què?
2: Sí. Saps qui és, no?
3: Sí, però...
2: Pues no és conya que tocaven junts.
3: Però junts o en un duet?
2: Sí, no sé, en un grup o en un duet, no sé. Van estar tocant durant un temps junts i després aquest tio, l'Arnau Tordera, va fundar Obeses, que és el seu grup. I en una de les primeres formacions també hi havia Àlex Pujols, que era baixista de Charango.
3: Una pregunta.
2: És molt fort.
3: Aquesta amb Obeses, Oques Grasses...
2: Com?
3: Obeses, Oques Grasses.
2: Ah, sí, no sé. No ho entenc. Per mi és una còpia, Obeses d'Oques Grasses.
3: Home, sí, no?
2: O al revés. You never know. Bé, de fet, l'Arnau Tordera encara va arribar a gravar la guitarra solista de Cool. Saps la guitarra aquella tan divertida? Doncs l'ha gravat aquest Hambo. Tot i que ja havia marxat el grup, quan van gravar això. Però bueno, Catalunya, musicalment, aparentment són 15 persones.
3: Sí, són favors tot el rato.
2: És increïble. Espera, perquè tinc més curiositats.
5: A marxar, i ara què? Crec que he perdut el cor pel menjador.
2: Uau, ara m'he donat l'humanament que estic.
3: No, és que tu per què poses aquesta cançó ara?
2: Estic fatal, aquesta cançó no m'han recordat que m'afectava tant. He fet el guió sabent per on la cançó estava tallada i sense escoltar-la ja no m'ha afectat molt. Però bé, el número 4 i tinc Ping Pong de l'àlbum Fruit del Deliri, que és l'últim, aquesta m'agrada molt perquè la cançó comença des del desamor més miserable d'algú que s'ha quedat molt fet pols després d'una ruptura, però a mesura que avança va sortint d'allà i arriba a la conclusió que toca prioritzar-se.
3: Vols fer una cosa molt graciosa?
2: Sí.
3: Tornant d'aquell concert d'Oques Grasses del Cabró Rock, jo no vaig poder acabar el concert i vaig marxar abans.
2: Sí, ja me'n recordo.
3: Vale, doncs aquesta cançó, saps que com jo vaig, la deixo només fins que... O sigui, quan comença a renéixer, la torno a posar enrere.
2: En sèrio?
3: Perquè dic, jo vull maltractar-me'n aquí.
2: De veritat, saps això? Ets de boig, boig,
3: I quasi m'estrello amb el cotxe, el que no podia parar de bramar com una boja mentre es conduïa.
2: Home, és que fa plorar molt aquesta cançó. Mm. Bé, això no passa només a la lletra. He llegit en una entrevista... Wow, what the fuck. A la revista En The Rock, en una entrevista que li fan, que està molt bé perquè es diuen coses prou interessants, he descobert que passa el mateix amb el sol. La veu del principi està gravada amb un micròfon de guitarra que en Josep Montero es va trobar per casualitat. I per això sona tan bruta i estranya al principi.
3: En sèrio?
2: T'ho juro. I a mesura que es va refent, entra en un piano, coses rares que es fan més grans, bueno, la producció, jo què sé, jo no en tinc ni puta idea, vale? I sembla que tot acabi, o hagi d'acabar explotant, i llavors s'acaba la cançó.
3: Toma ja.
2: I
3: ara
2: és perquè
3: no
2: està gravada amb un micro de guitarra, o jo què sé quina història. He llegit. Vés a saber si és una història que s'ha inventat, perquè després parlarem de que hi ha coses que se les inventen, ells.
3: Ah, vale.
4: I en un prat de flors s'escapa l'amor que creix amb els anys i es desfan segons. No pateix.
2: Deixa! Aquesta cançó m'agrada molt. És fantàstica, mira.
4: I en un prat de flors
2: s'escapa l'amor. Un prat de flors! Que bonito, no? Bueno, aquesta és de Fans del Sol i per mi és una de les cançons més Oques Grasses que existeixen perquè fa una cosa que ells fan molt bé, que és parlar d'estar molt malament, però que llueixi com mono, saps?
3: Sí.
2: Això els encanta a ells fer-ho i a mi m'encanta també.
3: És que tot el rato romantitzen tot i m'encanta.
2: Tan tristos. Sí. Los amo.
3: És que és això, en plan, és difícil superar alguna cosa si tens cançons d'Oques Grasses al voltant perquè sempre voldràs estar en aquell bucle infinit de la cançó. I sí. Penso, és que no vull arreglar els meus problemes perquè vull estar trista per sempre quan escoltar això i sentir-ho com ho estic sentint.
2: És exactament això. Bueno, és una mica acceptar que hi ha coses que s'acaben, que pots estar fent merda, però que quan aparegui alguna cosa bona, deixa que t'agafi.
3: Claro.
2: Que bonito. I aprofito aquesta cançó per explicar una cosa d'en Josep Montero que crec que ajuda molt a entendre perquè si com escriu, perquè es veu que abans de ser cantant era bateria. Que això, a mi això m'ha sorprès molt.
3: Tocava la bateria?
2: Que sí! Quan es va acabar el seu grup, va estar gairebé... No sé quin grup era, potser era aquell de l'Arnau Torrella, potser un altre, jo què sé. Va estar gairebé 2 anys buscant un cantant i no en trobava cap. I llavors, quan sortia de festa, s'inventava cançons i va acabar prenent la guitarra expressament per poder cantar-les ell sense necessitar a ningú. Que I, fort. De fet, en algun moment ha explicat que practicava la veu al cotxe amb Bob Marley. Mm. I que bueno... I llavors, al principi, escrivia en castellà perquè estava obsessionat amb el hip-hop, però ho va deixar perquè, segons ell, no pensa en castellà i, per tant, si Oques Grasses existeix és perquè aquest tio no trobava un cantant.
3: Que fort,
2: i mira que el més viral seu és la veu aquesta rara que té.
3: Clar.
2: Perquè és rara.
3: És molt rara i molt característica, sí. Però és superguai.
2: És fantàstica.
4: No te'n refis de la bona sort.
2: Odio aquesta cançó, però l'he posat en el top 2.
3: I per què la poso al top 2?
2: Perquè em van bé aquestes cançons, perquè volia posar diferents cançons a diferents àlbums. Però és que aquest àlbum de Tope amb la vida és una puta merda.
3: Vale.
2: I no n'hi ha ni una que se salvi. Com a molt, de bones, però no sé ni si és d'aquest àlbum. Sí, crec que sí. Bueno, jo què sé. El número 2 ja ha fotut Talismà, i aquí la curiositat també va directament amb la cançó, perquè quan va sortir A tope amb la vida, va haver-hi gent que va trobar que Talismà recordava una mica A tu me dejaste de querer d'en C. Tangana.
3: Hola.
2: I és així, perquè ell va reconèixer que aquella cançó C. Tangana l'havia marcat molt i que la influència li havia sortit bastant sense voler.
3: Clar.
2: Sobretot per la guitarra. Jo això ja no ho sé identificar, però bé, sobretot per això. I de fet, s'hi va arribar a ratllar tant que va estar uns quants dies plantejant-se canviar la melodia de Talismà perquè li feia por que s'assemblessin massa.
3: I llavors...
2: va ensenyar a la gent del seu entorn i li va dir no. Bueno, va dir que no hi havia res igual i la va deixar, no
3: I
2: sé.
3: I quan va sortir la gent va dir, és igual.
2: I és igual. I realment, crec que és una entrevista d'adolescents XL o alguna així.
3: Imagina't.
2: Que diu, sí, m'encanta C. Tangana. Clar, vull dir que ell accepta que s'hi sembla molt. I és veritat que hi ha moltes cançons d'aquell disco que s'assemblen a C. Tangana, però sobretot aquesta. És tan fort.
3: Bueno, li devia donar fort amb C. Tangana. I
2: és tan fort que tu t'inspires amb una cosa i després, sense voler, és com que no la repliques, però com
3: sí,
2: agafes molta inspiració. Mm. Que bonito, precioso. Aquesta sí que m'agrada molt. Aquesta cançó m'encanta. És del seu millor disc, es diu Plora i riu, i és de Youponi. Del 2016, gran any per tothom, la veritat. Un gran any, el 2016.
3: Sí que va ser un any increïble, la veritat. Hola.
2: Jo estava fent primer d'ESO, crec. No? Tu què estàs fent?
3: No.
2: Ah, potser estava fent sisè de primària.
3: I està començant l'aigua.
2: Ah, jo estava fent sisè de primària, és veritat. Que mona, era superminúscula.
3: Clar.
2: Bueno, vull anar bastant enrere perquè la meva última curiositat és sobre com va començar Oques Grasses, tot i que potser ho hagués hagut de fotre al principi i decidit que anava al final.
3: Igual.
2: En Josep Montero treballava d'electricista i un company de feina li deia Josep Montero de les Oques Grasses, que és un sobrenom que en realitat venia d'un antic company seu de classe que tenia oques. Quan li va sortir l'oportunitat de fer un primer concert, necessitava un nom i va decidir presentar-se com a Josep Montero de les Oques Grasses. I va estar actuant amb aquest nom fins que es va començar a formar la banda i van veure que era tan llarg el nom Josep Montero de les Oques Grasses que ocupava un espai al cartell pràcticament més gran que el de la persona principal, que el del cap de cartell. I llavors es van deixar únicament amb Oques Grasses. I el millor de tot és que durant anys, com que estaven farts, evidentment, de que els hi preguntessin ai, d'on ve el nom, d'on ve el nom, s'inventaven diferents històries a les entrevistes. Hi ha una entrevista el 2013 que van arribar a explicar que el nom havia sortit d'una trompa dins una cova, un consell de savis, no sé què. Unes històries s'inventaven i no, i finalment ho van explicar que era això, i aquest és el meu top 5 definitiu, que és zero definitiu perquè si me'l demanessis de veritat, evidentment el canviaria. Velocitat de llum, ping pong, deixa't trisma, plora i riu.
3: Vale, me sembla bé, però així expliques curiositats que sempre són divertides.
2: Tot de cançons que espero que toquin demà, que és el primer concert.
3: Demà és el primer? Joder, nena, quins nervis, no?
2: Sí, tio, és que ja penso, el cancelaran segur.
3: Calla, va, no, manifestem que no. T'ho juro que estic nerviós i tot.
2: Sí?
3: I no hi vaig.
2: Tu vas a un.
3: Divendres, però imagina't. Que fort, loca.
2: Jo també estic molt nerviosa. Bueno, què? Posem una mica de la Lulivan?
3: Vale, per compensar, no?
2: Va, això és... On t'has ficat?
3: Aquesta nit.
6: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans. Escrivint versos d'enyor per la que fa que el meu amor cremi més del que havia cremat mai abans. I ara baixo per les Rambles i deixaré els carrers amples. No sé on vaig, però sé...

0: vestits de gala, balls de graduació i poders mentals. Enguany a Sitges celebrem les nits que deixen de ser una simple festa per convertir-se en autèntics malsons. Terror, fantasia, ciència-ficció i poders sobrenaturals es troben al millor festival de cinema fantàstic del món del 8 al 18 d'octubre. Més informació a sitgesfilmfestival.com. Recomanat per ICAT. El Loft.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Mickey, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, els Deaf Boys!

0: Em vacuno per la mare, per la meva filla i el net que vindrà, per les festes en família i els viatges amb les amigues, per mi i per tothom que estimo. Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot allò que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Això és el Love, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. AICAT.
2: Hola a tothom.
3: Hola.
2: Com estàs?
3: Molt bé, i tu?
2: Molt bé, vols que recordem el meu telèfon? La Mariona ens ha renyat, aquesta és la veritat. La Mariona ens ha renyat perquè estem adormides i perquè... Avui no podem amb tot, no tenim energia!
3: No t'equivoquis, guapa, perquè l'adormides no és la paraula. Avui estem moixes, collons, vale? I llavors, si estem més sensibles i tranquil·letes del normal, no us preocupeu, és simplement que la vida va de pujades i baixades. I avui estem...
2: I avui, justament,
3: regular.
2: Ha coincidit, després de molts anys treballant junts, que estem els dos en una baixada. Molts cops un està amunt
3: es
2: i l'altre
3: compensa.
2: Està... Però no, avui no s'està compensant.
3: Per estadística havia de passar un dia i avui és el dia. Per tant, felicitats, demaneu un desig. El 667-07-61-16-667-07-61-16. Us el complirem?
2: No, clar que no tenim energia, us ho hem de dir.
3: Però us enviarem un sticker, segurament de la Julieta, fent alguna cosa graciosa. Ara sí, ja podem presentar la nostra perfecta de confiança, oi?
2: Exactament. Laura Tapioles, com estàs?
4: Molt bona tarda,
2: esperem
4: guapíssims.
2: Esperem que tu tinguis més energia que nosaltres avui.
4: Som-hi.
2: Segur que sí.
4: Què us passa? Què us ha passat?
2: No ho sabem, no ho sabem.
4: És oques grasses,
3: no.
2: Jo crec que a part d'això, tu què saps dient que no?
3: Espera't,
2: és que clar.
3: És que crec que ja és el que passa. Què? És una barreja de com tot. És que portem, som dimarts, i hi ha hagut una tela de coses
2: sí,
3: a la vida que
2: han sigut
3: complicades. Entre les pluges, el de les eleccions...
2: Oques. És veritat, està sent una setmana molt complicada.
4: Home,
2: per tothom.
4: I tant, titular cada dia.
2: No, avui torna en Puigdemont, torna.
3: Cada hora.
4: És veritat.
3: És que no és cada dia, és cada hora tres titulars.
2: Sí, és veritat.
4: Estem jo estava pensant de marxar a la Jonquera, eh?
2: A
4: veure
2: sí?
4: Si cobríem. No, a veure, és una mica lluny, però bueno, si sí, està una mica d'embolic, en parlarem.
2: Molt bé.
4: No, jo tampoc us vinc a portar gaire llum amb aquest dia. Us parlaré d'un tema una mica complicat, que ja
2: no,
4: sabeu que ho
2: agrada.
4: És de complicat. Però primer de tot començo amb una pregunta, per fer-ho fàcil, això. Amb vosaltres, com viviu? Viviu sols, viviu amb companys, viviu a una casa dels avis o dels tiets, perquè cap dels dos és de Barcelona. M'expliqueu una mica quina és la vostra situació habitacional.
3: Jo comparteixo pis amb una amiga.
4: Molt bé, fa molts anys?
3: No, fins fa... O sigui, portava 4 anys amb 4 amigues i ara ens hem canviat a un pis de 2.
4: Molt bé.
3: Des de fa res, o sigui, fa un mes que hi visc allà dintre.
4: Hòstia!
3: Recently mudade.
4: Per tant, t'acabes de fer l'habitació, la cuina...
3: Bueno, estàvem en ella.
4: Encara tens caixes,
3: sí.
4: Amunt i avall.
3: Sí, vaig amb les calces al terra perquè no tinc res per guardar-lo.
2: Que asco.
3: No és broma, eh? Tinc tot allà escampadet.
4: Portes calçotets nets.
3: Sí, això sí.
2: Hòstia, bare minimum,
3: no, conyo. La roba sí que a vegades me fa més mandra, però els calçotets els rento. I tu?
4: I tu, Gala?
2: I jo fa un any que vic aquí a 10 minuts amb 3 noies més.
4: Ah, molt bé. 4 sí. Persones.
2: 4 persones.
4: Compartiu pis per plaer o per decisió contextual?
2: Plaer, cap ni un. Jo, si fos per mi, viuria sola.
4: Pobres les teves companyes de vida.
2: A veure, no, però és veritat, jo vull viure sola. El que passa és que no pot.
4: Sí. Clar. Tu?
3: O sigui, jo
4: comparteixo. Mig.
3: També per això, perquè si no...
2: Tu viuries sol?
3: Jo potser sol no, però sí que és veritat que penso, joder, o sigui, sí que és veritat que no viuria amb 4 persones una altra vegada perquè és un show, però em fa un mal pagar el lloguer que te cagues.
4: És,
3: o sigui,
4: és caríssim.
3: La passa de duro, saps?
4: Nosaltres quan vam arribar aquí a Barcelona amb els meus col·legues vam ser 7 al pis durant
2: què?
4: Molts anys.
2: 7?
4: Sí.
2: Collons,
4: vull dir, ara no som tants, som 4, però tot i així som 4 adults funcionants, amb 4 feines, amb educació i graus i màsters, i tots 4 compartim, que ens estimem molt, és molt divertit, fantàstic tot, però sí, evidentment és contextual.
2: És una barbaritat.
4: Sí. Amb tot això, haureu endevinat que avui vinc a parlar-vos d'habitatge, perquè, com sabeu, la situació està complicada. Ja fa anys que és car pagar el lloguer a les grans capitals, però que això s'ha encarit fins un punt que ho fa complicadíssim i ens porta a la crisi que a dia d'avui està fent que milers de persones surtin al carrer. Vam veure ahir una manifestació amb més de 100.000 persones complien Urquinaona i etcètera, que Pedro Sánchez convoqués eleccions, li va servir una mica d'excusa, però també, vull dir,

0: era un dels principals problemes que tenien sobre la taula i no poder aprovar els decrets que podrien solucionar-ho ha fet que convoqués eleccions. I els sindicats ja estan parlant d'una vaga general.
1: Exacte.
0: Que si fos així seria la primera en moltíssims anys.
1: Que d'això què se'n sap? Perquè clar, jo m'he intentat informar, però la veritat és que me vaig intentar informar ahir cagant. Bueno, i jo cago bé. Molt ràpid. Llavors, se'm
0: quina salut intestinal, mira, una cosa positiva per pujar-te els ànims.
1: Sí, que aquest... bé, és veritat. El meu cul bota caca molt bé.
2: Toma ja.
0: Sí, doncs res, encara
2: espera,
0: no hi ha...
2: Quan va ser l'última vaga? Perdó, és que avui ho has penjat a les tintes,
0: sí.
2: I he pensat quina...
0: Sí, hi havia quatre opcions.
2: Sí.
0: L'última opció era... Teníem... A veure si ho endivineu. Hi havia quatre opcions, que era 2008, 2012, 2020 i 2024. Quina va ser l'última vaga general de l'estat espanyol?
1: 2008, 2012...
0: 2020 o 2024?
1: 2012.
2: 2020, anava a dir jo.
0: 2012.
2: 2012?
0: Fa molts anys de l'última vaga general.
2: Sí, que...
0: Aquí a Catalunya vam fer alguna aturada postprocés tal i qual, però clar. Vaga general a tot l'estat espanyol des del 2012.
1: Uau. Quina barbaritat.
2: És molt heavy.
1: Serà superdivertit. Jo puc fer vaga, Mariona? No.
0: Ah.
1: A mi no, veus? Jo tinc una jefa explotadora.
0: Ah, dic que sí, dic que sí. Pobre Mariona. Doncs això, fa molts anys i per tant és molt gros. I he pensat que tot això ens portava que potser era un bon moment per repassar quatre dades sobre l'habitatge. Ah, què us sembla?
1: Molt bé, sembla.
0: Sí? Fantàstic. Comencem, doncs. Comencem a parlar de preus. Avui, ara mateix, llogar a Barcelona val de mitjana uns 1.000 euros, més de 1.000 euros, segons les últimes dades. I a la resta de Catalunya, 860. Això vol dir que els catalans han de dedicar més del 70% del seu sou a pagar el lloguer.
1: Aquests datos, d'on surten? Perquè això jo entro a les webs de...
0: Idealistes i etcètera. Més, et surt?
1: Sí.
0: Ja. És la mitjana dels lloguers actius.
1: Vale.
0: Evidentment hi ha lloguers més antics, yeah. Lloguers més cars. Si entres a les pàgines web, a mi em va passar, ahir vam fer un reportatge sobre Igualada, específicament el preu del lloguer, i clar, et sortia la mitjana de tot el lloguer i era molt més baixa de l'oferta, que l'oferta real eren 6 pisos.
1: Clar.
0: Caríssims.
1: Vale.
0: Això no és una cosa que no només passi a Barcelona, passa a moltes grans capitals, a València també està per més de 1.000, a Palma la situació és dificilíssima, a Madrid ni en parlem perquè allà no hi ha regulació, i això és un... El preu del lloguer ha pujat gairebé un 70% en els últims 10 anys, en l'última dècada.
1: Quina barbaritat. Jo vaig llegir alguna cosa de que si una barra de pa hagués pujat com el lloguer, valdria 13 euros.
2: En sèrio?
1: Una barra de pa.
0: Fantàstic.
1: 13 euros.
0: Muerte a los carbohidratos, eh?
1: 13 euros una barra de pa.
2: I a més sempre... Bueno, jo havia llegit lo de que el lloguer hauria d'ocupar només un terç del que cobres.
0: Exacte. Doncs ara mateix és més del 70%. Era el 70% a tot Catalunya i el 76% només a la ciutat de Barcelona. Wow. Podria, el lloguer ha pujat, això, no arriba a doblar-se, però pràcticament en els últims 10 anys, i en canvi els salaris només han pujat un 30%.
1: No, és que és una...
0: O sigui que el poder adquisitiu ha disminuït moltíssim. Mm. I un dels motius que fa que tot això sigui així són molts, la llista de motius, però un dels motius és que tenim molt poc lloguer social. Ara revisava dades i tot i que ara sembla que vulguin construir més habitatge, vull dir, el lloguer social són aquells pisos que construeixen les institucions públiques, la Generalitat, però també les diputacions, els ajuntaments, etc, i que llavors poden tenir preus regulats i molt baixos. I això té un impacte directe en qui els lloga, però també té un impacte en el preu del mercat. Perquè si hi ha un percentatge més gran de tot el parc d'habitatge que és públic, fan la competència de preus, diguem, i fa que tothom baixi. Doncs a Espanya, el lloguer social representava només un 1,7% del total d'habitatge l'any passat.
1: Hòstia, és molt poc.
0: Comparem amb els Països Baixos, que és un 28%, i a Àustria, un 23,5%.
1: Un 1,
2: eh?
1: És molt poc.
0: És molt poc. Vull dir, tot 1,7, vull dir, s'acosta al 2, i ara n'estan fent més, aquesta és la idea.
1: Un 5 també és poc.
0: Però és poquíssim. Si no, els experts diuen que si no s'acosta a la xifra un 30%, no tens força per canviar les dinàmiques de mercat.
1: Wow.
0: Anem lluny.
2: Però, però hi ha alguna idea de projecció que passi això? O de moment
0: en principi s'han planificat més pisos, però evidentment som llunyíssim d'arribar als percentatges del nord d'Europa.
2: Que heavy.
0: Seguim amb una segona dada, que us vinc a parlar sobre l'edat d'emancipació. Endivinança, amb quants anys creieu que ens emancipem de mitjana a Catalunya?
1: 25 més, oi?
2: Jo crec que era com uns... 29,7 o alguna cosa així, no?
1: És broma.
0: Fantàstic, gairebé, és uns 30,2 anys.
1: 30?
0: Això, a l'estat espanyol. 30 anys, eh? 30 anys a casa dels pares.
1: 30 anys és una barbaritat. 30 anys, però jo quan tingui 30 anys vull estar fent tantes coses que estan a molt temps d'emancipar-se.
0: Vull dir, sense que t'hagi... Digues.
2: No, res, l'adolescència s'allarga, llavors, no entenc.
1: No, Albert.
0: Per això tenim embarassos d'adolescents als 29 anys, no?
1: No, així.
0: Vull dir, us compareu la dada amb la europea. A la Unió Europea, la dada mitjana és 26,3 anys.
1: Però és molt, també.
0: És molt, però això és la dada d'emancipació, és a dir, quan deixes de dependre del tot del nucli familiar. Vull dir, et desempadrones, vius al seu... Una cosa és anar a viure a un pis d'estudiants una temporada...

0: per gent emancipat.
1: Jo? Què va? Jo encara, en plan, el mòbil, el metge, tot això...
2: Però vius a casa teva i et pagues tu el teu propi lloguer, el teu propi menjar i les despeses generals.
1: Això sí.
2: Doncs, en principi, estàs emancipat.
1: Això ja compta com a emancipació. Pensava que també era el wifi.
2: Bé, vull dir, jo segueixo també tenint la compta dels mòbils amb els meus pares.
1: A mi fa una por del compte del mòbil perquè penso quan es morin i jo he d'anar a Orange amb 50 anys...
0: Veus? A mi això en general, tot això és que ja ho pago jo. M'és igual, no vull ni saber-ho.
2: Escolta'm, però... Ja.
1: Canviaran el número.
0: Jo sempre pensava, quan es morin, què faig?
1: Clar.
2: El gran drama de que es morin els vostres pares és canviar el telèfon, eh?
1: No, i més coses, però això és una
2: d'elles. No, sí, és veritat. És tot un tràmit. Una dada relacionada amb això és que, vull dir, em sembla molt grossa. Només el 18,6% dels joves catalans entre 16 i 29 anys viu fora de la llar familiar. Oficialment, empadronat. És molt poc, és que no arriba al 20%.
1: A mi m'encanta veure les dades perquè em fan sortir la meva bombolla superheavy. Sí, absolutament. Però molt bèstia. Perquè ara ho penso i dic, però què diuen, saps? Però llavors, clar, entenc que si hi ha una dada és perquè és veritat.
0: Els meus amics tots viuen amb els seus pares.
2: Sí.
0: Jo perquè fa com un any que estic emancipada del tot. Però m'ho estic passant fatal, eh? En plan, m'arrepiento de todo. Però els meus amics tots, que pràcticament.
1: Hola.
0: Però clar, tenim 21 anys, sí, encara els hi queden 9 anys.
1: Clar.
2: Ostres.
0: És que encara els hi queden 9 anys.
2: És llarg això, eh?
1: Sí.
2: L'estadística fa por. Sí. Vull dir, normal que els carrers cremin.
1: Home, 100%.
0: Molt bé, ha de ser així.
2: Passem a una tercera dada, que és els pisos turístics, perquè mentre nosaltres no trobem un pis per viure i de manera assequible, hi ha qui decideix treure més rèdit d'aquests espais i en comptes de fer lloguers a llarg termini, fa lloguers de temporada, lloguers habitacionals o lloguers turístics, que serien els Airbnb, però no només, altres plataformes. A Catalunya, el 2025, hi havia més de 105.000 habitatges d'ús turístic registrats, no registrats, n'hi ha més, i només a Barcelona hi ha uns 10.000 pisos turístics amb llicència. Sense llicència, n'hi ha més.
0: Però sense llicència n'hi ha molts més. No?
2: Molts més.
0: Però en plan més de 10.000, com que ho deu duplicar.
2: No puc fer aquesta estimació jo, però sí, vull dir, n'hi ha moltíssims. L'Ajuntament sí que ha anunciat que a partir del 2028 no renovarà aquestes llicències turístiques amb l'objectiu que aquests pisos tornin a ser d'ús residencial, però això, tot i que sí que pot ser una mesura que ajudi a recuperar habitatges, no vol dir que aquests habitatges acabin entrant al mercat amb un preu assequible.
1: Clar.
2: Ni que siguin de bon tros lloguers socials, etcètera, etcètera. Evidentment, els pisos turístics no són l'única problemàtica de l'habitatge, però sí que ocupen, vull dir, en un mercat que ja està molt tensionat, fa que bona part dels pisos que es podrien dedicar a allotjar doncs, lloguers de llarg termini, famílies, persones, parelles, es dediquin als turistes que van i venen, quan hi ha espais destinats a fer això, que són hotels, hostals, etc., d'allotjaments.
1: Que fa mitja por, jo recordo quan estava buscant aquest nou pis que pensava, dic, és que no hi ha cap que em garanteixi que pugui estar aquí més d'un any. Dic, què collons car? Greu.
2: Tothom et demanava que l'estiu marxessis.
1: O sigui, me deien o per mesos o com a màxim, no sé, eren 12 mesos de contracte. I jo pensava, però això què se pot fer? Això?
2: Clar, un cop tu has fet la inversió amb els mobles, t'has fet d'allò a casa teva, t'has mudat... No.
1: En un any? No
0: però
1: tinc
0: ni wifi. 5 també és un... En plan, 5 amb la nostra edat és perfecte perquè és el que dura la universitat.
1: Però 5...
0: I un tros més. Però 5, quan en tinguis... Ara 30 no diré 30, 40, perquè 30 sí. És com que acabes de néixer, però... Quan tens una família, 5 anys.
1: És molt poc.
2: És molt poc temps. És molt poc temps. Mm. Doncs això, és una de les regulacions, de fet, que demanen el sindicat de llogateres que s'allarguin aquests...
1: Els contractes.
2: Els contractes, exactament. Bé, evidentment, o sigui, pels propietaris privats poden decidir posar el pis al mercat com el posin, però sí que si es regula tot això i no es permet que els pisos es posin a lloguer turístic, doncs com a mínim aquests espais es poden tornar a dedicar a l'ús residencial.
0: Això estaria molt bé.
1: Home, doncs sí.
2: Sí. I una última dada, un últim tema que us volia parlar, que són els desnonaments. Perquè no sé si heu anat seguint una mica les notícies, però en les últimes 2-3 setmanes hem sentit de 2 casos de suïcidi relacionats amb els desnonaments. Si estàveu moixos, perdoneu, perquè això encara és una mica més trist. I és molt fort, vull dir, 2 suïcidis relacionats amb l'habitatge en 2 setmanes. Tot i això, aquests són la punta de l'iceberg només. El 2025 es van executar 25.500 desnonaments a l'estat espanyol i a Catalunya uns 6.800. Vull dir, això és moltíssim. Si ho repartim en 12 mesos, són 568 al mes.
0: És una barbaritat.
2: És a dir, que són desenes de desnonaments al dia. Això compten desnonaments d'habitatges i també de locals, com el sabater aquell que es va matar, que el desnonaven del local on tenia la sabateria. Mm.
0: Però és una barbaritat perquè són molts al dia.
1: No, són molts.
0: I jo no ho veig, saps? Com de, anem aquí a tal. Llavors jo penso, jo no sabia que n'hi havia tants. A mi, en plan, jo quan ho vaig veure per primer cop, això em va sorprendre molt.
2: Moltíssim. sorprenem moltíssim.
0: Molt em va sorprendre, vaig al·lucinar, em pensava que era mentida.
2: I en relació amb això dels suïcidis, que ara n'hi ha dos que s'han fet notícia, perquè tenim sobre la taula la problemàtica de l'habitatge més que mai, Barcelona va activar 124 vegades el protocol de prevenció del suïcidi el 2025 entre persones que tenia per risc a perdre l'habitatge. Això no vol dir que 124 persones es suïcidessin, però sí que vol dir que es va activar el protocol de risc de suïcidi, tots aquests relacionats amb no tenir un sostre.
0: És una barbaritat. Home, i no sí. M'estranya perquè quina por no tenir casa.
1: Ja, i és un, o sigui, és un indicador com està el panorama, però
2: absolutament,
1: vamos.
2: Absolutament. Doncs això, els desnonaments i els intents de suïcidi o els pensaments són només la punta de l'iceberg, però tant això com les dades que ara us explicava evidencien la gravetat d'aquesta crisi. Els motius que la provoquen, ara n'enumeraven alguns, són molts, amb més demanda que oferta, pisos buits que no són al mercat, un parc d'habitatge públic que, com dèiem, no arriba al 2%, salaris congelats, un turisme i una gentrificació que no paren de créixer, i veient les dades que hem comentat, crec que és ben entendible que els carrers siguin plens i que hi hagi manifestacions i que es parli d'anar cap a una vaga general.
0: I n'hi ha alguna de... Ara que... O sigui... ahir va haver-hi una manifestació, ara sí. N'hi ha alguna més.
2: Ara convocaran, en principi, o sigui, la manifestació d'ahir es deia cap a la vaga general, ara convocaran la vaga general, en principi, si no canvien les coses. Deien que serà de cara al novembre, de moment encara no hem sentit, suposo que abans de les eleccions, encara no hem sentit la data concreta.
0: Molt bé.
2: Això mateix.
1: Que fort. Sí, penso, però... I com s'organitza una vaga general?
2: Pues, doncs és una feinada.
1: Però qui organitza?
2: Doncs els sindicats, els diversos... Tenim sindicats especialitzats i sindicats generals. Tots els sindicats parlen i tothom que vol doncs es posa a convocar i a treballar per aquesta aturada general, i representa que la idea és que s'aturi el país perquè la població sacsegi una mica. Vull dir, si ho pares tot, tot, tot, si només quan paren els trens hi ha un desastre, quan paren els escombriaires hi ha un desastre, quan paren els metges, si mare de Déu, el desastre, si para tot de cop... La tensió sí, és ben forta.
0: És bastant salvatge.
1: Escolta, Laura, moltes gràcies per passar per Loft un dia més a portar-nos l'actualitat.
2: Gràcies,
0: ara que estem molt informades.
1: Ara que estem hiperinformades, posem una mica de musiqueta per despedir la Laura.
0: Ai, sí, va, som-hi, que de seguida passa per aquí la Clerc.
1: Toma'n ja!

0: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 minutos, més a prop que mai.
1: Si a ICAT els hem acompanyat des de l'inici, també ho hem de fer en el seu comiat.
2: Arriba l'adeu d'Oques Grasses.
3: L'última oportunitat per cantar en directe els himnes que han marcat la dècada.
2: Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
4: Si no ets una de les 40.000 persones que té entrada per l'últim concert de la història d'Oques Grasses, posa la ràdio.
2: Dissabte, 10 d'octubre, a les 8 del vespre, l'últim concert d'Oques Grasses en directe a ICAT. La meva
1: mentida. ICAT, més de 20 anys amb l'escena musical catalana.
4: El concert
5: de la teva vida. Això és el Loft. Amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. ICAT.
6: 3 minuts per un quart de 5 de la tarda i seguim al Love Dicat. Som la Gala Castelltort
7: i l'Alberto Gadel.
6: I una convidada que ens fa moltíssima, moltíssima il·lusió. Ha vingut al Love, la Claire!
8: Hola! Bona tarda.
7: Avui és dimarts, sobre, i t'hem posat aquesta cançó de
8: fons. Avui és dimarts, és veritat?
6: Sí, per dimarts.
8: Moltes gràcies.
6: Has vist, ha estat gàngster avui?
8: No gaire, he perdut els Invisalign i ja està.
7: Avui està tothom molt poc gàngster, he de dir. Està sent un dia difícil.
8: Bueno, la gent és bastant gàngster. Ahir a les vagues i tal.
7: Ah, bueno, és
8: bastant gàngster per la seva part.
7: Això és bastant gàngster. I les pluges, què tal? T'estan afectant?
8: És que vaig estar a Màlaga just al cap de setmana, llavors no em vaig entrar. Estava com tot inundat i jo estava a Màlaga i després ahir pues, plovia. I ja està.
6: I ja està.
7: Molt bé.
6: I un dia més.
8: No vaig poder agafar el bici i ja està.
7: Tot apuesto, doncs.
6: Escolta, ets la persona amb més hobbies de la història de la humanitat, o almenys això és el que es veu, perquè no pots parar de fer TikToks ensenyant els teus hobbies. D'on surten les idees pels hobbies? Comencem per entendre una mica tot això.
8: És que la veritat no ho sé. O sigui, és tot bastant espontani sempre. O em compro, veig coses, me les compro per Amazon i m'arriben i llavors ho faig. I ja està, saps? Ara m'he comprat una cama elàstica.
6: Què?
8: Sí, m'ha arribat just avui, demà la monto. O sigui, no tinc ni sofà ni res a casa, però tindré una cama elàstica. Llavors però, podré saltar.
6: O sigui, tu recently mudada que estàs i el primer que compres, el primer moble és...
8: Li vaig dir al meu nòvio, ja no compro res més perquè tenim molts trastos i es dorm. I de sobte em diu, o sigui, em veu com replanant les dades d'Amazon i em diu, què fas? I jo, res, no fas res. I em vaig comprar la cama elàstica.
7: Però ja t'hi què?
8: O sigui, és tipo la típica rodona així petiteta, saps?
6: Vale. Anava a dir, potser
7: no podràs fer una pirueta mortal.
8: Bueno, com cap al llit.
7: Ah,
8: hòstia,
7: no,
8: tinc moltes ganes.
6: Però tia, tu ets com divertida a l'hora de fer coses perquè és com el libre albedrío fet persona. Llavors, per què no et fas un llit de cama elàstica? Això ho tenien a Jesse o alguna sèrie.
8: Com, no ho entenc.
6: Tipo que una cama elàstica que sigui quadrada i gran i que sigui el teu llit i dormis allà a sobre.
8: Però voto quan dormo.
6: No, quan, no és molt quan vulguis, no? Ah, bueno, no ho sé. Algú
8: de moment em quedo amb la petita, si et sembla bé.
6: I tu alguna vegada has ensenyat als teus pares i també ensenyes que tenen aquestes coses que de cop i volta pues, volen fer alguna cosa random.
8: Sí.
6: O sigui, ve de família, eh?
8: Sí. O sigui, la meva mare és com que li fa molta il·lusió tot, també. Llavors, pues, això, es van comprar com un cotxe superantic, blau i taronja, supermono, un plan petit dels típics antics. I el meu padrastre ara està tocant la bateria, la meva mare pinta, és com...
7: Ah, pinta, però ha pintat sempre o és el seu nou brote?
8: O sigui, no, ara fa temps ja que pinta, però fa quadrets, no sé, li van donant coses d'aquestes.
6: Escolta, i el claqué, com t'està anant?
8: Bueno, ara l'he pausat una mica. No puc estar tot més, no puc. Llavors, de fet, ho tinc perquè amb la mudança he perdut una mica les sabates, però no passa res, es puc tornar a comprar. Eren les pitjors sabates de claqué, crec que existeixen.
7: Però t'agradava de veritat?
8: O sigui, em feia gràcia. O sigui, no era la meva passió, no crec que em dediqui a claqué, però no sé, és divertit, saps, de sobte.
6: I els veïns?
8: A veure, ara he marxat d'aquell edifici, llavors ja no sé.
6: I ara el nou, tu com quan fas una festa d'aniversari, en plan... Hola, mira, demà serà el meu aniversari i potser fem una mica de soroll. Faré claqué aquesta tarda, et sembla bé?
8: Ja, jo no aviso ja si em diuen algú. Doncs, a veure, em vaig ficar una taula de madera i tipo una alfombra, com que, saps?
6: Vale, que amortigués una mica el
8: jo
6: cop.
8: Jo crec que amortiguava.
6: Però jo vull saber quantes hores realment li vas dedicar al claqué.
8: No moltes. O sigui, una mica. Vale. No sé com comptar-ho, però no creieu que estava loca, tampoc.
6: Per fer una mica de show i ja està.
8: Sí, em semblava divertit. Els primers dies sempre em dona molt més que quan ja passa un temps.
6: Vale.
8: Sí.
6: De fet, un dels hobbies que a mi em va cridar més l'atenció i que volia seguir, però s'ha acabat, és quan vas plantar pastanagues.
8: Ah, ja. va ser un
7: pots
8: vídeo
7: fer
8: només.
7: Coses, ja,
8: no, això, o sigui, no els vaig regar ni un dia.
6: Ah, vale. Clar, jo pensava, clar, les pastanagues tindran el seu procés, ensenyaràs com al final de la pastanaga,
8: És que no. Se'm va fer bola, perquè era estiu, i vaig fer el primer vídeo i vaig veure com que sortien a l'octubre o novembre, i dic, ostres, jo no estaré tant de temps regant-les. Llavors no els vaig regar. Hosti. No sé, no han sortit.
6: Han quedat abandonades a l'altre pis, veig.
8: Sí, he deixat allí.
6: El test?
8: Sí.
6: Hola.
7: Molt bé, potser algú s'anima.
8: A mi els següents les cuiden.
7: Clar, i les rega, tot i que potser ja no es puguin ni salvar, però bueno, està bé també.
8: No, és que aquell hobby era massa constant, no vaig poder.
6: Massa estona, eh?
8: Sí, no puc.
7: En tens algun de preferit?
8: O sigui, ara he tornat a ballar, que això, pues...
7: Ah, però això era hobby real.
8: Sí, això és hobby real.
7: Genuïnament.
8: Sí, però ho havia deixat, llavors ara he tornat. Que això bé. I quina era la pregunta?
7: Que si en tenies algun de preferit.
8: Ah, això, ballar, jo crec.
6: De fet, ara vas fer una coreografia de l'Ocho Belial, que també va...
8: Sí, bueno, això va ser super aleatori, però sí.
6: Vale, aquesta...
8: Però tampoc he tingut tants hobbies, no, en veritat.
6: Tia,
7: jo que te l'has fet un vídeo teu, penso.
6: No, tu, juro que n'has tingut un montón. Has fet de DJ, has fet el yo-yo, lo del claquet... N'has tingut un montón, tia.
8: És que a mi se m'obliden, però a mi jo sí que he fet alguns.
6: El yo-yo, per exemple, abandonat, també.
8: És que era molt difícil, eh? És que, sí que és com que jo veig el vídeo d'allà al final del hobby i dic, buah, jo vull fer això. Llavors m'ho compro, començo i dic, això és molta feina.
7: Però fas bé perquè no et compres la cosa més cara per fer el hobby. Jo sóc la típica pringada que agafaria les sabates de claquer de 500 euros.
8: Perquè així prendrà més ràpid,
7: plan,
8: no?
7: Seré la millor.
8: Clar, clar. És una inversió.
7: És una inversió a futur.
8: Sí, no, jo he après que no.
7: Allà
8: no.
7: A la força ho has après.
8: Sí, tinc una trompeta, també.
7: Ah,
8: però
7: sí?
8: També és la més barata. O sigui,
6: però veus?
8: Ja, però és que això sí que va ser només com un dia, perquè clar, feia tan soroll que dic, no puc practicar a casa. Molts és per l'espai en el que estic, que no m'han deixat créixer.
7: No has pogut ja fluir la teva creativitat.
8: No he pogut.
6: Bueno, clar, és que has de tocar la trompeta al balcó, te tiraran una pedra.
8: Feia molt soroll la trompeta, eh? Jo no sabia que... O sigui, perquè has de bufar molt fort perquè surti.
7: I et dic, sonava?
8: Sonava molt malament i molt fort. I dic, buah, és que m'odiaran, no puc. Llavors vaig passar el claqué.
7: Hi ha una bateria que no sona.
8: Ja, aquesta la té el meu padrastre. Que és amb cascos.
6: Donde va brilla, literal, eh? O sigui, fins que va, deus d'estar els veïns així. Otro hobby más, tío. Esta setmana que toca.
8: Sí, sí.
6: Les sevillanes de cop i volta. A veure, un hobby que sí que et va funcionar moltíssim és quan vas començar a la teva faceta viral de rapera.
8: Ah.
6: Veus? És que, tia, tens si rasques,
8: no era,
6: trobes.
8: A veure, la rapera no era hobby, era més...
6: Professió. Pues,
8: un tipus de vídeo. No, què? Era un tipus de vídeo, no? O sigui, no em m'anava a dedicar.
6: Però s'han acabat les cançons, llavors.
8: Sí, és que...
7: Molt bé,
8: no s'han donat gaire bé.
7: Has tancat aquesta fase i també està bé.
8: Sí, no cal tenir tants frentes abiertos.
7: No, a veure, no se't dona bé, però se't van fer més virals que la meitat de persones que intenten fer música de veritat.
8: Ja, això és veritat. Això... Sí, però no tenia com futur. Era com de TikTok, no podia sortir d'allí.
6: A la velada jo pensava que entraries amb la teva cançó, però potser era massa previsible.
8: O sigui, quina? La Marta és gangster?
6: Sí.
8: Ja, és que no m'agrada tant.
6: Ah, vale.
8: O sigui...
6: I per què la mètrica?
8: Perquè, no sé, m'agrada molt la mètrica. I tampoc havia sortit molta gent amb dones, com
7: bé.
8: La sortida, crec. O sigui, crec que alguna mexicana o algun any, però en general no. I m'encanta Toto y Loca.
6: I li vas escriure en plan, ei, tia, vols fer això? I t'ho va dir sí.
8: Sí, sí, ah, sí, vale. Sí, superbé, en plan, majíssima. Llavors, superguai.
6: Allà a la velada, però també et van veure parlar amb la Batlial, això.
8: Ai, sí.
6: Què tal l'experiència?
7: Pues ho fem les amigues.
8: Bé, a veure, al meu cap sí, però ella no sé. O sigui, a mi em va venir, crec que la seva representant o algú així, em va dir, ai, que la Batlial et vol conèixer, però com super així, saps?
6: Què?
8: Què?
7: Tia, però et ve la representant a dir-te això.
8: No, jo vaig dir que a part estava amb ma mare, el Marcelo, estava com amb la meva família, em van dir això, dic, ai, jo també la vull conèixer. I vaig anar supernerviosa. I estava just parlant amb la Belén Esteban, i res, supermona, això, el que va veure. O sigui, va ser només allò,
6: vale.
8: No va haver més interacció, per desgràcia.
6: Ens va fer molta il·lusió sentir-vos parlant català entre vosaltres. Vaig pensar, mito.
8: Ella és que em va parlar com directament en català, vaig dir, ai, sap que sóc catalana.
7: Home, doncs et coneix molt, llavors.
8: Som molt amigues.
7: Últimament estàs fent bastantes coses en català a xarxes.
8: Sí, avui estic fent un blog, després gravem una part. Estic fent un blog en català.
7: Com és que ho estàs fent? O sigui, a mi em sembla perfecte, però vull dir com és.
8: Perquè és que crec que ja, o sigui, és com que tinc dues personalitats en castellà i en català, en general a la vida. Tipo, el meu nòvio parlo en castellà, però amb la meva família, els meus amics, amb tothom parlo en català. Amb la meva àvia. Llavors, no sé, dic, és que m'encanta el català, ara estic escoltant un munt d'al·lèrgiques al polen. Estic com molt full cultura catalana, llavors dic que pues, faig vídeos en català.
6: Tia, i al·lèrgiques, que fort.
7: Quina
6: com
7: gràcia. Has escoltat la cançó nova?
8: No, No, no, és que m'estic ficant al dia. És que les vaig descobrir la setmana passada.
7: Ah,
8: vale. Clar, clar.
6: Com les vas descobrir?
8: Perquè la meva cosina ens va ficar al cotxe amb la... Ai, mira, m'encanta aquesta cançó. I vaig dir... M'encanta, és que em va encantar la de Bombolles, però obsessionada, eh? O sea, de que vaig a passejar tot el rato un bucle. Sí, l'acaben de ficar ara.
7: Ah, vale.
6: I l'estava gaudint, que flipa.
8: L'han ficat i dic,
7: què? Està flipant.
8: No, o sigui, estic obsessionada.
6: Algun altre artista catalana que t'agradi?
8: Sí, començant.
6: Ah, vale.
8: Porto una setmana, t'he dit, llavors. Jo soc molt de cremar artistes, eh? Cremo, cremo i després...
7: I després no els pots escoltar mai més.
8: Bueno, tampoc els odio.
7: Bueno, ja, però vull dir...
8: Sí, canvio molt. Això.
6: Ara mateix estàs visquent a Barcelona, oi?
8: Sí, sempre he viscut a Barcelona. Vale. O sea, sempre, des que em vaig mudar per la uni.
6: Tia, i no te passa que... Perquè tu ets de Tarragona, però clar, de cop i volta vens a Barcelona a viure per la uni i tal, et passa tot allò de les xarxes, no et veus com gairebé obligada a Madrid a anar a Madrid? És que tothom ens ho diu.
8: És que, o sigui, pensava que sí, em vaig mudar com 2 mesos o 3. Vaig ser la persona més infeliç del món. Wow. O sigui, no per Madrid, eh? O sigui, també no estava en la millor situació en general. Em vaig sentir com molt sola allí i tot. I no sé, és molt gran Madrid. O sigui, Barcelona és gran, però Madrid és molt, molt
7: gran.
8: Però
7: diuen que a Madrid la gent com que acull més.
8: És veritat que diuen això. Però és que jo els meus amics els tinc aquí, llavors yeah. Tampoc...
6: Clar.
8: És que a mi m'encanta Barcelona, però m'encanta.
7: Però vius aquí o estàs tot el dia anant allà?
8: No, què va, no vaig mai.
6: No.
7: En sèrio?
8: No, no, jo, o sigui, jo intento tot fer-ho des de casa. Jo és que, no, és que a mi m'agrada molt estar a casa, no... Jo vull estar a casa meva.
6: Tia, i no ha canviat però almenys la perspectiva de la ciutat? Perquè, clar, entenc que vens aquí. Encara feies vídeos, però tampoc era el tant el boom que havies tingut. I ara de cop i volta, amb el bombazo que vas fotre, veure la teva cara per tota la cita literal amb el teu nesti sota el braç. De cop i volta, que et pari la gent per Barcelona. No
8: hi ha molts
6: guiris,
8: a Barcelona.
7: Ja, és veritat.
8: Em paren més a Madrid, crec, eh? O sigui, és que vaig pel carrer i parlen anglès, llavors. Tampoc
6: vale.
8: És trist, però no...
7: Has dit que t'agrada molt estar a casa teva. Odies anar als esdeveniments? Jo ho odiaria.
8: O sigui, no ho odio, però si puc no anar, no vaig.
6: Oh.
8: Però no per res, eh? O sigui, és perquè... No sé, és que m'agrada molt estar amb la meva gent i a casa. És que soc molt tranquil·la. Abans era més loca, ara estic més tranquil·la.
7: És que és veritat que expliques moltes coses, però no tantes de la teva vida. En plan, ets com prou hermètica.
8: Sí, jo crec que... sí que soc com soc, però crec que la gent realment tampoc sap tant de mi.
7: Això està
8: no?
7: Molt bé.
8: O sigui, que no ho he fet...
7: No ho has fet expressament.
8: No ho he fet expressament, però no sé.
7: Està bé així, també.
8: Sí, sí. Crec que la gent no importa tant la meva vida personal.
6: Clar, és més com el que fas, realment.
8: Sí, sí. Perquè tampoc mai he ficat cap hype amb la meva parella Clar. O el que sigui, llavors és com... Ah, té nòvio. Vale.
6: Vale.
8: Sí,
7: a veure, però s'han obsessionat bastant amb la vostra relació.
8: No, sí, els agrada, però no és com aquest...
7: Ja, ja, ja.
6: Lo de premsa rosa típica de que no ho ha estat fent indirectes 3 mesos.
8: Clar, no, és que tampoc... No sé, com fer això.
6: I des de Barcelona, però amb tot el panorama tipus de tiktokers i tal, tu també t'és completament igual, no entenc?
8: Tipo?
6: No? Tipo per fer-te, per fer amics i tal.
8: O sigui, em porto bé amb molta gent, però... No sé. O sigui, jo crec que ells també, encara que es portin amb aquesta gent, eren els seus amics de fora de xarxes.
6: Vale.
8: No sé, sí, em porto bé. No... Però és que no. jo tinc com 7 amics i
7: ha
8: mort, saps? Sí, sí, vale. Sí. Llavors, ja està.
6: Que guai. Escolta, últimament hem vist molt hobby de muntanya. És que m'encanta perquè vas fluctuant moltíssim. En plan, de cop i volta ets una persona que surt un piló de festa, no sé què.
8: Sí, sí, sí.
6: Estàs flow muntanya...
8: No, ara estic intentant tornar a la festa, eh?
6: Ah, va.
7: Sí. No, sí. Em proposo activament sortir de
8: festa. No, us ho juro, eh? Aquest cap de setmana dic, surto sí o sí. El que no pot ser això.
6: Vale.
8: Estic
6: vale.
8: Massa sana.
6: On surts, però, normalment, tu?
8: És que no ho sé. Barcelona està una mica malament, per sortir.
7: I sobretot els caps de setmana.
8: Yeah. Després us dic on vaig.
6: Ah, vale, perfecte. Si te diguéssim, però, perquè ara en tot aquest context de muntanyista, tal, amb els teus outfits d'esport, d'anar a la travessa VIP, hi aniries?
8: Sí. Bueno, és molt dur.
6: N'has vist alguna?
8: No.
6: Doncs te la recomano, com
8: sí?
6: A veure si...
7: És duríssim.
8: Sí, és duríssim.
7: És que no sé per què estaves intentant escanejar.
6: Perquè vull...
7: Jo crec que és duríssim. Jo no aguantaria ni 10
8: però
7: minuts.
8: Però què és?
6: Tia, doncs tipo... fas en kayak, després et fan escalar una muntanya...
8: Ah, oh, no, no, no, no, jo no. Sí, a Perill no. Jo, por el valle.
6: Ah, vale.
8: No, no, a mi que no em facin precipicis, no, no, no. Si a casa meva només al sortir l'ascensor hi ha un balconet que dona al pati interior, hòstia, quin vèrtic, no puc.
7: Tens vèrtic.
8: Molt vèrtic, molt vèrtic, no puc anar, llavors no.
6: Si haguessis d'anar-hi, però, aniries amb el teu nòvio o amb algun altre famós?
8: No, amb el meu nòvio. Ah, t'imagines? Ja. No, amb un altre famós, sí. Altre, sí.
6: Però, tia, el teu nòvio te portaria així, tiqui-tiqui.
8: Per això.
6: Ah, sí. Vale, clar.
7: Sí, sí, sembla bé.
8: Sí, sí, em sembla molt perfecte. No, i lo de la muntanya va ser perquè la seva família és molt... muntanyera.
6: Oh. I ja està.
8: I, doncs toca.
6: Som-hi.
7: Un hobby més que ens en portem a la llista.
6: Ell també té molt hobby, eh? L'altre dia et vaig veure sortir disparada amb un boomerang.
8: Uf, no, no, no. És que fa coses tan perilloses. No, és que jo pateixo molt per ell, perquè, bueno, jo és que soc molt patidora. I ell fa unes coses que digues que caurà, es farà mal.
6: Es farà mal.
8: Sí, no vull que es faci mal.
6: Tu tens algun hobby però que s'estigui resistint, alguna cosa que sàpigues que vols provar? De cop i volta, barranquisme.
8: No.
6: Que et fa por, ja ho sé.
8: Altures, jo és que al terra estic molt
6: vale.
8: Bé.
6: Twister.
8: Algun hobby? És que és això.
7: Twister.
6: El Twister, tia, el joc.
8: Ah, és divertit. És divertit. A veure, el llit elàstic aquest que m'he comprat estarà divertit.
7: I el muntaràs demà? T'ha arribat avui el muntaràs demà? Com t'esperes? Jo no podria esperar-me.
8: Ja, perquè és que no tenia temps, perquè havia de venir aquí ja. I tal, llavors no. Però, o sigui, el muntaré aquesta tarda. Però demà ja ho pujaré.
7: Doncs ganes de veure el vídeo demà.
6: I el tema carrera i tota la pesca també és un hobby?
8: O sigui, a veure, és un hobby perquè ja tinc una altra carrera, llavors és com per amor a l'art.
6: Però, o sigui, tens... Estàs
8: tinc
6: estudiant
8: ADE.
6: Física. Ah, tens ADE, vale.
8: Sí.
6: I ara estàs estudiant física.
8: Sí, o sigui, ara m'he tornat a matricular física, perquè l'any passat no vaig fer res, ni l'altre. I llavors...
7: Vale. Que valenta, jo no ho entenc d'on treus el temps.
8: És que sento que si no em quedo tonta, eh? No, temps tinc, eh?
7: Ah, vale.
8: Sí, sí. No es fa tant.
7: Vale.
8: Llavors millor estimular una mica el cervell.
6: Però llavors, tipus, si no fossis creadora de contingut, t'agradaria ser astronauta?
8: Astronauta no, perquè quin vèrtic.
6: Ai, hòstia, tia, Carles.
7: Uau, et limita molt el vèrtic, ja. Realment.
8: És que jo no tenia tant vèrtic, però és que últimament vaig al Tibidabo i em tremolaven les cames. No, l'ascensor del Tibidabo, no, que és com tot de vidre.
7: Sí,
8: no, no,
6: hòstia,
8: terrible, terrible. No, és que estic suant ja. No puc últimament, no sé què em passa amb el vèrtic. Llavors, astronauta...
6: No.
8: Se'm complica. A veure, que potser ara està tan a dalt, és com que contrarresta.
7: No. Jo crec que no fa ni puta gràcia veure la Terra tan tia. Petita. A mi em faria molta por.
6: Però potser dissocies no. I arriba un punt que la veus i dius...
8: Ja, és com a la velada, que veia com poca gent, realment.
6: Clar.
8: Saps?
6: Així.
8: Perquè els veies de lluny, llavors era com tres persones.
6: I ho has vist tant que penses... I know her. Saps?
7: És veritat, he vist clar, ja fotos estat aquí. Que sento que no m'està ni sorprenent.
8: Sí, no crec que ens passés això, però... O sigui, molaria ser astronauta, però és que són tan difícils, no soc tan llesta. Són molt difícils les proves, eh?
6: I llavors, per què fa, o sigui, què vols ser en física?
8: No, home, hi ha moltes coses.
6: Jo no sé, perdó, és que jo en física no sé.
8: O sigui, m'agrada més, tipo, o sigui, sí que m'agraden coses del cel, tipo l'astronomia, però, no sé, investigació o... Ara estic molt ficada amb el canvi climàtic, llavors...
7: En sèrio?
8: És que a tercer i a quart, com dubtativa, tenim coses de meteorologia.
6: Ah, que guai.
8: Llavors estudies així els núvols. I això m'agrada. I com està el canvi climàtic una mica tal, doncs a veure si trobo la solució i us salvo
7: bé.
8: A tots.
6: Ara.
7: Que bé, seria fantàstic.
8: Està bé, no? És bon hobby aquest.
7: Però et vols dedicar això o vols seguir com a creació de contingut
8: a veure, sempre és més? Que tampoc crec que em doni per sempre.
7: No, però sí que et podries posar després en comunicació, saps?
8: És que no sé si m'agrada tant estar exposada, com per fer-ho per sempre.
7: Ja. Yeah.
6: Wow.
8: Jo millor vull comprar-me allà una casa, tipus una muntanya sola i un hort i ja està.
7: Per llavors... tant, tu fer un format de tele, el teu pitjor malson.
8: Bueno, o sigui, fins als 30, encara. Saps? Algo així, m'exploto ara, tal, i després ja em faig un hort.
7: Molt bé.
6: O sigui, lo de creadora de continguda. Lo de creadora de contingut és una etapa 100%.
8: Jo crec que sí,
6: vale.
8: Sí. S'ha d'aprofitar i després ja veurem. O sigui, m'agrada molt, a mi fent contingut m'encanta. Però no sé si a mi jo al cap de 10 anys se'm fa repetitiu.
7: Clar.
8: No, és que no sé.
7: Bueno, és que s'ha de fer repetitiu per pebrots, per això la gent fa tantes marques i coses.
6: Clar.
8: Ja.
7: Tu faries alguna marca d'algú?
8: Ho vaig pensar, però és que també depèn molt a que segueixi a xarxes i com a vegades dic, vull deixar les xarxes, doncs dic, si tinc una marca que depèn de les xarxes, m'entens?
6: Clar, però bueno, si un cop ja tira. Però i has pensat algun cop de, buah, lo deixo?
8: Sí. No, mai... O sigui, perquè és molt... O sigui, tampoc puc deixar-ho d'un dia per l'altre, o sigui, és la meva feina.
7: Yeah.
8: Però sí que ho he pensat. He estat agobiada alguna època.
6: Però per què? Per falta d'idees? Per
8: no,
6: desmotivació en general?
8: Molt odi a xarxa. O sigui, no tant cap a mi, que també, però en general. Saps? O sigui, com que veus una part del món que si no tens xarxes no la veus.
6: Clar.
8: És que prefereixo no veure-la.
7: Tot i així, passes moltes hores al mòbil?
8: Depèn de l'època. O sigui, ara que començarem la carrera i tot, doncs
7: clar,
8: suposo
7: menys.
8: Que menys. Però quan temps tens lliure, sí, i és que és molt dolent pel cap.
6: I com ho gestiones el tema hate?
8: Pues bueno, a vegades ploro i a vegades em dona igual.
7: Sí. És que depèn de com estigui.
8: Sí, sí, és depèn de com em pilli el dia.
6: Joder, i et compares, però?
8: No, comparar-me no. És més, o sigui, jo tinc molta ratllada mental amb si sóc bona persona i tot el dia, que si sóc bona persona amb tot el que faig, tot el dia. Llavors, de sobte, un comentari vengo a recordarte que eres una basura de persona. Ai, bueno, doncs merci. Oh, gràcies, rei. Ai, m'ha anat genial.
7: Gràcies per destrossar-me de tarda.
8: Sí, llavors hi ha dies que potser dius, ai, psicòleg.
7: Però tampoc ensenyes res com perquè algú pugui considerar que ets mala persona.
8: Ja. Bueno, però potser m'he ficat amb algun tipus de persona de xarxes que té molt fandom... d'homes...
7: Ah, bueno,
8: llavors, a lo millor això m'ha portat... Abans d'això, no tenia gens de hate, jo. Ha sigut...
7: I has notat alguna diferència del tipus de comentaris que reps amb la caiguda de les influencers?
8: A veure, hi ha el típic sempre d'infojobs, no sé què.
7: Ja.
8: Yeah. Però em dona igual.
7: Alguns va dir que havia anat fins i tot millor perquè la gent comentava més ni que fos mierda.
8: A veure, jo és que això de que tota la publicitat és bona, jo prefereixo que no.
7: No, absolutament.
8: Jo prefereixo que m'estimin, la veritat. Jo, comentaris de hate no m'encanten. O sea, fiquen molt al de jornada completa, infojobs, però bueno, és veritat, tampoc.
7: Perquè tu has tingut, a part de ser creadora de contingut, entenc que abans treballaves d'alguna altra cosa.
8: Sí.
7: És que hi ha molta diferència i es nota molt quan algú realment ha tingut una altra feina i quan algú no.
8: Sí, o sea, que no m'agradava, la veritat.
7: Bueno,
8: o
7: sigui, clar, ja. Però igualment és com que t'ha baixat.
8: Un munt de coses. Feia de cambrera. Després vaig treballar a TikTok de moderadora de contenidos.
7: Ara, i què havies de fer?
8: Borrar els vídeos de la gent.
7: Ah,
8: tipo,
7: sí?
8: Sí, és que un dia, jo que sé, em sortia un vídeo de la Jennifer López fent no sé què, si se li veia més d'un terç de teta, li havia de borrar el vídeo, cosa així. Havia de medir tetes tot el dia.
7: Ah, tenies tot de normes. Ah, llavors tu ja saps perfectament que ensenyar que no.
8: És que crec que ara ho han canviat, eh.
6: Ara és dia.
8: Jo crec que és dia, sí. No? Sí.
6: Home, és que ara t'ha parlat molts vídeos. I tu allà m'has donat-li la teta a veure si us sortia molt bé.
8: Sí, jo un terç de teta, vale, no. Dos terços, fatal. Sí, vale. A no ser que estiguin a la piscina, llavors podien.
7: Ah, vale.
8: Bueno, hi havia moltes normes.
6: Llavors això... a tu te'n borren gaires?
8: No els agraden les meves tetes, eh? A TikTok.
7: Ah, no?
8: Però zero, eh? Perquè jo no
7: ensenyo... S'intueixen i ja... Falta de respeto.
8: T'ho juro, però res és res, eh? O s'entenen que jo mai tampoc... Perquè a l'estiu tinc calor i pues tinc pit. Borren tot. O sigui, no m'ho borren, com que me lo banean.
6: Sí,
8: full.
7: I llavors has de com apretar, reclamar.
8: Sí, no em fan cas.
7: La pela.
8: No, odien els pits.
6: I tu, bueno, pues un vídeo clar que menys, tio.
8: Sí, no, m'he de fer amb suadera a l'agost, perquè si no, no.
6: T'esborren.
8: Sí.
6: Llavors, cambrera, revisadora de vídeos.
8: Sí, a una consultoria, perquè eren com les pràctiques de la carrera. Després em vaig quedar un any, crec. Professora de dansa de nenes. I no sé si em deixo alguna però...
6: Toma, ja, però moltes
7: alguna
6: coses.
7: Alguna et va agradar sí. D'aquestes feines?
8: Sí, a mi professora de dansa m'encanta. Uah, és que m'encanten els nens. O sigui, per tenir-los de professora de fills, no. Però de professora m'encanten.
7: Ja, és que un rato són monos.
8: Són tan divertits.
7: Ara, tot el rato.
8: Uf, per sempre. Però són molt divertits.
6: Ara que ha recuperat el ball, tornaràs a ser profe de dansa?
8: No, però és com que ho trobo a faltar.
6: Vale.
8: Trobo a faltar, sí.
6: Escolta, Clara, moltes gràcies per passar pel Loft. Estem supercontents que hagis passat. Teníem moltes ganes de conèixer.
8: Ja, m'ho passat molt bé. Se m'ha passat superràpid.
6: Ja, és que se passava superràpid sempre.
7: Torna quan vulguis.
6: Literal, estàs convidada a tornar quan vulguis.
8: Pues tornaré.
6: Que vagi molt bé tot el tema mudança, tota la peça.
8: Gràcies.
6: I ara et despedim. T'anàvem a despedir a l'Eixi Casalponet, però posem Guitarrica de la Fuente.
8: Vale, sembla correcte.
6: Som-hi, doncs. Gràcies.

0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a ICAT. Amb Miqui Puig. Això és el Love.
3: Si és així, deixem-ho aquí i no em trenquis el cor.
1: De 3 a 5 de la tarda...
3: Et puc prendre la paraula, que hi serà si em fas falta, perquè vull el teu amor.
1: Amb Alberto Gadel i Gala Castelltort. En directe a ICAT.
4: Heavy.
5: Hola, hola, hola, hola. Soc la Maite i tinc al meu costat a la Figueroa.
4: Com estàs, Maite?
5: Tia, doncs estic més animada de com hem començat, trobo, eh? Estic contenta, estic chill, saps? La vida, tal, no sé què, la vida, la vida. I tu?
4: Bé, estic bé, estic contenta.
5: Bé.
4: No, bé, no.
5: Estic bé.
4: Estic bé!
5: Maite, que cute, tio, que cute.
4: Albert, no, t'he dit bebé.
5: Joder, matxa, tio. M'ha tallat les ales.
4: Va, família, recta final del programa. Ja sabeu què vol dir això. La Mariona Córdoba, persona que avui no ha passat per aquí, també coneguda com policia de la diversió, ens deixa anar a les manilles. M'està fent la botifarra amb el dit quan no li he dit re. No li he dit re. Tu sabràs. Ens treu les manilles i ens deixa gaudir d'una petita estona d'esbarjo. Alberto.
5: Mira, sembla un patito.
4: Vale, i què fem amb aquesta estona d'esbarjo avui?
5: Passar-la rico! Avui hem
4: Albert,
5: obert els
4: Albert,
5: diaris
4: Albert,
5: de l'última setmana.
4: No estàs pensant abans de parlar.
5: No. I hem fet una petita recopilació dels titulars més surrealistes que ens hem trobat per comentar-los aquí amb vosaltres, així que prepareu-vos. Si vosaltres trobeu titulars dignes de ser comentades al Love, 667-07-61-16, 667-07-61-16, ja ho sabeu.
4: Quin?
5: 667-07-61-16. Les saps o no les saps?
4: No ho sé, jo sí. A veure si les saben els nostres oients i si ens han enviat algun missatge.
5: Sí,
4: ens ha respost la Lofty 54.
5: I què ens ha dit?
4: El que ens ha dit abans, jo li he enviat una foto i un sticker.
5: Us estimo, xotxos.
4: Ens ha dit, ai, os amo i molts emojis.
5: Te ame. Vinga, va, anem a llegir la primera notícia. Te la llegeixo i tu la comentes.
4: Joder, macho.
5: Absolt un turista britànic que va entrar a casa d'una desconeguda a Màlaga per anar al lavabo i va embrutar-li tota la casa.
4: Què? Què?
5: Caca. Però era de caca?
4: Home, anar al lavabo i embrutar-li tota la casa serà de caca, o no?
5: Que asco.
4: Tu és la típica cosa que podries fer, perdona que et digui, no diguis que asco, tio.
5: Però jo normalment me cago dintre els pantalons, almenys.
4: Ah, sí, sí que et fas. No t'agafes la caca amb la mà i la passes per la paret. Bueno, el col·lega passejava per Màlaga a les 3 de la matinada i va tenir una forta necessitat fisiològica. Una veïna tenia la porta oberta i després d'intercanviar unes paraules que ella no va entendre, el senyor va interpretar que li havia donat permís per entrar. I atenció, perquè el senyor no només es va colar a la casa, sinó que no va arribar a temps al lavabo, és a dir, es va cagar a sobre, i llavors va decidir dutxar-se, agafar roba neta de la propietària i marxar. La dona, evidentment, el va denunciar.
5: Tia, però la tia estava desperta. I el va veure.
4: Sí.
5: I li deia, pots marxar? I el tio, oh, I love this sweet t-shirt. Do you have another in another color? Do you have talles, please? This is nothing for me. I la tia en plan, que t'he dit que marxis. I el tio, I love this mug. Can I borrow you this mug for my coffee this morning? No.
4: I ella... No, no. I ell, que yes! Oh my God, thank you so much!
5: I què fas? Truques a la poli?
4: Doncs no sé, ell el va denunciar i el jurat popular l'absol perquè han interpretat que era un error de comunicació. A sobre.
5: Pues ha passat tal qual el que hem dit. No és broma. Ell havia anat...
4: La Mac for the morning, també.
5: La Mac, todo. Ella estava flipping into leaping i la tia pues, va dir-li hello. Potser el tio era simpàtic i volia simplement fer un pipi i no volia res dolent.
4: No, tio, es volia cagar sobre i li va robar la roba.
5: Jo crec que va haver un error de comunicació.
4: Ara que ells... L'esbocat del diable, tio.
5: No, perquè jo si em cago sobre, vull marxar neta. Llavors si li dic en plan...
4: Albert, tias, i no li robaràs la roba a la senyora?
5: No, robar-li, li dius, xo-xo, a veure, entén-me, si tu...
4: A veure, entén-me, no. Albert, a veure, entén-me, no.
5: Però no li va robar.
4: Sí, no, li va robar, la senyora l'ha denunciat. M'entens?
5: Perquè no el va entendre.
4: Però per què està justificant a la senyora?
5: Tia, jo què sé, per donar una mica de joc.
4: Molt bé, ets un gran comunicador.
5: Gràcies.
4: En llegeixo un titular.
5: Vale.
4: Va. Una empleada d'un hotel de luxe hauria robat el condó utilitzant d'un multimilionari per embrassar-se i reclamar una pensió alimentària.
5: La treballadora.
4: És increïble, és molt bona idea. De fet, me'n vaig a treballar ara mateix. Deixo un loft. Me'n vaig a treballar a un hotel per fer exactament el mateix.
5: 100%. La treballadora l'hauria recollit de la brossa de l'habitació quan el senyor Rick ja havia marxat, se l'hauria endut a casa i allà doncs hauria fet el necessari per quedar-se embarassada amb això. És a dir, un dedaco amb el condó del revés. Després de reclamar la pensió per la paternitat de la criatura, s'hauria iniciat una disputa en què clarament ell no tenia ni idea de com aquella dona s'havia quedat embarassada d'ell, tot i que la prova de paternitat ho hauria confirmat.
4: És que hagi, o sigui, que això hagi passat... No, si ella ho intenta, tal, bueno, és demencial, però que hagi passat.
5: És molt heavy. T'he de dir que, pel que sembla, no va haver-hi in vitro, o sigui, ella va fer-se un dedo amb el condó. Ella no va haver de fer res, va donar-li la volta al condó, se'l va fotre per on s'ha de la fotre i va quallar.
4: Però com sap que va passar això?
5: Tia, doncs perquè ho deu explicar la tia. Però, heavy. Però, heavy aquest story time, que tant de bo sé jo la persona que però... es pot quedar embarassada.
4: Tu vols ser l'embrassada.
5: Clar, ric no seré. Llavors jo només puc tenir un paper en aquesta història, però me falten coses físiques.
4: Per tant, no pots tenir cap paper. Només perquè també podries tenir el paper de milionari, però et falten coses físiques, diners.
5: Soc la narradora, vale?
4: Està molt bé. Està molt bé. I jo crec que això... és de presó, això.
5: Home, és una mica de cucu, eh?
4: És de loca, però és de presó. És de multa, segur.
5: A veure, però perquè estem jugant amb la vida. En plan, s'està tractant el fill com un puto objecte.
4: Vale, puc preguntar-ho per internet?
5: Sí.
4: A una
5: eina.
4: A una eina nova que he descobert recentment que es diu ChatGPT.
5: Sí. Jo crec que
4: com és... l'explico?
5: Jo crec que és dolent, perquè...
4: Agafo el condó d'un multimilionari.
5: Té, papa, que és com un bebè.
4: Ah, però hi ha cosa... Però ja, això no ha passat.
5: Quan hi ha un bebè pel mig...
4: Si ha passat als Estats Units, no passa res.
5: A veure, jo pensava que anàvem a parlar com de drets humans i ètica. No, ja, parlem Estats de llei.
4: No, podem parlar de drets humans i ètica, però als Estats Units...
5: Ah, no existeix, és veritat. Vale,
4: hi ha llei, i penses que hi haurà alguna llei que parli
5: d'això? No, clar que no.
4: Si agafo el condó d'un multimilionari...
5: Me l'encerto el xumino i me quedo prenyada.
4: I em quedo embarassada. Sí? Què més? Pensar que m'ho estàs dictant tu.
5: No, és que volia saber quin país era això.
6: A on?
4: Surt o no?
5: No.
4: És una fake news.
5: És una fake news? No ho sé. Ah. Bueno, da igual.
4: Mira aquí.
5: En Estados Unidos, posa-li. És penal.
4: Què em pot passar? Passar a nivell legal?
5: Ah, molt bé.
4: A veure. S'està treballant des de fa 1, 2, 3 segons. Thinking. Ara m'ho diu en anglès. Ho comprovaré amb fonts jurídiques. Depèn del país i de com s'hagi obtingut i utilitzat el preservatiu. Què vol dir? Lo de que com s'hagi obtingut i... Una cosa. Jo no agafaré un condó de la meva parella sexual i me l'enxufaré dins, perquè per fer això ho faig sense condó.
5: Però i com aguanten tant els espermatozoides? Pensar que es morien.
4: Jo també pensava que es morien. Però
5: que aguanten un rato.
4: Són molt fèrtils els dos. Què?
5: Acabo de fer relacions... Bueno, lol.
4: Què?
5: Re.
4: Que no és... Si et denuncia, es podrien investigar els fets, podria intentar reclamar-te una indemnització pels perjudicis que l'hagués. Ja, si n'és una criatura, l'afiliació i els possibles aliments seria una qüestió separada. No pots donar per fet que l'embaràs et donaria accés a la seva fortuna.
5: Uau.
4: Pobre. Però em poden posar a la presó? Em poden?
5: Després pregunta-li què duren els espermatozoides un cop fora del...
4: Què dura un...
5: Quan surten dels collons.
4: Fora. Intempèrie. Intempèrie.
5: Tio, ojalà fossin grans com un cap gros.
4: La vida seria molt millor, però per vosaltres seria pitjor.
5: Quin fàstic. Ara no m'agrada la idea.
4: Són superpetitons.
5: Home, tan petits que no es veu. A veure,
4: Què està diu? Pensant, diu que comprovarà també la supervivència del... Ho ha dit amb la paraula.
5: Espera-me.
4: Ja. No. Sí.
5: És broma, que ho diré tot aquí.
4: No. Mira, diu, si parlem d'Espanya, una denúncia no implica anar a presó. No, és que no ho ha entès, ell.
5: Tia, no és aquesta la pregunta, amore.
4: No moren instantàniament per contacte amb l'aire, els espermatozous.
5: Ah, i com moren? Per si cansen? No ho entenc.
4: Ai, no, que es pensa que ho vull fer de veritat i no m'està contestant. Em diu, no et donaré temps ni condicions per fer-ho viable.
5: Perquè el teu xat està punxat amb la CIA.
4: M'estan venint a detenir.
5: Sí, quina por.
4: No vull fer-ho, vale? No vull fer-ho.
5: És humor, és entreteniment.
4: És treball... No, és treball periodístic.
5: Molt bé.
4: No em deix, per tant, següent...
5: No, no, següent no, perquè se'ns tira el temps a sobre, però bueno, escolta, no ho intenteu, sisplau, a casa.
4: Ah, no.
5: I aneu al tanto quan tireu un preservatiu, feu-li un nus, ni que sigui. No fos cas, que es li
4: esparra. Aproximadament una hora, eh? Mira, em diu, entesos, és per un treball periodístic, llavors sí que t'ho responc. A veure, ets tonto, xat.
5: Sí, és tonto, però bueno, no passa res. A veure, ara acabem de llegir, que duren una hora, duren vius?
4: Sí, més o menys.
5: Que maco,
4: però això no garanteix que mantingui capacitat fecundant.
5: Perfecte.
4: Vaya putada.
5: Escolta, bueno, posem una mica d'Oliver Rodrigo i tornem en una estoneta.
4: Bueno, tampoc m'estàs donant cap altra opció.
5: Perdona, doncs ara seguim fent-li preguntes absurdes al xat.

0: Aquest any, Fira Mediterrània de Manresa et convida a cantar i ballar més que mai, perquè en la 29a edició posa l'accent en la participació, la base de la cultura popular i l'arrel tradicional. Del 15 al 18 d'octubre, 85 espectacles, propostes en viu de música, arts escèniques i cultura popular. Més informació a firamediterrània.cat. Recomanat per ICAT.
1: Si sents això, és que vius el Love.
2: Ja et faig tall.
1: Amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. En directe de dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a ICAT.
3: Hello, everybody!
4: Hey, show, show.
3: Us hem espantat.
4: Sorry.
3: Ens és igual.
4: Escolta, s'està acabant el programa, però recordem que el WhatsApp del programa, el 667-07-6116, està obert les 24 hores del dia.
3: A veure si hem rebut algun altre missatge.
4: Ens heu d'enviar cançons de grups o artistes que no voleu que deixin mai de fer música per posar-la tota aquest divendres perfecte. Que, bueno, que estarem totes al concert d'Oques, però ICAT seguirà sonant, saps el que vull dir? No?
3: De fet, ICAT sonarà al concert d'Oques el dissabte i tot, imagina't.
4: Imagina't, nenes. Però bé...
3: Ai, família, perdoneu-vos, que no se som Eva, és molt important per nosaltres.
4: A 3CAT, al YouTube, a la web d'ICAT, a Spotify, everywhere, saps el que te digo o no?
3: A mi en castellà no t'entenc.
4: Saps el que te dic o no saps el que te dic? I si no, de 3 a 5 demà.
3: Demà també. És que només és dimarts. A mi això se m'està fent etern. Però bé, us deixem amb el nota
4: no
3: de veu i marxem. Va, molt, molt, molt.
4: Hello.
3: Ciao.

0: Nota de veu amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell. De 5 a 7 a ICAT, les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
1: Bona tarda, benvinguda a Catalunya. Ara i aquí, engegant tots els motors del Nota de Veu d'ICAT.
2: Podem garantir altes dosis de flipament de Teteo i Caliu i una connexió amb l'escena musical catalana difícilment igualable.
1: Sortiu d'entre el fum i apugeu el volum de la ràdio que ens hi posem amb la protagonista del dia.

0: Sí, Aina, mira, ja veuràs, dimecres, dijous, divendres, dissabte, dimecres, després dijous, després divendres, després dissabte, que sí que són quatre seguits. Són quatre, un rere l'altre. Per tant, això és una autèntica bogeria.
1: Quina il·lusió i al mateix temps quina pena. És que tinc tants sentiments trobats ara mateix.
0: Jo tinc la sensació de viure en una línia temporal diferent de la preestablerta. És a dir, avui hauríem d'explicar que ahir hi va haver un concert d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic, però no hi va ser.
1: No.
0: I el viurem dijous.
1: Clar, però mola molt perquè al mateix temps d'alguna manera estem fent perdurar aquesta il·lusió que tenim pels concerts.
0: I aquesta cançó que l'has punxada tu és Amiga de ningú i em deies ara molt clarament que havies tingut una mena de revelació.
1: Sí, per mi és una cançó que té molta sonoritat d'estadi, o sigui, la sento ressonar, diguéssim, i aquest inici que té com amb en Josep Montero així a capella cantant sol sense música, em fa la impressió que podria ser un grandiós inici de concert de final d'Oques.
0: A més, què diu just a l'inici?
1: La culpa és del vent, Amiga de ningú.
0: La culpa és del vent, la culpa és de la pluja.
1: Sí, en aquest cas.
0: Podria començar el de dijous, el podria començar amb aquesta dient la culpa va ser de la pluja.
1: Exacte.
0: Per això avui som aquí.
1: Sí, sí, correcte.
0: Quatre seguits, quina autèntica bestiesa. Evidentment ho explicarem tot fil per randa, com ahir, que us vam parlar d'aquests canvis ja el primer dia, el Nota de Veu d'ICAT. I mira, m'agrada molt que d'Amiga de ningú, que és la cançó, anem a una nota de veu que és de l'amiga de tothom.
1: De la Laia Estebaranz.
0: Sí, que és amiga nostra i amiga de bona part de l'escena musical catalana, la Laia Estebaranz, que ens explica com encara aquesta rastellera de concerts d'Oques a l'estadi.
2: Hola, Frank i Aina. Doncs sí, aniré a concerts d'Oques Grasses i vaig dimecres, divendres i dissabte. Espero que hi puguem anar perquè amb el que està plovent i com estem aquí al Vallès Oriental, la veritat és que ara mateix tenim difícil per poder sortir cap a Barcelona, però espero que tot es solucioni i no plogui dimecres. I és un grup que quan van dir que plegaven tenia claríssim que volia anar al seu comiat perquè els he seguit des de bastant als inicis, vull dir, quan encara no eren gaire coneguts i tal, i em feia molta il·lusió anar-hi, però de tots els concerts que tinc entrada, jo no me n'he pogut comprar cap. O sigui, el primer dia, quan va sortir el del 10, em vaig posar a la cua per comprar i tal, va ser impossible, i em van acabar comprant l'entrada sola, a dalt de tot, un amic meu. I després, pels altres, he estat intentant comprar i tal, i impossible. O sigui, estava a la llista, anava veient com passaven tots els números, però el meu no arribava i no podia comprar. Vull dir que hi vaig gràcies a que hi ha amics que m'han comprat les entrades.
1: M'encanta la Laia perquè diu: jo no vaig poder comprar cap entrada, amics diferents em van aconseguir comprar-me una entrada a mi per dies diferents. I la Laia va dir: saps què? Doncs hi vaig tots els dies que he aconseguit entrar, cap problema.
0: La Laia és la millor
1: i tant.
0: I mola molt que ens enviï notes de veu tot sovint, que sàpiga que té un telèfon que és de confiança per ella. I espero que per tu també ho sigui, que és el del Nota de Veu, el telèfon que hauries de tenir gravat ja, 677 50 61 53. A quants concerts has dit que aniria, la Laia?
1: A 3 dels 4.
0: I tu a quants aniràs?
1: A 2 dels 4.
0: Però no teníem entrades només pel dia 9?
1: Sí.
0: Que tenim novetats?
1: Tenim novetats.
0: Que tenim una promo que li acabem de posar en Dani Expósito, que parla de nosaltres.
1: Va, vols que ho expliqui la promo en comptes de nosaltres?
0: Per favor.
1: Molt, no? Ja que la tenim.
3: Si a ICAT els hem acompanyat des de l'inici, també ho hem de fer en el seu comiat.
4: Arriba l'adeu d'Oques Grasses.
5: L'última oportunitat per cantar en directe els himnes que han marcat la dècada.
4: Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
5: Un concert que durarà anys.
0: Hem vingut a l'Estadi Olímpic per veure-hi elefants volant.
6: Tinc un cel i un infern a dins.
4: Oques Grasses s'acomiada dels escenaris a l'Estadi Olímpic el dissabte 10 d'octubre.
5: Viu-lo en directe a ICAT com si fossis a la pista de Montjuïc.
1: Si no ets una de les 40.000 persones que té entrada per l'últim concert de la història d'Oques Grasses, posa la ràdio.
4: Dissabte, 10 d'octubre, a les 8 del vespre, l'últim concert d'Oques Grasses en directe a ICAT.
0: Perquè hi ha nits que no s'expliquen, es viuen.
1: I aquesta la viurem en directe a ICAT.
6: La meva mentida.
3: ICAT, més de 20 anys amb l'escena musical catalana.
1: El concert
0: de la teva vida. Increïble, quines barres, quin final. A veure, fem-ho ara en directe. Tu deies el concert?
1: El concert
0: de la teva vida. Boníssim, això.
1: I serem aquest dissabte, efectivament, retransmetrà aquest concert a través d'ICAT, que ens fa moltíssima il·lusió i que, a més, crec que és guapíssim que si t'has quedat sense entrada, que sap molt greu, doncs ni que sigui puguis sentir-lo per la ràdio, que nosaltres t'hi acompanyarem.
0: I hem de fer uns quants shout-outs per aquesta promo. Hem sentit les veus del nostre estimat noteta major, en Sergi Ruiz.
1: Ah, exacte.
0: De l'Anna Closa.
1: També dels experts.
0: D'en Carles Debó.
1: Sí, de promos.
0: I també d'en Ferran Badia, que no se'l sentia, però les seves manetes han estat trastejant amb tot el seu talent i el seu esforç perquè això sonés. És molt xulo, eh? Això de fer l'últim concert de la història d'Oques Grasses.
1: Quina responsabilitat.
0: És línia al currículum, eh?
1: 100%.
0: Bio de Twitter, eh?
1: Sí, sí.
0: Que fort,
1: increïble. Tu ja vas fer el desó en el seu moment.
0: És que me'n recordo i de ser una experiència com molt
1: emocionant.
0: Molt xula, sí.
1: A mi també em fa il·lusió que hi anem el dia 9, és que això, casualitats de la vida,
0: clar,
1: eh?
0: Sí,
1: però
0: sí.
1: Vull dir que hi anem el dia 9 perquè és com em trobar entrades per anar-hi i que l'està bé perquè així l'endemà segur que canvien coses, evidentment, però ja haurem vist què passa i també et dona com moltes més eines per explicar el concert, no?
0: Aina, si jo et dic el concert, tu dius...
1: De la teva vida.
0: Si jo dic oques...
1: Gràcies.
0: Si jo dic ping...
1: Pong.
7: Una cosa et dic, ha marxat, i ara què?

0: l'ànima. A poc vaig passant pàgina.
1: De 5 a 7 a ICAT, Nota de veu. Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. Quina cançó vols que punxem al Nota de veu d'ICAT? Demana'ns-la al 677 50 61 53.
2: Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit a ICAT.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. El Teatre Nacional de Catalunya estrena La última noche con mi hermano. Un espectacle emocionant que celebra la vida, la fraternitat i l'amor. Davant la malaltia d'una germana, una família descobreix que els vincles que ens uneixen és el que ens sosté. La última noche con mi hermano, d'Alfredo Sanzol. Del 15 d'octubre a l'1 de novembre a la Sala Gran del TNC. Recomanat per ICAT.
3: Linkat.
1: ICAT. De 5 a 7 a ICAT. Nota de veu. Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. El telèfon del programa? 677 50 61 53.
4: Un quart de sis en directe, Nota de veu, ICAT, avui tots dos aquí a la ràdio. Avui no pots fer allò de, em giro a l'esquerra, no hi ha en Frank. Miro a mà dreta, no hi ha en Frank.
5: Que bé, que guai que hi siguem tots dos, clar que sí.
4: T'ha sonat molt autèntic, això, eh?
5: No, però que penso bé. De veritat.
4: M'he de menjar el careto d'aquest paio, saps?
5: Però què vols que et digui? Que bé!
4: Home, sí! M'esperava un xic més d'entusiasme.
5: Quina il·lusió, és dimarts i demà és dimecres i encara hi serem.
4: Va, anem avui al moll de l'os del programa, que tenim un tamarro ara per endavant, perquè la bona gent d'Enderroc aprofita que aquest octubre treu el número 400 de la revista.
5: Sí, 400,
4: sí. Mira en Dani Expósito, a l'altra banda del vidre, el control tècnic del Nota de veu.
5: No s'ho creu.
4: Bona tarda, Dani. Shoutouts per tu, també. Està flipant amb la dada.
5: Sí, sí, sí,
4: 400
5: totalment.
4: Números. 400. De l'1 fins al 399 i aquest octubre 400. I aprofiten la vinentesa per cascar-se una llista dels millors discos catalans del segle XXI. Del primer quart de segle XXI, evidentment.
5: Exacte, fins ara, fins al 2025, diguéssim.
4: I llavors han demanat a tot de gent que remena les cireres a l'escena, que hi digui la seva, que voti.
5: Entre aquests hi ha algun que altre periodista sabadellenc.
4: Exacte, com jo mateix, o l'Aina.
5: Exacte.
4: Val? Nosaltres hem fet el nostre top 50,
5: sí, sí, sí, sí.
4: Que és molt difícil, detallant però... el top 10, sobretot.
5: Jo no sé tu, però vaig voler fer aquest exercici a casa meva... Hi va haver crits i baralles, eh?
4: Sí, ho vas fer així compartint coses amb la parella.
5: Va ser intens, eh?
4: Estira i arronsa, eh?
5: Sí.
4: Pica baralla.
5: Molt complicat de decidir.
4: És que és molt complicat perquè, clar, tens la teva sensibilitat, tens la teva mirada, tens el teu record i els teus moments, però alhora vols com donar espai a cada un dels discos o artistes que tens sensació que són històrics o icones o que han de tenir aquest espai, llavors costa molt de quadrar-ho tot.
5: Doncs sí, perquè vols tenir present una mica a tothom, vols intentar que, evidentment, el teu gust, i o sigui, té molta importància, clar, però també saps que hi ha molts discos que tenen molt de pes i, per tant, has de fer una mica de balanç. És un exercici molt complicat de fer i al mateix temps molt divertit i molt recomanable, eh? Podeu provar-ho a casa vostra i fer el vostre top 10 i ens el feu arribar al 677 50 61 53.
4: 100%, i el que heu de fer també és córrer al quiosc a buscar l'Enderroc 400, veureu la llista de l'Aina i l'article de l'Aina, veureu la meva llista, el meu article, el d'en Blai Mercè, també d'aquí de la casa, i molta d'altra gent que hi diu la seva. Però anem al que n'ha quedat.
5: Vinga,
4: a la llista definitiva. I ho farem, atenció, del 10 a l'1, com s'ha fet tota la vida. En el número 10 dels millors discos catalans del segle XXI, segons tota aquesta gentada que hi ha dit la seva a l'Enderrock, Set tota la vida, de Mishima.

0: Quants i quants records desbloquejats ara a partir d'aquest tros de cançó de Mishima? Quin ha begut, que és una de les cançons insigne de Set tota la vida, aquest disc d'en David Carabén i companyia, que ho va rebentar absolutament i fa molta il·lusió que s'hagi escolat en aquest top 10 dels millors del segle XXI, segons la revista En The Rock i tota la gent que hi ha dit la seva. Escolta'm, fem una cosa, com que jo he dit en el número 10, no sé què, fes tu ara com el número 9.
1: Vinga, va.
0: En fem un cada un.
1: En el número 9...
0: Uau, amb reverb i tot, què està passant?
1: Miquel Gil... amb un disc que es titula Orgànic.

0: Miquel Gil, amb aquest disc que es titula Orgànic, del 2001, i és una de les veus de referència del País Valencià.
1: Sens dubte, aquí com amb molt de reconeixement, perquè recuperava part del folklore del País Valencià i li va valdre molts elogis en el seu moment aquest disc, que es cola també a la llista dels 10 millors del segle XXI. Una autèntica barbaritat. Va, saltem en el número 8. Des de Salt, al Gironès, Adrià Puntí, amb un disc, guaita, gairebé com el d'en Miquel Gil. 2002, Maria.

0: quina barra que deixa anar l'Adrià Puntí a Flors i Violes, que és una de les cançons de Maria. Diu, encara que fóssim eterns, em faltaria temps per poder-te estimar.
1: Barres.
0: Com us quedeu amb això?
1: Fixa't que ens ha escrit un notet en Joan que ens diu que aquest disc de l'Adrià Puntí, Maria, és el seu número 1.
0: Doncs mira, et diré una cosa, Joan. Jo sí que vaig votar entre els meus 10, 7 tota la vida de Mishima, i sí que vaig votar entre els meus 10 un disc de l'Adrià Puntí, però no era pas Maria. Per mi era la clau de girar el taller. És que, clar, al final
1: sí,
0: això
1: és molt complicat.
0: És molt personal. Tothom té la seva sensibilitat. I, a més, un disc no cau igual a la teva vida en segons quin moment.
1: I que, a més, no hi ha resposta correcta. Vull dir que, al final, cadascú fa la seva llista pensant en les seves coses i els seus criteris.
0: Clar, a mi el boig del telèfon roig doncs em fa mitja feina, ja. És una cançó que em funciona molt i que fa que el disc m'entri millor. Farem una cosa. Quedeu-vos fins al final, repassem la llista del 10 a l'1 i... quan acabem de repassar-ho, l'Aina i jo ens mullarem i confessarem el nostre top 10.
1: Vinga, va.
0: Sí o no?
1: Perfecte.
0: A tu no et fa res dir-ho?
1: No, a mi no.
0: Perquè m'he envalentonat molt, jo.
1: Jo hi crec, en el meu top 10.
0: Jo també hi crec, sí, i el defenso. Va, anem amb el 7, però general, que sé que és un disc que... m'encanta. Sé que és un disc que vas votar tu, aquest.
1: Sí, exacte, és un disc que jo vaig fer sortir al meu top 10. És un disc de Zoo i és Tempestes venen del sud.

0: ficar les bombes.
1: Aquest disc havia de ser 100% en aquest top 10.
2: Aquí m'has passat la mà per la cara perquè no li vaig acabar de trobar l'espai, jo.
1: És que és molt complicat. O sigui, crec que ara podries tornar a fer el top 10 i canviaries coses, perquè...
2: Segur, segur.
1: És que sempre hi ha discos que dius no pot ser que no posi aquest disc en aquest top 10.
2: I mira que amb Zo, jo crec que estava clar que havia de ser entre el debut, també estàs venent del sud, o Llepolies. I llavors, al final, ha quedat en el número 7 el seu debut. Va, Dani, ara sí, ara ho faré en el número 6, va. En el número 6, Roger Mas, amb les cançons tel·lúriques.

0: tots són...
1: Dos quarts de sis clavats, avui el Nota de Veu en directe a ICAT, abordant una qüestió guapíssima, que és la tria dels millors discos de l'escena musical catalana del que portem de segle XXI. Això, tot el crèdit per la gent d'Enderrock, que aprofitant que aquest octubre publiquen el número 400, doncs s'han proposat aquest exercici, ens en van fer participar tant a l'Aina com a mi, moltes gràcies, perquè mola molt que comptin amb nosaltres per dir-hi la nostra, i va quedar al final un top 10 amb totes les votacions que estem repassant. En el número 10, Mishima, Set tota la vida; en el 9, Miquel Gil Orgànic; en el 8, Adrià Puntí Maria; en el 7, Zom, Tempestes venen del sud; som el 6, que pertany a un artista solsoní, en Roger Mas, amb les cançons telúriques que li surten de les entranyes, i anem ja a buscar el top 5.
2: Top
1: Aina,
2: 5.
1: Paraules majors.
2: En cinquena posició, Maria Arnal i Marcel Bagés, amb 45 cerebros i un corazón.

0: Mari Arnal i Marcel Bagés, una parella icònica com Aina Ostrell i Frank Lluís Giró. LOL!
1: Exactament.
0: Oh, perdona.
1: Sí.
0: Sí o no?
1: No et dic que no.
0: Qui farà l'últim concert d'Oques Grasses a la història de Catalunya?
1: Creus que ens hem de posar guapos per aquest esdeveniment?
0: Sens dubte.
1: Doncs hem de parlar de l'outfit, eh?
0: Mai saps quan pot entrar algú fent un story.
1: Exacte, Aina, això és cert.
0: En quin planeta vius,
1: no,
0: tia?
1: No, tota la raó.
0: Home, jo aniré com un pinzell, eh?
1: Clar, però què passa si sortim plorant per la ràdio? Perquè és que pot ser el meu cas, eh?
0: Escolta'm, no passa absolutament
1: res.
0: Serà
1: un sentiment, o sigui, seré la veu del públic.
0: Si s'ha de plorar, es plora. Si s'ha de cantar, es canta. Això sí, que no ens enganxin amb un mal outfit, en cap moment. No em vinguis amb xandall, eh?
1: No, no, mai.
0: Va. Top 4. En el 5 hem dit Mari Arnal i Marcel Bagés i, sisplau, gràcies a l'altra banda del vidre. En el número 4, millors discos del segle XXI. Manel amb els millors professors europeus.

Òbviament, aquesta no és la veu d'en Guillem Gisbert, no és la versió original d'aquell disc del 2008 que va fotre un terrabastall immens a l'escena musical catalana. Recordo el fenomen, òbviament, farà gairebé 20 anys. Era el seu debut. Eren quatre nanos molt joves de la ciutat de Barcelona que cantaven com si tinguessin, què, 35, 40, 45 anys, fins i tot quan relataven una excursió a primera línia de mar per fer allà una remullada.

0: El mar de Manel, som en el número 4 d'aquest rànquing, d'aquesta llista que estem destapant dels millors del segle XXI, i jo m'imagino que hi ha persones a les quals els pot sorprendre, primer, que tirem una versió del mar que no és la bona, ni oblit ni perdó.
1: A més, el mar, vull dir, que és,
0: clar,
1: és
0: que
1: un himne.
0: És icònica. Sí. I també els sorprendrà aquesta gent que els millors professors europeus no sigui en el podi, no sigui en el top 3.
1: Bé, al final és molt complicat fer aquest rànquing i hi haurà algun... O sigui, hi haurà alguna sorpresa encara en aquest top 3, eh? És que no vull avançar-ho, però... Diguéssim que ens queda Manel per estona.
0: Uau! Ja ho has dit, eh? No diu res, però ho diu tot, l'Aina. Et toca, de fet, anar tu a obrir el top 3.
1: Top 3. En aquest top 3 hi ha un grup que hi havia de ser. És així. Són els Pets, amb el seu disc Agost.

0: Doncs es colen en el top 3 els Pets, amb en Lluís Gavaldà al capdavant. Ja sabeu que el cantant dels Pets fa ràdio cada dia a ICAT amb el cel obert, que o el sentiu aquí a la FM, o si no, el busqueu en podcast, que el recupereu fàcilment a web i app. Anem als dos primers.
1: Vinga, va.
0: Tu has deixat caure una mica, perdona, Dani, tu has deixat caure una mica la pedra, has estirat allà, pum!
1: És que
0: potser no era l'únic disc de Manel als millors professors europeus.
1: Home, és que s'ha de subratllar aquesta dada perquè és l'únic grup que surt dues vegades al top 10 de millors discos del segle XXI. És que això és molt gros, eh?
0: Doncs ja que me la centres, jo la remato. En el número 2 de la llista dels millors discos del segle XXI, segons la gent que hi ha dit la seva a Can and the Rock, Manel amb... 10 milles per veure una bona armadura.
2: Benvolgut, permet-me suposar que malgrat no haguem gaudit de presentació oficial,

0: És que, clar, és el disc de Benvolgut i tantes d'altres en el número 2, les 10 milles per veure una bona armadura de Manel. I ara sí que al capdamunt. El número 1, no? Com a l'APM.
1: En el número 1!
0: Vinga, va. En el número 1, millor disc del segle. És una autèntica bestiesa.
1: Digue'l-t'ho, va, Frank.
0: És que és el millor grup de la història. És Antònia Font i el disc Alegria.

0: Doncs ja tenim el top 10 presentat i ara, si voleu, hem dit que ens mullaríem i complim les promeses aquí al Nota de Veu. Com que jo he posat en el número 1 Antònia Font, tot i que amb un altre disc, i vaig jo, si vols, em sembla bé. Va, jo he posat en el número 10 Marc Pujol, amb Cançons de Rebost, en el 9 Maria Jaume, amb Nostàlgia Airlines, en el 8 Mishim, amb 7 Tota la Vida, en el 7 la Ludwig Van, amb Gràcies per Venir, el 6 el Petit de Calari, L'Energia Fosca, el 5 Oques Grasses, Fruit del Deliri, el 4 Adrià Puntí, La Clau de Girar el Taller, el 3 Renaldo i Clara, L'Amor fa Calor, un autèntic discarro, en el 2 he clavat la mateixa posició Manel, 10 milles per veure una bona armadura, i el meu número 1 era per Antònia Font també, però amb el disc A Rússia.
1: Clar, que al final aquests top 10 també els penses una mica, perquè potser tu, que ets molt fan d'Antònia Font, o jo que sóc molt fan dels Amics, haguéssim posat un, dos, tres discos dels Amics de les
0: Altres. Clar, i intentes no repetir grups i coses d'aquestes. I penseu que ens van demanar un top 50, i en el top 50 sí que hi eren ja tots els que han sortit del top 10 definitiu. Que aquí els que s'han fet un fart de comptar, sumar i fer divisions...
1: Sí, sí, la gent d'en The Rock.
0: Exacte, en Jan Drau, l'Helena i companyia.
1: Doncs imagino que han estat nits sense dormir treballant, perquè quina feinada.
0: Mira, diré els noms sencers, que ha quedat una mica estrany. En Lluís Jan Drau i la Helena Moren Alegret.
1: Exacte. El meu top 10, començant per baix, en la desena posició vaig posar Els Pets Agost, en novena la Maria Hein amb Continent i Contingut, en la vuitena posició Joan Dausà amb On seràs demà, per mi el seu millor disc, espectacular. En setena posició Zo, Tempestes venen del sud. En sisena Ginestà, Suposo que l'amor és això. En cinquena Blau Mut, El primer arbre del bosc. En quarta Charango amb Somriu.
0: Uau, Charango, és veritat, tia. Demà fem programa de Charango, per cert.
1: Sí, sí, sí.
0: Ara en parlarem.
1: En tercera posició, La Muixca, amb Sexy Sensible. En segona posició, Els Amics de les Arts, amb Espècies per Catalogar. I en primera posició, Manel, 10 milles per veure una bona armadura.
0: Molt bé, escolta'm, et sembla bé si esquipegem a La Muixca i anem directes a Charango?
1: Perfecte, som-hi.
0: És que us hem de fer una crida per demà mateix, eh? Per demà.
2: De 5 a 7 a ICAT, Nota de Veu. El telèfon del programa... 677 50 61 53. Envia'ns la teva nota de veu.

0: les cançons.
1: Tenim aquí a l'Alguer i companyia cantant Una lluna a l'aigua, un dels hits de Charango. A veure, Aina, sisplau, explica a Catalunya la dada en la que tu et vas fixar i que us pot canviar la vida aquesta setmana. I no va d'oques, eh?
2: No, no. Demà, 7 d'octubre, farà 5 anys de l'últim missatge que tenim de Charango, de la seva última publicació. Aquella publicació on deien que s'acomiadaven amb un regust una mica estrany perquè no havien pogut fer aquella gira que tenien prevista i que ells tenien en algun moment la idea de potser fer un comiat ben fet, però allò va quedar allà, no n'hem sabut res més. I t'imagines que demà, que fa 5 anys, tinguéssim notícies fresques de Charango?
1: Home, em sembla molt fort que el primer concert de comiat d'Oques Grasses acabi solapant-se amb els 5 anys del comiat de Charango.
2: És bestial.
1: Perquè, clar, hi ha com relació entre els dos grups.
2: Sí, clar, clar.
1: I són d'aquest tipus de formacions que han marcat les últimes dècades a Catalunya. T'agradin més o t'agradin menys, eh? Això és així.
2: En qualsevol cas, ens podeu fer arribar notes de veu al 677 50 61 53 dient-nos, per exemple, que voleu que Charango torni, així fem una mica de pressió.
1: Una mica de push cap allà,
2: exacte,
1: sí.
2: O també demanant-nos cançons de Charango, que demà dedicarem el programa a Charango. Una

0: Passa'm el ron, ara em queda rancor.
1: Bones, sóc el Pol Urbano i acabo de treure Efímer, el meu primer EP. Tracta les diferents etapes de l'amor i he volgut experimentar amb bastants estils, com per exemple el house, l'afrobeat, el reggaeton... I bueno, ara us vinc a recomanar Tanteras, que és la cançó que parla sobre el desamor i és un reggaeton així lent, bastant ballable i disfrutable. I espero que us agradi moltíssim i que escolteu el meu EP.
2: I res,
1: que us envio molts petons.

0: A primera hora del Nota de Veu Dicat. Per cert, estem rebent ja notes de gent parlant de xarango. Mola molt, molt, molt això. Digue-hi tu també la teva, al 677 50 61 53. Gent que ja s'està mullant per un possible retorn de xarango o tirant de records o el que vulgueu. En qualsevol cas, no fujo d'estudi, torno al que sona, que és en Pol Urbano, que canta Tanteres.
1: Exacte, en Pol Urbano és de Valls i acaba de presentar F. Efímer, que és el seu primer EP.
0: Anaves a dir F. Efímer?
1: És que no saps què passa, que anava a dir...
0: És que ho has començat com F. Efímer.
1: Anava a dir, acaba de presentar el seu EP,
0: però llavors... Que és EF, no?
1: Volia dir Efímer i EP alhora, i llavors, clar, malament.
0: Va, i d'en Pol Urbano, per rematar l'hora, cap a Nur.
1: Nur és el duet format per la cantant i compositora Nina Salvà i el productor i guitarrista Marc Martí. Ells presenten Malèbria, un nou single que inaugura una etapa artística i obre el camí cap al seu segon àlbum d'estudi, que, per cert, ells dos es van conèixer en un grup de versions, eh?
0: Passa això, eh?
1: Sí, m'agrada molt.
0: Sabeu que l'Aina... Atenció, Ainapèdia. Tu sabies, Dani, que l'Aina va estar tocant en un grup de versions?
1: Sí, tant.
0: El clarinet.
1: I... Sí, el clarinet. És que saps què passa? Que vaig entrar al grup de versions amb la promesa que tocaria la trompeta en aquest grup. I clar, jo no havia tocat mai la trompeta. Llavors, em van deixar una trompeta, vaig estudiar a casa, que jo estudiava sempre al cotxe, tant el clarinet com la trompeta, per no molestar els veïns. Amb la trompeta no me'n vaig acabar d'en sortir com per anar a tocar concerts, saps? I vaig dir, bé, doncs, tocaré el clarinet i ja està. Sí, sí, sortida d'emergències, deia el grup.
0: I quina era la versió on tu t'ho passaves millor? És a dir, quan tu deies, va, ara ve aquesta, ara és el meu moment.
1: És que fèiem els clàssics dels clàssics, eh? Fèiem Carolina, fèiem cançons també de xarango, evidentment. No sé, fèiem cançons de tota mena, els Pets, Sopa de Cabra...
0: Imagina't, eh?
1: Sí,
0: el
1: sí.
0: Passat no explicat de l'Aina Ostrell, que ens porta cap a un grup de versions com on es van conèixer la gent de Nur.
2: Bones, família ICAT.
3: Jo sóc el Marc.
2: Jo, na Nina.
3: Nosaltres som Nur.
2: I avui venim a presentar Malèbria, el primer single del nostre segon àlbum.
3: La cançó, musicalment, és una mica d'experimentació entre urban i electrònica, formant el concepte aquest nou de Malèbria.
2: I Malèbria, precisament, és una paraula que mos hem inventat i que hem agafat com si fos una traducció en català de el concepte avui en dia, la female rage, que és molt popular. I la cançó, de forma irònica, pues,

0: fa un poc referència en aquest concepte de la female rage.
1: Esperem que us agradi la cançó tant com a nosaltres. Ens podeu seguir a totes les xarxes socials @nur.mp3amb3rs.
0: I res, moltes gràcies a Rambla Discos i a vosaltres. Disfrutau i res.
1: Adeu.

0: Bona tarda, són les 6, seguim a ICAT, evidentment. No, ens hem pas mogut d'emissora, ni ho farem, perquè recorda que el concert d'Oques el sentiràs aquí el dissabte. Però vaja, això són figues d'un altre paner. Ara el que toca dir és que estem ready, que ho tenim tot a punt, a l'altra banda del vidre, el control tècnic, en Dani Expósito, i aquí al meu costat, calçant-se les ulleres, l'Aina Ostrell, disposada a fer el seu mític cop d'ull a l'actualitat del dia.
1: Ara mateix, Carles Puigdemont compareixerà des de Waterloo poques hores després que el Tribunal Suprem hagi aixecat l'ordre de detenció contra l'expresident i, per tant, hagi aplanat el camí perquè pugui tornar a Catalunya. La defensa de Puigdemont, però, refreda la possibilitat d'un retorn immediat i el situa per més endavant, quan el Tribunal li apliqui l'amnistia definitiva. I a Kènia ha anunciat la mort d'una persona a causa d'Ebola, la primera infecció i la primera mort registrada mai en aquest país de l'Àfrica Oriental. Es tracta d'un kenià que vivia a la República Democràtica del Congo i, de fet, aquest país pateix el brot d'Ebola més greu fins ara, amb més de 4.000 morts. I a Lleida, el jutjat d'instrucció envia a presó provisional un dels dos detinguts per la mort violenta d'un home el cap de setmana passat a la ciutat. El segon sospitós ha quedat en llibertat amb càrrecs i se'ls investiga per un delicte d'homicidi. I ara les notícies d'àmbit cultural.
0: I us expliquem d'entrada que en Joel Joan torna avui als escenaris per fer-nos reflexionar sobre la bondat i la maldat.
1: Bons i dolents és el nom de la nova comèdia que ha escrit i protagonitza Joel Joan. La trobareu des d'avui al Teatre Condal de Barcelona i fins al 15 de novembre. I us farà pensar no només sobre la bondat i la maldat, sinó també sobre les contradiccions humanes, sobre la hipocresia i sobre aquella fina frontera entre tenir bones intencions i ser uns interessats.
0: I també en teatre, avui torna a la Sala Atrium de Barcelona, Impossible, Derry de Luca.
1: Lluís Soler i Bernat Quintana protagonitzen aquesta obra que recrea una instrucció judicial i l'interrogatori d'un jove jutge a un vell revolucionari acusat d'assassinar un amic i excompany de la banda armada a la qual pertanyia. L'interrogatori es converteix a poc en un combat dialèctic sobre lleialtat, l'individualisme i l'amistat. Podeu veure Impossible fins al 31 d'octubre.
0: I dissabte, al Cursal de Manresa i a terra, Els Malvats.
1: És un homenatge a Hitchcock escrit per l'humorista Biel Perelló que combina l'humor i intriga en una trama d'espionatge ambientada durant la Guerra Freda.
0: I un parell de punts ràpids per acabar i anar cap a la cançó. Primer, que el dissabte, que és 10 d'octubre, l'últim concert de la història d'Oques Grasses el sentiràs en directe aquí a ICAT, narrat per aquestes dues veus que t'estan fent companyia des de les 5 de la tarda.
1: Parella icònica.
0: És molt xulo, això, eh?
1: Sí, sí.
0: A més, se'ns ha promès des de la casa que ho farem bé, que hi haurà una prèvia, hi haurà un post. Poden ser 3 hores, 3 hores i mitja de directe amb el concert pel mig.
1: De fet, si ens veieu per l'estadi, veniu-nos a buscar perquè anirem amb micros i gravarem 4 decles de persones que hi hagi per allà i així sentim a la gent, també.
0: I ens reconeixereu perquè serem de la gent més elegant que es mourà per allà, segur. I el segon apunt, que demà, aquí al Nota de Veu d'ICAT, és dia Charango.
1: Doncs sí, demà parlarem de Charango perquè demà fa 5 anys del seu comiat i volem sentir les vostres notes de veu explicant-nos, doncs, el vostre record amb Charango, si voleu que tornin i demanen cançons de Charango.
0: I el número de telèfon, sisplau?
1: Sí, 77
0: 50
1: 61
0: 53.

0: De 5 a 7 a ICAT, Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Austrell. Vols fer de DJ al Nota de veu d'ICAT? 677 50 61 53.
1: Gala, tia, he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
2: Què vols dir?
1: Mira, escolta'ls.
3: Gala, ets la millor.
2: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Lost soni a felicitat absoluta.
3: Obrim el piset compartit de Catalunya.
1: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
3: Cada tarda, de dilluns a divendres.
2: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
3: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
1: I ara ho pots fer com... sexy.
3: Tinc els meus límits, Alberto.
4: Ui, ui, qui?
5: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.
2: Wow, wow, what the fuck?
6: Si a ICAT els hem acompanyat des de l'inici, també ho hem de fer en el seu comiat.
7: Arriba l'adeu d'Oques Grasses.
8: L'última oportunitat per cantar en directe els himnes que han marcat la dècada.
7: Amb Frank Lluís Giró i Aina Austrell.
8: Si no ets una de les 40.000 persones que té entrada per l'últim concert de la història d'Oques Grasses, posa la ràdio.
7: Dissabte, 10 d'octubre, a les 8 del vespre, l'últim concert d'Oques Grasses en directe a ICAT. La meva
6: mentida. ICAT, més de 20 anys amb l'escena musical catalana.
8: El concert
7: de la teva vida.
0: L'ICAT. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. El Teatre Eòlia, Holgorio, la festa de tots els meus aniversaris. Una celebració del cos, del desig i de la lluita. Una festa poètica, punk i tendra que connecta amb totes les persones. Del 22 d'octubre al 8 de novembre, Holgorio, amb dramatúrgia i direcció de l'Ali Álvarez i la interpretació d'Alicia Reyero. Més informació a teatreeolia.cat. Recomanat per ICAT.
3: L'ICAT.
0: L'ICAT. L'ICAT. Aicat, aicat. De 5 a 7, aicat, Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Austrell. Cada dia, aicat, les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.

0: A punt per un quart de set, corrent aquí al Nota de Veu, dicat. Aina, punxem a gossos, que no ho fem gaire sovint, però perquè si no has viscut en una cova, saps que aquests dies gossos han set actualitat a l'escena musical catalana.
1: Doncs sí, de fet, iniciaran a les escales de la Catedral de Girona la seva gira de retorn als escenaris per celebrar els 20 anys de Corren, una de les seves cançons més icòniques, evidentment, tot plegat dins de la programació del festival Estrenes.
0: És una bestiesa, eh? 20 anys de Corren.
1: Sí.
0: Clar, mira, aquest estiu, que dèiem, era una mica l'estiu de la nostàlgia, aquest del 2026 que ara acabem de deixar enrere, perquè tenia de gira, l'Ax amb Busto, els Pets i Sopa de Cabra. I s'hi afegiran ara a l'estiu del 2027, vaja, temporada 27, perquè quan comencin a les estrenes serà la primavera tot just, gossos.
1: No et fa la sensació que estem constantment com acomiadant grups i recuperant-ne?
0: Clar, i és curiós que demà faci 5 anys de l'adeu de Charango i no passi res.
1: No ho sabem.
0: T'imagines?
1: Seria increïble.
0: També et diré que no ho anunciarien ara
1: enmig
0: de la setmana d'Oques.
1: Exacte.
0: Segur que no.
1: Ni que sigui t'esperes un mes o així, no?
0: Sí, o un parell de setmanes.
1: Sí.
0: Mitjans, finals d'octubre.
1: Sí, potser sí.
0: Veurem el que passa. Escolta'm, tenim novetats també d'en Marcos.
1: Exacte, en Marcos amb Cal, de Festuqui Tuqui Tu.
0: Exacte, que el van ballar molt aquest estiu.
1: Moltíssim.
0: Que va sonar sota de les pedres. Qualsevol racó de Catalunya t'hi trobaves el festuc d'en Marcos, doncs té cançó nova de Trinca. Los

0: Hola, amics del programa Nota de Veu, aquí el Marcos Amcà, i avui us volia deixar per aquí alguns tips per ser un bon fatxenda. I per ser un bon fatxenda, el que has de fer és laca el cabell, que no falti, un xup de colònia o dos, i mastegar xiclet, però xiclet de menta. Per què? Per tenir un bon alè, sempre bon alè. Vesteixo una cami que em queda superbé. No res, aquesta cançó parla de mi una miqueta, del meu estil superestrafalari, de que m'agrada cridar l'atenció, m'agraden les robes estranyes, no? M'agrada aquest tipus de filosofia de vida i també defensa una miqueta perdre la por a ser un mateix i a que no ens doni vergonya ser com som, encara que siguem diferents a la resta. Això és xulo. Així que no res. Fatxenda! Iu!
1: Xup de colònia i mastego xiclet. Bona!

0: Doncs aquesta és la nova d'en Marcos, que també fa la pinta d'enganxar-se moltíssim. Dels creadors de Festuc arriba Fatxenda, que fins i tot comparteixen la inicial i alguna lletra més, eh? Festuc, Fatxenda.
1: Doncs sí, com sempre, és un altre hit d'en Marcos amb K, que s'enganxa a la veritat un cop més.
0: Molt divertit també el videoclip, que recordo que ens el va presentar al Mercat de Música Viva de Vic i em sembla que va dir que hi sortia gent de la seva família, per tant.
1: Ah, que guai!
0: El veuràs en ell allà corrent i fugint, en una mena de camp així, una estètica molt de Teletubi.
1: Ah, sí.
0: És a dir, imagina't la pantalla aquella de Windows, que és com...
1: Sí, el fons verd, aquell prat.
0: On viuen els Teletubbies.
1: Tu creus que existeix, de veritat?
0: Ah, clar, segur. Van anar a fer la foto pel fons de pantalla, no?
1: Suposo, no ho sé.
0: Que és IA abans la letra. Era IA abans de ser IA, era.
1: No, però pot ser una foto tonejada, o saps?
0: Sí, no sé, no tinc ni idea, però sí que recordo l'ambientació del videoclip d'en Marcos i era talment com si fos allà. Escolta'm, abans d'anar a un tema que a tu i a mi ens preocupa, i molt, que és la Muixca.
1: Sí.
0: Perquè s'ha estat fent el periodisme.
1: Ben a fons.
0: I s'han estat traient unes conclusions altament precipitades, però altament sucoses.
1: 100%.
0: Abans de tot això, tenim temps per una cançó que ens arriba des de Girona.
1: Una més.
0: Una més. Una més, eh? Oh, que ben tirada.
1: T'ha agradat, eh?
0: Clar, una més cançó, perquè és una més la nova cançó de la Jules. Es diu així, i nosaltres te la posem, i ella, la Jules, ens la presenta.
2: Hola, oients de Nota de Veu, com esteu? Soc la Jules i estic supercontenta perquè acabo de treure una cançó nova anomenada Una Més. Tracta una mica sobre voler allargar les nits d'estiu i voler que per molt que ens fem grans i cada cop sigui més difícil coincidir, que les costums amb els amics de sempre no canvin. Llavors, ara que s'acaba l'estiu, no, he volgut allargar-lo una mica més amb aquesta cançó. Espero que us agradi moltíssim, que en certa manera us allargui l'estiu a vosaltres i això, i que us agradi molt. Ens veiem molt i molt aviat.

0: Recordo com si fos ahir, quan la Jules va fer una passa endavant a l'escena musical catalana, acompanyada per la teva amiga Juliana Canet.
1: Sí,
0: que,
1: és veritat.
0: Recordo que em va fer un post parlant de amunt i avall, corren ball amb papallones. I llavors de cop es va fer viral i vam córrer tots a buscar qui era la Jules, si tenia més cançons, qualsevol tipus d'informació que em poguéssim gratar, que llavors ella allà era joveníssima i jo diria que encara anava a l'institut.
1: Fixa't,
0: Perquè llavors va venir a viure a Barcelona per anar a la universitat, que de fet volia estudiar producció, comunicació, també, i això.
1: I estic convençuda que la Jules també serà en un d'aquests concerts d'Oques Grasses, perquè, de fet, fa poquet va versionar Cara de cul amb la Naina, ho recordes?
0: No me'n recordava.
1: Sí.
0: Sí,
1: Sí, sí, sí.
0: Doncs veurem, li seguirem la pista a la Jules i també a la Muixca.
1: I tant.
0: Que tenim novetats de la Muixca i ens morim de ganes de comentar-les amb vosaltres.

0: 5 a 7 a ICAT, Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. Vols fer de DJ el Nota de veu d'ICAT? 677 50 61 53.
1: Si a ICAT els hem acompanyat des de l'inici, també ho hem de fer en el seu comiat.
2: Arriba l'adeu d'Oques Grasses.
3: L'última oportunitat per cantar en directe els himnes que han marcat la dècada.
2: Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
3: Un concert que durarà anys.
4: Hem vingut a l'Estadi Olímpic per veure-hi elefants volant.
5: Tinc un cel i un infern a dins.
2: Oques Grasses s'acomiada dels escenaris a l'Estadi Olímpic el dissabte 10 d'octubre.
3: Viu-lo en directe a ICAT com si fossis a la pista de Montjuïc.
6: Si no ets una de les 40.000 persones que té entrada per l'últim concert de la història d'Oques Grasses, posa la ràdio.
2: Dissabte, 10 d'octubre, a les 8 del vespre, l'últim concert d'Oques Grasses en directe a ICAT.
4: Perquè hi ha nits que no s'expliquen, es viuen.
6: I aquesta la viurem en directe a ICAT.
5: La meva mentida.
1: ICAT, més de 20 anys amb l'escena musical catalana.
6: El concert
4: de la teva vida.
7: Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge, a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Fotimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de generació digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.
0: De 5 a 7 a ICAT, Nota de veu. El telèfon del programa? 677 50 61 53.

0: A veure. Hem de parlar de la Muixca, hem de parlar de... No sé si és la petita de Cals Farel, Aina, és la petita?
1: Sí, jo diria que sí, amb la Greta, no?
0: Val, és a dir, una de les petites de Cals Farel, l'Irma, que ens va dir que estaria aturada durant una bona temporada i no parem de veure com fa coses. I el que ens ha corprès, el que ens ha ara sacsejat de dalt a baix, és veure en el seu compte d'Instagram com la Muixca s'ha tancat en una mena de stage creatiu amb tot de penya de l'escena que, sisplau, m'agradaria que ens detallessis. Com a mínim, a la foto aquesta, que estan asseguts aquí com en una mena d'era, oi que sí que sembla com la vora d'una era, i és un camp al darrere, és que podria ser perfectament el Vallès, això, per dir alguna cosa. Qui hi ha aquí en aquesta fotografia acompanyant a la Muixca?
1: És que m'encanta perquè, a més, la Muixca feia molt de temps que no deia massa res i tal, i ara ha decidit que es posa a treballar i, escolta'm, publicat als quatre vents i a nosaltres ens encanta, perquè en aquesta foto hi hem vist en Guillem Gisbert.
0: Pam!
1: Que també està molt enfeinat, ja ho sabem. A l'Osa. La Uineta, evidentment. La Maria Jaume, acompanyada del Lluís Cabot, també. I d'altres artistes de l'univers Muixca, una miqueta com en Roots, per exemple, que sabem que han treballat molt plegats, en Bexnil, la Paula, la seva germana, que també li fa una mica de repre i les acompanya i tal, i la Greta, que també hi participa.
0: Doncs nosaltres hem vingut aquí, evidentment, a fer volar coloms amb aquestes fotografies i amb aquesta petita dosi d'informació, que és el que ella ens ha dit, que em sembla que deia, m'he tancat 11 dies a fer cançons o a fer música.
1: Sí, però no cal fer volar coloms, ja volen els coloms sols, perquè, o sigui, a mi em fa tota la impressió de ser un disc una mica com de col·laboracions, no?
0: Ja ho veurem. O potser fan això que tothom hi aporta i això, per exemple, està molt de moda als Estats Units o amb la Rosalia mateix, de que tu entres als crèdits d'una cançó i veus que allà hi ha hagut treballant o la Taylor Swift, no? 6, 7, 8, 9, 10 persones. Potser la Muixca ara va d'aquest pal. És a dir, no hi ha tant la veu de l'artista a la col·lab, que també, sinó com sumar molt de talent creatiu a l'hora de posar-te a fer cançons.
1: T'imagines que en realitat la Muixca està fent el disc de la Marató?
0: T'imagines? Seria boníssim.
1: Home, per què no?
0: T'imagines que hi ha una cúmbia amb el Guillem 2?
1: Oh, la segona cúmbia seria 2 cúmbia en aquest cas, no?

0: fent volar coloms amb aquest nou material de la Muixca, tot plegat a partir de les seves publicacions a Instagram, fotografies, algun text, no acaba de parlar gaire clar del tot, però ho diu tot. És allò de, no et dic res, però t'ho estic dient tot a la vegada. L'Aina diu que fins i tot podria estar fent el disc de la Marató amb, tota la, amb totes les persones amb qui s'ha tancat. I obrim ara el meló a l'osa de la Irene i la Giulieta, que tu sempre ho tens clavat al cap. Elles fa mesos, fa anys que parlen sobre la Muixca, perquè bàsicament en som molt fans.
1: És que ens encanta aquesta trobada, perquè jo recordo que en una de les teves converses al 3CAT Cultura, que per cert hi ha el vídeo a YouTube i el podeu recuperar...
0: És la millor, l'Aina, fent promo, això és així.
1: En un d'aquests passejos amb les Alosa, recordo que et van explicar que elles, penso que era com a l'inici dels concerts, quan estaven escalfant i així, que es posaven a cantar cançons de la Muixca, concretament, quina deien? La de Barres Guarres, oi?
0: Diria que sí, i també quan tornaven amb la furgo de bolo.
1: Ah! Ah, cert, cert, cert. I creus que el disc de la Muixca, més que ser un nou disc on hi hagi, per exemple, la segona cumbia amb en Guillem, podria ser un disc de versions de cançons de la Muixca interpretades amb artistes que són fans d'aquestes cançons, m'explico?
0: T'estàs flipant fortíssim i m'encanta, t'he de dir.
1: Però és que, a més, per exemple, en Quim Carandell, sí, de Ludwig Van, també és molt fan d'una cançó de la Muixca. És que realment ho té. O sigui, pot fer aquest disc.
0: És veritat que hi hem trobat a faltar en Quim en aquestes fotografies, oi?
1: Clar, però si són 11 dies, dubto que hagin estat tots 11 dies tots tancats en aquesta casa. Suposo que hi han anat passant i les imatges que hem vist són de dies concrets.
0: O, una explicació que m'agrada més encara, s'està guardant com un as a la màniga la participació d'en Quim Carandell en el nou disc. És a dir, tu ja pots pensar que amb en Guillem es coneixen, no?, de la Collab, això ja és una història sabuda, amb la Batgui al Son Germanes, amb la Maria Jaume, amb en Lluïsca, amb en Bexnil, amb en Roots, però no havies vist a venir en Quim Carandell i potser no el vol posar ni a les fotos, perquè tingui més efecte sorpresa. Però vaja, tornem a l'osa.
1: Quines ganes de sentir què poden fer plegades les de l'osa i la Muixca, perquè això promet moltíssim.

0: Un altre que ens imaginem, òbviament, allà és la seva parella, perquè també és artista, perquè ja han col·laborat. Ara punxarem Nois. Et sembla bé, no?, que recuperem aquesta col·lab que ja tenen?
1: És que és la col·laboració més recent que tenen, que forma part del disc de la Guineta.
0: Clar, i llavors, si la Guineta i la Muixca doncs tenen ganes de compartir històries creatives, jo crec que doncs li han de donar, evidentment, sortida a això. I vaja, aquest nom sí que el veies a venir. Així com en Quim Carandell, potser no te l'imaginaves. A la Guineta, en el nou disc de la Muixca, li veus 100% i ho saps.

0: I hem de parlar encara d'una col·laboració d'un artista que hem dit que també hi eren aquestes imatges i que no sabem ben bé...
1: M'encanta, perdona que et talli, el que està donant de si una foto i un post a Instagram, eh? Com ho estirem tot, eh?
0: És que també és veritat que a la Muixca li comprem tot. O sigui, si fa un disc de col·labos amb tot aquest ventall d'artistes, és que l'estarem esperant amb candeletes.
1: És que és això, el Guaret és exactament això. És deixar descansar unes terres, no? En el sentit literal, és quan tu et dediques a la pagesia, deixes descansar uns camps, unes terres, perquè llavors quan hi tornis a cultivar, allò neixi amb més força. És que és exactament això, al 100% el que està fent la Muixca.
0: I si a més les llavors de tomàquet que plantes venen de Lloret, concretament de Can Maria Jaume, doncs escolta'm, això només pot ser fantàstic.

Doncs ja ho tenim repassat, la Muixca fent coses noves amb en Guillem Gisbert, amb l'Osa, amb la Guineta, amb la Maria Jaume, amb en Lluís Cabot, amb en Ruts, amb en Bexnil, amb la seva germana la Greta, també, i aquest meló que hem obert, que hem llançat a l'aire, és un triple des de mig camp i d'esquenes, tranquil·lament. Imaginar-se en Quim Carandell de la Ludwig o la Ludwig sencera col·laborant al nou disc de la Muixca. Somiar, penya, és tan gratis...

0: les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
1: Tot el que ens queda. Hola, bon dia. Doncs a mi m'agradaria escoltar la cançó Olor a mort del grup de Girona Soroll Imminent, que més que aquest diumenge toquen a la plaça Sant Pere de Girona. I bé, són molt bona gent. Que fan rock alternatiu així a Girona. I aviam si us agrada. La cançó va sobre les guerres, ara que ja ningú en parla gaire, però sobre la guerra de Palestina, la guerra del Donbass, i altres guerres a l'Iraq, tot això. Vale, que no oblidem que aquí estem molt bé, però hi ha guerres a tot arreu i ho destrossen tot. Va, una abraçada i també una abraçada a la família experta, que sé que alguns escolten el programa. Moltes gràcies.

0: Escoltes ICAT. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda.
1: Hola, hola, què tal, com esteu? Benvinguts un dia més a Independents, Informació i Música, amb aquest ordre, o a l'invers, com vulgueu, aquí a ICAT cada dia de dilluns a dijous a les 8 del vespre amb l'equip habitual Omar Barón, Diego Monroy, David Talleda, Josep Martín. David, bona tarda.
2: Bona tarda, Josep i oients. Doncs mira, fa uns mesos vam fer un reportatge sobre fills de músics. I allò podríem dir que va ser com la primera part, i avui ens dedicarem a fer la segona part, però concretant només amb fills de músics dels Beatles.
1: Wow.
2: Perquè n'hi ha bastants que s'hi dediquen i que, a més, tenen una trajectòria musical important. Això ho descobrirem, doncs, a la segona part del programa.
1: Doncs avui, Lennons, McCartneys, Harrisons, no?
2: I Starkey.
1: I Starkey, efectivament. I tindrem altres coses, al programa no només parlarem de Beatles, ja veureu, tenim notícies, també algun disc nou per escoltar amb una miqueta de calma, i sobretot, això no ens faltarà mai, cançons i més cançons. Ahir la notícia era que s'anunciava el cartell del Festival Primavera Sound i hi havia algunes persones que deien és que no hi ha la Madonna, és que no hi ha la Björk, que ja estaven anunciades en cartells, diríem, falsos, que corrien així com a rumors. I també hi havia gent que deia és que no hi ha Slater. I avui tenim una missió, que és donar a conèixer a la gent que no la conegui qui és Slater, aquesta cantautora, rapera, que, bé, la seva música transcendeix bastant gèneres, nord-americana, Catherine Grace Garner Slater. Atenció, perquè ha publicat un dels discos de l'any, que es titula Worst Girl in America, i ara tindrà una ampliació, això que fan els artistes ara, que publiquen com una mena de coda del disc amb alguna cançó inèdita o li donen la volta a les cançons. Doncs nou cançons noves de Slater. Qui és aquesta artista que la gent troba a faltar al Primavera Sound? Doncs escoltem-la amb una de les seves últimes cançons. Benvinguts!

Doncs així sona la música de Slater. S'escriu amb unes quantes Y, S-L-A-Y-Y-Y-T-E-R. I el dia 4 de desembre es publicarà Worst Man in America, que serà el disc que completarà el disc anterior d'aquest 2026 de la mateixa artista, World Worst Girl in America. Atenció, perquè està de gira, efectivament. Té concerts a Austràlia, Nova Zelanda. Està triomfant molt amb la seva gira Worst Girl in the World, i per això s'havia especulat que podia ser que actués al festival Primavera Sound, però no hi és. Això sí, apunteu-vos aquest nom perquè ens sentirem a parlar segur en el futur. I també podeu prendre nota de l'artista anomenada Duna. Duna és un artista molt jove, perquè té 20 anys. És un artista catalana, d'arrels argentines, i atenció, perquè fins ara era un d'aquells secrets molt ben guardats, diríem, de la música, però ara l'ha fitxada al segell de ni més ni menys que Ralph Fichu, Rusowski o Nusser 3000, és a dir, Rússia i DK. En tot cas, prenem nota d'aquest artista perquè també ens sentirem a parlar, tant de Slater com de Duna.

0: Arnau Espina és el cap visible de Déu Varsòvia, un quartet amb base operativa a Osona, terra de grans músics. Preparen EP de cara al 2027 i ara ja han publicat un parell de cançons.
1: Què tal? Jo sóc l'Arnau Espina, cantant i compositor de Déu Varsòvia, i aquest 15 de setembre hem tret un doble single que està encapçalat a la cara A per La vida et queda bé, una cançó fresca, enèrgica, directa, que parla sobre un amor platònic, un punt obsessiu, i que, bueno, des d'una posició desenfadada i canalla, doncs, pretenem encetar la temporada amb força i energia. Per altra banda, a la cara B tenim una versió rockera d'Arrels, del grup de folk osonenc dels Esquirols, un grup de ja fa moltes dècades i que, doncs, forma part o ha creat una tradició musical de la comarca que nosaltres ens en sentim partíceps i hereus, i també, doncs, amb aquesta cançó pretenem fer un homenatge i pretenem demostrar que les noves generacions ens fem nostres les seves cançons i les transformem en allò que ens agrada. Així doncs, aquest doble single en general pretén ser una declaració de principis del que volem ser, de com volem sonar i del que volem que sigui Déu Varsòvia. Esperem que en gaudiu molt i que vagi molt bé. Moltes gràcies.

I les notícies musicals avui les comencem així, amb gairebé, podríem dir, música clàssica o amb una bona banda sonora. La banda sonora, per exemple, de Les amistats perilloses. El seu autor ha mort als 76 anys, George Fenton, compositor no només de Les amistats perilloses, sinó també de les bandes sonores de Gandhi, Atrapat en el temps, o El rei pescador. Un músic britànic molt prolífic que va rebre 5 nominacions als Oscars per les seves bandes sonores i va ser reconegut en diversos premis com els BAFTA i els Emmy per les seves composicions per al programa de la BBC, per exemple, Blue Planet, o la música per als documentals sobre la vida silvestre del cineasta britànic David Attenborough. Fenton va col·laborar amb directors com Richard Attenborough, Nora Ephron i Ken Loach. El 2023 va ser condecorat amb la distinció del Comandament de l'Ordre de l'Imperi Britànic pels seus serveis a la música. Acomiadem, doncs, un dels grans de les bandes sonores, George Fenton.

Bé, ja sabeu que els Love of Lesbian fan una aturada temporal i indefinida. Això ho van anunciar ja fa uns mesos. Doncs tenen uns quants concerts, podríem dir, de comiat temporal. Doncs han hagut d'allargar, per petició popular, aquest comiat amb l'anunci de 4 concerts més abans d'aquesta aturada temporal. El grup, liderat per Santi Balmes, actuarà el 12 de desembre a la Sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat i els dies 28, 29 i 30 de desembre a la Sala Polo de Barcelona. Dues sales que, segons la banda, han estat molt importants en la seva història. Les entrades, per cert, es posaran a la venda demà a les 12 del migdia, perquè aquestes entrades també volen, eh? No només les d'Oasis, les de Love of Lesbian estic segur que també. Love of Lesbian, doncs, allarga aquest adéu amb 4 concerts nous abans de l'aturada temporal indefinida. Una notícia que ha avançat BTV i que ha pogut confirmar l'Agència Catalana de Notícies. El grup, doncs, Love of Lesbian actuarà, recordem-ho, 12 de desembre, Sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat i els dies 28, 29 i 30 de desembre, gairebé els últims de l'any, doncs, a la Sala Apolo de Barcelona.

Així sona el grup madrileny Bam Motion Club. Potser els teniu fitxats perquè ja fa 10 anys que funcionen. I parant d'aturades de forma indefinida, doncs això és el mateix que han decidit fer aquesta banda Bam Motion Club, ho han anunciat així, parón indefinido. No parlen d'una separació definitiva de la banda, però sí que volen anunciar als seus seguidors que ara que fa 10 anys que ja funcionen com a banda, els concerts que tenen anunciats seran especials perquè seran els últims, com a mínim, amb una llarga temporada. L'últim últim, abans d'aquesta aturada dels Bam Motion Club, serà el 26 de novembre a la Sala Copérnico de Madrid, a la seva ciutat. Però, atenció, perquè aquí els podrem acomiadar, doncs, una miqueta abans, d'aquí, de fet, uns quants dies, 20 dies mal comptats, 24 d'octubre, Sala Upload, perquè és una de les bandes que formaran part del cartell Loveless Fest, una nova iniciativa dedicada a recollir l'escena del shoegaze, que en parlarem aviat aquí al programa, eh? Tenim ganes de parlar amb els organitzadors del Loveless Fest. Doncs bé, aquell festival serà també important perquè viurà el comiat del públic barceloní, com a mínim, en una llarga temporada d'aquesta banda dels Bam Motion Club. Serà el 24 d'octubre a Sala Upload, i si voleu anar a Madrid, doncs l'acomiadament definitiu el 26 de novembre. I tenim notícies d'una de les bandes del moment, Fountains D.C.

Home, doncs, sí, una de les bandes del moment, sens dubte, des de Dublín, liderats per Brian Chatten. I què sabem dels Fountains D.C.? Home, unes quantes coses, eh? No paren de generar notícies. D'entrada, que tenen la intenció de publicar un nou disc, però ben aviat, eh? De fet, és un dels discos destacats aquest mes d'octubre. El dia 16 d'octubre arribarà a les botigues Dopamine Chamber, que serà el cinquè disc ja d'aquesta banda de Fountains D.C. I la notícia, la recordem, és que el dia 24 d'aquest mes d'octubre actuen al Sant Jordi Club de Barcelona. L'altra notícia que vam conèixer fa pocs dies és que dins de les cançons del nou disc de Fountains D.C. n'hi hauria una d'especial titulada Where Is Gone, on col·laboren amb la Rosalia, ni més ni menys. Això pot haver sorprès a certa gent. No hauria sorprendre tant, perquè Rosalia té un impacte internacional important, i tampoc hauria sorprendre tant, tenint en compte que a Fountains D.C. hi ha un músic espanyol, Carlos O'Connell, i que segurament ha tingut molt a veure amb que es produeixi aquesta trobada. Doncs avui el que hem sabut és que aquest Where Is Gone serà també un senzill que es publicarà en uns 7 polzades que es podrà comprar de forma exclusiva a les festes d'escolta del disc, que serà el dia 8, demà passat, a diversos llocs del planeta. També hi ha listening parties, que se n'hi diuen, aquí a Barcelona. Si sou fans de la Rosalia, aneu a aquestes listening parties, que ja podreu comprar el senzill en Where Is Gone, la seva col·laboració amb Fountains D.C.

0: Independents, AICAT.
1: Independents. Discos en diagonal. Hi ha músics que pel seu extraordinari currículum estan ja per damunt del bé del mal, i un d'aquests és Johnny Marr. Després de col·laborar com a guitarrista i compositor en quatre cançons del nou disc de Gorillaz, The Mountain, publicat el mes de febrer, ara Johnny Marr torna a l'actualitat amb The Edge of Everything, que és el seu cinquè treball d'estudi en solitari. Assegura que aquesta és la seva resposta a la saturació tecnològica que patim i que ens pot aclaparar, tot i que confessa que hi ha possibilitats i que no tot és pessimisme. Com a nota de color, el disc hi col·labora el fill de Johnny Marr, Neil Marr, posant segones veus.

0: Independents.
1: Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.
2: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
3: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.

Qui vol viure per sempre? Who wants to live forever? Home, jo crec que el cantant de Queen ja podem dir que ha aconseguit el que deia que no volia en aquesta cançó, perquè la seva veu i la seva figura és ja immortal i viurà per sempre. I què passa amb Queen? Doncs bé, els que sou fans de la banda i aneu seguint, a banda d'aniversaris i tot plegat, darrerament s'havia parlat de la possibilitat que Queen anés a aquesta esfera de Las Vegas que vam comentar aquí al programa en el seu moment. Van publicar una cançó per Nadal, diríem, inèdita, i, mentrestant, els músics de Queen continuen fent coses. Roger Taylor, per exemple, ha publicat un nou disc en solitari titulat Violence Insane in a Beautiful World. I el que ha parlat avui és Brian May, el guitarrista de Queen i una miqueta, podríem dir, el líder, després de la mort de Freddie Mercury. Doncs Brian May ha dit que Queen no tornarà a sortir de gira. Atenció a aquesta paraula, gira. Això no vol dir que no hi hagi algun concert puntual. I el que sí que descarta de moment és el que estan fent moltes aquestes bandes que han perdut algun dels seus membres més significatius o que simplement el grup ja s'ha retirat. Una possibilitat de fer una gira amb avatars, diríem, creant, diríem, projeccions i recuperant la veu de Freddie Mercury. Diu que això de moment no li interessa i que necessitaria una quantitat de recursos d'intel·ligència artificial que no ho veu clar. És a dir, que de moment la notícia d'avui és que ja ens podem acomiadar de la possibilitat que Queen faci gires. En canvi, un altre clàssic, home, no tan clàssic, però déu-n'hi-do també, sembla que tornant a una certa activitat.

Potser l'heu reconegut perquè aquesta és una de les veus més clàssiques del rock. És Steven Tyler, és Aerosmith, una banda que fins ara estava bastant inactiva. Recordem que Steven Tyler, el cantant de la formació, té 78 anys, 78 anys, i que havia tingut alguns problemes greus de salut i que el que havia fet fins ara o darrerament era simplement aparèixer en ocasions molt contades, per exemple, en el concert de comiat de Black Sabbath, etc. Doncs ha aparegut un vídeo on se'l veu pujant a unes escales i canviant les lletres del Hollywood Bowl, posant unes lletres que no sabem exactament què està posant. Avui es confirmarà tot plegat, però sembla que hi hauria la possibilitat d'un retorn puntual dels Aerosmith als escenaris en un concert que s'anomenaria Aerosmith and Friends. És a dir, estem parlant ja segurament d'anar tancant, en certa manera, la carrera dels Aerosmith. Sí que van publicar l'any passat un EP amb Youngblood, però realment la banda de Steven Tyler estava bastant inactiva. 78 anys Steven Tyler, 76 Joe Perry, però sembla que encara hi hauria, doncs, una última coda, podríem dir, dels Aerosmith. I els que no surten de gira, tot i que a Ron Wood li agradaria, perquè ell diu que està a punt, són els Rolling Stones. Sabem que tenen, això sí, un disc recent, Foreign Tongues, i aquest disc es va publicar ja, el mes de juliol, però en les edicions digitals ha aparegut una cançó nova, una cançó inèdita que fins ara no s'havia conegut, així que què us sembla si abans d'entrar de ple a examinar què estan fent els fills dels Beatles, parlem de què estan fent ara els Rolling Stones, cançons com aquesta, Bad Luck Hideaway.

El 5 d'octubre del 1962 hi va haver un abans i un després dins del món de la música. Aquell dia es va posar a la venda al Regne Unit Love Me Do, el senzill de debut d'uns llavors encara desconeguts de Beatles. Es tractava d'una composició que John Lennon i Paul McCartney van compondre fins i tot abans de l'existència de la banda, amb el nom que acabarien passant a la història. De Love Me Do se'n van fer tres versions diferents, totes amb tres bateries també diferents. La primera temptativa va ser el juny del 1962 amb Pete Best, el bateria que acabaria expulsat dels Beatles, una gravació que finalment es va incloure el 1995 al volum 1 del recopilatori Anthology. La segona versió es va fer tres mesos després, ara ja amb Ringo Starr a la bateria. Les primeres còpies del Love Me Do eren amb Ringo Starr, encara que la versió definitiva que es va publicar al disc Please Please Me era la del bateria de sessió Andy White, que sempre va poder presumir d'haver tocat amb els Beatles. D'aquell senzill, Love Me Do en fa 64 anys i la història d'aquells quatre nois de Liverpool ja ha estat prou documentada a través de llibres i de pel·lícules, per la qual cosa no tornarem a repassar la seva biografia. Però això sí que ens dona peu a explorar les carreres musicals dels fills de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison i Ringo Starr.

0: Per edat, 63 anys, el primer fill de Beatle que va decidir dedicar-se a la música va ser Julian Lennon, el fill que John Lennon va tenir amb Cynthia Powell. És cert que mai va tenir una bona relació amb el seu pare, especialment quan aquest va fer unes declaracions dient que Julian era el fruit d'una botella de whisky d'un dissabte a la nit. Aquesta és la raó per la qual Julian Lennon no ha volgut mai tenir descendència. Malgrat tot, ell, recordem que va inspirar algunes de les cançons dels Beatles, com ara Lucy's in the Sky with Diamonds, Good Night o Hey Jude, que Paul McCartney li va dedicar per superar el divorci dels seus pares. Tot i que va debutar el 1984 amb el disc Balot, el cert és que la seva primera experiència en un estudi de gravació va ser als 11 anys, tocant la bateria al tema Yaya, una versió curta d'un minut de l'original de Lee Dorsey que es va incloure al disc Walls and Bridges.
1: Okay, we'll just sing in the la la. I'll get it at that. One, two, three, four.

0: Com a músic, Julia Lennon ha publicat un total de 7 discos, també ha escrit llibres i s'ha dedicat al cinema tant com a actor com també com a productor. I el 2022 va gravar amb el guitarrista Nuno Bettencourt una versió benèfica per Ucraïna de l'Imagine de John Lennon.
1: Once there was this little boy who asked his father, would you tell me that old, old story? Once there was this little boy who asked his father, would you tell me that old, old...
0: I aquesta veu que sentiu és la de Sean Lennon, el fill que John Lennon va tenir amb Yoko Ono i que va apadrinar Elton John. Aquí tenia només 5 anys i recita una història pel disc Seasons of the Glass de la seva mare, el primer que va publicar pocs mesos després de l'assassinat de John Lennon.

Doncs ara, encara que pugui semblar, no, aquesta no és Yoko Ono, sinó Mio Hattori, component de la banda Cibomato, la primera experiència professional de Sean Lennon. Van treure 3 discos i poc després va crear el grup The Ghost of a Sabertooth Tiger al costat de Charlotte Kemmull, que és la seva parella i amb qui acaba de tenir, per cert, un fill. De tots els fills dels Beatles, Sean Lennon és el més experimental, una qualitat que segurament ha heretat de la seva mare, a la que acompanya la Plastic Ono Band. També ha publicat 3 discos com a solista i des del 2016 es va liar amb el baixista de Primus per donar forma a The Claypool Lennon Delirium, amb un tercer àlbum publicat al maig d'aquest 2026. Ha fet també diverses bandes sonores, ha produït discos de Lana del Rey, Black Lips, Temples i de Lemon Twigs, i ha col·laborat en treballs de Marianne Faithfull, Flaming Lips i Lady Gaga, per citar uns pocs exemples. Com a curiositat, Sean Lennon va néixer el mateix dia que el seu pare, el 9 d'octubre del 1975.

Ringo Starr va tenir tres fills de la seva relació amb la seva primera parella, la perruquera Maureen Cox. Lee Starkey s'ha dedicat bàsicament al disseny de moda, tot i que el 1998 va fer segones veus a la cançó La Dita del disc Vertical Man del seu pare. Però, tot i estar allunyada de la música, és la parella de Jay Mellor, exguitarrista de Kasabian i BDI, la banda que va formar Liam Gallagher després d'Oasis. I mira, parlant d'Oasis...

Dels tres fills de Ringo Starr, el que ha fet més carrera dins de l'escena musical ha estat Zack Starkey. Aquí el sentim tocant la bateria amb Oasis, on va estar en plantilla durant 4 anys. I potser perquè el difunt Keith Moon li va regalar la seva primera bateria des del 1996, és membre oficial de The Who. I entre disc i disc i concert i concert, Zack Starkey ha tingut temps per ser músic de sessió de Johnny Marr, Lightning Seeds, Paul Weller, U-Roy, Toots and the Maytals i, evidentment, l'All Star Band del seu pare. Menys sort, si es pot dir així, ha tingut Jason Starkey, va triar el mateix instrument que el seu pare i ha saltat de banda en banda sense massa ressò mediàtic.

I aquests són Dragonflies, potser que no ho són encara massa, però atenció perquè darrere d'aquest grup hi ha Nigel Godrich, el bateria Joe Waronker, que ha tocat amb Beck, Rem, Roger Waters i Oasis, el guitarrista dels Strokes, Nick Valenci, i Danny Harrison, l'únic fill de George Harrison. Es tracta d'una superbanda de recent formació que el 18 de setembre va publicar el seu primer disc de títol homònim. El cert és que per arribar fins aquí, Danny Harrison ha fet un llarg recorregut. La primera gran feina va ser al costat de Jeff Lynne, tocant les guitarres pel disc pòstum del seu pare, Brian Walsh. Posteriorment, va posar en marxa la seva pròpia banda, The New Number 2, un nom que van triar com a referència a la clàssica sèrie de televisió britànica dels anys 60 de Prisoner. També ha publicat un parell de discos amb el seu nom, ha fet diverses bandes sonores i el 2010 va buscar la complicitat de Ben Harper, Joseph Arthur, Jim Kellner i la violinista Jessie Green i va donar forma a una altra superbanda, Fistful of Mercy, amb una única referència al mercat.

Aquesta guitarra que sentiu és la de James McCartney, el fill de Paul McCartney. Llavors tenia només 19 anys i va ser la primera col·laboració entre pare i fill en aquest tema titulat Heaven on a Sunday, una de les cançons del disc Flying Pie del 1997, l'onzè treball en solitari de l'ex-Beatle. James McCartney és l'únic que ha seguit les passes del seu pare. Mary McCartney va triar la fotografia, el cinema i les virtuts de la cuina vegetariana. Stella McCartney és la més coneguda dins del món del disseny de moda i Beatrice McCartney, que a final d'aquest mes farà 23 anys, odia la fama i actualment estudia la carrera de biologia a l'Universitat d'Oxford.

0: Es diu Lennon Stella. Aquesta cançó es titula Comedy Show i ens sentirem a parlar perquè està publicant material nou, com aquesta cançó i el disc ha de venir. I, a banda, és una gran actriu, coneguda per sèries com Nashville, per exemple. Lennon Stella, David, que hem estat buscant, i el Lennon està clar d'on ve, de John Lennon.
1: Sí, ve de John Lennon, perquè, de fet, els seus pares ja són músics, es deien d'Esteles, i van dir, ens agrada tant la música dels Beatles, i especialment de John Lennon, que li vam voler posar, doncs, aquest nom. I és un artista, com dius, que ens arriba des de Canadà i que, apunteu-vos el nom, és fàcil.
0: Sí, i tant, és molt fàcil recordar aquest nom de Lennon Stella. Mira, una altra cosa que sé d'ella. En una revista, el Heavy Metal, l'any 2024, parla de la seva passió per Cameron Winter de Kiss.
1: Hombre, però si és el personatge que demà tindrem aquí al programa. Bueno, no el tindrem físicament, ja,
0: no, ja ens agradaria.
1: Però
0: sí.
1: Parlarem d'ell, bàsicament, doncs, perquè al marge de Kiss, doncs, també té una carrera i un disc en directe que es publica divendres i un documental.
0: I tant! Una pel·lícula dirigida per Paul Thomas Anderson, ni més ni menys. Demà parlem del fenomen Cameron Winter aquí a l'Independència a partir de les 7.

0: A reveure.
1: Si a ICAT els hem acompanyat des de l'inici, també ho hem de fer en el seu comiat.
2: Arriba l'adeu d'Oques Grasses.
3: L'última oportunitat per cantar en directe els himnes que han marcat la dècada.
2: Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
4: Si no ets una de les 40.000 persones que té entrada per l'últim concert de la història d'Oques Grasses, posa-la.

0: més de 20 anys amb l'escena musical catalana.
1: El concert
2: de la teva vida.
3: Escoltes i cares.

0: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: Aquí el servei de Valldicat, cridant al planeta Terra. Miqui Puig, els plats us diu hola. Roda amb plats, bola de mirall. I arrenca un nou Pista de fusta. Diari de dilluns a dijous. Repeticions els caps de setmana i sempre. A 3-7 Cultura. Si és diari, és a les 7 a la FM. A les 8 a la FM. De 8 a 9. Sempre. I al migdia en els servidors de streaming perquè gaudeixis. A primera hora. Privilegiat, com si fos un servei premium de la nostra música. Us convidem i comença la tarda en un viatge amb tren. Amb el tren lleuger de Bergen. Richard Sen el va descobrir quan anava a punxar a Bergen i li va dedicar una oda, una peça que és gairebé un homenatge a l'Eurodisco, el primer disco europeu dels 70.

en el camí de l'aeroport al Club Ostra, Richardson es va enamorar del tren lleuger de Bergen, una meravella europeística que ell tradueix amb una peça que té disco còsmic, tecno de tota la vida, i dos números més. Hem agafat un tren que ens ha portat directes al club. Sempre és el club, sempre és la pista.

surt món de les categories MK. És considerat mainstream, menystingut per als més sumamerdes. Però aquest Living amb Tristan Henry és senzillament elegant. Pot sonar a la ràdio, pot sonar en un cotxe, pot sonar en un club, pot animar una festa. Living MK i Tristan Henry, a les beceroles, a les parts més comercials de la música que també existeixen. Per això la pista va d'un cantó a l'altre. Per això arriba el Warpaint de Catch 92.

0: Les guerres es guanyen, es perden, i les pintures, com aquest warpaint, a vegades només són una llauna de cervesa Red Stripe. Una guerra menuda, que a vegades s'ha de lluitar contra un mateix. És warpaint, és Catch 92, el combo britànic, deixant clar d'on venen, de la cervesa jamaiquina dels seus ancestres, i tu ets Aikat.
1: En digital o a l'FM, Pista de Fusta.

torno a repetir, això és una picunadora. Agafar el Kiss de Prince a l'any 2026. El fas això? Una animalada inapel·lable o et quedes a casa. Hi ha molta gent agafant cançons pretèrites que les destrossen, les fan ridícules i posen una base d'afrobeat, afrohouse, qualsevol cosa moderna que han sentit, i la caguen. És de Cognoise, es diu Ray Spencerly, i amb l'àlies de Bang Bang Club, by Slee, amb això. La pista de fusta segueix, les novetats demanen pas, i Riordan i Loki presenten Friction. Els noms tots a Trescat Cultura...

ofici, maneres de fer. I algú que ha crescut amb la música de UK, apunta't el nom a Riordan, que invita Loki a fer aquest Friction, ple de teclats. D'aquells que fusionen la música de ball de tota la vida amb la manera de fer d'ara mateix. DJ Anthony, my hero, ha entrat a fondo.

0: No ens enganyem. Hi ha peces de ball que som com un lateral dret, poc tècnic, però necessari per aguantar l'estructura. Hi ha peces com aquest My Herald de DJ Anthony que segur en una sessió aguanta i aguanta, fa de transició cap a un altre lloc. Funciona perquè tot és a puesto i perquè DJ Anthony, torno a repetir, té ofici. My Hero, en un moment que només ens arriben cançons amb portades fetes de merda. A Mia, que DJ Anthony convidi a dues amigues molt guapes i es faci un retrato dins d'una limusina. Té aquest punt naïf del luxe malentès que ens agrada.
1: Come with me, tonight's tonight. Can't you see, I wanna be with you. Can't wait tonight.
2: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
0: Totes les tardes són de ball de dilluns a dijous. Caleb Dan, Bad Girl.

em flipa, m'encanta com Caleb Dan, el d'Orlando, fa servir trufa tota la peça de sintetitzadors hereus d'aquell P-Funk de la Funkadelia, Dan Fiddler, i ho tenyeix amb una cosa moderna que funciona. És la Bad Girl de Caleb Dan i el P-Rhythm que està preparat en el plat 3 amb el seu Hoya Feeling. Ho resumeix tot en 2 minuts. Aquesta nova manera també de fer música, que ja no hi ha extended versions, que anem de cara al moll de l'os per punxar, perquè diuen que la canalla no té intenció, que els grans tampoc ens hi estem. O sigui que sigueu atents. LP Rhythm, How You Feeling, dura 2 minuts 36 segons. If you wanna get down with this.

0: Posem-nos seriosos, perquè això ho és. El LP Rhythm i aquest How You Feeling és una cosa seriosa. És una peça estructurada d'una manera clàssica que em torna boig. Pots sentir el gran crit del How You Feeling, una diva i un servei increïble, unes textures de sintetitzadors que només poden anar acompanyades del que arriba ara mateix. Favorits de casa, Leon Bave, Fashion Week, la setmana de la moda, la passarel·la i la música dels americans que sempre l'encerten. Paraula de pista.
1: Aquesta és la pista de fusta.

0: que són així, que si ens agraden i avalleixen tornaran, perquè la música de ball sempre serà gran des de Nova York, Leon Bave.
1: T'ho he chiamato per dirti que ti amo.
2: Tots a la pista. Miki Puig als plats.
0: Novetats que tarda rere tarda venen a ballar a casa. Pujant el tempo, pujant els pianos, Guy Shaman i Naya Day, Special Love.

gairebé com una missa gospel. Guy Sheinman contacta amb Minaya Day, una dona avessada a posar la seva veu, el seu feeling i el seu groove a peces de ball absolutament arrebatadores. Això es diu Special Love, el remix el signen Nico Haynes i Fabio de Majestris. La tarda és plena de baixos, plena de cançons que ens han fet embogir. I ara me n'adono que ens està quedant una tarda inspiradíssima amb el house de tota la vida, i això vol dir

aquest Mufla i Tac ho deixa claríssim i torna a pelar allò que des de la pista fem molt sovint quan un cos ens avalleix i ens agrada, que no volem que pari, li diem que sisplau es segueixi movent d'aquesta manera. Jewel Kid, the one, l'únic, l'especial, com és la tarda dedicat, saps on ets, saps que ets a la pista i si acabes d'arribar, benvingut.

0: què? No us enganyo, eh? Jewel Kid i aquest The One, un productor de Malta. Avui en dia la globalitat fa que ens arribi la música d'arreu del món, pum, amb un clic, i que només haguem de gaudir-la. Ets una nova sessió de ball de la pista de Fausta.
1: Aquesta és la pista de Fausta dedicat a Miqui Puig. Pista de Fausta.
0: Amb l'E d'emocionant, amb l'E de Sopardenya i també amb l'E d'èxtasis. Everything starts with you. Bisman se'l té clar. L'èxtasis és a la pista.
1: Atents, club. Atents, club.

ens va encantar en el moment que la vam punxar. Per això ha tornat. Aquest Everything Starts With You. La producció de Beastman i música que no s'atura. Sam Alfred i el seu Ascension és a punt d'entrar en el plat de la dreta.

jove, és de Detroit, i a sobre ens posa un sampler de 808 State, un sampler del mític Pacific State. Com no ens ha d'agradar, com no li hem de donar un espai a la pista de fusta. I dir que Sam Alfred ens flipa. Un nou EP punt de sortir que es dirà No More. I aquesta Ascension, que és com vulguem dir, puja, puja, puja, que això no s'esgota. Ets aïcat a la ràdio inquieta i el meu nom és Miqui Puig. Miqui Puig, els plats de cognom. Miqui Puig, que cada tarda, de dilluns a dijous a les 8, obre la cancel·la, la porta d'aquesta discoteca, aquest món imaginari que ens fa més feliços. Cada tarda intentem, anem a la recerca de les millors cançons del món. DJs never chased attention.

0: Everybody wants to be a DJ.
1: Tots volen ser DJs, però pocs ho aconseguiran. A mi m'agradaria ser més ballador que no pas selector, però aquí em teniu. En una illa, us deixo, The Island, a Daddy Bongues, i això tampoc us deixarà indiferent. Sigueu feliços i balleu. La pista de fusta s'esgota.

0: De dilluns a divendres, som els primers de dir-vos bon dia.
1: Hola, molt bon dia, matiners. Bon dia, Catalunya.
2: Bon dia.
3: Hola, bon dia.
4: Bon dia, matiners.
5: Hola, molt bon dia.
0: Perquè tenim els oients més desperts de Catalunya.
6: Vaig camí de treball, que ja estic arribant.
7: Estic fent un encàrrec per poder agafar les 6 cap a Toulouse.
8: Mira, esmorzant una mica.
9: Bé, aquí a la porta de la feina.
10: Treballant ja des de les 4 del matí.
0: I encara et preguntes si hi ha algú despert tan aviat?
11: He trobat molt a faltar l'estiu, eh?
12: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalias.

0: som pura cafeïna.
1: Escoltes, Icar. Ara, Icat, el cel obert, amb Lluís Gavaldà.
2: Déu-vos guard, amics i amigues celobertaires. Un dia més des d'ICAT, dedicat als cantants que no canten, arriba l'hora del cel obert. Sí, amigues i amics del cel obert. Avui volem reivindicar una nova tendència dins el pop independent actual que trenca tots els esquemes preestablerts en el món del pop. És a dir, que un frontman ha de cantar com Déu mana, ha de tenir bona veu, ha d'afinar i ha de ser eminentment melòdic. Doncs no, xiquets, ara mateix el que es porta no és cantar la cançó, és recitar-la.

Les meravelloses Wet Leg i aquest Chess Long, el seu gran èxit i single de debut publicat el 2021, que segons explica la Rian Tisdale, la va composar perquè es va quedar clapada a la Chess Long de la casa de la seva companya de grup, de la Hester Chambers. Perquè després diguis que una migdiadeta no és profitosa. I aquesta manera de resar el rosari a l'hora d'interpretar les cançons s'ha de reconèixer que últimament està repetint-se de manera inequívoca, perquè si les Wet Leg serien com un exemple claríssim, l'altre serien els Dry Cleaning.

Scratch Rat Lanyard, del New Long Leg del 2021, d'aquest grup de sud de Londres, liderat per la Florence Shaw, i que es caracteritza principalment per aquesta manera gairebé desmenjada de recitar la lletra de la cançó, cortesia de la Florence. Aquí estan produïts pel John Parish, que entre altres coses va treballar amb la PJ Harvey, com tots vosaltres sabeu. I ja que estem parlant de grups rabiosament actuals i rabiosament reconeguts, què me'n dieu dels Fountains D.C.?

Boys in the Better Land. Aquesta espècie de declaració de principis ancorada en el seu Dublín natal i la dicotomia d'haver d'emigrar precisament al país que més mal els ha fet, el Regne Unit i la seva capital, Londres. Diguem-ne que això de parlar les cançons tampoc és una cosa que s'hagi inventat ara mateix. Per això volem ara aquí fer un pas enrere i retre homenatge a diferents tipus de cantants que s'han caracteritzat precisament per aquests monòlegs atonals. Per exemple, un dels clàssics seria el Craig Finn, amb aquestes històries que té, que són gairebé com mini-novel·les, i aquesta manera tan característica d'explicar-les. Això és del Separation Sunday i es diu Carol and the Creeping Things.

Carol and the Creeping Things, en Crayfin i els seus Hallsteady, amb tot aquest imaginari bíblic barrejat amb històries de droga, religió, redempció i resurrecció, nen, que no s'està de res. Ara bé, que si hem d'anar a buscar qui és el pare, el rei primigeni, a l'hora de reivindicar les cançons parlades, aquest és el Lou. I punto pelota.

0: give the whole thing up for you.
1: Coney Island, baby. El Lou Reed explicant-nos que ell es va apuntar a l'equip de futbol perquè estava enamorat de l'entrenador. Com m'agrada aquesta cançó. Oh, me dona pau, eh? Té collons que me doni pau una cançó de Lou Reed, però me la dona, tio, aquest delivery, aquesta manera que té de recitar les peces i després poc a poc anar agafant-li la melodia. La trobo super, super elegant. Ei, però que hi ha més grups, que també s'han caracteritzat per tenir un cantant que no canta. Per exemple, el Fred Snyder i els seus B-52.

El Rock Lobster! Que molta gent se preguntava, però què fa aquest tio? Per què no canten elles? Si elles canten de puta mare, i és veritat, però part de la personalitat del grup era aquest senyor absolutament extravagant amb aquell bigotet i aquest proto-rap tan característic. Anem ara ja amb grups de l'escena actual que també practiquen aquest gènere de les cançons parlades. I, per exemple, tenim aquí els Squid, que venen de l'escena experimental de finals del 2010 i que barrejaven el post-punk amb una mica de crowd rock i electrònica. Aquesta és l'última cançó del seu disc de debut i parla del perill d'alimentar-se de mitjans propers a l'extrema dreta. Això es diu Pamphlets.

0: I feel so weird. Els Chick Face mostrant també que els Estats Units també saben practicar aquest pop desmenjat de cantant que no canta, i que ens va de perles per fer una petitíssima pausa i tornar ara mateix amb més cançons parlades per tu i per ton germà.
1: El Celobert, amb Lluís Gavaldà. Escoltes i cat. Música amb història per gent amb geografia.
0: Tornem aquí al Celobert repassant cançons on el cantant no canta, i anem ara amb els Talk Show des de Londres, liderats pel Harrison Swan, i que es van donar a conèixer talonejant ni més ni menys que els Fountains D.C. els mateixos Squid. Això es diu Stress.

0: Les tres dels talk show, donant el relleu ara a un altre dels grups de moda de l'escena actual, els Black Country New Road. I aquesta peça del Ants From Up There del 2022, que es diu Good Will Hunting.
1: You walk up on the raised edge, hands out for balance, slipping you almost grab mine, but you find your feet

0: Els Black Country New Road, que 4 dies abans de treure el disco van veure com el seu cantant deia que fotia el camp, tu. Ei, què van fer ells? Doncs van decidir que no passa res, que esborraven tot el que havien fet fins ara de cara al nou disc i van tornar a composar material sencer repartint-se les parts vocals. Això se'n diu ser eficient, home, clar que sí. Vinga, va, abans de plegar, un altre grup històric que també es caracteritzava per un cantant més aviat rapsoda. Parlo dels mítics Cake de Sacramento, coneguts sobretot per aquella versió de l'I Will Survive, extraordinària, i que aquí ens arriben amb una peça del Prolonging the Magic, el seu tercer disc. Això es diu Never There.
1: I need your arms around me, I need to feel your touch.

El John McKee, que no sap si canta, si recita, si t'està explicant el que li va passar ahir o resant el rosari. Va, vinga, aquí arribem a la recta final del programa i ho acabaré amb dos pesos pesats del pop postmil·lennial. Per una banda, la inimitable i insuperable Saint Vincent.

0: Good.
1: Lanny Clark i aquest Pay Your Way in Pain, el primer single del seu sisè àlbum, el Daddy's Home. Clarament dedicat, influït i amarat de l'escena musical del funk de la dècada dels 70. Va, vinga, ara sí que hem de plegar i vull fer-ho amb un rapsode nostrat i admiradíssim per la gent del cel obert. És en David Carabén i els seus Mishima, els quals mai han tingut cap tipus de recança per transformar-se en trobadors de lletres recitades. Amb aquest Neix el món dintre de l'ull, del set tota la vida, l'equip del programa s'acomiada per avui. Albert Cots, control i muntatge, Núria Serrana, documentació, i Lluís Gavaldà us diuen salut i fins la propera. Adeu.

preocupa. I notem que totes les coses que hauríem d'haver resolt no les hem resolt encara. A poc a poc se'ns ha anat acumulant la feina i tot està per fer. I les promeses, sobretot les que mai ens vam dir, de tan secretes, de tan callades, encara s'han de complir, si és que s'han de complir algun dia. Que mai hem plantat cara als nostres somnis, però tampoc els problemes que arrosseguem de fa temps. Què volem ser, què volem dir, qui volem ser, si ho tenim clar, com ho hauríem de fer, qui podríem comptar,

0: El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.
1: Escoltes ICAT.
2: Andrea, quin llibre em recomanes llegir si estic fart de veure com els fons voltor no paren de desnonar persones en situacions d'extrema vulnerabilitat per tal de lucrar-se després amb el lloguer i venda d'aquests habitatges?
3: Uf, doncs et recomano llegir l'assaig Llogateres Unibus, de Jacob Stringer, que proposa la lluita sindical com a arma per resoldre la crisi de l'habitatge.
2: Doncs saps què et dic? Que em sembla molt bona idea. Comença la pila.
1: La pila de llibres que no para de créixer, amb Marc Ferrudo i Andrea Genovart.

0: Ocupat lector, deia Joseph Conrad. Una setmana més, des de la Pila d'ICAT, estem disposats a fer de pont entre aquests co-creadors literaris, que són els autors i els lectors. Com construirem aquest pont? Doncs amb dues recomanacions lectores, si em permeteu la paraula, formidables. L'Andrea ens xerrarà d'un clàssic del còmic dels últims 15 anys, per fi traduït al català, i amb mi viatjarem fins a l'Imperi Romà. Avui també parlarem molt de literatura i intel·ligència artificial amb en Carles Planas, periodista del periòdico especialitzat en tecnologia. Acabarem el programa amb el ja mític Nus i Desenllaç, però avui serà l'Andrea qui posarà a prova els meus coneixements literaris. Confesso que estic tremolant. Andrea, ha arribat el dia de la teva venjança.
1: No puc dormir. No,
0: de l'emoció, eh?
1: I tant, de fotre't a la pillar-te.
0: Mira, sigues sincera, del 0 al 10 com és de difícil el Nus i Desenllaç que m'has preparat?
1: Va, t'he de ser sincera, l'he modificat dues vegades perquè m'havia passat de difícil.
0: En sèrio?
1: Sí.
0: O sigui, has hagut de canviar dos cops de llibre o has canviat les frases?
1: Les frases.
0: En sèrio?
1: Sí. Però serà molt fàcil.
0: No m'has fet la que et vaig fer jo tu, no? De fer-me frases del meu propi llibre?
1: No, perquè ja he recomanat el teu, ja te l'he fet, ja te l'he gastat.
0: És veritat, el meu ja està completament oblidat. Doncs, és que ara t'entenc, Andrea.
1: Ai, 50 minuts.
0: És que quan et faig jo el joc a tu, jo sóc molt feliç aquests 50 minuts. Però ara que sóc jo el qui em tocarà el rebre, doncs noto aquest...
1: És que ara ja no ens barallarem per les cançons, sinó per fer el Nus i Desenllaç.
0: Sumem baralles a la Pila. O sigui, així van començar els Beatles. I van acabar separats.
1: Bueno, perdona, i un mort.
0: Dos. Bueno, sí, un disparat, un altre assassinat.
1: Qui serà l'assassinat?
0: Mira, una bona pregunta per un caixó faixa un dia d'aquests. Mira, el Francesc Soler li podríem haver preguntat. Quin assassí guapo hauria assassinat a l'Andrea o al Marc? Anem a per notícies.
1: Sí.
0: Andrea, a més, tenim una de rabiosa actualitat que lliga molt amb el programa d'avui, que el centrarem en literatura i intel·ligència artificial, i és que a França hi ha hagut un gran escàndol. Són molt d'escàndols, els francesos, sí. Els encanta un bon escàndol, però aquest té especial mica, que diuen en castellà, perquè l'escriptor Télisson Aurélien, m'agrada molt el seu nom, ha estat acusat d'haver escrit la seva última novel·la amb IA. I tu diràs, qui és aquest Télisson Aurélien? No sé si el coneixies, jo no el coneixia. Dius, és un mindundi, és una persona que s'ha autopublicat un llibre i l'ha fet a mi? No. Aurélien, que és d'origen canadenc i haitià, acaba de rebre un premi literari molt important al país, el Premi FNAC de novel·la.
1: FNAC de la franquícia.
0: De la franquícia, que això va ser moltíssima pasta.
1: Clar, és el planeta.
0: Però més enllà d'això, és també finalista del concurs.
1: Sí, home!
0: Un finalista d'algun curt, de fet, era finalista amb l'obra aquesta que l'han acusat d'escriure IA. De fet, el Premi Goncourt ja l'ha retirat dels seus finalistes.
1: Puc dir que a Goncourt crec que era un euro, no?, que et donaven de premi.
0: Sí, però prestigi
1: vale,
0: que... Jo també m'accepto un euro.
1: Soc una policiosa,
0: sí.
1: Eh?
0: Ja...
1: Només penso en la vela.
0: Tu prefereixes el Premi FNAC de novel·la,
1: sí.
0: Que et deuen donar 100.000 pavos.
1: Ja se m'ha passat el romanticisme, ja està. Ja no tinc 16 anys, Marc.
0: Doncs el cas del tal Aurélien ha anat així. Un grup de justícies contra la intel·ligència artificial, anomenat Balance Ton Cloud, que vol dir denuncia el teu cloud, m'agrada molt el nom, el va acusar d'haver escrit la seva última obra, CTS o morir a Mia, quasi en la seva totalitat. Van fer servir el Pangram, que era un detector de continguts en IA, i han arribat a la conclusió que pràcticament tota la novel·la ha estat escrita amb aquesta ajuda d'una IA. Ell ho nega. L'Aurélien ho nega, diu que sempre m'ha apassionat la creació i la literatura. No veig per què em sentiria obligat a fer servir una màquina. Que com excusa rara. M'agrada la literatura...
1: A veure, si has fet 15 llibres, em dic, tu voldries fer un llibre amb IA? Clar, és que també depèn del seu recorregut.
0: Ja.
1: Jo, si a alguna persona li agrada ser escriptor i té un bagatge que ho demostra, jo no dubtaria de que prefereix escriure amb la IA.
0: Sí, de fet, tant Aurélien com el seu editor diuen que estan preparant un document per demostrar que no està escrit amb intel·ligència artificial al llibre. Però, bueno, pel camí ja se l'ha encarregat d'algun curt. O sigui, repercussions ja ha tingut el tema.
1: Un moment, però aquests acusadors són del jurat o no?
0: No, és un grup de justiciers.
1: Doncs el jurat, amb perdó, que retirin el jurat també, eh? Perquè, o sigui, ja arriba un punt, que han de ser els justiciers aquests que se n'adonin.
0: Potser el jurat... bueno, és que comença a ser difícil, Andrea, distingir certes coses. Ara
1: empatia amb el jurat.
0: Ara ha semblat un senyor de 85 anys, però és que abans...
1: Defensant el jurat del milió d'euros.
0: O sigui, la millor mostra de com està avançant la intel·ligència artificial, jo crec, és l'edat en què et comencen a colar coses, ja. Fa dos anys només li colaven coses a gent de 80 anys. Ara hi ha coses que a mi, tenint-ne 35, a vegades ja em costa discernir si són intel·ligència artificial o no. Jo crec que està baixant el llistó i crec que en la literatura, i ho parlarem després amb el Carles, està passant potser una mica el mateix. Potser és que ja les IAs estan escrivint textos tan bons que són indistintes indistingibles.
1: Del si que podem recomanat algun llibre a la pila que ha estat passat per allà.
0: Sí, Postals del món coblidor. Jo confesso, l'he escrit amb ChatGPT i no de pagament.
1: 5 anys amb ChatGPT.
0: Veig, si mires al final del capítol hi ha la típica frase que ara fes-me el capítol amb una mica més de poesia i tal. No, jo no he fet servir la IA. Veurem si el tal Aurelien l'ha fet servir o no. De moment, com ja hem dit, ja ha tingut les coses molta repercussió, fora d'algun curt, veurem si l'EFNAC li retira també el premi, però una bona aliada del senyor Aurelien.
1: I a més, tu saps les que haurem d'aguantar d'ara en endavant?
0: D'aquesta, ja, si és veritat, fa mandra.
1: Retirem això per la IA, uf.
0: Ja, no sé quina és la solució, potser s'hauran de fer premis d'escriptura amb intel·ligència artificial.
1: Pergamins. Com es diu? Pergamins, sí, en català?
0: Pergamins.
1: Sí. Tot pergamins.
0: Hòstia, aquesta és molt bona, que l'única forma ja
1: de
0: combatre la intel·ligència artificial serà tornar a escriure a mà, tornar a escriure a pergamins, manuscrits.
1: És que saps que l'altre dia els il·lustradors, o sigui, sortia una notícia que il·lustradors deien que estaven farts de tots els cartells que hi havia amb la IA de disseny, també, mm-hmm. que també hi ha molta com polèmica sobre que hi ha un mateix tipus de disseny, no?, ara, i tornen a comprar retoladors i tornen a fer les coses a mà els dibuixants ara. Abans sí que se servien molt de la cosa informàtica.
0: Retorna al món analògic per tal de combatre l'IA. Però bé, ho deixem aquí, Andrea, perquè, com he dit abans, parlarem amb el Carles Planas molta estona d'això i creu-me que podríem parlar-ne encara més perquè és un tema pràcticament etern. Següent notícia, abans de passar a la teva recomanació, Andrea, recordes que en el directe que vam fer des de la Setmana del Llibre en Català, el Pol Vinyes ens va dir que Crim i Càstig de Dostoyevski era el llibre de la seva vida. I vam dir, hòstia, una persona tan jove llegint Dostoyevski...
1: A les 12 del migdia, sota 40 graus, un dia de setembre.
0: Realment, era una atmosfera perfecta. Una atmosfera perfecta per llegir a Dostoyevski. Doncs resulta que el Pol no és l'únic, perquè la immortalitat del senyor Dostoyevski s'ha ampliat a tota la generació Z. Les nits blanques de Dostoyevski està arrasant entre aquesta generació i està TikTok, Instagram i altres xarxes socials a patat de reviews i vídeos entusiasmats amb les nits blanques de Dostoyevski. Què et sembla?
1: És que no sé què dir ja, perquè vull dir, o sigui, entre l'Odissea, que també, amb la gent Z, o sigui, per l'adaptació de Nolan, tothom l'està comprant i llegint, i ara això, no ho sé, també et dic... Crec que sí, veig la gent Z, o sigui, comprant amb massa Dostoyevski, tampoc em sorprèn tant perquè, ja em perdonareu, però és que és sociòpata la gent ja, la societat. Llavors, clar, puc entendre ja aquest cantó fosc de depressió, de que estem farts del sistema, que acabi abocant a lectures tan conflictives i fosques.
0: Tot i que les nits blanques té un moment que és maco, és bonic, o sigui, és un depressiu el protagonista, però té certs moments de llum.
1: Dostoyevski, imagina't si ja, com deus estar, Marc, m'estàs preocupant si Dostoyevski et sembla una persona lluminosa.
0: Imagina't en el pou que estic.
1: Imagina't.
0: Que Dostoyevski em sembla... Ho hem parlat, que te'n recordes fa uns mesos, no sé si va ser la temporada anterior, que vam dir que Dostoyevski podria haver estat un bon coach emocional. I això crec que ens ho confirma. Existencialista, però bon
1: realment
0: coach emocional.
1: Realment és el contrari de coach, perquè el coach et diu que ets estupendo. Ell et diu, bueno, accepta que ets mediocre, però és que l'ésser humà ja és mediocre.
0: Un coach sincer.
1: Sí.
0: Sí, més falta en fan de coach com ell, però total, que les nits blanques ho està patant no només aquí, sinó arreu del món. A Brasil és un dels llibres més venuts de l'any, per exemple, que em va al·lucinar. I aquí em posaré jo una medalla, perquè fa unes setmanes, en un acte de presentació d'una fira de llibre de Terrassa, vaig dir, sense jo haver llegit això, que per mi les nits blanques era el predecessor de Wattpad, perquè era una història d'amor, així corteta, lleugera... i que podia agradar molt a la gent jove. I mira...
1: Ja. I tu et recordes quin va ser el primer llibre que em vas preguntar uns dies enllaç?
0: No.
1: Les nits blanques, Chorizo?
0: És veritat, sí, fa 5 setmanes, fa res.
1: Sí, m'estàs preocupant, Marc, vés al metge.
0: Tinc molta feina, el que he d'anar a casa a descansar, perquè ja ni me'n recordava del primer nos dies enllaç.
1: Em vas voler posar a prova amb les nits blanques. Això,
0: i vas encertar?
1: Vaig encertar, no com en el meu, gairebé.
0: Cosa que demostra que ets molt jove d'esperit, és pràcticament de la gent Z. Ets lluminosa i molt jove, Andrea. Per cert, les nits blanques, en català, podeu llegir a Angle Editorial, amb traducció de Miquel Cabal, que ja va, ojo, per la 9a edició.
1: Hosti, tu.
0: Al·lucinant. Així que hi ha Dostoyevski per estona entre els joves i els no tan joves. Andrea, tu no parlaràs ara de Dostoyevski, no?
1: No.
0: La recomanació no és Dostoyevski.
1: De fet, dura una cosa bastant amena, que força amena, que és un còmic, però t'he de dir que ara estava pensant, té molta coseta de Dostoyevski.
0: Tu,
1: És la traducció de l'editorial Finestra, és una editorial que està especialitzada en còmic, per qui no ho sàpiga, i és el còmic Els intrusos, d'Adrián Tomín, traduït al català, però és un còmic que va sorgir, o sigui, que es va publicar per primera vegada ja el 2007, és a dir, fa 10 anyets, i va rebre un munt de premis, com un dels millors 100 còmics de la història segons New York Times, un còmic inclòs a l'antologia The Best American Comics, etc, etc, etc. Val? Llavors, a més, l'Adrià, l'Adrià, li he dit l'Adrià? L'Adrià Antomín, l'autor, l'Adrià.
0: El teu amic.
1: Perdoneu, o sigui, estem fatal amb aquest canvi de temps que no arriba. L'autor, l'Adrià Antomín, a més de ser un dibuixant de còmic molt reconegut, també ha fet cobertes de discos com Per Ils o Jo la Tengo. Tu sabies això?
0: Per això estàs recomanant aquest còmic.
1: I tant, mal nom anar sempre.
0: Sempre ho portes tota la música, Andrea.
1: Sí, sí. Bueno, què m'has dit tu?
0: Bons grups, també.
1: Sí, bons grups, sí, home, sí, clar sí. Que sí, sí, sí. Però és un còmic que són 6 històries, val? Llavors, és un còmic que, com bé diu el títol, que s'anomena Els intrusos, sempre en totes les històries hi ha un element intrusiu que capgira la història i la torna en un desenllaç fatal, surrealista i exagerat, uh-huh. No? Per exemple... Hi ha una història d'una estudianta universitària que la confonen amb una actriu porno que s'assembla molt. Llavors, clar, està tan farta...
0: Pinta malament, la
1: clar,
0: cosa,
1: tan
0: sí.
1: Farta que marxa, o sigui, deixa la universitat, marxa de la ciutat i fa una nova vida, es talla els cabells, canvia d'identitat i acaba trobant-se amb l'actriu real i li acaba dient que li ha desgraciat la vida. I acaben fent-se amigues. Però què passa? Que l'actriu porno és l'antagonista d'ella i ella sí que li agrada el reconeixement que té pel carrer, perquè és com clar. Una pornstar doncs molt coneguda. I al final, doncs, què passa amb aquesta gent que li agrada tant el reconeixement? Doncs que és una amistat volàtil i acaba enfonsant-se. També, per exemple, hi ha la història d'una persona que vol impressionar el seu pare sent monologuista i el seu pare vol que faci improvisació, no guió. Però és tan dolenta la seva improvisació que al final acaba decebent el pare i la família acaba trencada. En fi, elements molt absurds.
0: M'agrada moltíssim el que m'estàs explicant, de veritat t'ho dic, Andrea.
1: T'encantarà aquest còmic. A més, absurds, molt absurds, amb el que ensopegues a la teva vida, i sempre ensopegues a la teva vida, i tot acaba tornant-se una tragicomèdia existencial per elements massa anecdòtics, que dius, ostres, en sèrio, hi havia molt poca probabilitat que em passés això. O sigui, són pedres en el camí que és un color d'un altre.
0: No? Sí.
1: I res, doncs és el còmic Els intrusos, publicat per l'editorial Finestres, i que té un humor molt fosc.
0: Un humor i un humor, no? Al final són sinònims.
1: Sempre.
0: Tinc la sensació, Andrea, que podria sortir en aquest còmic. Podries sí. protagonitzar una de les històries. Potser
1: sí,
0: per això t'agrada tant.
1: Sí, sí, és que quan des que tu em vas dir que la meva vida era Fleabag, te'n recordes?
0: Home, és que home, és una mica Fleabag.
1: Sí, el dia de la presentació del llibre del Marc vaig haver d'anar urgent a urgències oculars, perquè no veia. I vaig acabar plorant perquè no em donaven la recepta. I me la van donar, òbviament, per plorar.
0: Però allà estaves, vas arribar i vam fer la presentació junts i va sortir...
1: Esquizofrènica, amb una altra personalitat, com sempre.
0: L'únic que tu no saps, però com tenies la vista malament, no em miraves a mi, saps? Miraves a la paret tota l'estona i la gent en plan, què fa aquesta persona? I pensa... No, però això et va donar com un aura de persona interessant, saps?
1: Sèria.
0: De filòsofa, que mira l'infinit quan parla, però no, realment...
1: Controlant la situació.
0: És que no t'hi veies, pensaves que estava a l'altra banda de la llibreria. Doncs m'ha cridat molt l'atenció aquest còmic. Sabeu que aquí a la Pila som molt fans del còmic, sempre que podem recomanem. A més, Finestres, com ja has comentat, Andrea, porta anys fent molt bona feina amb això i portant-nos en català còmics més que interessants. Així que aquest sí que te'l robaré, ja t'ho dic ara.
1: Pots repetir
0: els intrusos de...
1: Adrià Antomín?
0: Adrià Antomín.
1: Adrià.
0: L'Adrià.
1: L'Adrià, és l'Adrià.
0: Pregunteu pels intrusos de l'Adrià i a la llibreria ja sabran de quin còmic esteu parlant. Doncs, com hem promès abans, Andrea, anirem a parlar ara sobre intel·ligència artificial, no amb intel·ligència artificial, seria raríssim ara tenir una conversa amb la...
1: Home, encantaria, perquè no ho hem fet.
0: Tu el que vols és deixar de treballar directament, no fer cap línia del guió de la Pila i que ho faci tot clot.
1: Vull enganyar els oients i posar-los a prova.
0: No, almenys ets honesta, mira, Andrea, això sí que no t'ho treu ningú. Però va, passem a parlar d'IA.
2: Boca-orella.

0: Empleados a agentes de la DDR. 5. Unos 15 años más tarde, en Congreso Buenos Aires, pasando el audio de video de YouTube a cassette, son las pistas que sonaban en el fondo en un video de unos adolescentes que bailaban en Angola y la música, un programa de la televisión.
1: És una notícia que ja fa mesos que volta pels mitjans, però que tot i així encara es farà és d'explicar. Llibreries de vell, catalanes i espanyoles, han denunciat compres en massa de llibres antics per part d'empreses de Silicon Valley vinculades amb la intel·ligència artificial. I per què volen els llibres aquestes empreses? Doncs per alimentar les seves IA, entrenar els seus models amb tot el contingut dels llibres comprats que, un cop complerta la seva funció, seran destruïts. Així, com sona, destruïts. Benvinguts a la distopia del present, amics i amigues. Per parlar d'això i de com les noves tecnologies i la IA estan afectant el món de la literatura, avui hem convidat a la pila el Carles Planas, periodista especialitzat en tecnologia, IA i poder, a qui podeu llegir al periòdico i escoltar com a col·laborador en diversos programes d'aquesta casa. Tot i que pugui semblar contradictori, us animem també a seguir el Carles a xarxes socials, on lluita des de dins per posar una mica de llum a l'inquietant univers de les tecnologies modernes. Carles, benvingut.
2: Bones, com esteu? M'encanta que hagis començat assenyalant la contradicció de rajar de les xarxes des de les xarxes, però bueno, aquí estem.
1: Tots en tenim alguna, però la teva està molt bé. És que d'on rajaràs de les xarxes si no és des de les xarxes?
2: No, clar, és que si em poso al mig del carrer a fer-ho, doncs se m'emporta la policia.
1: No ho faràs enviant postals, tampoc, seria com estrany. No.
3: Això, per això ja tenim a tu.
1: Per això tenim a mi, que sóc un romàntic. Doncs, Carles, comencem ja amb bona teca, comencem amb drogadura, perquè al gener d'aquest any el diari The Washington Post va publicar un article sobre com la coneguda startup Anthropic de Silicon Valley volia, cito textualment, atenció, escanejar destructivament tots els llibres del món. També tenien la intenció que aquest projecte, anomenat Projecte Panamà, havia de ser secret. Vaja, ja no ho és. Què perseguia o persegueix Anthropic amb aquest projecte de malèfic, de dolent de James Bond? I fins a quin punt això és un perill real pels llibres físics?
2: Aviam, el que volia Anthropic directament era alimentar els seus sistemes d'intel·ligència artificial, perquè sabem que són models que quan tu interactues et donen una resposta, però te la donen en base a totes les dades amb les que s'ha entrenat. És una màquina programada per regurgitar informació que ha obtingut generalment de forma il·legal. No hem d'oblidar, és clar, el model de negoci d'aquestes empreses és un model de negoci que es basa en l'expoli i en l'expoli il·legal. L'altra qüestió és que això ho hem normalitzat fins al punt que permetre que aquest tipus de productes circulin sense haver de complir amb moltes de les lleis que s'han de complir altres productes en altres sectors. En aquest camp, clar, el que veiem era, quan tu ets una empresa d'IA i vols que el teu model doni respostes el més humanes possibles, perquè això és el que ens manté nosaltres enganxats interactuant amb el chatbot, li has de donar informació de qualitat. Aquests models generalment s'han entrenat amb les dades que extreuen d'internet, però com tots sabem, a internet hi ha molt bon contingut, però també hi ha molta púrria. O sigui, hi ha teories de la conspiració, hi ha text de molt poca qualitat, no? Llavors aquí el que volia Anthropic era que Claude, que és el seu model, la seva família de models, respongués, tingués un to en les respostes doncs més culte, no? I que també estigués doncs que s'alimentés amb dades sobre la literatura. Per què? Doncs perquè això li permetia doncs que el model, quan tu li dius, escolta, ajuda'm a redactar això amb l'estil d'aquest autor, pugui fer-ho, o ajuda'm a que aquest text que he creat sigui més poètic, o a corregir-lo, o a donar-li un altre enfocament. Tot això la màquina és capaç de fer-ho perquè abans s'ha alimentat amb les dades de molts d'aquests llibres que tenen, doncs, moltes vegades això, doncs, contingut de més qualitat, no? Que li permetrà després a la màquina simular estils particulars de diversos autors. I el que és clau és també és que és això, volia que hi haguessin dades ben seleccionades, dades ben estructurades, sobretot captivadores narracions de ficció, i això ho has de trobar en els llibres, perquè a internet no ho trobes tant, i bé, van tirar pel dret amb aquesta solució bastant apocalíptica, com menciones, que clar, la qüestió és que Anthropic té una opció sobre la taula, que és la de tu pots obtenir els permisos de drets d'autor d'aquests autors per tal de dir-los, escolta, utilitzarem la teva obra per entrenar el meu model.
1: Però no.
2: Pots fer-ho, però òbviament va decidir que no volia fer-ho. De fet, és encara més fosc, perquè el que va intentar fer en un principi va ser utilitzar fonts pirates, llibres que s'havien piratejat. El que passa que això, com que utilitzar continguts pirates sí que és més clarament il·legal, va portar-los doncs, en una situació d'una denúncia, van haver de tancar un acord extrajudicial de 1.500 milions de dòlars i van dir, doncs mira, la solució que hem de fer és, en lloc de pagar drets d'autor, que seria més car, doncs bàsicament anem a comprar llibres i després a escanejar i a triturar el resultat, no? Que és la còpia física del llibre, que ja no la volen per res.
3: Jo crec que en aquest cas el que passa és el que tu acabes de mencionar, no? Que ja va haver-hi una sentència judicial prèvia.
2: Sí.
3: Jo he llegit que, clar, hi ha uns certs escriptors que els van denunciar a Antròpic el 2024. Sí. I va haver-hi doncs, aquesta resolució que els donava la raó a Antròpic per part no, de la justícia el 2025. La meva pregunta és, com que ets assabentem ara? Perquè a mi el que em fa por també és que això ja fa 2 anys que s'està no, executant i no d'una forma tan secreta.
2: Sí, totalment. Això s'ha anat... Ja se sabia que hi havia aquesta denúncia dels autors. La qüestió és que moltes vegades amb la IA es tracta de màquines que són tan opaques, com que tu no saps com funciona el procés, i aquestes empreses també ho volen mantenir ocult perquè no volen el rebuig social que impliquen totes Clar. Aquestes pràctiques, doncs ens n'acabàvem informant a través dels autors, que crec que era en el cas del George Martin, l'autor de Joc de Trons, que deia estic veient com aquests chatbots estan imitant molt fàcilment el meu estil o reproduir històries molt similars, i van presentar la denúncia. És a dir, moltes vegades al principi hi ha una sospita i després les investigacions judicials són les que permeten Val. Destapar que això s'està fent. També és veritat que aquesta pràctica era més o menys coneguda, però aquest any es va popularitzar molt perquè es van viralitzar els vídeos que es van obtenir en els que hi havia aquest escaneig destructiu dels llibres. I una cosa és que et diguin que totes aquestes empreses utilitzen dades de forma Clar. Il·legal o que violen els drets d'autor sense cap mena de contemplament. L'altra cosa és que tu vegis una màquina arrencant pàgines d'un llibre i destruint-lo, que tots ens aboca doncs, a períodes molt, molt, molt foscos. I aquest vídeo, per sort, va fer que la gent prengués una mica més de consciència. Però sí, la qüestió és que van decidir tirar pel dret, i això que Antròpic es ven com l'empresa d'IA, que és l'ètica, la més ètica de totes. Així que imagineu què fan les
1: altres. Imagina les altres, sí, això anava a dir. Sí, déu-n'hi-do quin panorama. Un altre gran front d'aquesta relació, d'aquest binomi de literatura i intel·ligència artificial, evidentment, és el de l'escriptura. Fa uns mesos, l'escriptora polonesa Olga Tokarczuk, recordem, Nobel de Literatura l'any 2018, va admetre que fa servir la IA per preparar les seves novel·les i trobar inspiració, no? Afinar certs detalls d'escenes i, a més, li pregunta què podríem fer amb això? Què podria incloure en una escena que passa l'any 1970 als Estats Units perquè sigui versemblant? Després va retirar una mica de cables, va fer una mica enrere, però bé, ja va quedar dit que una Nobel de Literatura fa servir la IA per la seva escriptura, tot i que no per la redacció, sí que per ajudar-se en l'escriptura. Creus, Carles, ja que el camp de la literatura i de l'art en general ha arribat a un punt de no retorn respecte a l'IA i que aviat ja és que tothom, literalment tothom, la farà servir?
2: Jo crec que és probable que cada vegada s'utilitzi més. També perquè estem en un món en què els hem vist abocats directament al desplegament de tot tipus de productes, amb tot tipus de riscos, com deia abans, productes que es llancen sense supervisió de les autoritats o que no hi ha un control com hi hauria si intentessis comercialitzar un medicament o un cotxe, i ens hem trobat molts amb aquestes eines. És cert que aquestes eines tenen aplicacions útils. A mi m'agrada molt, hi ha dos acadèmics de Princeton que segueixo que tenen un enfocament que m'agrada, que parlen de que la IA no... és el que és, s'ha de tractar, s'ha d'entendre com una tecnologia normal, és a dir, comparar-la una mica al que va suposar Internet, no pensar que és un ens superintel·ligent i apocalíptic. Uh-huh. Que això no vol dir... és a dir, que pot haver-hi aquesta... aquest ús pràctic, i crec que en aquest sentit s'utilitzarà cada vegada més, però perquè també s'utilitza en molts altres sectors. Si pensem que tot tipus de professions poden recórrer aquest tipus d'eines per agilitzar la lectura de documents o certes, automatitzar certes tasques que són més tedioses a vegades pot haver-hi un bon ús d'aquestes eines, i crec que en el camp de la literatura també es pot donar. Hi ha altres camps culturals, com la música o el cinema, en els que també es pot utilitzar la IA, però com sempre depèn una mica com s'aplica, i realment que puguem tractar la IA com una eina pràctica i útil, tampoc no vol dir que haguem de ser naïfs pensant que no hi haurà riscos que amenaçar l'art, perquè el problema és que sí que estem veient que tu pots tenir la IA i utilitzar-la com una eina, però després tens molts incentius que et porten a que cada vegada intentis automatitzar més la part del procés i, per tant, acabis matant una mica l'humà d'aquest procés artístic, no? del procés de la creació. Crec que aquí el problema va més lligat a la societat capitalista voraç en la que vivim, més que directament en el de la IA, tot i que van directament lligades, que és el fet, doncs, si hi ha autors o suposats autors, gent que creu que pot utilitzar la IA per crear un llibre, és a dir, deixar que la màquina vomiti un text i això publicar-ho per intentar, doncs, ocupar l'espai que ocuparia un autor que ho escriu amb la seva mà, amb el seu cervell, aquest és un problema. I això ja ho estem començant a veure què passa, sobretot en el món de la música. En el món de la música, com bé sabeu, els artistes competeixen a dins de les plataformes per les reproduccions que obtenen, perquè en base a les reproduccions poden treure alguna cosa de diners. Això estem veient, ja molta gent que crea cançons sintètiques amb IA, les vol callar, i com que és molt més fàcil crear una cançó amb IA que crear-la tu com a artista, pots publicar 1.000 cançons amb el temps que un artista normal pot publicar potser un àlbum, i amb aquestes 1.000 temps diversifiques les oportunitats de guanyar diners. Llavors, com sempre, el problema que hi ha de fons és una mica aquesta voracitat, aquest desig malsà de competitivitat que acaba reduint la cultura només a un mer producte de consum.
1: Això que deies de la música, Andrea, no sé si ho recordes, quan vam parlar l'any passat amb el Sergi Saranga, que vam parlar d'autors autopublicats, ens va explicar que Amazon, la plataforma, havia limitat, crec que, 3 llibres diaris els que podies publicar. Perquè s'havia trobat casos de gent que escrivia 100 llibres diaris amb intel·ligència artificial al dia, els penjava tots amb el seu nom, o sigui, al Watch, i que potser algun funcionava, i amb això anava fent vendes, i amb això es guanyava la vida, i que va haver de limitar a 3 llibres diaris, que ja m'explicaràs tu quina mena de límit és aquest, però que bé, que el que comentaves de la música també està passant ja amb la literatura.
2: En el cas de la música és encara més pornogràfica, us diria, perquè Spotify va aquest estiu, crec que va donar dades, i eren centenars de milers les que rebia a la setmana, i capar-ho era molt més complicat. També és veritat que en el món de la música hi ha aquesta lluita pels... hi ha aquest incentiu econòmic de lluitar per les reproduccions, que potser en el món literari, potser, corregiu-me si m'equivoco, que ho coneixeu millor que jo, no es dona tant.
1: Bueno, que et comprin el llibre, bàsicament, un e-book.
3: Ja, si escrius en català és que ja no... Sí, no. Mai seràs multimilionari.
1: No, tu has perdut l'esperança, Andrea.
3: No, estava pensant Jaume Cabré o algun d'aquests que fan el hit. Pues.
1: Un multimilionari, no sé, alguns dinerots pots fer.
3: Sí,
2: però clar, també és veritat, jo crec que tots sabem que cada vegada hi ha més processos artístics o de creació de contingut que s'estan automatitzant amb la IA, i això també genera un cert rebuig. No sé si us passa, però jo quan veig algú que il·lustra un article o un llibre amb una il·lustració clarament feta amb ChatGPT o similar, a mi em sembla de boomer i em sembla una cosa que em genera un rebuig
3: però
2: demencial.
3: Crec que també aquí és una cosa de l'honestedat, no? Perquè jo moltes vegades, bueno, no moltes, però algunes vegades que he vist algun text o alguna peça on s'especifica i d'una forma clara, no amagada, que s'ha utilitzat la IA per crear aquell tipus de contingut, no em genera especialment rebuig. Potser no em desperta un gran interès o reconeixement, però rebuig no. Jo crec que també hi ha una sensació d'estafa en nom de l'autoria que té el públic.
2: Sí, totalment.
3: I de neurosi, perquè... m'estan enganyant, no?
2: Clar, perquè és difícil com reivindiques la teva autoria si el text... El mateix que publiques és el mateix que regurgita la màquina. Crec que aquí també s'ha de diferenciar d'usos molt diferents. Vosaltres que escriviu llibres sabeu que durant tot el procés del pensar, de com estructures l'argument, tot això, en aquest procés sí que et pot ser útil la IA. L'altra cosa és que tu després el que publiquis sigui críticament el que t'ha donat la IA. A mi em passa el mateix que el diari. Periodísticament seria un crim que jo agafés el que et pot donar ChatGPT o qualsevol altra eina d'aquestes i publicar-ho directament. I tot i així hem vist casos de mitjans que ho fan.
3: Bueno, i el mateix govern a vegades.
2: Sí, això es fa, és a dir, clar, però quan arriba el punt en què tu estàs competint, acaba venir, la lògica de fons és la mateixa. Si tu estàs competint amb altres mitjans per l'atenció, pels clics i, per tant, la publicitat que pot treure el teu mitjà, t'és igual publicar contingut de xalla. clar, el que passa que aquí hi ha tots els problemes de com s'aplica i si s'automatitza tota la part del procés, el qual a mi em sembla que és una amenaça directa a l'art, mata l'art. L'altra cosa és si tu la pots utilitzar per, no sé, per exemple, per documentació sobre si vols tractar una qüestió, el teu personatge el vols ambientar en una època molt concreta i en lloc de llegir-te 4 llibres sobre aquell període, doncs els pots tractar amb alguna eina d'IA i ajudar-te a tenir una millor idea que t'aporti context per després escriure-ho tu.
1: El que està clar és que l'IA ha arribat per canviar, jo crec, no sé si la literatura, però com a mínim sí a l'acte creatiu que envolta la literatura. Documentant-me molt ràpidament per aquesta entrevista, he trobat ja eines d'IA específiques per gent que li agrada escriure. Andrea apunta Paraphraser, per redactar sinopsis del teu llibre. Rephrase-li, per reescriure frases i paràgrafs que no t'acaben d'agradar. Pseudogrite, un assistent creatiu que t'ajuda durant el procés d'escriptura d'una novel·la. És a dir, ja hi ha mil eines d'intel·ligència artificial que no et fan una novel·la, però sí que t'ajuda molt en el camí, no? I això canviarà
3: sí,
1: moltes coses.
3: De fet, vull dir que hi ha un article publicat al Quadern del País per la creadora i artista Berta Pietro, que és també l'actriu sí. i també co-creadora d'Autodefensa, que va dir que va guanyar una beca de creació amb ChatGPT. Ja està publicat allà i un cop li van donar, doncs va publicar-ho i també com en un sentit també com de crítica, no? De dir, ostres, que fort, quin cinisme tot plegat, i bé,
1: també,
3: que ja tenim un exemple aquí al nostre país.
1: I fa un parell d'anys l'escriptora japonesa Rie Kudan va guanyar el premi literari més important del Japó i va admetre que el premi i el manuscrit que havia enviat, un 5% estava escrit directament amb ChatGPT, o sigui que això ja serà imparable.
2: Però clar, sí, pensa també que els models quan ens n'hem enterat de que Anthropic feia això, era per alimentar uns models que ara mateix ja estan desfasats, ja són
1: obsolet,
2: ja
1: no?
2: Són antics. Ara mateix pensem que els models actuals ja estan entrenats, doncs, en pràcticament tota la literatura universal. Això els hi permet cada vegada crear text que sigui més difícil de distingir del d'un autor, i segurament acabarem bolcats en un món en el que no sabrem si el que estem llegint, igual que el que estem veient, és o no és real.
1: També m'ha cridat molt l'atenció, Carles, que en certa manera la literatura d'ahir ha tingut influència directa en la realitat distòpica d'avui, perquè hi ha una empresa tecnològica que tu coneixes molt bé que té el nom d'un gran element literari de l'obra de Tolkien, com és el Palantir.
2: Sí, realment és hi ha una qüestió a abordar molt de com aquestes empreses s'han apropiat de la literatura de fantàstica i de ciència-ficció, sobretot del segle passat, i com n'han acabat fent doncs una predicció d'un futur que ells veuen com a utòpic, però ho fan en base a obres que són clarament distòpiques. El cas de que parles tu ara és el de Palantir, que és el d'una empresa d'anàlisi de dades que ha estat vinculada a agències d'espionatge, però que treballa colze a colze amb l'estat d'Israel, que també ha ajudat a Trump en la detecció i deportació d'immigrants del país. És una empresa molt fosca, que el seu nom respon a la pedra evident del món del Senyor dels Anells, que bàsicament és una pedra que el senyor fosc Sauron utilitza per corrompre les ments dels altres. I clar, ells ho agafen i diuen, no, si és que nosaltres, diguéssim, anem de cara i utilitzem aquest tipus de lèxic i el pervertim, per dir-ho d'alguna manera, per vendre el nostre missatge. I això passa amb tantíssimes altres obres. Realment dona per abordar-ho molt a fons, però hi ha moltes altres obres, des d'Asimov fins a Kaleguin, que els han acabat agafant i distorsionant fins al punt d'utilitzar aquestes obres per prometre un futur que és el que intenten ells condicionar, que intenten vendre'ns un món, no? Fer una promesa, intenten portar-nos cap al món que ells volen, que no té per què ser el món que nosaltres volem, i utilitzen els referents literaris, però també del cinema, perquè saben que així doncs, tenen com viu aquest imaginari, viu en el nostre cervell, i que és més fàcil doncs, que acabem replicant allò que ja hem vist.
1: Doncs, Carles, ara ha acabat la part de l'entrevista on demostres que saps molt, per això t'hem convidat, i on hem après molt realment sobre les vinculacions entre literatura i IA, i ara ve la part d'entrevista on l'André i jo jugarem una estoneta amb tu.
2: Em fa bastanta por i no vinc preparat per això, però som-hi.
1: Et posarem una cançó abans perquè et relaxis.

0: Carles, l'Andrea té un joc per tu. Ha estat idea seva, jo em desentenc del que passarà ara.
1: Val, no em posis aquesta cara, Carles, que només és la primera prova de moltes. No, mira, hem parlat dels perills de la IA. Llavors, t'anirem a posar a prova com a expert en IA en si la saps detectar. Val? Llavors, jo a partir d'aquí et donaré dues opcions, o sigui, de qui ha fet aquesta frase. Un autor o autora literària o la IA. D'acord?
2: Sí, adeu carrera, però Sònia.
1: En mi cara redondita tengo ojos y nariz y también una boquita para hablar y para reír. ¿La IA o una autoautora?
2: Això dic autoautora.
1: Molt bé, Glòria Fuertes!
0: I cap dubte a la veu del Carles.
1: Ja, tio, estic flipant.
2: És que el diminutiu aquest crec que té massa personalitat com per ser una IA.
1: Ah, bona!
0: Has vist?
1: Val, tengo una silla vacía que todavía espera a alguien y el polvo la acompaña. ¿Autoautora o IA?
2: IA.
1: Hosti, me perdoneu, pip. Molt bé, 2-4.
0: Acabes d'innovar, Andrea.
1: Uau!
0: Acabes d'innovar amb una cosa que és dir la paraulota i després fer pip. O sigui que no serveix absolutament de res.
1: És superanalògic, perquè...
0: Sí,
1: la lluvia... Ui!
2: Bueno, ara ja, si cago la resta, ja he fet la meitat.
0: Sí.
2: Bueno,
0: sí.
2: Ja
1: però
2: està.
1: Podem fer una pròrroga com de penaltis. La lluvia lava las calles, pero no lava los recuerdos que florecen bajo el agua.
2: Jo diria que IA.
1: Ostres, sí!
0: Molt bé, Carles. Molt bé,
1: no,
0: Carles.
1: No, sí, serà la primera persona que ho farà complet, a veure.
0: Tu saps la confiança que m'està donant això de cara al nus i desenllaç al final del programa? O sigui, serà facilíssim guanyar-te, Andrea.
1: Ai! Un moment, va, l'última.
0: Va, l'última.
1: Dime dónde estás, vueltas y revueltas, ya no puedo más.
2: Això és una persona.
0: Espectacular, Carles. Aplaudiment per
1: molt
0: Carles.
1: Molt fort, és la primera persona. Bueno, és que ens has, m'has superat a mi, bàsicament, perquè encara no t'hem fet mai a tu el nostre d'enllaç.
2: Estic contenint l'alegria, però quan surti d'aquí cau una birra a cara perro.
1: Uau! O sigui,
0: tot
1: un humà detectant un humà.
0: Tot el discurs que ha fet abans durant l'entrevista s'ha legitimat.
1: Clar.
0: Amb aquest joc on han encertat 4-4. Espectacular. No, molt bé, Carles.
2: T'ho juro que he pensat, com la falli les 4, estic liat. Estic liat
0: no,
2: ja, vull dir,
0: perquè a més ho has fet amb molta seguretat. O sigui,
1: sí.
0: Increïble. No ho podries haver fet millor.
2: L'última era Machado?
1: Sí.
0: Era Machado.
2: Increïble.
0: Era molt Machado.
1: Sí, és que he agafat com poemes que bàsicament, d'uns vers més senzills.
0: Li has preguntat a ChatGPT... Dona'm versos que semblin escrits per ChatGPT però realment siguin de poetes famosos.
1: No, de fet li he dit a ChatGPT, amplia un poco los versos de Gloria Fuerte y Machado a ver si cola un poquillo.
0: En castellà, perquè ChatGPT
1: sí.
0: És de Valladolid. No li parlis en català. No
1: que contesta amb occità, no? Si pregunto en català, però jo us hi ha el març i la 14.
0: Doncs després d'aquesta glòria amb la que t'acabes de ballar, Carles, parla'ns una mica del llibre de la teva vida. Sempre li preguntem a tots els convidats que venen a la pila i crec que tu no és que hagis fet els deures, sinó que has portat 3 llibres de la teva vida.
2: Sí, penseu que ara mateix estic en la cresta de l'onada, és a dir, ara mateix puc dir... És a dir, tot el que puc dir ara... És a dir, estic tan ple d'eufòria que podria dir Harry Potter.
0: Teo Balzó.
2: La veritat és que no tinc un únic llibre preferit, perquè hi ha uns quants llibres que amb els que m'he viciat, però n'he portat 3 que m'han marcat en diferents èpoques de la meva vida, tot i que realment són 4, perquè un altre el tinc en e-book. Un és el de Moments estel·lars de la humanitat, de l'Stephen Zweig, que crec que és bastant un clàssic. I no sé, hi havia capítols com el de la caiguda de Constantinople que, bueno, és que em fascinava com estava escrit, i recordo fa uns quants anys que sí, el vaig tenir molt viciat i que encara el tinc allà amb un prestatge, perquè sé que de tant en tant pots anar a revisitar el capítol que vulguis.
0: Xulo.
2: Sí, aquest m'encanta. Després, El desmoronamiento, 30 años de declive americano, és d'un autor que es diu George Packer, que va guanyar el National Book Award, i és del 2015, i és un assaig que anticipava el trumpisme abans de Trump. I em fascina perquè està escrit... és clarament un llibre molt, molt periodístic, en el que intercala des dels perfils de diferents personatges que han marcat al llarg dels últims 30 anys la història política dels Estats Units, tant des del camp polític directament, però també des de moviments socials, mescla aquest relat més biogràfic amb també doncs, crònica periodística d'algunes zones, amb parts més de reportatge sobre el que era el moviment previ al trumpisme, que era el Tea Party. I aquest llibre em va enganxar molt fort en l'època que era corresponsal i bueno, estava molt viciat, això.
0: I el tercer, com no podia ser d'una altra manera?
2: El tercer és Empire of AI, l'imperi de la IA, de la Karen Hau, que és recent, crec que és de l'any passat, si no m'equivoco, i per mi és dels millors llibres, si no el millor llibre que s'ha escrit sobre la lògica que hi ha al darrere de la IA, que bàsicament fa un paral·lelisme amb que les empreses d'IA es comporten com els imperis colonials d'abans, bàsicament perquè totes aquestes
0: eines... Saps que ho he pensat, això, quan has parlat d'expoli al principi i de més, que he pensat que era una lògica colonialista tota l'estona?
2: Doncs 100%.
0: La Karen Hau ja ho apunta, no? Què dius?
2: Sí, perquè a part fa una radiografia de com es construeix aquest espoli, aquesta lògica colonial, que va des de l'utilització de recursos minerals que surten de països principalment del Tercer Món, però també de Xina, per fabricar els centres de dades que donen vida, entre cometes, a la intel·ligència artificial, a també com s'externalitzen les feines més fosques de la IA, que moltes vegades, com veiem aquí els moderadors de contingut que estaven exposats a violacions, assassinats, tot això, doncs amb la IA passa una cosa similar, i aquests treballadors, doncs, oh, sorpresa, estan a Kènia i a Venezuela, països així, i no en el nord global, i crec que és un llibre indispensable per a tothom que vulgui saber una mica més la lògica de poder que hi ha darrere de la IA.
0: Un llibre, per cert, no deu estar traduït al català, segur que no.
2: Està traduït al castellà.
0: Al castellà.
2: Està traduït al castellà.
0: Doncs el català no està... Deixem aquí, si algun editor interessat en assaig i de més li ha interessat aquest llibre, que li doni un cop d'ull, perquè si el Carles el recomana és que ha de ser de molt bona qualitat. I ara passem ja al tram final d'aquesta entrevista amb el Carles, que és el Caixa o Faixa.
3: Caixa o Faixa.
0: Carles, molt ràpid, 5 dilemes que et plantejarem l'Andrea i jo. Aquí no hi ha resposta correcta o incorrecta, per tant, et pots alliberar de pressió i simplement has de respondre el que més ràpid et vingui al cap, d'acord? Doncs comencem amb el primer dilema del Caixa o Faixa d'avui amb el Carles Planes. Acceptar totes les condicions que les intel·ligències artificials et demanen per fer-les servir o haver d'aguantar la torre d'un venedor d'enciclopèdies durant 5 hores seguides?
2: La torre.
0: Aguanta la torre
2: d'enciclopèdies, sí. És que sóc el típic que es llegeix els pop-ups aquests.
0: Els termes i condicions.
2: Sí, sóc una mica el que es llegeix els termes i condicions.
1: Les galetes.
2: I el que perd 30 segons per posar que totes aquelles dades no siguin rastrejades per tercers. Sóc aquest fric, sí.
1: Val, llegir una ficció divertidíssima feta només a IA i, per tant, plena de clichés, o llegir un manual de com utilitzar èticament la IA escrita només per un cervellet humà.
2: El de l'ètica d'IA, però bàsicament perquè...
1: Molt avorrit,
2: perquè,
1: eh?
2: Sí, però
1: molt cristià.
2: Estic una mica acostumat a llegir-ho ja, així que ja per acabar de fer el fonamentalista diré que no s'ho de llegir un text totalment fet a IA.
0: Llegir un llibre dolentíssim, escrit per la mà de l'home, però molt, molt dolent, o un llibre boníssim d'aquests que et canvia la vida, escrit amb intel·ligència artificial?
2: Joder. Va, diré el divertit.
0: El divertit.
2: Diré divertit, sí.
1: Ja, perquè... No pot ser tan perfecte, el Carles. Clar,
2: no, sí. També hem vingut a la vida pels cajas.
0: Doncs pues ja està.
1: Val. Qui té més pinta d'haver fet servir ChatGPT per haver escrit el guió d'aquest programa? El Marc o l'Andrea? I no serveix l'última pregunta com a referència. La que t'ha coronat a la cresta de la onada.
2: Què et diria tu, Andrea?
1: Joder, VIP!
0: Està claríssim, Andrea. És que t'has acabat tu la teva pròpia tomba durant tota l'entrevista.
2: Bueno, és que m'ho heu dit abans. M'ho heu dit abans.
1: El què?
2: Bueno, que ho has utilitzat per ampliar una mica...
1: No, jo no t'ho he dit!
0: Bueno,
1: ah, no! Versos. Però acabo de dir que avui amb l'última pregunta.
0: Bueno, pues que no la podem obviar.
1: La resta no.
0: No podem fer...
1: Sabeu que no ho heu utilitzat?
0: No podem fer control Z a la vida real.
1: No, però a veure, jo amb l'espontània que sóc, creieu que puc mentir?
0: Sí. S'ha acabat el tema.
2: Crec que és l'enèsima vegada en la que el Marc aconsegueix enganyar-me.
0: Sí, jo sóc un molt bon farsant. El Carles l'he enganyat molts cops a la meva vida i per sort també l'he enganyat avui per acompanyar-nos a la pila. Una entrevista realment interessantíssima. A mi m'ha encantat aquesta conversa. El ritme que avança el tema de la IA, no descarto que d'aquí uns mesos el tornem a trucar al Carles perquè vingui. Segur que hi haurà nous temes a parlar. I res, Carles, moltíssimes gràcies per venir aquí amb nosaltres i fins aviat.
2: Encantat de ser amb vosaltres i molta merda pels pròxims programes.
1: Fins aviat.
2: Adéu.

0: d'amor meu. Déu-n'hi-do aquesta conversa amb el Carles, Andrea. Acabo de decidir unilateralment una altra vegada. Últimament estic prenent masses decisions unilaterals en el programa, que tiraré d'un clickbait horrorós i aquest programa de la Pila es titularà "Pot la intel·ligència artificial matar la literatura?" Perquè això dona visites.
1: Doncs voldré comprovar-ho.
0: A veure si augmenten les visites.
1: Estic ja esperant les estadístiques per part de la direcció.
0: És una voltada. Aviam, veurem. Però ara deixem la IA perquè ens anem en una època històrica, Andrea, que no existia encara la intel·ligència artificial, no existien, de fet, moltes coses de les que tenim ara, perquè tu recordes que fa un temps es va posar de moda preguntar als homes amb quina freqüència pensaven sobre l'imperi romà. Jo, clar, em sentia una mica desplaçat perquè jo penso molt poc en l'imperi romà. En aquell moment, com a mínim, pensava molt poc, però això ara ha canviat gràcies a la lectura que us porto avui, que és el llibre dels prodigis, de Juli Obsequent, publicat per l'editorial Edes i Ara i traduït per l'Alejandra Guzmán Almagro, autora també d'un pròleg fantàstic i molt necessari per aquest llibre dels prodigis. Anem a fer una mica de context de què és això. A l'imperi romà, Andrea, els prodigis eren fets inexplicables que en produir-se representa que revelaven un missatge diví. Per exemple, anunciaven una victòria militar en una guerra. Eren successos prodigiosos perquè eren molt estranys, no? Ara us explicarem uns quants perquè ho entengueu. I la importància dels missatges que s'extreia d'aquests fets prodigiosos feia que quan hi havia un prodigi d'aquests s'anotés. Es posava en un anuari en plan tal dia de tal any a tal lloc ha passat això. L'historiador romà més conegut de la història és Titus Livi, que ell anotava prodigis, però l'única obra que existeix d'aquella època dedicada exclusivament als prodigis és aquest llibre de Juli Obsequent. Juli Obsequent, una figura històrica una mica estranya perquè ningú sap qui és. O sigui, l'única referència que es té d'ell és que va escriure aquest llibre, però no se sap res més d'aquesta persona. De fet, no està clar si el llibre és del segle II, del III o del IV després de Crist. O sigui, una mica ampli tot plegat, però bé.
1: Serà la IA, la veritat, que ens està colant, carinyo.
0: El que és, jo el considero una mena de predecessor d'Iker Jiménez, perquè ja veureu que els prodigis tenen molt a veure amb fets paranormals, sobrenaturals, coses que no es poden explicar. Al llibre, per exemple, hi trobem prodigis celestes, com llamps o eclipsis, també hi ha prodigis terrestres, terratrèmols, erupcions volcàniques, i prodigis cognitius, pertanyents als mons dels somnis, coses que somies tan estranyes que ho has de notar, perquè és un prodigi, perquè et pot revelar una mena de missatge.
1: Però això passa sempre, no?
0: Bueno, com a mínim des de l'imperi romà, que ja ho apuntaven. Al final, el que acaba sent aquest llibre dels prodigis és un catàleg fascinant de fets sobrenaturals transcorreguts durant els anys gloriosos de la Roma imperial, que ho fa encara més atractiu. I he fet una petita selecció, Andrea, dels meus prodigis preferits d'aquest llibre.
1: M'encanta.
0: Jo crec que això t'encantarà.
1: Sí.
0: Al llibre dels prodigis trobem anotats pluges de sang.
1: Opa!
0: Nens nascuts amb quatre mans i el mateix nombre de peus.
1: Chernobyl!
0: Chernobyl, proto Chernobyl.
1: Iker Jiménez, veus?
0: Veus, sí, és molt Iker Jiménez tot, és molt Cuarto Milenio. O Sebastià d'Arbó, que també és la versió catalana d'Iker Jiménez. Bous que treuen foc per la boca i parlen? Sí, això està notat.
1: Però parlen com un humà.
0: Un bou ha parlat a no sé on. Hermafrodites que al néixer són llançats al riu. O sigui, és molt fort, lo de l'imperi romà. Quan naixia un hermafrodita, un andrògin, l'agafaven i el tiraven al riu, perquè ordenaven els sacerdots de no sé on, perquè representa que portava mala sort i podia portar moltes desgràcies.
1: Això també passava en algú d'Egipte, no?
0: A Esparta, per exemple, quan naixia un nen una mica esgarrat o que no era normal, el tiraven d'un precipici. Doncs els romans també feien el mateix, però amb andrògins. També relata algun altre cas de canibalisme, que és prodigiós.
1: Com els de l'avió.
0: La Societat de la Nieve. Sí,
1: clar,
0: també
1: està tot escrit.
0: És un spin-off del llibre dels prodigis. També es parla, això m'ha flipat, d'una plaga de llagosta que va causar 1 milió de morts. Això era un fet històric real.
1: 1 milió?
0: Sí, perquè no sé quin cony de bacteri van portar les llagostes, que es van carregar tot el menjar, van començar a generar malalties per tot arreu i van matar quasi 1 milió de persones a una zona de l'imperi romà. També tenim exèrcits que lluiten al cel, saps? Núvols en forma d'exèrcit que la gent diu, hòstia, estan lluitant, hi ha un exèrcit de l'est, un exèrcit de l'oest i tal. I també dones que apareixen serps. Hi ha un moment que Juli Obsequent relata que una dona, no sé quin lloc de l'imperi romà, va parir una serp.
1: Parir!
0: Parir. Sí, sí, sí.
1: Doncs... Uau, és com tenir la Tènia, la Tènia!
0: Ah, però potser la Tènia.
1: Per baix en comptes de per dalt, doncs perquè mira, la Tènia la tenen que treure per la boca.
0: Doncs aquests són només alguns dels exemples de prodigis que trobem en aquest llibre, ja us dic, fascinant.
1: És que vivim en una època tan avorrida.
0: Sí, era molt més divertit, molt més divertit això. A més, perquè cada prodigi de l'any en què passa ve acompanyat del fet històric del qual es considera que van ser senyal, no? L'inici d'una guerra civil, una derrota militar, l'assassinat de figures públiques... Sí que, en el fons, més enllà de ser només una llista de coses curioses i divertides, com a mínim extraordinàries, de l'Imperi Romà, també és un document històric únic, no? Per entendre la cosmovisió, per exemple, que tenien els antics romans. A més, aquesta versió d'aquesta edició de Desiara està tant en llatí com en català, o sigui, que és molt interessant, la veritat.
1: Uau!
0: Sí, sí, sí.
1: No, crec
0: xulíssima.
1: Que no havia escoltat mai a xerrar d'un llibre que tingués una versió bilingüe en llatí.
0: Sí, sí, la doble pàgina, la pàgina de l'esquerra, sí, és en llatí i la de la dreta és en català.
1: Em flipa, això.
0: Ho llegiré una mica en llatí, mira.
1: Sisplau.
0: Bubo in aede fortunate equestris comprehensus intermanus expirauit, que vol dir un mussol que va ser atrapat al temple de la fortuna equestre moria a les mans dels seus captors. Un prodigi, apareix un mussol on no tocava i això era una senyal dels déus. Ja us dic, és fascinant el llibre dels prodigis, llegiu-lo perquè, a part de ser divertit, aprendreu molt de l'Imperi Romà. I estava allargant aquesta recomanació perquè sabia el que venia un cop acabés. I és que, un cop acabat la meva recomanació de la setmana, arriba, Andrea, Nus i Desenllaç.
2: Nus i Desenllaç.
0: A veure què em tens preparat. Va, dispara directe, jo no vull ni pensar.
1: Val, val, espero fer-ho bé, eh? I també t'he de dir, espero que no l'encertis a la primera o la segona frase, perquè, o sigui, el meu rànquing, el meu llista està a la tercera, per tant, hem d'igualar una miqueta, vale?
0: No, a més, ara estic pensant que el Carles és que em pot deixar malament. Abans he dit que m'ha donat confiança, però ara me l'està traient, perquè ell ho ha fet amb tanta seguretat.
1: Ai...
0: i també... Però, va, digues, va. Primera frase.
1: Al bar busco alguna cara coneguda. La disposició i la decoració del local han canviat radicalment a pitjor.
0: Perec.
1: No, però m'encanta com penses.
0: Bueno, quasi.
1: Em va explicar un munt de coses que jo volia sentir, coses que el meu pare i la meva mare no van saber mai i que detestarien saber.
0: Oh, però anava bé, en Perec.
1: No. Té un sentit, però no s'assemblen en res.
0: No.
1: T'entretaràs igual. Les dues primeres jo estic fent com tu, del general particular.
0: Ja. No sé. Irving Welsh.
1: El què?
0: Oh, és Irving Welsh?
1: És que ets un pip!
0: Oh,
1: no, sí.
0: Ai, i ara he de saber... Diré Trainspotting.
1: És que no et suporto!
0: És Trainspotting?
1: Sí.
0: Hola!
1: Cabo en
0: teu!
1: És que, a més, jo volia... Hòstia, jo volia llegir les frases següents, perquè volia llegir... Sida, que us donin pel cul a tots, putos cabrons, que us donin pel cul a tots, volia llegir
0: això,
1: jo.
0: Això ja és molt d'Irving Welsh. Això ja és molt d'Irving
1: Welsh. Però la quarta frase, joder!
0: I l'última?
1: No, merda.
0: I la cinquena?
1: Al Venter s'havia encomanat de VIH, és a dir, coses ja personal encertaves, que sortís, hosti, un personatge, com la majoria de la gent d'Edimburg, compartint agulles que consumia heroïna. Vull dir que ja era molt evident, doncs, perquè no et volia deixar malament.
0: Saps per què l'he encertat? Perquè no he pensat. He tirat d'intuïció.
1: Acabo, això, Déu!
0: Pots parar de fer cop a la taula, sisplau, que et faran fora de tres caps.
1: És que et dic una cosa, jo sabia que era el teu llibre, que t'havia
0: sí,
1: fet enamorar de la literatura als 16 anys.
0: Sí, sí,
1: llavors,
0: sí,
1: he dit, va, n'encerto segur. És la primera, perquè confiïs.
0: És un gest molt maco de part teva.
1: Veus? No soc condolenta.
0: Ho tornes a fer tu la setmana que ve?
1: Sí!
0: Sí, és que
1: i ara seré tan bona.
0: És que admet que t'ha agradat fer el joc.
1: Sí, però és que a la segona, i a més, eren frases molt genèriques.
0: Ja,
1: tio,
0: eren molt genèriques.
1: Em va explicar un munt de coses que jo volia sentir. O sigui, estava fet perquè no puguis encertar.
0: La primera frase he dit Perec perquè hi ha vist algú com de fantàstic, quasi, a la frase.
1: No, i de l'espai. Sí. La decoració ha canviat,
0: sí,
1: no sé què,
0: això.
1: És aquesta cosa olipística.
0: Sí, doncs, i ja et dic, la segona he tirat Irving Welsh, quasi que per dir alguna cosa, però he tingut sort.
1: Però és que, a més, però jo crec que també tu has dit, té alguna cosa a veure amb Perec? I m'ha fet molta gràcia, perquè no tenen res a veure.
0: No, res, zero, zero.
1: Jo no, però tenia un sentit.
0: És que anava a dir Hulebeck, imagina't.
1: Perec Hulebeck fonètica, no, Francesc?
0: Sí, anava allargant el cognom de l'autor que em tocava dir.
1: Ah, el llistó està a la segona. Oh. Algun dia ho encertarem a la primera?
0: Jo crec que sí. Que tenim, sí, molts programes encara aquesta, sí, temporada. Jo crec que algun dia ho aconseguirem. De moment quedem que la setmana que ve tornes a preparar tot el joc. I jo,
1: sí,
0: tinc
1: i
0: la pressió...
1: Sí, i pujaré una miqueta...
0: Sí, pujaré la dificultat. Nivell expert a la setmana que
1: ve. Avui estava veient com anava.
0: I ara passem ja, Andrea, al final del programa.
2: La pila de llibres que no para de créixer.

0: Andrea, anem a fer la pila final de llibres que hem parlat al llarg del programa. Recorda'ns molt ràpid quin còmic ens has recomanat tu.
1: Els intrusos d'Adrián Tomín, per mi, des d'aquest programa, el meu amic Adrià, de l'editorial Finestres.
0: Que si us feu amics tard o d'hora, t'acabarà incloent algun dels seus còmics, perquè t'he dit que encaixes perfectament en les seves històries delirants. Jo, per la meva part, us he recomanat El llibre dels prodigis, de Juli Obsequent, una recopilació de fets sobrenaturals i fascinants de l'època romana. També hem parlat, recordem, de Les nits blanques, de Dostoyevski, que us recomanem llegir. Sigueu boomers o sigueu de la generació Z? Què creus que ens escolten més, boomers o generació Z?
1: A veure, segur que els nostres pares. Els nostres amics jo crec que no poden ser tan constants.
0: Sí, els nostres pares segur.
1: Per tant, de moment, sí. Crec que la balança ja em sap greu, eh?
0: Som un programa boomer, Andrea.
1: Som un programa de fidedignes.
0: Que bé, has quedat sense dir absolutament res, Andrea. Això m'encanta de tu.
1: Resposta de la IA complaent.
0: I a part d'aquests llibres, també us recomanem, no us recomanem, us ordenem llegir a tots els articles i reportatges que publica el Carles Planas al Periódico, perquè són imprescindibles per entendre una mica tot el que està passant amb les noves tecnologies, amb l'IA, que és un món frenètic i hi ha canvis constants, però el Carles, no sé com, aconsegueix sempre estar a la cresta de l'onada i explicar-ho tot molt bé. Així que feu-vos un favor i llegiu-lo tant en paper com a la versió digital del Periódico. He dit això, Andrea, ara ja sí que marxem. S'ha acabat la pila.
1: Com m'he rigut avui, eh?
0: Ja mirarem les estadístiques amb el meu titular de Clivet, com han funcionat. I res, vosaltres, com no ens escriviu al mail, ja no us demano que ens escriviu a la pila.
1: Escriure ja amb un bot.
0: Sí, envieu-nos.
1: Tio, ja està, li diguin al xat que ens escrivim.
0: Exacte,
1: ens escriu un mail per ells.
0: Mira si baixem el llistó. Andrea, bona nit
1: bona nit.
0: Lectures.
2: La pila de llibres que no para de créixer, amb Marc Ferrudo i Andrea Genovart.

Què tal? Com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen. Els dies terrorífics passats per aigua. Benvinguts a un Delicatessen en el que avui ens vestirem de gala perquè tenim coses superxulíssimes que ensenyar-vos. D'entrada hem començat amb música de Michel Ndegue Otselo, ara us explico, però abans deixeu-me que us digui que a l'aparador del programa hi posarem avui la música de Tiwayo, un soulman francès de la ciutat de París que és excepcional. Però parlant de Michel Ndegue Otselo, és un d'aquells noms que uns ha hagut d'aprendre amb el pas dels anys, doncs dir-vos que acaba de publicar un àlbum sensacional que es diu Sinònim, és un disc de versions amb un munt de col·laboracions. Hi ha gent com Cat Power, per exemple, hi ha Chaka Khan, la clàssica Chaka Khan, Laura Lee, hi ha Liz Wright, hi ha un munt d'artistes que col·laboren, entre d'altres, per exemple, Anoni, a qui heu sentit ara amb aquesta primera versió del I Got You Babe. I anem amb una segona versió, un dia posarem el disc a l'aparador del programa i li donarem una miqueta més de vida, però avui de moment volia començar amb un parell. Aquesta al costat de Bill Callahan, Michel Ndegue Otselo.

En parlarem més d'aquest àlbum perquè és un disc que té moltíssimes coses. Insisteixo que és com el camarot dels germans Marx en quant a col·laboradors. N'hi ha moltíssims. La Michelle de Gozzello és d'aquestes dones que amb els anys ha anat forjant-se, diguéssim, que l'amistat de molts artistes, veient la classe i el savoir-faire que té a l'hora de posar-se a davant d'una partitura. I la veritat és que doncs hi ha gent de primeríssima línia en aquest àlbum, en versions que són meravelloses. A mi m'agraden molt les versions quan no tenen massa a veure amb les originals. I avui, per començar el programa, alguna altra novetat. Per exemple, tenim acabat de publicar aquest Sugar on Blackstone, que és el nou àlbum de la Christine Hersh.

Christine Hearst, nou àlbum, que es diu Sugar on Blackstone. La vam tenir en un dels nostres concerts d'Delicatessen. Ella havia estat membre de bandes importants, importants, molt importants, com els Throwing Muses, per exemple, i acaba de publicar nou àlbum en solitari, sempre amb aquesta manera peculiar, jo diria, que de veure les coses, i que se'n va molt als marges del que seria lo habitual o lo més tòpic o el més corrent. I de Christine Hearst a una altra banda que també dins d'aquesta elegància per la que estem apostant en el dia d'avui encaixen a les mil meravelles. Es diuen Orange Oak.

0: tonight. See the red sky.
1: Banda delicada, els Orange Oak, que arriben des de Suècia. Són una parella que es diuen Filipa Frisell i Eric Olson i acaben de publicar un nou àlbum, Almost In Through To Myself, i formen part una mica d'aquesta delicatessen que arriba des del nord d'Europa. Hi ha moltíssimes propostes de Suècia, Finlàndia, Noruega, que ens arriben, i que la Dinamarca també, i que val la pena també parar-hi l'orella de tant en tant. Més cosetes que us tinc preparades per al dia d'avui. Ja tenia ganes, després d'haver-la vista a l'última edició del Mercat de Música Viva de Vic, em va entusiasmar. Ja sabeu que en sóc molt fan, però ja tenim nova cançó del que serà nou àlbum de la Mar Pujol. Això es diu Mitja Vida.

Una meravella. La Mar Pujol en directe ens va demostrar que segueix fent passes agegantades per convertir-se per mi en una d'aquestes artistes referencials del nostre país, amb una instrumentació molt acurada, molt delicada i a més escueta, amb la simplificació de les coses per anar a buscar l'essència. I la veritat és que en directe a mi em va fascinar i de moment tenim aquesta primera cançó. I com us deia, avui a l'aparador del programa tenia ganes de posar-hi aquest home que a més el dia 13 de novembre estarà actuant al Poble Espanyol, al Festival Feroe. Ja sabeu que dirigeixo aquesta aventura tan kamikaze en la que apostem per artistes que fan coses diferents, en la que apostem per poder viure la música en directe d'una manera diferent, i per tant deixeu-me que de tant en tant escombri una miqueta cap a casa. L'artista per descobrir, realment per descobrir aquest any, serà aquest home que arriba de París i es fa dir Tiguayo.

Aquesta cançó es deia I've Got the Trouble Along. Tiwayo, com us deia, és un músic de París. Tota la seva banda són parisencs, malgrat que ell s'envolta també de productors doncs, que arriben des dels Estats Units. De fet, ha anat a produir l'àlbum als Estats Units, on doncs, ha aconseguit aquesta sonoritat que buscava, ha aconseguit realment doncs, que sonés aquest soul molt a l'americana i fugir una mica d'un soul més amb segell europeu. Em sembla un àlbum sensacional, de debò que us ho dic, i a més, un tipus que podrem veure en directe en aquest festival de Feroe que fem en el poble espanyol de Barcelona, dia 13 de novembre. El disc es diu Outsider, i anem amb una segona de les cançons que us he preparat per al dia d'avui. Això es diu Up for Soul.

absolutament delicat, realment soul del tonatge, de la mà d'un personatge que encara per aquí no és massa conegut, però jo estic convençut que amb el pas del temps doncs serà un tipus d'aquells que omplirà, no sé si grans estadis, però com a mínim que serà referencial en alguns grans festivals, perquè el seu directe és excepcional. I per això estem aquells kamikazes que ens agrada doncs obrir les portes i descobrir coses. Això sí, necessitem l'escalf i el recolzament de la gent que tingui ganes també de descobrir coses noves i que tingui ganes d'escoltar coses més enllà dels Oques Grasses, que m'encanten els Oques Grasses, però que tingueu ganes també d'anar a descobrir altres coses i de viure, diguem-ho així, que sensacions diferents a les que esteu acostumats a viure en el dia a dia. I Tiwayon pot ser un bon exemple. Aquesta és l'última de les que us he triat. Això es diu Peacemaker.

Tihuayo, el dia 13 de novembre al Festival Feroe, i us acabaré de posar un parell de cançons dels artistes que completen aquest cartell, uns altres també vinculats al món del soul. Feia 10 anys que no visitaven Europa, o en aquest cas, si més no, que no visitaven ni Catalunya ni Espanya. Són St. Paul and the Broken Bones, que acaben de publicar un nou EP i que també estaran en aquest triple concert. Això es diu Proxy, que és el títol que dona, o la cançó que dona nom en aquest nou EP de St. Paul and the Broken Bones.

Doncs hi haurà soul a la francesa, soul a l'americana i també soul des de la mà d'una artista britànica que jo és que tinc unes ganes tan boges de veure-la en directe, perquè l'últim àlbum que ha publicat em sembla tan extraordinari. Jo feia temps que no sentia alguna cosa tan extraordinària com aquest The Grove Above, que és l'últim àlbum que ha publicat la Beth Orton. Beth Orton completarà aquest cartell amb Tiwayo, Sant Pol and the Broken Bones i Beth Orton dia 13 de novembre al Festival Feroe. Anem a sentir la cançó que dona títol també en aquest cas a l'àlbum de la Beth Orton, The Grove Above.

Ja sabeu que jo tinc una certa tendència a l'exageració, però és que aquest àlbum em sembla un dels millors que s'han fet aquesta temporada, sense cap tipus de dubte. Beth Orton, i per anar enfilant la recta de sortida, també tenim novetat de la mà de Johnny Marr, el guitarrista dels Smiths, que té nou treball discogràfic.

The Age of Everything, es diu el nou àlbum de Johnny Marr. Morrissey per un cantó, que continua fent les seves coses. Evidentment, el cantant, quan se'n va d'una banda, s'emporta el millor de l'herència. Però Johnny Marr, déu-n'hi-do els discos que ha fet, i sense haver-lo encara saborit sencer, tot i que el posaré ben aviat a l'aparador, em sembla que és del tot prometedor aquest The Age of Everything de Johnny Marr. I per anar acabant avui programa, Dexys, Midnight Runners, tots uns clàssics que tornen a escena en aquest 2026.

Doncs fins aquí aquest Delicatessen del dia d'avui. Gràcies per ser-hi, com sempre. Gràcies per fer-nos costat. I no deixeu mai de ser exigents amb la vostra música i amb les descobertes, també.

si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al cel obert a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Humanoid.
3: Oi! Dieres!
4: I want to make you a spy.
5: When you're ready, Bond.
6: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital. Amb Albert Murillo.
7: Els diumenges a les 10 de la nit.
0: A ICAT. Jo vull fer...

wrong, trying to make things right.

0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.

Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit a ICAT.